0: Per tant,
1: gràcies, Eloi. T'haig de deixar, perquè està sortint ara mateix el president del govern espanyol, que compareix. Sentim-lo.
2: Diputades decidieron volver a apostar por un gobierno de coalición progresista. Lo hicieron para que España siguiera avanzando por la senda de la transformación, de la ambición y la justicia social que ha venido recorriendo desde el año 2018. Lograrlo no ha sido fácil. En esta legislatura nos ha tocado gestionar emergencias inéditas, navegar una coyuntura internacional muy difícil, marcada por decisiones unilaterales como las tensiones comerciales, las crisis energéticas y el regreso de las guerras en Europa y en Oriente Medio. Hemos tenido que trabajar también con un Congreso muy bronco, en el que absurdamente muchos confunden pactar con traicionar y bloquear con vencer. Hemos tenido también que batirnos contra élites económicas y sociales muy poderosas que no se presentan a las elecciones, pero que quieren continuar controlando nuestro país. Y hemos también tenido que lidiar con la peor oposición que ha conocido nuestra historia democrática. Una oposición sin ningún sentido de Estado, que no ha parado de cuestionar hasta incluso la legitimidad de nuestro sistema electoral, de bloquear medidas y votar en contra de políticas que eran buenas para el país y de usar su poder autonómico y municipal para boicotear políticas buenas para la gente de a pie. Nosotros, a este respecto, simplemente quisiera recordar que hemos transferido a esos gobiernos autonómicos más recursos que nunca para que invirtieran en sanidad, en educación, para que construyeran vivienda. Y ellos han comprado áticos y han privatizado hospitales. Aún así, y a pesar de todas estas dificultades y también hostilidades, el gobierno de coalición progresista no ha dejado de trabajar. Y con él España no ha dejado de avanzar. A lo largo de estos 3 años, España se ha convertido en la economía que más crece y que más empleo crea de toda la Unión Europea. El poder adquisitivo de nuestros ciudadanos y ciudadanas ha aumentado el triple que grandes economías europeas como la francesa o la alemana. Y nuestros niveles de desigualdad y pobreza, que continúan siendo altos, han caído al mínimo desde que existe serie histórica que la registra. En definitiva, con esfuerzo y con diálogo, hemos logrado ampliar becas, los permisos de maternidad y paternidad, las ayudas al Sistema Nacional de Dependencia y la cartera del servicio del Sistema Nacional de Salud. Y también hemos puesto en marcha una modernización profunda de nuestra industria a través de la culminación de los fondos europeos, de los fondos llamados Next Generation. Hemos acelerado uno de los principales problemas que tenía nuestro país, y era el escaso desarrollo de la transformación energética y, por tanto, la transición ecológica, hasta lograr que más de la mitad de nuestra energía procediera de fuentes renovables. Y también hemos aprobado medidas valientes para impulsar el derecho constitucional al acceso a la vivienda. Y nos hemos negado a sacrificar nuestro estado del bienestar en el altar del 5%. En definitiva, hemos hecho todo lo que estaba en nuestras manos para defender el interés de los españoles y de las españolas, y al mismo tiempo, y en la medida de nuestras posibilidades, nos hemos esforzado por construir un mejor mundo para nuestros compatriotas y también para el resto de la humanidad, apoyando a Ucrania, a la Unión Europea y a las Naciones Unidas en sus momentos más oscuros, denunciando a genocidas cuando otros callaban, combatiendo a los tiranos, a los tecnooligarcas y también a los especuladores que quieren destruir el futuro de nuestros hijos y de nuestras hijas para agrandar sus bolsillos. Duplicando nuestra ayuda a la cooperación internacional mientras otros presumían de recortarla con su motosierra o en ese altar militar del 5% del Producto Interior Bruto. En definitiva, todo eso ha hecho de nuestro país, ha convertido a España en un referente mundial de paz, de feminismo y de prosperidad. Y nos ha permitido cosechar los mejores resultados económicos, sociales y medioambientales que ha tenido un gobierno democrático en nuestro país. Los mejores. Y esto no es una exageración, tampoco es una opinión. Es un hecho, es un dato contrastable que ha sido posible gracias a la entrega de millones de trabajadores y trabajadoras, de también trabajadores autónomos y, por supuesto, de los empresarios y empresarias de nuestro país. También ha sido posible a la generosidad de otras fuerzas parlamentarias, a las cuales quiero agradecérselo en primera persona, que han sabido ver más allá de sus diferencias para construir acuerdos en beneficio de la mayoría social. Y ha sido posible también gracias a esa mayoría social que ha sacado lo mejor de sí misma en cada una de las crisis que hemos tenido que abordar. Sé también que en parte de esa mayoría social hoy hay insatisfacción. Sé que les indigna ver cómo sus intereses, los intereses de la gente de a pie, son pisoteados en el Parlamento en beneficio de unos pocos. Sé también que nosotros mismos hemos cometido errores y no hemos logrado hacer todo lo que nos habíamos propuesto. Es verdad también que aún quedan muchas injusticias que corregir, muchas metas sociales que conquistar y muchos problemas que resolver, sobre todo en los ámbitos de la desigualdad, de los servicios públicos y del acceso a la vivienda. Pero lo cierto es que para hacer más necesitamos renovar y ampliar el apoyo de la gente. Para acometer en profundidad las reformas pendientes que necesitamos para que la ciudadanía pueda lograr reducir esos niveles de desigualdad, debemos movilizarnos y debemos lograr que el Parlamento nos dote de una mayoría mucho más amplia, progresista, con la que doblegar a las élites, conquistar nuevos avances sociales y seguir transformando España. Por eso, tras informar como corresponde al jefe del Estado, he decidido convocar un Consejo de Ministros y Ministras extraordinario esta misma mañana para disolver las Cortes Generales y convocar unas elecciones generales que se celebrarán el domingo 29 de noviembre de acuerdo a los plazos que establece la ley.
1: Pedro Sánchez acaba de anunciar que convoca eleccions anticipades el 29 de novembre.
2: El momento de que los españoles y españolas decidáis qué futuro queréis para vosotros mismos y para vuestro país. Ahora depende de vosotros y de vosotras. Basta examinar el horizonte para entender que el mundo se asoma a una época muy compleja, de transformación, de transición, una época de mucha tensión, de emergencia climática, de cambios sociales, también tecnológicos con la inteligencia artificial, muy disruptivos. Una época, por tanto, de grandes peligros, pero también, si sabemos aprovecharla, de grandes oportunidades. Los españoles y españolas tenéis que decidir qué papel queréis jugar en ella y también qué papel queréis que España juegue en ella. Si deseáis sumaros a esa ola ultraderechista que involuciona allí donde gobierna, o deseáis que España continúe siendo un baluarte de apertura y de justicia social y de responsabilidad medioambiental. Si queréis que nuestro país retroceda o continúe avanzando. Si preferís tener un gobierno que trabaje por el interés de la mayoría social, o preferís entregaros o entregar las riendas del país a una coalición ultraderechista que no ha propuesto nada y cuyo único objetivo es derogar y recortar los derechos y las libertades que hemos venido construyendo durante estos últimos 8 años para beneficiar a los de siempre, a una minoría privilegiada. Yo confío en mis compatriotas porque sé que sois un pueblo valiente y solidario, que se crece ante los desafíos y que no tenéis reparo en ser los únicos o los primeros en moveros para estar en el lado correcto de la historia. Por eso, vamos a dejarnos la piel, vamos a trabajar para merecernos vuestra confianza, para ilusionar y para volver a ganar. Muchas gracias.
1: Doncs són les paraules, la compareixença del president espanyol ara mateix en directe a Catalunya Ràdio. Eleccions anticipades a Espanya. Pedro Sánchez, que havia anunciat que hi hauria eleccions l'any vinent, les avança el 29 de novembre i ho fa dissolent les Corts, és el protocol que cal, ja ho ha comunicat d'ahir el cap d'Estat, i ho fa, diu, en un moment de cruïlla en què cal ser més. Pedro Sánchez convoca eleccions, diu, depèn de vosaltres. El món s'acosta a una època de grans perills, però també de grans oportunitats. Haureu de decidir, diu a la ciutadania, quin paper voleu jugar. A aquesta hora saludem a Sara González. Bon dia, Sara, com estàs?
0: Molt bon dia.
1: Aitor Arriaga, bon dia.
3: Què tal, bon dia.
1: Toni Bolaño, bon dia.
4: Molt bon dia.
1: I Pau Llong, bon dia.
5: Bon dia, maco.
1: Valoració ràpida de la convocatòria d'eleccions avui en aquest especial que farem al matí de Catalunya Ràdio. Parlarem de totes les claus del que té per davant Pedro Sánchez. Parlarem també amb el portaveu de la protesta que hi ha d'habitatge del sindicat de llogateres, perquè és un dels elements clau també per entendre aquestes eleccions. Parlarem també amb el secretari general d'UGT, Josep Maria Álvarez, i ens acompanyarà també Míriam Nogueras, portaveu de Junts per Catalunya al Congrés, que és una de les causes que ha provocat aquest avançament electoral. Sara González, valoració.
0: Bé, és una jugada arriscada, com totes les que ha pres Sánchez en els últims anys, i dic arriscada perquè la gent que està protestant al carrer no està demanant Pedro Sánchez eleccions, sinó està demanant una solució per la crisi de l'habitatge, i després perquè té totes les enquestes en aquests moments en contra. Probablement si el president ha decidit convocar ara és perquè hi havia un pro, i és l'únic moment on ha tingut un pro, que és tenir un relat de campanya, i ell l'ha dibuixat molt bé, no? O democràcia o autoritarisme, és un marc en el que s'hi sent més còmode que no pas en altres que tenia anteriorment, com la qüestió de la crisi de Ceuta, i per tant ara veurem també com es reposicionen la resta d'actors, que recordem, molts d'ells no tenen encara un candidat clar.
1: Aitor?
3: Sí, jo he vist un Pedro Sánchez que igual que el 23J, doncs aquella convocatòria anticipada d'eleccions, allà sí que ens va agafar per sorpresa. Aquesta vegada no ens ha agafat per sorpresa. Presenta les eleccions amb el mateix marc mental del 23J. Vull recordar que les enquestes aleshores també donaven a PP i Vox una majoria absoluta bastant folgada. Finalment es va produir el resultat que tots coneixem, i després també m'ha agradat que digués lo de hemos cometido errores y no hemos tenido tiempo. Però clar, és que Pedro Sánchez també té una hemeroteca important, i en el seu dia va dir: con el PSOE no habrá más desahucios.
1: Toni.
4: Bueno, el decret de Mari Carmen no és la purga Benito, o sigui, no se solventaven les coses, però sobretot sí que es donaven passos. I contestant a l'Aitor ja per provocar, Junts per Catalunya no ha fet absolutament res per l'habitatge. Però jo crec que avui l'eslògan del president Sánchez és: qui pugui votar, que voti. O sigui, ha fet l'escenari sobre l'habitatge, bàsicament, i o ells o nosaltres, o retrocedir o avançar, de tal manera que, diguem-ne, passa pàgina, o intentarà passar pàgina, del pitjor tema que arrossega l'esquerra, que és la immigració. Per cert, una immigració que aquests dies hem vist que el PP està a favor, perquè si vol crear 600.000 llocs de treball per construir no sé quants milions d'habitatges, o són immigrants o no n'hi ha.
1: Pau Llonc.
5: Bé, jo crec que el PSOE i Pedro Sánchez en particular demostra que no està interessat en solucionar la qüestió de l'habitatge, sinó que està interessat en anar a eleccions en les millors condicions. El PSOE i Pedro Sánchez no tenen cap dada que doni una majoria millor de la que té. Aquest argument de que necessita disposar de més majoria de la que té, segons totes les enquestes, a no ser que hi hagi una transformació enorme en aquests dos mesos que venen, doncs sembla que no hi serà. Per tant, això el que demostra en el fons és que la voluntat de solucionar aquest problema no hi és. Jo crec que aquests dos mesos se li poden fer molt llargs. Recordem que el PSOE és el PSOE també de la llei de desnonaments express, és el PSOE de les socimis, és el PSOE que va rebutjar la compra d'habitatge no residents. És a dir, la idea de que li serà fàcil capitalitzar la lluita que ara mateix està ocupant bona part dels carrers de l'Estat, doncs és una mica estranya, i li costarà fer-ho. Però sobretot això, no? En un moment en el que hagués pogut seure a la taula i aprofitar les contradiccions de Junts, que ara s'han posat aquesta vestidura progressista i que sembla que estan molt preocupats també pels grans fons i pels lloguers d'habitacions i lloguers de temporada, tot i que Junts també hi van votar en contra, el PSOE hagués pogut asseure Junts i treure un bon reial decret, doncs prefereix prioritzar els seus interessos electorals i de mantenir la cadira, que no pas transformar legislativament el Congrés dels Diputats i la majoria parlamentària.
1: Aquesta és la primera valoració dels nostres agulistes. De seguida podreu analitzar, perquè avui farem un especial per analitzar tot plegat, però abans també estem pendents d'aquest temporal. Eloi Cordomí, ara mateix afecta el litoral també de Catalunya?
6: Sí, sí, sí, amb tempestes molt fortes. De fet, hi ha una gran tempesta sobre el mar que té un desenvolupament vertical que en alguns punts arriba als 20 quilòmetres d'altura. Això vol dir que l'aigua precipitable és molt elevada, pot caure molta pluja i hi ha grans nuclis de precipitació ara mateix sobre el mar que apunten cap al Barcelonès, Baix Llobregat i altra vegada probablement Maresme, Vallès Oriental, Vallès Occidental, on ja està plovent amb ganes. Les pluges també arriben al sud de la Costa Brava i al nord de la Costa Daurada, així que molta precaució amb aquest gran sistema convectiu una altra vegada que s'ha format sobre el Mediterrani, que està dirigint-se cap a la costa i prelitoral.
1: Aquesta és la fotografia del temporal ara mateix. Clàudia Serra, i a les carreteres, quin és l'estat de la situació?
7: Doncs situació molt complicada, perquè aquestes pluges el que fan és provocar retencions en punts que habitualment a aquesta hora ja n'hi ha, però que avui el trànsit encara és més complicat, sobretot a l'entorn de Barcelona. D'accés cap a la ciutat hi ha cues a la 2, a la B23, a la C32 Sud, a la C31, també a la C16, a la C58 i a la ronda litoral i a la ronda de dalt. Fora de l'àrea més propera a Barcelona, molt pendent sobretot de Vallès Oriental i Maresme, on la pluja ha provocat noves incidències. Hi ha noves inundacions a la ronda de Granollers, que enllaça amb la Roca, amb les Franqueses i Canovelles. També retencions a l'AP7 de la Roca a Montmeló per la caiguda d'un arbre en sentit sud, a la C17 de la Garriga a Parets, també per caigudes d'arbres, i a la C60 d'Argentona a la Roca del Vallès.
8: El Matí de Catalunya Ràdio.
9: Per primera vegada, el Campionat Mundial de Resistència de la FIA arriba al circuit de Barcelona, Catalunya. Del 16 al 18 d'octubre, vine a veure els pilots i cotxes de les 24 hores d'Alemans. Compra les entrades del FIA WEC 6 hores de Barcelona des de 30 euros a circuitcat.com.
10: Informació al consumidor. Entre els vins Reserva de Valdepeñas, vostè pot comprar Vinya Albali a 3,70 euros o Pata Negra a 2,55 euros. Un 30% menys. Pata Negra, el vi reserva líder a Valdepeñas, un 30% menys.
11: De perdre la veu a Xambala a perdre la por al nou passatge El Carnicero de Penitents. De veure volar el Comte Draco a volar a Coco Piloto. Veniu a viure el Halloween per tothom a PortAventura World, on tothom es posa d'acord. Hotel més entrades amb fins a un 15% de descompte. Consulta les condicions a la web.
12: Arriba Robots, una exposició amb 70 robots diferents per descobrir l'evolució i les aplicacions de la robòtica.
13: Des dels autòmats de Leonardo da Vinci fins als humanoides del futur.
12: Explora i viu la tecnologia al Museu Nacional de la Ciència i de la Tècnica de Catalunya a Terrassa.
13: Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
14: Hola a tots i benvinguts al paradís de la relaxació. Relaxa't. Ets un arbre. El vent flueix a través de les teves branques. Estàs connectat. Impossible concentrar-se amb els Lion Days. Gaudeix dels Lion Days de Peugeot amb fins a 7.000 euros d'avantatge exclusiu en tota la gamma amb lliurament immediat. Només fins a final de mes.
15: Peugeot.
16: A Catalunya ens inspirem en la tradició per crear avantguarda. Compartim roses i llibres, fem pinya, encenem correfocs i celebrem els genis d'ara i de sempre. Aquí la creativitat ens empenya a construir impossibles i a viure la cultura més autèntica al carrer. Sent la nostra cultura, viu Catalunya. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
17: Recordes el teu primer Corsa?
18: O el Corsa del teu amic Pep amb el que sortíeu al Finley? Avui, l'Opel Corsa segueix més viu que mai, amb tota l'enginyeria alemanya d'Opel. I aquest mes, amb una oferta a la que només podràs dir yes. Opel Corsa, una icona que continua conquerint generacions. Més a opel.es.
19: A casa tenim 4 fills. Més que una família, som com una start-up. Molt d'entusiasme, només despeses i un munt de beneficis. Emocionals. El repte de veritat va arribar aquest setembre amb les extraescolars. Vam fer números i allò semblava el pressupost del Barça. Però vam pensar, som un equip. I què fan els equips? Buscar patrocinadors. Vam anar a les botigues del barri amb una proposta. Si ens pagaven la meitat de la quota, posaríem el seu logotip a la roba dels nens. Les botigues van acceptar. Això sí, quan surten de casa, semblen pilots de Fórmula 1.
20: Si ets família nombrosa o monoparental, demana el títol i podràs accedir a beneficis i descomptes. Truca al 012. Davant del dubte, la millor resposta. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
1: Avui a l'hora del Matí de Catalunya Ràdio, la periodista del periòdico Sara González, el politòleg i director de comunicació Aitor Arriaga, el periodista Toni Bolaño i l'economista Pau Llonc.
8: Especial informatiu amb Ricard Ostrell.
1: 10 minuts, serà 9:45. Som al matí de Catalunya Ràdio en aquest especial informatiu, seguint les pluges i les afectacions a les carreteres, però també valorant aquest anunci del president del govern espanyol d'avançament electoral amb Sara González, Aitor Arriaga, Toni Bolaño i Pau Llonch. Pedro Sánchez, que avança les eleccions generals el 29 de novembre, això vol dir que posa fi a aquesta legislatura després de la derrota dels decrets d'habitatge i també de les multitudinàries mobilitzacions que hi ha des de dissabte en pràcticament molts punts importants del país. Unes urnes que s'obriran el 29 de novembre i atenció perquè ara també s'obren nous escenaris i, per exemple, formacions com Aliança Catalana, ara ho explicarem, es podrien plantejar anar a aquestes eleccions generals. Hi ha divisió interna a Aliança, ara ho explicarem en detall, però tindrien temps fins al 26 d'octubre si volguessin presentar candidatura. Un escenari incert que també preocupa ara mateix a Junts, Sara, perquè Junts està molt preocupada pel que diuen les enquestes darreres.
0: Sí, però és veritat... Sí, sí, o sigui, aquest darrer cap de setmana hi ha hagut una enquesta que, evidentment, no només preocupa a Junts, sinó que també preocupa al Partit Socialista, tot i que és veritat que consideraven, o això deien, que estava una mica sobreestimat el resultat d'Aliança. I, de fet, el CEO, i veurem a l'octubre com surt un CEO, la tendència d'Aliança era a l'alça, però començant una frenada, igual que hi havia certa frenada de Vox. Però bé, al final les enquestes són tendències, i és veritat que el creixement d'Aliança és brutal. Deies ara sobre la possibilitat de presentar-se a les eleccions generals. És veritat que hi ha dirigents dins d'Aliança que en són partidaris, però pel que sabem, la que no és partidària és la pròpia Sílvia Orriols, sí, que de fet va arribar a amenaçar amb muntar un partit nou i deixar Aliança si es decidia presentar-se a les generals, entre altres coses perquè es trenca el relat, no? És un partit que el que vol és la independència de Catalunya per sobre de tot.
1: Ara ho explicarem també en detall del que hem pogut saber, perquè hi ha també novetats al respecte.
0: Dijous, quan parlàvem amb dirigents de Junts sobre què pensaven fer, no s'havia reunit encara l'executiva per decidir el vot dels decrets, però no veien amb mals ulls anar a unes eleccions, tenim present que compten que Aliança Catalana no es presentarà en aquestes eleccions, almenys ara aquest és l'escenari, i que comptaven que Carles Puigdemont, a partir de demà, doncs pot ser que pugui tornar. A mi se m'obren uns quants dubtes. El Suprem farà algun moviment per retirar l'ordre de detenció amb una campanya electoral ja activa i amb unes eleccions ja convocades?
1: Té un argument, el Suprem, no? És a dir, el Suprem podria dir, com que estem en període electoral, no aplico això fins que passi al període electoral per no interferir en unes eleccions, que seria patètic, perquè estaria negant un dret polític a una persona. Però, vaja,
0: bé, però res ens sorprendrà.
1: Estem acostumats.
0: La creativitat del Suprem no la subestimarem, no? Però ara és veritat que hi ha un argument de pes al qual es pot acollir per no fer aquest moviment. Clar, per Junts no és el mateix fer aquesta campanya electoral amb Carles Puigdemont aquí que amb Carles Puigdemont encara sense poder tornar. Com no seria el mateix, potser, decidir fins i tot que Carles Puigdemont es presenta com a candidat si realment se li aplica l'amnistia. Però a mi és un interrogant que ara se m'obre. Quin és l'impacte sobre l'amnistia? I, a més, amb la paradoxa de que Junts va fer possible aquesta investidura de Sánchez i aquesta legislatura amb el catalitzador de l'amnistia i al mateix temps, d'alguna manera, ha contribuït a fer-la caure sense que Carles Puigdemont hagi pogut tornar encara.
1: Atenció i precaució al que està passant amb les pluges. Ara ho actualitzarem, però hi ha situació també complexa a Granollers i també situació complexa del trànsit. Per tant, molta precaució a les carreteres i intenteu evitar desplaçaments si no són necessaris. Tània Tàpia, des de Madrid, quin és el run-run ara mateix després d'aquest anunci electoral?
15: Doncs era pràcticament un secret que tots estàvem comentant tot el cap de setmana, perquè hi ha hagut molta pressió de l'entorn de Pedro Sánchez, també del partit, perquè convoqués. Deien que no hi hauria una oportunitat millor. Si voleu, recuperem els moments de com ha expressat ja aquest avançament electoral amb un discurs molt ideològic. Ha dit que és l'oportunitat de tenir un congrés amb una majoria més àmplia que els permeti fer més coses. Ha reconegut errors, ha dit que no han fet prou, per exemple, en habitatge, i per això demana anar a les urnes el 29 de novembre per doblegar, entre altres, les elites.
2: Que para hacer más necesitamos renovar y ampliar el apoyo de la gente. Debemos movilizarnos y debemos lograr que el Parlamento nos dote de una mayoría mucho más amplia progresista con la que doblegar a las élites, conquistar nuevos avances sociales y seguir transformando España.
15: En un missatge, l'hem sentit en directe, on ha guardat el titular per al final, aquest avançament el 29 de novembre, ja li ha dit en el rei, també reunirà aquest matí el Consell de Ministres per deliberar prèviament, l'obliga la Constitució a fer-ho així, i on ja directament ha interpel·lat a la gent, diu que són unes eleccions per situar-se al costat correcte de la història.
2: Los españoles y españolas tenéis que decidir si deseáis sumaros a esa ola ultraderechista que involuciona allí donde gobierna, o deseáis que España continúe siendo un baluarte de apertura y de justicia social y de responsabilidad medioambiental. Si queréis que nuestro país retroceda o continúe avanzando.
15: Serà matí de reaccions. A les 10 del matí surt Alberto Núñez Feijóo a la seu del PP a Gènova. També roda de premsa de l'espai a l'esquerra del PSOE. El 17 d'octubre serà el moment de llançar el que han anomenat com a front ampli. Llavors dirà qui és el candidat. Reacció també de molts ministres i a les xarxes. Diuen que estan a punt, se la juguen totes el 29 de novembre.
1: Estarem pendents de la compareixença de Feijóo. Gràcies, Tània. I estem també pendents del que està passant ara mateix a Granollers. Atenció, perquè Protecció Civil està a punt de llançar un nou avís, una nova alerta, un nou és alert per risc de desbordament de rius i rieres al Vallès Oriental. Demana confinació a la població, que es protegeixin a l'interior d'edificis i que si arriba l'aigua, doncs recordar que s'ha de pujar a planta superior dels edificis. Cal evitar soterranis i zones baixes. I en cas de perill, recordeu que podeu contactar al 112. Eloi Cordomí, quina és la situació ara mateix?
6: Mira, hi ha un nou avís també de vigilància de 90 litres en 3 hores al Vallès Oriental, amb nivell vermell, a la Selva, al Maresme, amb nivell taronja, i tot el litoral i prelitoral amb avís per intensitat de pluja de 40 litres en mitja hora. En aquests moments, el riu Tenes ha baixat una mica de nivell. Havia arribat a 136 metres cúbics per segon, més que el que porta el riu Ebre, i ara mateix està a 108 metres cúbics per segon. Tot i això, la crescuda sí que s'està notant aigües avall, per exemple, a tot el sector del Besòs, on ja arriba pràcticament els 100 metres cúbics per segon. Les tempestes són molt fortes. Hi ha un gran sistema de tempestes format davant de la costa de Barcelona que apunta cap al litoral. De fet, hi ha tempestes molt fortes que molt probablement, en pròxims minuts, afectaran Baix Llobregat i Barcelonès, amb aiguats torrencials altra vegada, a més de totes les pluges intenses que cauen, per exemple, al Baix Penedès, al Garraf, també en punts del Vallès Oriental i Occidental, Maresme i comarques de la Selva. Això es mantindrà així durant tot el matí i hem de seguir l'evolució de cara a la tarda perquè el pronòstic és molt incert. Això que està passant ara no ho veiem de cap manera i cal veure si la previsió és que es pugui allargar també més hores avançada a la tarda.
1: Per ser que el president de la Generalitat suspèn agenda ara mateix per seguir l'evolució d'aquests aiguats i anirà també a la reunió del Centre de Coordinació Operativa de les 11, un temporal que està afectant a Granollers. Nosaltres estem a punt d'entrar ja a Granollers per explicar també de primera mà el que està passant. Està passant i està afectant, per exemple, també hospitals i també, atenció, perquè per la pluja també hi ha moltes afectacions a les carreteres, Clàudia Serra.
7: Sí, us ho estem explicant durant tot el matí. És circulació molt complicada i, de fet, a aquesta hora, bé, el consell seria intentar no agafar el cotxe si no és imprescindible, perquè el col·lapse és força important a l'entorn de Barcelona, d'accés a la ciutat, carreteres com la 2, la B23, la C32 Sud, la C31, la C16, la C58 i les rondes acumulen retencions importants, molt pendents, sobretot, d'aquest entorn, d'aquesta zona de Vallès Oriental, sobretot l'entorn de la seva capital, de Granollers, perquè les pluges han provocat noves inundacions a la Ronda, que enllaça amb la Roca, amb les Franqueses i amb Canovelles, a més de carrers de l'interior de la ciutat. I també hi ha retencions en vies principals com l'AP7, de la Roca a Montmeló, en sentit sud, per la caiguda d'un arbre, a la C17, de la Garriga a Parets del Vallès, també per caigudes d'arbres, i encara s'arrosseguen cues també a la C60, d'Argentona a la Roca del Vallès, i a la C59 a l'alçada de Caldes de Montbui.
1: Doncs aquesta és la situació quan arribem al punt de 9:45 del matí. Ho estem explicant a Catalunya Ràdio, la Ràdio Nacional de Catalunya. Situació complexa. Nosaltres ara mateix a l'AP7, en direcció a Barcelona, aturats ja i en una situació en què veiem que no plou massa en el punt on ens trobem. Estem a uns pocs quilòmetres del que seria el desviament cap a Granollers i anirem intentant explicar minut a minut el que vagi passant, però hi ha molta gent que ens escriu que diu que porta una hora a la carretera, per exemple, a Barfeda, que agradeu Granollers, com la Juliana Canet, que li donem molts ànims des d'aquí, i també altres oients que ens truquen al telèfon del directe 93201-7474. Si voleu compartir amb nosaltres el que esteu vivint, línies obertes per escoltar-vos, el 93201-7474. De seguida ampliarem la previsió del temps i la del trànsit també avui en directe en aquest programa especial que estem fent el dia en què Pedro Sánchez també ha anunciat que avança eleccions. Ho estem comentant amb Sara González, Aitor Arriaga, Toni Bolaño i Pau Llong. Toni, on veus la jugada de Pedro Sánchez?
4: Bueno, jo crec que és una jugada de que és ara o mai. O sigui, en aquests moments l'aturada dels decrets en tota la tensió social que hi ha, el PSOE no s'ho podia permetre. O sigui, el Pau ara deia no té ganes de solventar l'habitatge, sinó de solventar la legislatura. Home, és que a l'altre costat no hi ha res, perquè PP, Vox i Junts estan en una altra fira. I aquí el president Sánchez tira endavant. Jo el que sí que puc anunciar és que jo crec que avui no, que avui el Consell de Ministres és només extraordinari per aprovar la convocatòria, però demà, que hi haurà govern...
1: Se'n sona ara mateix sí. L'avís de protecció civil amb risc de desbordament, com dèiem, de les Rieres del Vallès Oriental.
4: Bueno, el que faran demà segurament en el Consell de Ministres ordinari és l'aprovació un altre cop dels dos decrets. Dels dos, insisteixo, dels dos. I què faran en aquests dos decrets? Aniran a la Diputació Permanent, perquè les Corts ja estaran dissoltes, a la qual cosa Junts no té presència a la Diputació Permanent i s'aprovaran els dos decrets.
3: En té un.
4: Bueno, sí, però no és clau.
3: Per rigor, el rigor com en el Reial Decret.
4: Sí, és veritat, Toni. El rigor per donar suport a les grans forquilles,
3: el rigor.
4: És com s'han descobert tots els mails que havia rebut Junts, dient que mira el que han rebut aquí tota la gent que ens dona suport.
3: No tots han rebut de la Mari Carme, però sí de la Francisca.
4: La intel·ligència artificial pues és una mica complicat.
1: Toni, i de quina trucada van rebre? Toni, un moment, deixa'm recordar que la Diputació Permanent és com una mena de congrés de guàrdia,
4: hi
1: ha menys diputats, i aquí els càlculs sí que hi ha majoria d'esquerres, per això el que deies que s'aprovaria i es podria...
4: S'aprovaran els dos, sí. I jo crec que això serà, diguem-ne, la bandera. Jo crec que el més important que avui ha fet el Pedro Sánchez, davant d'unes enquestes horribles, és posar en valor una altra discussió, que és tornar enrere o tornar endavant. Però l'habitatge, com deia el ministre Bustinduy l'altre dia, convertit en referèndum. Bueno, és una aposta, o sigui, en aquests moments l'esquerra té poques possibilitats, però hi ha alguna. És aquesta finestra d'oportunitat, i la gent veurà que és el que vol. O sigui, vol que... I ja veurem allò d'Aliança Catalana. Aquí jo me descobreixo en la gent d'Informatius de Catalunya Ràdio i en la Sara. Aquí no tinc ni idea.
1: Ara t'ho explicarem.
4: De com està la pel·lícula.
1: Ara ho explicarem, perquè tenim més detalls. Ho explicarem amb el Maiol Roger d'aquí pocs minuts. Sara.
0: Sí, en tot cas, és veritat que l'eix de campanya que ara situa aquesta dicotomia, no?, democràcia-autoritarisme, és un eix en el qual Pedro Sánchez s'hi sent còmode, però ull, perquè estem veient com és un leitmotiv de campanya que es va erosionant, que s'està erosionant, i ho hem vist en altres països de la Unió Europea. Al final, l'eix que està situant el president del govern espanyol no dista molt del 2023.
4: Bueno.
0: I no dista molt d'aquell famós si tu no hi vas, ells tornen, no? El problema és que la gent...
4: 2008.
0: Doncs mira, Toni, doncs el teu eslògan s'està erosionant. Em sap greu, però és així. La gent està perdent la por, la gent està perdent el tabú.
4: Ja la tindran.
0: Sí, clar, però per tenir-la, primer s'ha de passar per un govern i una tapa fosca.
4: Tot i ja està.
0: El que estic plantejant és que arriba un moment en què l'argument de la por queda superat si tu no planteges sobre la taula una agenda de transformació. Aquesta última legislatura, des de l'any 2023 especialment, ha estat una legislatura de resistència, on moltes vegades hem oblidat que no hi havia una majoria d'esquerres al Congrés dels Diputats. Hi ha una majoria de dretes. Jo crec que el divendres tothom va obrir els ulls.
4: Però hi ha dretes i dretes. Coalició Canari i PNB, per exemple.
0: Evidentment que aquí tothom ha pres...
4: Tindré dret a dir-ho, o sigui, són uns desagraïts.
0: Tothom ha pres decisions, el PNB i Junts, pensant en el seu electorat i pensant en la seva situació política. El PNB depèn del Partit Socialista per governar Euskadi, i per tant va fer la decisió intel·ligent que acostuma a fer sempre el PNB, i és dir, jo m'aparto ràpid de l'olla de la pressió...
1: Qui li està a punt de menjar la torrada del PNB és l'esquerra sobiranista i d'esquerra, i no Aliança Catalana.
0: Sí,
1: també això és important.
0: Però en tot cas torno a allò d'abans. Al carrer, la gent que està indignada, la gent que està protestant, no demanava eleccions, sinó que demanava una solució estructural a la crisi de l'habitatge. I val a dir que una crisi tan galopant com aquesta no es resol en 8 dies. Què vull dir amb això?
4: Evidentment.
0: Què vull dir amb això? Què ha dit el president? Que ha fet tot el que estava a les seves mans. Jo no dubto que s'ha produït avenços socials des de l'any 2018. Sí, molts, però a nivell d'habitatge es podria haver fet molt més. I és veritat que els partits socialistes no ha aprovat, per exemple, la regulació dels lloguers de temporada, quan ho podria haver fet, que va ser a la llei d'habitatge del 2023, a la qual va arribar arrossegant els peus i perquè hi havia una convocatòria electoral precipitada.
5: A Catalunya s'ha fet,
0: A Catalunya sí.
5: Però a Catalunya s'ha fet, a l'Estat no.
0: Sí,
5: no
0: cal interrompre
4: el canvi en el tema de l'habitatge, o el fa el Partit Socialista, o no
0: Bolaño,
4: es fa.
0: Siguem honestos. Siguem honestos. El PSC fins l'any passat no va votar a favor de la regulació dels lloguers de temporada. Per què? Perquè té un govern en minoria aquí. I per què? Perquè li exigia Esquerra Republicana, li exigien els comuns, i li exigia la CUP, i li exigia el sindicat de llogateres. Fins que no es va trobar governant en minoria i necessitant tots aquests vots, aquesta regulació no la va fer. Es podria haver fet abans.
4: I a Barcelona
0: es podria haver fet el 2023 també, si el Partit Socialista ho hagués volgut fer. Vull dir que al final, ell que ha dit hem de reconèixer que s'han comès errors i que no s'ha fet tot el que es podia, en matèria d'habitatge, és palmari. Llavors, la gent que ara està enfadada per això, ho oblidarà?
5: En 2 mesos.
0: És la meva pregunta, és la meva pregunta. I després, l'esquerra que vol capitalitzar això, és a dir...
1: La teva pregunta, el que diu les simulacions que van fer, per exemple, al País, aquestes enquestes fetes de les últimes eleccions, diu que en el 90% dels casos hi ha majoria de dretes.
4: Sí, sí, sí.
5: No, però bueno, aquí... jo vull dir una cosa, si puc. Molt ràpid. No, no.
1: T'he tret a la Sara, eh? Sara, no sé si vols acabar.
5: Sí, no, perdona, Sara.
0: Sí, no, deia, l'esquerra que hi ha a l'esquerra del PSOE és la que està somiant ara en capitalitzar aquesta bandera.
5: Sí, bueno, també
0: el problema és el com. Com està aquest espai? Quins lideratges tenen? Si no han sigut capaç ni de recomposar les majories que tenien l'any 2023 per presentar-se en coalició. Insisteixo, no es soluciona en 8 dies el que no has fet en 8 anys. Doncs no es soluciona en 4 dies el que no s'ha sabut recosir en els últims 3 anys.
1: Pau i Aitor.
5: Sí, jo només dic, si ara aquesta mena de pirueta que planteja el PSOE, que jo no sé fins a quin punt està ja confirmada o no, que és d'aprovar aquests reials decrets per aprofitar la majoria conjuntural a la Diputació Permanent perquè siguin vigents fins a les eleccions, si això ho arriba a fer el PP... Si això ho fa el PP al final d'una legislatura del PP on no té majoria parlamentària per aprovar les seves lleis reaccionàries, que com podeu imaginar-vos a mi em fan vomitera, però si això ho arriba a fer el PP, què estaríem dient ara? O sigui, ara què passa? Que la majoria progre, com que és molt progre, pot legitimar que un govern que perd una votació utilitzi aquesta mena de pirueta parlamentària filibustera per aprovar una cosa que ha tingut rebuig en el Parlament? No tindria més sentit si realment tu vols modificar la situació de l'habitatge. Si el que vols és anar a eleccions en les millors condicions possibles, que no seran bones condicions i que ens portarà un govern de dreta i extrema dreta, és un altre tema. Però si tu realment volguessis modificar les condicions, Toni, de la gent i de les classes populars i la situació de l'habitatge i tal, tens marge per negociar amb Junts, ara mateix. I en aquesta antena hem criticat a Junts del dret i del revés, però estan mostrant una posició que és contrària als grans tenidors, que estan obrint la porta fins i tot a regular lloguers d'habitacions i de temporada, coses que tant Junts com el PSOE durant aquesta legislatura ja han votat en contra. Amb dos són responsables d'una instrumentalització del moviment de l'habitatge brutal, que esperem que els hi surti malament. Però en qualsevol cas, no hi havia marge per part del PSOE per ara seure Junts i aprofitar un final de legislatura potent amb legislacions que demostrin que tot això que diu la Sara no és només verborrea, aquesta, els bons contra els dolents i el progrés contra els tecnofeixistes, sinó que realment hi ha voluntat de legislar a favor de la gent? No. Això els hi és absolutament igual. El PSOE, insisteixo, dels desnonaments express, de les socimis, els que van rebutjar la compra d'habitatges no residencials, ara van a eleccions perquè veuen una petita opció de no anar-hi en unes condicions lamentables. I això és lamentable. I torno a dir, no normalitzem que ara s'aprovin aquests decrets a favor dels quals jo i molta gent hi som, però no tot s'hi val. No tot s'hi val.
1: Per al·lusions directes, si et sembla, Toni, respon tu i després Aitor.
4: Ah, vale, com vulgueu, eh?
1: Sí,
4: vale. No, mira, aquí només hi ha un impulsor del govern de dreta i d'extrema dreta que li donarà suport, quina importància tindrà la propera legislatura, que es diu Junts per Catalunya. Seure'n Junts, Pau, el dilluns, Miriam Nogueras va fer una roda de premsa o un canutazo al Congrés dels Diputats que deia que no era el decret Mari Carmen. Era el decret Junts.
5: Ho tens molt malament per situar-me al costat de Míriam Nogueras, a mi, eh? Ho tens molt malament. O sigui, amb l'Aitora potser ho pots discutir, això, però a mi, com pots comprendre,
4: sí, a veure, no
5: ni
4: pretenc...
5: Junts ni la Míriam Nogueras em cauen gaire
4: no pretenc...
5: bé. Però lo Cortés no quita lo valiente, Toni.
4: Bueno, deixa'm acabar.
5: Sí.
4: El dilluns, la senyora Nogueras deia que era el decret Junts. Què passa de dilluns a divendres? Això de que seuran Junts, no, home, no. Junts ha agafat i ha traït un altre cop el seu moviment del primer dia, perquè va començar a rebre trucades, com deia el Gabriel Rufián, d'aquí. Bueno, doncs potser algun dia s'assabentem. Però aquestes trucades van acabar. Insisteixo en allò dels fons forquilles, que no és conya. Perquè van presentar un munt de correus electrònics que van rebre donant suport a la seva postura, però clar, la intel·ligència artificial és molt traïdora i es va descobrir el pastís. No eren correus de gent, sinó que eren correus muntats per intel·ligència artificial. En Junts no hi ha manera, perquè insisteixo, ara diré una altra cosa, com, bueno, ho diu l'Ivan Redondo, són uns desagraïts. O sigui, el PSOE dona el pas per aprovar l'amnistia, que li cau xuzos de punta i provoca que més de 700.000 vots s'hagin anat al PP, al PSOE, 200.000 a Vox, 200.000 a Vox, i 1 milió a l'abstenció. Per això el senyor Puigdemont i la senyora Nogueras pensen que no. I
0: per això s'anilava la paradoxa.
4: Junts està intentant dir, no, ara quan torni Puigdemont tornarem a la primera línia perquè anirà tot molt bé. El senyor Puigdemont no sap que la Catalunya de 2026 no és la de 2017. Ha canviat substancialment. I espero que els sindicats d'inquilines li facin saber.
1: Aitor.
9: Vinga, va. Que fins ara m'he parlat i he sentit moltes coses. Bueno, sí que m'agradaria recordar que aquesta legislatura comença amb que Junts se salta el seu principal compromís. Junts va dir que no faria primer ministre a Pedro Sánchez. I, a més, no ho va dir qualsevol persona, ho va dir el president Puigdemont. I quan es dona l'aritmètrica parlamentària, ens adonem que no només era aquella aritmètica parlamentària, sinó que va ser un cop de sort. No per Junts, sinó que no arribés la suma de PP-Vox. Junts assumeix allò i diu, ens empassarem aquest gripau, que déu-n'hi-do quin gripau, no només per intentar també, evidentment, arrencar coses pel seu projecte polític, sinó sobretot per evitar que anem a unes noves eleccions que aleshores PP-Vox sí que haguessin guanyat. Ara, que hi ha una possibilitat de poder fer una petita tirita a la crisi de l'habitatge perquè hi ha un reial decret a la taula, no només hi ha enquestes, hi havia en aquest cap de setmana un reial decret ben escrit, sense faltes d'ortografia, doncs el Partit Socialista, que deia que són la tomba del feixisme, doncs és qui ens portarà un govern de PP-Vox i ja està. I efectivament hi havia un decret negociat amb Junts. Però quan entra en el Consejo de Ministros, deixa de ser només de Junts i passa a haver-hi molta gent. I Gabriel Rufián ja ho va dir en els passadissos. Esto no puede ser el decreto de Junts. Junts no puede marcar les línies de vivienda. I què van fer? Van fer un decret que hi havia idees de Junts per Catalunya, efectivament.
1: Moltes.
9: Però que hi havia coses...
1: Des del meu punt de vista.
9: Bueno, però hi havia coses que feien impossible l'aplicació pràctica des d'un punt de vista tècnic a ulls de Junts. I per tant Junts legítimament diu, escolta, nosaltres això no ho votarem. Ei, és una cosa que ja havia passat altres vegades, sense negociar amb Junts prèviament. És a dir, que primer anàvem a una votació, Junts deia, no me gusta, no passa res, encara que em digueu que soy el más malo de todos, torneu-ho a fer i us ho votaré, per exemple. Quantes vegades hem escoltat? Quantes vegades hem escoltat? Junts està en contra de la revalorització de les pensions i al final acabàvem votant. No? Per què? Perquè hi ha un marc mental...
4: Amb PP i Vox moltes vegades.
9: Toni, jo t'he escoltat i t'he respectat moltíssim i t'ho juro que m'he hagut d'aguantar molt. Llavors, si tu tens unes enquestes i tens un reial decret que sí que podria tirar endavant i ho pots fer con un Consejo de Ministros extraordinario, con otro Congreso extraordinario, i al final tires per les enquestes, és que en comptes de salvar la gent, no? Que és el que se'ns ha dit, és l'operació salvar el presidente. I ja està. Tenim el millor jugador d'escacs de la política espanyola en tota la història. Jo li reconec. De fet, fins i tot us diria més, sóc friqui de la cosa, me pone. És a dir, m'encanta veure-ho. Ara bé, això no va de mi. Jo no estic patint.
1: No va de tu.
9: No, és que no va de mi.
0: No,
9: i tampoc va del presidente. I ens hem passat tot un cap de setmana jugant amb la idea de si hi havia eleccions o no, en comptes de veure com hi ha una petita oportunitat per fer les coses bé i fer-les amb la majoria que van donar les urnes i no s'ha fet. I per cert, s'han fet moltes llistes amb noms i cognoms, Ricard. Moltes llistes, sobretot amb les de Junts i situant-los en allà perquè la gent els hi tiri a la diana. Jo vull fer una altra llista, no de bons i dolents, d'hipòcrites, ganduls i inútils. Fixa't, Pilar Bernabé, del Partit Socialista. Jo anava a Madrid a explicar coses aquest cap de setmana i llegeixo: les derechas construyen muros, les izquierdas construimos casas. Pell de gallina, pell de gallina. En el pacte del Botànic només es van construir 4 habitatges de protecció. Mònica García, que ja té ganes ara ella de ser la nova Yolanda Díaz, no ha sigut capaç ni d'acabar amb les urgències de 24 hores. El seu gran tema, todo un ministerio. Gabriel Rufián, el més gandul de tots, molt popular, però gandul no, lo siguiente, porta 8 anys condicionant els governs a Espanya. És el diputat número 122. 0 lleis d'Esquerra Republicana. No n'ha fet ni una, no ha sigut capaç de treure ni una endavant. Junts per Catalunya només porta 3 anys i n'ha tret 2. La llei L, que els fa molt dolents, són molt males persones, i la llei contra la multireincidència. I Jordi Hereu, que crec que el coneixem tots. Quins nassos ara, dir...
4: Home,
9: uno de estos días... Un moment.
4: Cuatro calles, pero sin freno.
9: No, Toni, escolta el que va escriure aquest senyor.
1: Si n'hem fet llistes, potser...
9: Uno de estos días en los que recordaremos quién votó qué. Té nassos que aquí va muntar una consulta. Van a votar. No va poder votar perquè tècnicament era un trunyo i va dir a la premsa que havia votat, ara ens vingui a dir que recordarem qui votarà què.
1: Són les 9:47. Un moment, senyor, perquè està plovent molt. Anem a saludar a aquesta hora Ramon Lamia, el director del Servei Català de Trànsit. Ramon, què tal? Bon dia. Hola, senyor Lamiel. Doncs no tenim el senyor Lamiel. Doncs disculpeu, perquè just anàvem a saludar, feia estona que estava esperant. Hi ha una situació també de saturació ara mateix a la P7. Nosaltres estem intentant baixar cap a Barcelona, venim de la zona de Girona, diguéssim, i realment hi ha molt trànsit ara mateix, tot això arran d'aquestes pluges que estan afectant a Catalunya, ara mateix el litoral, i també la zona del Vallès Oriental, hi ha una afectació important i molta precaució, per tant, perquè, a més, hi ha advertències de diferents avisos, com explicàvem abans, que diuen que les rieres podrien créixer i, per tant, aquesta situació és complexa. Farem una pausa. Ara sí, Ramon Lamia, espera't, director del Servei Català de Trànsit. Bon dia.
10: Hola, molt bon dia, moltes gràcies.
1: Disculpi per l'espera. Quina és la situació ara mateix?
10: Ara mateix la situació és complicadíssima al Vallès Oriental per la situació general de la tempesta que està afectant especialment aquesta zona. S'ha demanat confinament de la població i s'ha donat una sèrie de pautes per si creixen les aigües en diferents punts, no? I per tant, molta atenció a tothom que estigui a la zona del Vallès Oriental. I precisament en aquesta zona és on tenim un problema més, per dir-ho així, vinculat al que és la situació meteorològica. Què és? A la C-17 tenim congestió des del que és pràcticament l'Ametlla del Vallès fins a l'alçada de que seria el Coll d'Alemanya, allà a Lliçà d'Avall, a Lliçà d'Amunt, perdó, i també tenim certa congestió en sentit nord a la C-17. Això s'està resolent, ha estat per arbres caiguts i també per un enllaç que hi ha amb la Ronda Nord de Granollers, que com que estava afectada des d'ahir, li costa drenar tot aquest trànsit. Aquí el que estem fent i el que s'ha fet és retirar aquests arbres i a partir d'aquí la situació de la C-17 ara ja millora. I l'altre problema que tenim és a l'AP-7 entre Montornès i ara ja arriba fins a Cardedeu amb trànsit lent, amb retencions, perquè aquí també ha caigut un arbre. I llavors hem retirat els arbres i tot i així afecta la circulació en sentit Barcelona. Aquí dir, per això, que és important assenyalar-ho, aquesta zona de Parets del Vallès, l'AP-7, es queda amb 2 carrils només. Llavors, qualsevol afectació que es produeixin aquests 2 carrils, que és el que ha passat amb aquest arbre, doncs genera aquesta congestió. I l'altre punt problemàtic, em centro molt en el Vallès Oriental, però és que és el que ens preocupa més, ara estem aquí amb els companys analitzant aquesta situació, a la C-60 que s'uneix amb l'AP7 a la zona de la Roca del Vallès, allà tots els nusos de connexió, totes aquelles rotondes distribuïdores de trànsit estan molt afectades, fins i tot ens hem plantejat, els companys de Mossos d'Esquadra de Trànsit ens han plantejat tallar la C60, però no s'ha prohibit, ells estan regulant trànsit i per tant de moment s'està traient tot el trànsit que hi ha acumulat, però la situació és complexa a la zona del Vallès Oriental. Tothom que hagi de viatjar per aquestes vies, si s'ho pot estalviar, que s'ho estalviï, si no, que sigui molt prudent, perquè les vies estan afectades. I una última cosa, no podem derivar trànsit, balancejar trànsit cap a alternatives paral·leles, perquè la situació de tota la comarca és complicada i, per exemple, la C59, que podria ser una alternativa a la C17, està també tocada i amb congestió.
1: Ara mateix tenim 8 comarques en alerta vermella, això fins a les 2 del migdia per intensitat de la pluja en 30 minuts. Estem parlant del Garraf, de l'Alt Penedès, del Baix Llobregat, del Barcelonès, del Maresme, del Vallès Occidental, Vallès Oriental i la Selva. No sé si en aquest sentit el que està veient en aquesta fotografia és que la gent, veient com el servei de transport públic no funcionava en alguns casos encara amb prou normalitat, ha agafat el cotxe, com que tampoc teníem avisos de que això podia complicar-se tant, perquè la probabilitat que això passés era d'un 5%, ens deia l'Eloi, per tant no era previsible, doncs molta gent ha agafat el cotxe i per tant ens hem trobat una situació d'embús mentre afectava el temporal, que està ara veient-se afectada en aquestes carreteres que vostè deia.
10: Seria una mica al revés, és a dir, l'embús s'ha vist provocat per aquesta situació meteorològica que s'hi ha sumat, poder sí, com diu vostè, aquest ús del transport privat, no?, del vehicle privat, del cotxe, perquè assegurar el trajecte i poder arribar a la ciutat, no? O arribar-hi amb més facilitat. És veritat que això ha congestionat doncs, tot el perímetre de la ciutat de Barcelona, perquè el que perjudica més el trànsit és la intensitat hora punta i intensitat horària, que és quan es concentra tot el trànsit en unes hores, que és el que ha estat passant aquestes dues primeres hores i s'està allargant. També s'està allargant per els efectes de la pluja.
1: Doncs molta precaució i, com deia el director català del Servei Català de Trànsit, que millor que evitem els desplaçaments, si no és imprescindible ara mateix, sobretot en aquesta zona que vostè deia del Vallès Oriental. Gràcies per acompanyar-nos. Que vagi bé el dia.
10: Moltes gràcies. Que vagi bé.
1: I bona feina, perquè des del Servei Català de Trànsit també s'està fent molt bona feina aquests dies i és important també destacar-ho. Eloi Cordomí, com està ara mateix? Gràcies. Com està ara mateix la situació?
6: Doncs tenim aquest nucli de tempesta molt potent just davant de la costa que està enviant branques de precipitació extremadament actives a tot el litoral i prelitoral de Barcelona. Aiguats, en aquests moments, el Barcelonès, el Baix Llobregat, el Garraf, arriben també al Vallès Occidental i al Vallès Oriental. Per tant, s'ha elevat l'avís, com bé comentaves. Tenim ara mateix totes aquestes comarques, totes les del litoral i prelitoral de Barcelona, des del Garraf, Penedès, Baix Llobregat, Vallès Occidental i Oriental, Barcelonès, Maresme i Selva, amb avís de nivell màxim. En totes aquestes zones, jo crec que és prudent en aquests moments doncs, demanar reduir al màxim la mobilitat, perquè hem de pensar que el terreny està totalment saturat i la resposta de qualsevol curs hídric pot ser immediata davant de totes aquestes pluges d'intensitat torrencial.
1: Això vol dir que immediata vol dir, Eloi, com funciona això? És a dir, en pocs minuts, diguéssim, la cascuda del riu pot superar-se i pot desbordar-se?
6: Jo crec que l'exemple el tenim en el que hem vist al Tenes aquest matí, ben a prop de Granollers, el riu Tenes, el seu pas per Lliçà de Vall. Aquest matí ha passat de tenir res d'aigua a tenir el mateix cabal que porta el riu Ebre en una hora. Per tant, fixa't la intensitat, la velocitat en què pot canviar el cabal d'un riuet. Baixava un metre per segon i ha passat a 130. Ara ha baixat una miqueta en aquell sector, però les pluges es dirigeixen cap allà altra vegada i pot tornar a augmentar.
1: Ara mateix som a Granollers, nosaltres, molt a prop de l'estació de servei que hi ha aquí al voltant, a la C1415C. Estem desviats, diguéssim, paral·lels a l'AP7, molt a prop de la torreta de Granollers. I aquí plovisqueja ara mateix, no hi ha molta pluja, i veiem també molta gent que està amb el cotxe també aturat, alguns que també s'aturen en aquesta estació on ens trobem, esperant, suposo, de que passi la pluja. És el més recomanable, recordem, amb el que està passant a tots aquests llocs on hi ha avís taronja, el que caldria és aturar-se...
6: Avís vermell, eh?
1: Avís vermell és aturar-se i buscar un lloc on refugiar-se, diguéssim, on que això no ens pugui afectar. Ara mateix sona un altre és alert a l'estudi, perquè hi ha avís generalitzat ja de precaució absoluta del que està passant a Catalunya i s'adverteix a la gent que no es mogui. Per tant, si no és imprescindible, Pau Llong, viuràs avui una estona a Catalunya Ràdio.
5: Com altres una altra.
1: Una altra vegada.
7: Jo crec que m'ha passat
1: set vegades, diria, això. I com diria un amic meu, els negacionistes del canvi climàtic ja ens poden...
5: No, sí, diguis, no ho diguis exactament, no ho diguis. Literalment.
1: Sí. No, però aquí estem. Però clar, és que, Eloi, és a dir, deies que hi havia un 5% de probabilitat d'aquest temporal avui, dels models que teniu. Sí. Un 5%.
6: Exacte, és a dir... Bàsicament és que no es contemplava. Es veia tempestes sobre el mar que arribarien al litoral. De fet, hi havia un avís de nivell groc, de nivell taronja, amb probabilitat baixa que passés. Sí. Però el que s'ha format és això. És una altra estructura molt semblant a la del cap de setmana, segurament no tan bèstia, no tan ben organitzada, però molt semblant, un sistema convectiu mesoescalar entre Catalunya i les Illes Balears. Sí. I quan això es forma, doncs comencen a arribar tot de branques de pluja. I ara tenim exactament això. Branques de pluja molt intenses, malgrat que a Granollers potser ha baixat la intensitat d'elles,
1: però
6: n'hi ha moltes de molt intenses més a prop del litoral.
1: És la retenció dels guatets de cotxes que hi ha ara aquí, perquè si això comença a empitjorar ara, doncs el caos serà absolut. Mira, aquí tinc la Judit. Hola, Judit, què tal? Bon dia.
11: Hola, bon dia.
1: Tu anaves a treballar?
11: Jo anava a treballar aquí a les Franqueses, vinc del Maresme.
1: I què t'has trobat?
11: Pues va estar, bueno, la C60 està tota parada, ara he vingut a donar la volta i res, ara m'estan avisant que torni cap a casa perquè ens estan confinant, crec que el Maresme també estan confinant i res, cap a casa que anem.
1: Per tant, tornes enrere ara, eh?
11: Torno enrere.
1: Estaves aquí aturada a la carretera, ja arribaves tard, entenc, a la feina.
11: Sí, una hora i mitja tard.
1: Una hora i mitja tard.
11: Una hora i mitja tard, i he sortit amb una hora d'antelació de casa i no arribo. No arribo.
1: De què treballes?
11: Jo sóc mestra. Treballo en una escola de les Franqueses.
1: Per tant, l'escola també ha tancat.
11: Sí, ara m'estan dient que tanquen, també hi ha 4 nens a l'escola, així que no té sentit, tots cap a casa.
1: Tots cap a casa. Més aviat possible, gràcies.
11: A vosaltres.
1: Vagi bé. Mira, un altre senyor que tinc aquí. Hola, bon dia.
21: Hola, bon dia.
1: Com es diu vostè?
21: Joaquim.
1: Joaquim, vostè on anava?
21: Jo anava a Granollers, però...
1: Del Maresme.
21: Del Maresme, exacte. Sortia de Mataró i no plovia gaire, eren les 7 i mitja del matí. I quan he sortit del túnel, que agafes el túnel de Barbés, a la sortida, un xàfec de por i de por. I estic aquí a la benzinera de la Roca. Porto des de les 7:30, ben bones. O sigui, porto dues hores i mitja
1: aquí esperant.
21: Dues hores i mitja aquí esperant.
1: Vostè ha fet el que tocava, que era parar, aturar-se a un lloc refugiat, aquí tranquil, ha fet un cafè...
21: Sí, i aquí estic. Vull dir, anava amb la moto i dic, no,

0: Calma, calma, que encara no se sap. El concert, en aquest cas, els organitzadors no ens diuen res. Sergio Delgado, director de protecció... L'avís que he activat
1: el vespre és taronja.
0: És taronja, bueno, doncs veurem què passa amb l'avís taronja. Sergio Delgado és subdirector de Protecció Civil. Senyor Delgado, bon dia.
2: Hola, bon dia.
0: Què està passant i quina és l'advertència i el consell que fan a la ciutadania?
2: Doncs el que està passant és que tenim unes pluges torrencials molt per sobre del que ens havien advertit els models i els serveis meteorològics, i ara mateix, doncs, d'acord amb aquesta informació també que ens va arribant, hem llançat una sèrie d'advertiments a la població. Tot el litoral i prelitoral entre el Garraf, Penedès fins a la Selva, en tot aquest àmbit, Garraf, el Penedès, Baix Llobregat, Barcelonès, Vallès Occidental, Vallès Oriental, Maresme i la Selva, doncs pot ploure amb molta intensitat des d'ara, que ja ho està fent, evidentment, i ho sabem, fins al migdia. El lloc, l'àmbit on està la situació més preocupant i més crítica és el Vallès Oriental. El Vallès Oriental, des de primera hora del matí, hi ha hagut pluges molt intenses, molt excepcionals també una altra vegada, que han provocat incidències importants. El Vallès Oriental, davant el creixement de les rieres en diversos punts, a Lliçà de Vall, la riera del Tenes, en diversos àmbits d'aquests rius que conflueixen al Besòs, hem donat una instrucció de confinament. Demanem a la gent que no s'exposi a l'exterior perquè hi ha, en alguns àmbits del Vallès Oriental especialment, moltes afectacions i, en general, al Vallès Oriental, molt risc. Per tant, dues situacions. El que està passant ara ja ha passat. Incidències greus al Vallès Oriental, aquesta indicació a la població de que no surti a l'exterior perquè hi ha possibilitat de creixement sobtat de rieres i de desbordament, el que en algun cas ja s'ha produït, i a la resta de tot aquest àmbit litoral i prelitoral entre l'Alt Penedès Garraf fins a la Selva, aquesta indicació de precaució en les properes hores fins al migdia. En aquest àmbit no hi ha una instrucció, però sí que hi ha un prec, ho dic així perquè s'entengui, que la gent tingui moltíssima cura en tota la mobilitat. Són tempestes que ens estan sorprenent per la seva intensitat i pels danys que estan produint, i per tant hem d'anar amb molt de compte. En funció d'on veiem que pot produir danys més significatius, anirem enviant noves alertes. Hem alertat, doncs, fa un minut, uns minuts, a la població, i ho anirem fent en funció de l'evolució.
0: Val. Per tant, el confinament, em deia, és al Vallès Oriental només o a les 8 comarques que em deia?
2: Al Vallès Oriental, torno a repetir. Hi ha dues situacions.
0: Vallès Oriental,
2: una situació greu al Vallès Oriental. Tenim contacte amb diversos ajuntaments, sabem que Granollers està en una situació molt complicada, amb inundacions, i per tant, al Vallès Oriental, en caràcter general, confinament. Al Vallès Oriental, hem donat una indicació de dues hores, si cal allargar-la, l'allargarem, però com a mínim, les properes dues hores, Vallès Oriental, confinament. Per la gent del Vallès Oriental o la gent que té família, amics, etc., al Vallès Oriental, evidentment, sobretot canalla, no anar a buscar-los, estan en seguretat. Si en algun lloc hi ha persones que no estan en seguretat, trucaran al 112 i se'ls atendrà, perquè els serveis d'emergència, amb el comandament de bombers, estan fent les actuacions. Per tant, donem l'ordre de confinament i atenem a les persones que puguin quedar afectades, i demanem que la gent no es desplaci necessàriament. Escoles, doncs, a les escoles els nens estaran atesos pel professorat, i si hi ha alguna situació de risc es gestionarà i es buscarà la manera de que no quedin afectats en cap cas. Fora del Vallès Oriental, a tot l'àmbit metropolità, de l'Alt Penedès Garraf fins a la Selva, precaució les properes hores, si podem evitar mobilitat, l'evitem, perquè hi ha una situació de risc potencial fins al migdia.
0: Doncs, déu-n'hi-do, això no estava previst. Abans ho explicava l'Eloi, que les probabilitats d'aquest temporal eren poques. Això vol dir que estem sotmesos en aquest canvi climàtic tan extrem i que fa que també haguem de canviar també la manera de concebre els avisos, entenc. Cert,
2: evidentment,
0: l'autoprotecció és important, però també, si t'enganxa la pluja en un moment com aquest, doncs poc marge tens.
2: Bé, l'autoprotecció vol dir que és un canvi també conceptual i de manera d'entendre com actuem. Hi ha informacions públiques molt disponibles. El radar meteorològic és una eina disponible per tothom. Tothom podia veure aquest matí que plovia, i tothom, doncs, ha de saber, en aquests moments ha de saber que si estem a la tardor i estem veient que aquestes pluges, que fins i tot els models no ens ho anunciaven de cap manera, es poden convertir en situacions de gravetat. Per tant, l'autoprotecció vol dir estar preparats, vol dir adaptar-nos, vol dir en un moment determinat no sortir a l'exterior si veiem que la cosa no és segura. És necessari, és un canvi de paradigma, és un canvi de situació. Hem vist aquest matí a Granollers una tempesta explosiva. En un moment han plogut moltíssims litres, quantitats de pluja que normalment esperem per moltes hores han caigut en molt poc temps, i ens obliga a reforçar tots aquests mecanismes, evidentment, de prevenció per part de les administracions públiques, però també d'autoprotecció per part de tothom.
0: Doncs gràcies, Sergio Delgado, subdirector de Protecció Civil. Gràcies per acompanyar-nos.
2: Gràcies, bon dia.
0: A tot això hi ha, per exemple, la concentració de Plaça Catalunya amb el sindicat de llogateres. Lara García, et trobes aquí a Plaça Catalunya? Quina és la situació? Hola, Lara. Doncs no tenim a la Lara. Farem una pausa de 3 minuts i de seguida ho actualitzem tot plegat en aquest especial informatiu al matí de Catalunya Ràdio.
1: Al matí de Catalunya Ràdio, Ricard Ostrell.
3: Què passa quan un jugador i un venedor de l'11 es troben? Doncs que tu estàs tot el dia amb la il·lusió que et toqui el premi del cupó diari i en David té el gos pigall que l'acompanya tot arreu i el fa sentir-se més segur.
4: Només pel fet de comprar el cupó diari?
3: Pel fet de comprar-lo tu i tothom qui juga a les loteries de l'11. Perquè així feu que les persones amb discapacitat tinguin més oportunitats.
4: Mira que bé!
3: Quan et trobes amb un venedor de l'11, sempre passen coses bones. Així doncs, juguis el que juguis, ben jugat.
5: 11. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
6: Si vols vendre el teu habitatge, pensa en gran.
7: A Apialia, més de 300 agències col·laboren per vendre la teva propietat més ràpid i al millor preu.
6: Més difusió, més compradors, més seguretat en tot el procés.
7: Perquè vendre bé no és qüestió de sort, sinó d'un mètode d'èxit provat.
6: Busca la teva agència immobiliària Apialia més propera.
7: Apialia, la força de vendre junts.
8: Tot Barcelona és un gran districte cultural amb música, teatre, circ, dansa, exposicions i cinema. Entra a districtecultural.barcelona i descobreix totes les propostes culturals que els centres cívics t'ofereixen a la ciutat. L'entrada és gratuïta. Fem la Barcelona de la teva vida. Ajuntament de Barcelona.
9: No és només un reality.
10: A què hem vingut aquí?
11: A guanyar!
9: Tampoc una cursa més.
10: Bueno! Epa, Raquel!
9: És la travessa que posarà els nostres VIP al límit.
12: Vaig al límit amb tu.
13: La travessa, Expedició Tramuntana. Cada dimarts, nous capítols, en exclusiva a la plataforma 3CAT.
14: Sóc la Raquel de Carlàs. Tens un impacte al parabrisa? Un cop l'has vist, ja no deixes de veure'l una vegada i una altra. Demana cita a Carlàs.es i ho arreglem en 30 minuts. A més, t'ajudem a fer els papers de l'assegurança.
15: Carlàs canvia, Carlàs repara. Torna la competició més boja del curs.
16: Comença la nova temporada de fang. Proves noves.
17: Granota, Urquilla, Plano.
15: I un nou terreny de joc.
16: La diversió està més que garantida.
15: Torna fang!
18: Fang, divendres i dissabtes al Super 3 i a la plataforma 3CAT.
1: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
0: Ara mateix en directe al matí de Catalunya Ràdio som a una carretera que enllaça el Maresme amb Granollers, molts vehicles aquí aturats en un lloc on reposar, diguéssim, la gasolina, una gasolinera, i gent que, per exemple, aprofita per treballar. Veiem gent que està doncs amb el telèfon fent trucades de feina, d'altres treballant també amb el portàtil. Som ara mateix en aquest lloc, a dins del lloc, unes 8 o 9 persones que intenten doncs que la seva vida continuï amb certa normalitat mentre el temps està afectant. Hem de dir que aquí a fora no és que plogui gaire, no està plovent molt, però sí que és que l'afectació del trànsit i la previsió doncs que en alerta que hi hagi confinament doncs fa que molta gent doncs opti per no avançar en el seu dia a dia. Anem ara sí cap a Plaça Catalunya. Lara García, bon dia.
19: Bon dia, Ricard. Doncs a Plaça Catalunya ara mateix la situació també és complicada per la pluja, cau molta aigua, també baixa molta aigua pel terra de la plaça. Evidentment, doncs hi ha moltes tendes anegades, moltes tendes plenes d'aigua, doncs aquí resisteixen una mica com poden. Podem parlar amb un membre de l'acampada. Bon dia.
20: Bon dia.
19: Pedro Sánchez ha convocat eleccions fa una estona. No sé com ho encareu, com ho heu rebut i què fareu a partir d'ara. Us mantindreu aquí?
20: De moment ens mantindrem aquí, a les 12 tenim una assemblea on parlarem de tot això, animem a tothom a venir i a dir la seva.
19: I ara ho dèiem també, o esteu passant malament per la pluja, com ho porteu, què esteu fent?
20: Estem portant com podem la pluja, estem resistint com podem, necessitem lones, necessitem material per fer front a la pluja. Si us plau, fem una crida a que tothom ens porti coses per aigües, per poder resistir amb la pluja.
19: Us plantegeu abandonar l'acampada, tant sigui per la pluja o per les eleccions, que entenc doncs, que ara no hi ha un límit per fer aquesta acampada, no sé si voleu abandonar.
20: De moment no ens plantegem deixar l'acampada. Avui, repeteixo, tenim una assemblea a les 12 on tothom pot venir a dir la seva i anem cap a la vaga general.
19: I aquesta tarda hi ha manifestacions aquí a Barcelona, en principi es mantenen, si no hi ha un nou avís per les pluges. Us hi unireu?
20: Sí, ens unirem a la manifestació d'aquesta tarda.
19: D'acord, moltes gràcies i ànims amb la pluja.
0: Sí.
20: Gràcies.
0: Esperem que tinguin més paraules que les que hem sentit, perquè si no serà difícil també de sentir el seu discurs. Gràcies, Lara.
19: Adéu,
0: concentració que continua ara mateix a Plaça Catalunya. Veurem què passa amb les concentracions d'aquesta tarda, perquè ara mateix hi ha vist taronja també per la tarda. Hi ha també molta tensió amb el concert d'Oques Grasses, com dèiem, que molta gent encara ens truca, no ho sabem. De moment encara no hi ha previsió de cancel·lació d'aquest concert. Si canviés, doncs informaríem de seguida a Catalunya Ràdio. Ens truca el Pol al 93017474. Pol, què tal? Bon dia.

Bon dia, passen 9 minuts de les 10 del matí. Ara, a Ràdio Desvern, fem la Rambla. Eren les 9 i pocs minuts del matí d'avui dilluns 5 d'octubre quan Pedro Sánchez, president del govern espanyol, anunciava la dissolució de les Corts i convocava els ciutadans i ciutadanes en dret a vot a les urnes el pròxim 29 de novembre. Una convocatòria anticipada que arriba després que el Congrés tombés els dos decrets d'habitatge del govern espanyol i que situa precisament l'habitatge al centre d'unes eleccions que d'entrada no estaven previstes per ara. Sánchez ha comparegut per reivindicar la feina feta pel seu executiu, però sobretot per posar sobre la taula una preocupació, l'avenç de la dreta i l'ultradreta a Espanya i també a Europa. Ho ha fet parlant de la necessitat d'estar al lloc bo de la història. I aquí crec que hi ha una qüestió interessant, perquè les eleccions no haurien de convertir-se només en una batalla entre blocs, ni en una guerra de bons contra dolents, ni en una simple ells contra nosaltres. La política també hauria de ser capaç d'explicar per què una part de la ciutadania està canviant el seu vot. Perquè hi ha persones preocupades per arribar a final de mes, perquè hi ha joves que no poden emancipar-se, perquè l'habitatge s'ha convertit en una de les principals preocupacions socials, perquè hi ha ciutadans, ciutadanes, que senten que les institucions no els hi donen resposta. I davant d'això, els partits tindran unes setmanes per explicar-se, per explicar què han fet, què proposen, com ho pagaran i, sobretot, què pensen fer amb els problemes que afecten la vida quotidiana de la gent. Perquè d'aquí al 29 de novembre escoltarem moltes promeses, molts eslògans i molta retòrica. També sentirem parlar molt de blocs, de dreta, d'esquerra, de pactes, de majories, però estaria bé que enmig de tot aquest soroll no perdéssim de vista una cosa molt senzilla, que cada vot, darrere, amaga una persona. Una persona que pot estar preocupada pel seu lloguer, per la seva feina, per la pensió, per la sanitat, per l'educació, per la seguretat, per la immigració, pel futur dels seus fills o filles, o simplement per si el mes que ve podrà pagar totes les factures. I aquesta persona, el 29 de novembre, tindrà la paraula. Per tant, comença una nova cursa electoral, sí, i comença també una responsabilitat pels mitjans de comunicació com el nostre. És un mitjà de comunicació local, bé, sí, però nosaltres aquí procurem explicar, contrastar, preguntar i posar les propostes davant dels fets. I una responsabilitat per tots nosaltres, pels ciutadans, escoltar, comparar i decidir, perquè al final en democràcia l'última paraula no la té ni la Moncloa, ni el Congrés, ni cap partit polític, la té la ciutadania. I aquesta paraula arriba al 29 de novembre. Comencem, doncs, així, un programa marcat avui per aquesta notícia, marcat avui per aquesta convocatòria d'eleccions pel 29 de novembre. Soc Daniel Martínez i ara comença la Rambla.

I comencem aquesta setmana parlant de política, sí, però no només de política estatal, també de política municipal. El passat dimecres es va celebrar el ple municipal del mes de setembre a l'Ajuntament de Sant Just Desvern, una sessió amb diversos acords sobre qüestions que afecten directament al municipi: urbanisme, habitatge, aigua, pressupost i serveis municipals. Un dels principals punts va ser l'aprovació inicial de la modificació del Pla General Metropolità per actualitzar els usos i les condicions d'edificació dels polígons industrials. El ple també va aprovar el conveni amb l'àrea metropolitana de Barcelona per executar millores a la xarxa d'abastament d'aigua, així com les bases definitives per adjudicar habitatges de lloguer amb protecció oficial. En matèria de serveis, vam parlar també als diferents dirigents polítics de l'aprovació del contracte de la Unitat d'Intervenció Ràpida, la UIR, i també una modificació del pressupost municipal 2026 amb crèdits extraordinaris, suplements i transferències. La sessió va abordar també altres qüestions més concretes, com el recurs presentat per Fatjó SL sobre l'inventari de camins municipals o la derogació del reglament de participació en les paradetes de Sant Just al Carrer, que es preveu substituir per unes noves bases reguladores. I en l'àmbit institucional, el ple es va adherir al manifest del Dia Internacional de les Persones Grans 2026, recordem l'1 d'octubre, i al manifest del mil·lenari de les Assemblees de la Pau i Treva, que commemora el període 1027-2027. Pel que fa a les mocions, doncs es va aprovar la proposta d'Esquerra Republicana per revisar les mesures excepcionals derivades de la pesta porcina africana i delimitar espais de lliure accés a Collserola i altres espais naturals afectats. En canvi, el ple va rebutjar la moció presentada per Vox sobre el reforç de la defensa, la seguretat i les capacitats de l'Estat a Ceuta i Melilla. Un ple, per tant, amb una agenda àmplia i amb decisions sobre qüestions tan diverses com el planejament urbanístic, l'habitatge, l'aigua, els comptes municipals i l'ús d'espais naturals. I així encarem la setmana, repassant què es va aprovar dimecres passat i posant el focus també en aquelles decisions municipals que tindran recorregut en els propers mesos. I ho parlarem també en aquest magazín, aquí a la Rambla de Ràdio Desvern. Demà, entrevista política, la primera del curs, a part, a excepció doncs, de l'alcalde que ja ens va visitar fa unes setmanes, però la primera entrevista política doncs, que fem a un grup de l'oposició és a Desiris Lauca Thriller Trujillo, portaveu d'Esquerra, demà a les 11:10 a l'entrevista del dia. Sigueu benvinguts i benvingudes un matí més al 98.1 FM. Repassem el sumari d'avui. Avui parlarem de les notícies de Sant Just. Tot seguit també farem un repàs a les portades dels diaris amb Mariona Sales, cap d'informatius. També parlem de les efemèrides, de l'espai ramblejant i del temps. Avui, com a protagonista, marxarem també a parlar d'habitatge i en aquest cas amb Marta Herranz, portaveu de la Confederació Sindical d'Habitatge de Catalunya. I tancarem la segona hora amb Busco Pis, l'entrevista que farem doncs, a aquesta companyia teatral que arriba al Teatre Apolo de Barcelona. Tancarem el magazín d'avui amb Nutrició i Dietètica amb Elvira Sánchez i amb la tertúlia esportiva. Com esteu? Com va tot? Espero que hagi anat bé el cap de setmana, passat per aigua, però potser heu aprofitat per veure pel·lícules, per gaudir d'aquell disc que feia temps que no escoltàveu o per recuperar alguna lectura d'estiu que havia quedat a mitges. Sigui el que sigui, espero que hagueu disfrutat, que hagueu descansat d'aquest cap de setmana i ara ens toca arrencar, però deixeu-nos-ho a nosaltres, vosaltres seguiu amb la vostra, amb la feina, amb el vostre dia a dia, perquè nosaltres escriurem juntament amb Miqui Núñez a aquestes hores aquí a Ràdio Desvern. Bon dia.

0: Des de Càritas Sant Just oferim un espai de trobada per conversar i compartir. Si et ve de gust una estona de companyia, vine al Cafè de les 3. Estarem tots els dimarts fins les 5 de la tarda, al carrer Bonavista, número 113. Càritas Sant Just. Us hi esperem.
1: Quan compreu per internet, si pagueu amb una targeta de crèdit, podeu exigir l'anul·lació del càrrec si la targeta és utilitzada indegudament o si, finalment, no s'arribés a proveir el bé o servei.
2: Trobareu més informació a consum.cat o bé truqueu al 012, Agència Catalana del Consum, Generalitat de Catalunya.
3: En 8 minuts seran el 11:15 del matí. I ens ha costat dir l'hora perquè avui hem de pensar moltes coses abans de dir-les. Recordem que estem dins, diguéssim, d'aquest període, d'aquesta situació en la que, fa una hora i escaig, el president del govern espanyol ha convocat eleccions pel 29 de novembre. Estan passant moltes coses, a més també el temporal, que després comentarem amb en Carles Rius, company de meteorologia d'aquí, d'aquesta casa, de Ràdio d'Esvern, i que... En aquest sentit, també afecta a la graella, afecta la programació d'aquesta casa, que es veu mínimament alterada, ja que podrem fer espais per telèfon o inclús per videotrucada. Sí, com sigui, el programa continua, però sí que és veritat que al llarg del dia d'avui s'estan presentant moltes situacions en les quals hem de fer front i aquest equip també hi està treballant. Mariona Sales, bon dia.
4: Bon dia, Dani.
3: Benvinguda al programa.
4: Gràcies.
3: Com ha rebut la notícia, la informació d'aquestes eleccions anticipades, 29 de novembre?
4: Doncs mira, m'he llevat i al cap d'un rato he obert el mòbil i he vist la notícia i he dit, a veure, esperable, perquè ja després de això que es tombessin els dos decrets ja es parlava d'aquestes eleccions, que bé havia sortit que serien 29 de novembre o 6 de desembre, i estàvem aquí resant que no fos 6 de desembre perquè no caigués al mig del pont de la Puríssima, perquè és un dia complicat per fer anar tothom a votar. Finalment, 29 de novembre, doncs, a veure com avançaran aquestes setmanes, com aniran aquestes eleccions, si hi haurà sorpreses, si no hi haurà sorpreses. No sé, una mica l'expectativa, la veritat.
3: Totalment. La setmana passada, divendres, nosaltres ja vam estar pendents del televisor, estàvem pendents del que podia passar al Congrés dels Diputats. Evidentment, els tempos en política són els que són. Divendres no va passar res. Bé, va passar una cosa molt, molt greu que ha desencadenat tota la resta. S'han tombat aquests dos decrets, però no va passar res, diguéssim, de presa política, de decisió de hem de convocar eleccions. Això s'ha dut a terme al llarg d'aquest cap de setmana, aquestes reunions. Ahir el president del govern, Pedro Sánchez, va trucar al monarca dient aquesta dissolució de les Corts, comentant amb el monarca que s'anaven a dissoldre les Corts, demanar permís, bé, tots els protocols que s'han de seguir en l'Estat, i en aquest sentit Pedro Sánchez ha convocat eleccions pel 29 de novembre. Ho anirem comentant els companys de Catalunya Ràdio, també ho faran en directe aquí al 98.1 FM, els butlletins horaris de les hores en punt. Però ens toca també parlar de casa, Mariona, perquè tenim tres titulars per aquesta jornada d'avui dilluns. I avui parlem de que Sant Just celebra 10 dies de cultura, música i tradició amb les festes de tardor. També parlem de les sisenes jornades feministes de Sant Just que posen el focus en les violències digitals. Tancarem amb casc, assegurança i registre obligatori per als patinets elèctrics des de l'1 d'octubre. I ara sí, Mariona, tot teu. Parlem en clau cultural.
4: Parlem en clau cultural parlant de les festes de tardor, perquè del 16 al 25 d'octubre Sant Just celebrarà les festes de tardor amb una programació plena de cultura, música, tradició, gastronomia i activitats per totes les edats. Durant 10 dies, carrers, places i equipaments del municipi acolliran concerts, teatre, exposicions, cultura popular i propostes impulsades per l'Ajuntament i les entitats locals. Entre les cites més destacades, com sempre, hi ha la nit de Sant Just al carrer, que aquest any es farà el dissabte 17, amb música, espectacles, comerç i gastronomia fins a la mitjanit. La Diada Castellera, els jardins de Can Ginestar, també hi haurà les matinades, el correfoc de festes de tardor i la jornada de Sant Just al carrer, amb paradetes, actuacions i activitats. La programació també inclou teatre, exposicions, concerts i activitats familiars repartides al llarg de tots els dies de festa i es pot consultar el programa complet de les festes de tardor a la pàgina web festesdetardor.santjust.net amb tots els actes, hores i llocs ben apuntats.
3: La Mariona ha dit, i ben dit, que aquest any, el dissabte 17 d'octubre, ha estat l'escollit per aquesta nit de Sant Just al carrer, i ho hem dit així com amb un to doncs, diferenciador als anys anteriors, a les edicions anteriors, perquè perquè habitualment s'intentava coincidir el mateix cap de setmana la nit de Sant Just al carrer amb Sant Just al carrer, oi, Mariona?
4: Sí, aquest any es fa diferent. De fet, normalment el correfoc saltava, o sigui, era el cap de setmana anterior, el que ara seria doncs, el cap de setmana del 17-18 d'octubre, i aquest any el correfoc salta el mateix dia que la festa de la Bona Aigua, la nit de festa, que és el 24, per tant, correfoc i festa de la Bona Aigua seran el dia 24 i Sant Just al carrer el dia 25. I la nit de Sant Just al carrer salta el cap de setmana anterior, per primer cop, el dia 17, a veure com funciona.
3: Estarà més espaiat en el temps, això vol dir doncs, que les persones que participin en dues jornades ho podran fer d'una forma més tranquil·la, pausada i en tots els tempos que requereixi doncs, la preparació d'ambdues activitats, perquè recordem que hi ha moltes entitats que participen en les dues trobades i en aquest sentit doncs, és esgotador un cap de setmana el qual doncs, comences a preparar divendres a la tarda i no acabes de recollir fins diumenge al vespre. Per tant, en aquest sentit ho tindrem apaisat, ho tindrem diferenciat en dos caps de setmana que ens permetrà gaudir plenament amb calma i bé, doncs d'unes jornades que esperem que la previsió de pluja no posi en perill. Marxem a la segona notícia del dia, parlem de societat, Mariona.
4: Sí, és que el Casal de Joves acollirà els dies 13 i 14 de novembre la sisena edició de les Jornades Feministes de Sant Just, que enguany se centraran en les violències digitals. La programació es desenvoluparà durant la tarda de divendres i tota la jornada de dissabte i inclourà taules rodones, xerrades, tallers, actuacions i monòlegs. Les activitats abordaran els riscos, les amenaces i també les oportunitats relacionades amb les xarxes socials i l'entorn digital. També donaran a conèixer recursos, estratègies i bones pràctiques per promoure entorns digitals més segurs, respectuosos i lliures de discriminacions amb l'objectiu d'oferir eines i experiències per afrontar els reptes vinculats a les violències digitals.
3: Molt bé, doncs ara sí, tanquem aquest bloc amb la tercera notícia del dia en clau de mobilitat.
4: Sí, és que la nova normativa dels vehicles de mobilitat personal és vigent des de l'1 d'octubre i introdueix noves obligacions per a les persones que utilitzen patinets elèctrics. Entre les principals mesures cal tenir 15 anys o més, portar casc i circular amb els llums encesos. La regulació també estableix que els patinets elèctrics s'han d'inscriure al registre de la DGT, han de disposar d'una assegurança de responsabilitat civil i han de portar una identificació visible. A més, aquests vehicles són d'una sola plaça i han de complir les normes de circulació com la resta de vehicles. Els patinets no poden circular per les voreres i han de desplaçar-se pels espais autoritzats respectant la normativa de trànsit. L'Ajuntament recorda aquestes obligacions amb l'objectiu doncs, de reforçar la seguretat i la convivència a l'espai públic.
3: I passem a la lectura ampliada dels titulars de la jornada d'avui dilluns 5 d'octubre. Sant Just celebra 10 dies de cultura, música i tradició amb les festes de tardor. La programació del 16 al 25 d'octubre inclou la nit de Sant Just al carrer, el correfoc, les matinades, la diada castellera i activitats per totes les edats. Les sisenes jornades feministes de Sant Just posen el focus en les violències digitals. Dues jornades de debat, formació i activitats abordaran els riscos, les amenaces i les oportunitats de les xarxes socials i l'entorn digital. I tanquem amb mobilitat, casc, assegurança i registre obligatori per als patinets elèctrics des del passat 1 d'octubre. La normativa també fixa una edat mínima de 15 anys, l'ús obligatori de llums i la prohibició de circular per les voreres. Breu pausa, tornem de seguida amb les portades dels diaris.
5: Sabies que al teu municipi tens el servei d'Envici? Bicicletes 100% elèctriques per connectar amb el transport públic i que el teu viatge sigui millor. Mou-te de manera sostenible pels 15 municipis de l'àrea metropolitana de Barcelona. Per moure't bé, millor amb bici. Dóna't d'alta ara a envici.cat.
2: Nicotina, arsènic, cianur, poloni 210, naftalina, butà, quitrà. El fum del tabac perjudica també la salut dels qui no fumen. Fem un entorn lliure de fum per a tothom. canalsalut.gencat.cat Generalitat de Catalunya.
6: Doncs jo no separo la brossa. Em fa mandra.
7: Tu sí?
6: Esclar.
8: Marcel, cada cosa on toca, eh?
7: Esclar.
9: Reciclar és massa evident per no fer-ho. Envasos de cartró i paper, el contenidor blau o el cubell del porta a porta. Generalitat de Catalunya, sempre endavant.
10: Ei, vinga, som-hi ja. És el moment de fer el pas.
11: A casa, la feina i al carrer.
12: Quan anem de festa o al tall.

0: Generalitat de Catalunya. Sempre endavant.
1: 012. La Generalitat al teu costat.
2: Si com a dona vols saber quins recursos tens al teu abast, a les oficines d'informació de l'Institut Català de les Dones trobaràs l'atenció que necessites. Et podem orientar sobre salut, ajuda afectiva o sexual o assessorar sobre qüestions específiques per a dones i infants. Separacions, règim de visites, pensió i custòdia dels fills, abusos o situacions de violència masclista. Per tots aquests casos trobaràs un servei gratuït d'atenció psicològica i assessorament jurídic. Entra a gencat.cat/atenció a les dones.
1: 012. La Generalitat al teu costat.
3: Ràdio d'Esmer, 98.1.
4: Passen 2 minuts de 11:15 del matí. I encetem l'espai de notícies amb el panorama nacional i internacional. Ho fem amb les portades dels diaris d'avui dilluns. Mariona, què podem llegir avui a la portada del diari Ara?
5: Doncs el diari Ara obre amb el futur de la legislatura, posant pendents de Sánchez, que el PSOE es mostra preparat per anar a eleccions amb el marc de l'habitatge, que així és com obre portades avui doncs el diari Ara, perquè abans de tancar l'edició en paper dels diaris, doncs encara no s'havien convocat aquestes eleccions, que ara sí, les ha convocat doncs Pedro Sánchez, aquestes eleccions anticipades, el 29 de novembre ho ha fet aquest matí, per tant seria la notícia del dia. Diu que la plataforma Front Ampli es llançarà el 17 d'octubre a l'espera de Podem i només aquesta setmana hi ha 90 desnonaments previstos a Barcelona. En fotografia principal parla dels dos morts i un desaparegut pel temporal, aquest temporal de pluja i vent que va castigar Catalunya, acaba amb un balanç provisional de dues persones mortes i una de desapareguda i nombrosos danys materials en infraestructures, edificis públics com ara escoles i habitatges particulars. I es veu doncs una imatge de Barcelona que està completament inundat un tros, hi ha una persona fent fotos i de fet, vull dir, ahir es van enviar les alertes de que el Besòs estava en risc de desbordament, avisaven que la gent pugés que no es quedés a plantes baixes. També, vull dir, el dissabte vam tenir més d'una alerta. Ha sigut un cap de setmana
4: mogudet.
5: Mulladet, sobretot.
4: Mulladet i mogudet.
5: Sí, sí. Mm-hmm. Sí, sí.
4: De fet, el dissabte, recordem que teníem una cita aquí a Sant Josep amb l'Octoberfest, que va estar passat per aigua, que es va cancel·lar a les 8 del vespre, és a dir, es va dur a terme activitat durant tot el matí amb una afluència bastant mínima. A la tarda sí que és veritat que quan va parar a ploure va venir més gent i ja a les 8 del vespre es va tancar paradeta per poder garantir doncs, que tothom arribava a ser i estalvi a casa, Mariona.
5: Sí, a més que el casal de joves és un equipament que ja fa uns dies també va quedar inundat. Per tant, vull dir...
4: La salutopia, no? És de fàcil inundació.
5: Sí, no, però tot l'equipament, tot el terra, vull dir, una capa d'aigua tenia. I si s'havia de celebrar l'Octoberfest a dins, doncs hi havia possibilitat de que entrés molta aigua, i a més que el dissabte va ploure moltíssim al vespre. I el més sensat era enviar la gent a casa i dir, mira, escolta, no es pot fer.
4: Totalment, com hagués passat amb altres activitats culturals al nostre municipi, que recordem que n'hi ha moltes, i marxem a destacar alguna qüestió més. No sé si ens quedava alguna cosa a destacar d'aquesta portada de l'Ara, Mariona.
5: Sí, parlem del Brasil, que tria entre Lula i Flavio Bolsonaro. El candidat d'extrema dreta lidera el recompte, però no té assegurat superar el 50% dels vots en la primera volta. I tanca portada al diari Ara, parlant de futbol, dient que Pina lidera una altra pallissa del Barça al Real Madrid amb 7-0.
4: I segona portada del dia, el periòdico en català. El periòdico en català destaca Clàudia Pina, que va marcar 4 gols en la pallissa del Barça al Madrid amb 7-0. Marxem a parlar de la imatge del dia, els efectes de l'arribada a Pineda, on va desaparèixer una persona, les ferides del temporal, la tempesta sense precedents que va escombrar Catalunya el cap de setmana, provoca 2 morts, un desaparegut i greus danys, sobretot al Vallès Oriental i al Maresme. Parlem també de l'incert desenllaç de la legislatura. Ara ja el sabem, aquest desenllaç, però el govern s'activa per a l'abans de les eleccions. El PSOE diu que espera que Sánchez decideixi la data per anar a urnes en aquest cas, actualitzem la notícia, actualitzem el titular del periòdico. Si entrem dins del seu portal digital, podem fer lectura d'avançament electoral. Sánchez convoca eleccions generals per al 29 de novembre. El govern central ja treballa amb l'avançament electoral a l'espera de que Sánchez confirmi data. Aquesta era una lectura d'un sots titular que evidentment ha quedat alterat per aquesta notícia. Pel 29 de novembre, les eleccions generals se celebraran el pròxim 29 de novembre. Pedro Sánchez ha anunciat aquest matí la decisió de l'avançament electoral durant una declaració institucional des de la Moncloa marcada per la crisi de l'habitatge després que els decrets caiguessin al Congrés. Com dèiem, podíem llegir això gràcies als avenços digitals, gràcies a que els portals digitals es poden actualitzar ràpidament. En canvi, el paper imprès és difícil d'actualitzar. Marxem a destacar les darreres notícies del periòdico en català, parlant també del robatori de coure que fa el salt als edificis i a les electrolineres. Les sustraccions es disparen el 23% l'últim any pel preu del metall. Tanquen portada amb empenta del 22 arroba, la demanda d'oficina a Barcelona puja i només en queden lliures un 11,3%. I de la portada vermella, la blava.
5: Doncs la blava, obrim amb la Vanguardia, parlant del sondeig d'Ipsos per la Vanguardia, dient que el 65% dels catalans suspenen la gestió del govern central a Ceuta. Un 75% dels consultats perceben molts o massa immigrants a Catalunya i la majoria donen suport a l'acollida de menors, però condicionada a un repartiment equitatiu. Marxem a la fotografia principal, veiem doncs el cabal del riu Besòs, que va pujar notablement ahir i va cobrir tot el parc fluvial i va amenaçar de desbordament en algun punt. El temporal causa a Catalunya 2 morts, un desaparegut i danys abundants. Les excepcionals tempestes del cap de setmana d'aires tropicals van provocar inundacions i fortes crescudes de rius i rieres. Veiem també altres notícies de la Vanguardia. Veiem que Sánchez s'inclina per avançar les eleccions sense data encara. Això és el que tancaven la portada. Com ja hem comentat, ja tenim aquesta data, el 29 de novembre, per les eleccions de les eleccions generals. I passem a altres notícies de la Vanguardia. Un text que diu: després del califat, 12 anys a la recerca d'un fill perdut amb l'EI. També, per tancar portada ja de la Vanguardia, marxem a esports, l'altre clàssic, un Barça imparable destrossa el Real Madrid amb 7-0.
4: Darrera portada del dia, al punt avui, destaquem doncs aquesta portada en la qual fem lectura de diverses qüestions.

0: Doncs ens haureu de perdonar, no trobem la portada del Punt Avui d'avui dilluns. Ens apareix com a darrera publicació la d'ahir diumenge, per tant, poca informació podrem fer, perquè a més, a l'accedir doncs, a la pàgina web del Punt Avui sembla que ha caigut el sistema. Per tant, demanem disculpes, avui no podrem oferir aquesta informació. Si recordar que ahir ja ens parlaven en el Punt Avui de diverses qüestions, evidentment, del soroll als carrers, que en aquest cas no arriba als àtics, parlant de la demanda i l'escassa oferta que converteixen la captació de pisos a la planta superior en la batalla del sector. També parlaven de tecnologia, entre d'altres qüestions, i també d'alerta màxima. Recordem aquest és alert que va sonant per avisar-nos quan s'acosten doncs, grans situacions meteorològiques com la d'avui, però veurem també l'afectació que ha de tenir avui aquí a Sant Just. Parlarem en uns instants amb en Carles Rius. Tot seguit, marxarem al contingut doncs, d'aquesta primera hora informativa. Deixeu-me acomiadar-me de Mariona Sales. Mariona, marxem ara doncs, a completar aquesta primera hora informativa, en aquest bloc informatiu amb el qual doncs, obrim cada matí aquí a Ràdio d'Esvern, i t'emplacem a tu doncs, a seguir amb les teves feines, perquè sabem que són unes quantes i els oients també et volen escoltar els butlletins informatius i també a l'informatiu edició migdia quan acabi aquest magazín.
1: Exacte, Dani, ens escoltem ara.
0: Fins ara.
1: Adéu.
0: Breu pausa, tornem de seguida.
2: Les teves tardes ja tenen refugi. Soc el Jaume Elias i arribo amb la tercera temporada del Refugi, el programa més fresc, dinàmic i jove de la ràdio, de dilluns a divendres de 5 a 7 de la tarda. T'acompanyarem amb humor, informació i molt bon rotllo. Vine a riure, a reflexionar i, sobretot, a passar-ho molt bé. Sintonitza al 98.1 FM i segueix-nos a les xarxes socials. El Refugi, on les teves tardes se't faran molt curtes.
0: I seguim avançant. Marxem ara a les efemèrides del dia. I parlem del 5 d'octubre, tal dia com avui de l'any 1910, la proclamació de la República Portuguesa. També anys més tard, el 1919, es va fundar el club de futbol Racing Club de Ferrol. També podem destacar altres efemèrides com la BBC l'any 1969, que va emetre el primer episodi de Monty Python's Flying Circus, aquesta sèrie de la companyia britànica. També parlem de l'any 2000, els manifestants prenen el Parlament Federal de Iugoslàvia i la televisió pública després de que s'anul·lessin les eleccions presidencials. Això succeïa a Iugoslàvia, recordem, l'any 2000 va caure el govern de Slobodan Milosevic. En aquest cas, doncs, passava fa ni més ni menys que 26 anys. Marxem a parlar de l'any 2005. Es publica Crepuscle, primer llibre de la popular saga de Stephanie Meyer, que recordem que s'ha convertit en una gran saga de pel·lícules, que també doncs, va tenir molt d'èxit a la gran pantalla. El 2011, l'acord per integrar la base de Rota en l'escut antimissils de la OTAN, i també l'any 2018, després d'un segle de secret bancari, Suïssa transmet per primera vegada dades de milions de comptes a desenes de països. Parlarem d'una altra efemèride musical que està dins d'aquest bloc, de les coses que van acontèixer doncs, tal dia com avui, però abans marxem a destacar els naixements. Naixement, podem destacar, per exemple, el de Patricia Conde l'any 1979, la presentadora de televisió espanyola, o de Jesse Eisenberg, actor nord-americà, que naixia l'any 1983. En defuncions, ens acomiadàvem tal dia com avui de l'any 2011 de Steve Jobs, empresari nord-americà i fundador d'Apple, i també de José Saamano, que en aquest cas doncs, és productor espanyol, que ens deixava també tal dia com avui del 2019. Marxem a destacar el dia avui que és mundial, el dia dels docents, que tant fa falta doncs, recordar aquest Dia Mundial dels Docents, recordar també la tasca que realitzen, perquè recordem que estan en una de les situacions més crítiques dels darrers anys aquí a Catalunya. Va començar el curs amb vaga, amb manifestacions arreu del país, i que en aquest sentit doncs, el nostre suport a la gent doncs, que ensenya, que educa als nostres joves. I marxem ara a l'efemèride musical. Els Beatles són els protagonistes perquè tal dia com avui van publicar el seu primer senzill Love Me Do. Sí, Love Me Do, una gran cançó que sona aquí a Ràdio Desvern.

I ara, ramblegem una estona. Clar que sí, clar que sí, que ens agrada molt ramblejar aquí a Ràdio Desvern, al 98.fm, a la Rambla. I és que tenim molta teca. Avui primer repassarem les activitats per aquesta setmana i després mirarem si ens queda alguna notícia més i temps també per acabar-la de comentar. Però primerament, a l'agenda d'activitats trobem avui dilluns 5 d'octubre, 6:45 de la tarda. Fem tertúlia, xerrades en català, la tertúlia amb una persona voluntària els dilluns 5, 19 i 26 d'octubre i també el 2, el 9, el 16, el 23 i el 30 de novembre. Recordem que és doncs una iniciativa que es fa des del Voluntariat per la Llengua amb la Generalitat de Catalunya, l'Ajuntament i el Consorci per la Normalització Lingüística, xerrades en català per tal doncs d'expressar-se millor en el nostre idioma, la nostra llengua. Marxem a parlar també del taller d'escriptura creativa que organitza l'Ajuntament de Sant Just juntament amb Can Ginestar per joves de 12 a 16 anys per potenciar la creativitat amb teoria, exercicis i recomanacions literàries en un espai segur per crear, compartir i connectar amb Paula Vidal. Taller d'escriptura creativa, aquí a Can Ginestar. Més qüestions. També destaquem la xerrada sobre la situació de les dones a l'Afganistan, avui dilluns 5 d'octubre, amb Zainab Saberi, periodista i artista afganesa. Després d'haver estat perseguida pel règim talibà, va, per la seva feina, denunciant els abusos contra les dones i les minories ètniques, Saberi ha trobat a Barcelona doncs, un espai per reprendre la seva tasca amb llibertat, amb la voluntat de continuar desenvolupant la seva feina periodística i artística. I marxem a més qüestions, perquè demà mateix tenim el Llegim en Veu Alta i Parlem, també amb el Servei Local de Català, demà dimarts a les 12 del migdia, i l'Escola d'Escacs, que ja va obrint el seu curs sobre el nou espai dins del Club d'Escacs, guiat per un monitor adreçat a nens i nenes d'entre 7 i 12 anys, a aquesta Escola d'Escacs de l'Ateneu de Sant Just, demà dimarts 6 d'octubre a 6:45 de la tarda. I tanquem amb demà dimarts la primera sessió de les conferències Filosofia Materialista de la Ceràmica i l'Arquitectura al Saló Isidor Cònsol de Can Ginestar, a partir, en aquest cas, de l'anècdota de Teles Milet i la seva caiguda al pou. Aquesta conferència explora el vincle entre el naixement de la filosofia idealista i l'esclavisme, reivindicant una institució materialista. En aquest cas, és curiós aquesta conferència i aquest punt de partida també, no? Recordar doncs, això, que el que volen és reivindicar a través d'aquestes qüestions aquesta filosofia materialista de la ceràmica i l'arquitectura. Doncs bé, ho deixem aquí l'espai ramblejant, destacar ràpidament abans de marxar el temps, que avui hem de parlar també amb en Carles Rius sobre meteorologia, doncs que els infants i adolescents de Sant Just poden fer sentir la seva veu a l'EPI i a l'EPA. Parlem una mica més d'això. Els infants i adolescents que viuen a Sant Just poden participar a l'EPI, l'Espai de Participació d'Infants, i a l'Espai de Participació d'Adolescents, l'EPA, tant si estudien al municipi com si ho fan fora. Aquests espais els permeten compartir opinions, fer propostes i contribuir millor a Sant Just, millorant el nostre municipi. La participació s'articula a través de dues vies. Els infants i adolescents que estudien als centres educatius de Sant Just ja participen en els processos d'elecció que s'organitzen a les escoles i instituts, amb votacions en diversos cursos per escollir els representants. I ara, els que viuen a Sant Just però estudien fora del municipi també poden presentar la seva candidatura a través de la via de ciutadania, que disposa de places reservades per a aquest col·lectiu.

0: Des de Càritas Sant Just oferim un espai de trobada per conversar i compartir. Si et ve de gust una estona de companyia, vine al Cafè de les 3. Estarem tots els dimarts fins les 5 de la tarda, al carrer Bonavista, número 113. Càritas Sant Just. Us hi esperem.
1: Quan compreu per internet, si pagueu amb una targeta de crèdit, podeu exigir l'anul·lació del càrrec si la targeta és utilitzada indegudament o si, finalment, no s'arribés a proveir el bé o servei.
2: Trobareu més informació a consum.cat o bé truqueu al 012, Agència Catalana del Consum, Generalitat de Catalunya.
3: T'he dit que no em venia de gust.
4: Ja, però mira com estic, ara no em pots demanar que pari.
5: Carinyo, qui t'estima et farà plorar.
6: Mira, la nova cap de màrqueting. Ui, ja et diré jo com ha arribat el càrrec aquesta.
3: Deixa'm estar pesat.
6: Ui, ui, ui, mira que exagerada. Tia, que només t'he fet una broma. Ah, tampoc has d'estar bona.
7: Ni biologia, ni cultura, ni prejudici, ni broma, ni hòsties. Prou violències masclistes. Les violències vers les dones s'amaguen rere actituds quotidianes que semblen inofensives. No ho són. No hi contribueixis. Departament d'Igualtat i Feminismes, Generalitat de Catalunya.
8: Cinc minuts per arribar a les 11 del matí. Saludem el Carles Rius, que ja el tenim al telèfon. Esperem que no està allí, perquè amb les condicions que estem vivint aquests dies climatològiques, doncs hi ha hagut afectacions a l'antena. Per tant, Carles Rius, bon dia.
9: Molt bon dia, què tal, com estem?
8: Esperem escoltar-te bé al llarg d'aquests propers minuts. Explica'ns una mica què ha passat a Sant Just aquests dies, com ho podríem resumir i què és el que ens espera en el dia d'avui.
9: Doncs bé, es va formar una petita baixa, és com una depressió però molt petita, enfront de la costa catalana, que en un principi, recordeu que el divendres comentàvem el fet que s'hauria d'anar seguint cada dia perquè la cosa podria canviar molt. Les previsions marcaven més aquesta inestabilitat cap a la zona del nord de Castelló i el delta de l'Ebre, però finalment aquesta baixa, aquesta depressió petita, que podríem dir que és un petit tornado, perquè totes les depressions circulen amb el sentit contrari de les agulles del rellotge, es va formar just davant de la costa de Tarragona i va injectar moltíssima, a part de que teníem tots els ingredients, aigua del mar calenta, vents marítims de llarg recorregut, aire fred en alçada, i tot això va condicionar a que es pogués formar aquesta situació de precipitacions molt intenses durant molta estona, amb llamps, trons. A Sant Just tenim constància a l'estació del Walden d'un cop màxim de vent de 60 km per hora entre les 8 i les 9 de dissabte, o sigui que realment va ser una precipitació molt important. També una dada a destacar és que hi va haver un moment d'intensitat de la pluja que va ser cap a les 9 de la nit, que era de 199 litres per hora. O sigui, és una quantitat d'aigua brutal. Si hagués estat una hora haguessin caigut aquests 199 litres per metre quadrat. I realment, pel que fa a precipitació, doncs parlem d'una situació excepcional. Recordeu que el mes de setembre ja, en dos dies, ens van caure 100 litres per metre quadrat, i aquest mes d'octubre comença amb moltíssima força, perquè realment la precipitació del dia 3 de dissabte va arribar fins als 176 litres per metre quadrat a l'edifici Walden, a l'estació que tenim a l'edifici Walden. És cert també que tenim altres estacions que registraven valors una mica més inferiors, per exemple, la Can Gin estava a marcar 130, però també hem de ser conscients que Can Gin està...

0: següents estem a 617 litres per metre quadrat, o sigui, tot el que no ens ha plogut a l'estiu, de mitjana, ens ha caigut gairebé en un parell de mesos, i tan sols en 4 dies doncs ens ha caigut tota aquesta quantitat d'aigua que ja ens posa en mitjana pel que fa a la pluviositat d'aquest 2026, que s'acosta molt també a la del 2025 i 2024, o sigui, són 3 anys on la pluja és la mitjana que toca a Sant Just. Recordeu que el 22, el 23 i el 24 van ser anys de molta sequera i de molt poca pluja. Doncs bé, aquesta precipitació realment ha anat molt bé. Aquesta situació no s'ha acabat. No volem dir que torni a repetir-se una situació com la que es va viure dissabte, però sí que hi ha una certa inestabilitat. S'ha tornat a recargolar perquè continuem amb els mateixos ingredients davant de la costa catalana, avui entre les 7 i les 8 del matí, i ha provocat ruixats i tempestes a bona part del que és la costa central i la costa Brava. Ara, en aquests moments, hi ha precipitació que és molt, molt important en zones del Maresme, de la Selva, i també a tocar una miqueta del Gironès, sobretot la zona del Maresme és una de les zones on ara en aquests moments la precipitació és molt, molt intensa. També a la ciutat de Barcelona en aquests moments hi ha precipitació força destacada al nord de la ciutat de Barcelona, o sigui que fins aquí una zona seguirem parlant de precipitacions importants, i també és destacada la precipitació que hi ha a Sant Just. En aquests moments portem recollits 22,4 litres per metre quadrat, és una precipitació forta, intensa, o sigui que és una precipitació important, que això continua fent augmentar aquesta quantitat d'aigua que està caient en aquests primers dies del mes d'octubre. Què passarà d'aquí endavant? Doncs bé, els mapes ens indiquen que això s'hauria d'anar trencant una mica, tot i que ara veiem el radar i el veiem molt espectacular pel que fa a la precipitació, és bastant probable que al llarg de les properes hores aquesta precipitació quedi més cap a les comarques del Maresme, cap amunt, sobretot litoral, però a la tarda podrien créixer tempestes i no descartem algun ruixat feble a Sant Just. O sigui que aquesta inestabilitat no acaba de marxar de nosaltres, no amb la quantitat del dissabte, però sí que no acaba de marxar. O sigui que seguirem amb una situació que haurem d'anar revisant dia a dia. De cara a la tarda i a la nit, sembla ser que tindrem més estabilitat, amb sol, amb molts núvols, amb alguna estoneta de sol i amb unes temperatures que varien molt poc, màximes al voltant dels 21-23 i mínimes entre els 18 i els 19. Això no variarà al llarg dels propers dies. Demà dimarts començarem amb molts núvols i amb alguna clariana també tímida. Però sembla ser que a partir del migdia, tarda, nit i matinada podria tornar a precipitar. Sobretot a la tarda, a Sant Just, demà podrien haver algunes tempestes que podrien ser de caràcter fort i després de la nit i matinada podria tornar a ploure. Dimecres sembla ser que podrien tenir una mica de pausa al matí, a la tarda podrien caure 4 gotes, res molt poca cosa, i a la nit podria tornar a estar ennuvolat. Realment encetem una setmana que fins ben bé dijous no parlaríem de tranquil·litat, o com a mínim els mapes ens ho indiquen així. A partir de dijous, sol, alguns núvols i temperatures que baixen. Ara les tenim en 23-24, ahir vam arribar als 24 graus, avui quedarà una mica més curtes, demà també. Dimecres pujaran cap als 23-24, però a partir de dijous entra una miqueta de vent del nord i això farà que les temperatures, tant màximes com mínimes, baixin. I és bastant probable que el cap de setmana llarg, que ens engloba fins al dilluns 12 d'octubre, les màximes estiguin al voltant dels 21-22 i les mínimes per sota dels 15. O sigui que tindrem un tastet de tardor a partir de dijous i sobretot divendres i el cap de setmana.
1: Perfecte, Carles, doncs molt pendent de doblegat. Només per tancar aquesta secció, avui pluja fins a quina hora? Recordem-ho.
0: És bastant probable que aquest migdia comenci a fluixar la cosa i a primera de la tarda ja s'obrin algunes clarianes. Com a mínim, tal com està el radar en aquests moments. Com a mínim, com està el radar en aquests moments. Però la cosa sempre pot canviar i hem d'anar-ho seguint perquè és un punt d'inestabilitat enfront de la costa catalana que depèn de com es mogui ens pot tornar a portar pluja o ens pot obrir clarianes com va passar ahir. O sigui que ho hem d'anar seguint.
1: Molt pendents. Carles, gràcies. Fins demà.
0: Que vagi bé. Bon dia.
1: Bon dia. I ara us deixem amb els butlletins horaris de les 11 ja iniciats i recordar que tot seguit els butlletins d'aquesta casa de Ràdio Desvern. Fins ara.
2: No podem oblidar ja, home, però Pedro Sánchez se pone el pin, però tampoc...
3: Perdona, sí que fa, o sigui, a veure...
2: Bueno, però l'Úrsula Guardet leien també.
3: Aquest entusiasme que tens, o sigui, aquesta rancúnia que tens a l'esquerra, perquè clar, abans has citat...
2: Jo no tinc rancúnia a l'esquerra.
3: Home, has citat a nivell personal, i això les desqualificacions personals em semblen molt malament, a Pilar Bernabé, Jordi Hereu, Mònica García, Gabriel Rufián.
2: He dit hipòcrites, inútils i ganduls, quin és el problema? I t'he demostrat que ho eren.
3: No he vist que diguis res ni de Santi Abiscal, ni d'Ignacio Garriga, ni de Feijó, ni d'Alejandro Fernández, ni d'Ayuso, ni
2: perquè
3: de Carles
2: no
3: Puigdemont.
2: Si vols, faig una altra llista la setmana que ve.
3: Casualment, o sigui, simplement, perquè són... bueno, posa...

0: Són els que manen.
1: El nacionalisme de dretes, el nacionalisme de dretes d'aquest país està molt ben situat i està encantat que arribi un govern nacionalista de dretes.
0: Estaran encantats.
1: I després també tinc una cosa. Sí, sí, molt infantil. Lo de les companyies de distribució d'energia elèctrica, alguns han comprat duros a 4 pessetes. I això, quan passen aquestes coses, malament, perquè aquesta companyia no té servei d'anar a arreglar. Té que anar l'empresa distribuïdora principal, a la qual cosa...
2: Estan venuts, no? Sí. Gràcies, sí. Toni.
1: Home, són les 11... ho tens complicat, sí.
3: Un moment, són les 11 i 4, tenim diferents alcaldes que es posen en contacte amb nosaltres per explicar el que està passant. A veure, anem cap a Pineda. Saludem l'alcaldessa aquest matí a les 7 del matí. Sílvia Biosca, bon dia de nou.
4: Hola, bon dia.
3: Alcaldessa, quina és la situació ara mateix a Pineda?
4: Doncs tornem a tenir pluja, avís de pluja que poden ser intenses, almenys fins les 2 de la tarda, em sembla que és així l'avís, perquè va canviant, Semblava que era fins a les 12, ara ens diuen les 2, i bé, doncs, atents, no?, a aquesta alerta, intentant evitar desplaçaments innecessaris, però que és una mica la recomanació que donem, que si no és imprescindible, doncs que no hi hagi desplaçaments que no siguin totalment necessaris, i bé, centres de treball actius, les escoles també en funcionament, tot i que hi ha hagut molta menys afluència de nens i nenes aquest matí, però vaja, intentant doncs tornar a la normalitat del dia que vam passar ahir, que va ser molt complicat.
3: Les tasques de búsqueda d'aquesta persona que estava desapareguda, de mateix, com estan?
4: Doncs seguim la recerca, no tenim més informació que el que hem dit fins ara. De moment, doncs, hi ha dos testimonis que asseguren que aquesta persona va caure a la riera i per tant, continuem amb la cerca, ara ja més focalitzada al mar, dins del mar, perquè bombers descarta d'entrada doncs, que hagi pogut quedar atrapada a la riera.
3: És l'alcaldessa de Pineda, Sílvia Biosca. Gràcies, alcaldessa. Bon dia.
4: Gràcies, bon dia.
3: Bartolomé Ajeas, alcalde de Montcada i Reixac. Alcalde, bon dia.
5: Hola, bon dia.
3: Quina és la situació ara mateix a Montcada i Reixac?
5: Pues bueno, màxima precaució, sobretot el que tenim a les rieres i el riu, tant el Ripoll com el Besòs. I està caient molta aigua, s'està recollint molta aigua, tant de la Salada Marina com de Collserola. I també tota la que ve de l'Oriental, doncs Montcada recull tota aquesta aigua, que és la que tira cap al Besòs, i màxima precaució, molta, molta precaució, perquè, bueno, els nivells dels rius i rieres van pujant.
3: Hem vist un tuit que ha fet l'Ajuntament de Montcada i Reixac aproximadament fa mitja hora, actualitzant el pla Inuncat i els efectes que està tenint, sobretot els passos inferiors, no?, que
5: sí,
3: hi teniu
5: a
3: Montcada i Reixac, ara mateix hi hauria molta aigua.
5: Sí, nosaltres a les 7 de matí ja hem fet el comitè d'emergència, ara a 2:15 també tenim un altre, per saber l'avaluació, no?, de tots aquests ponts i rieres que tenim, i bueno, ara farem una valoració també pues, de la situació real, no?, perquè això va canviant en minuts. Vull dir, no esperàvem tanta aigua avui, nosaltres a Montcada.
3: Molta precaució, per tant, i evitar desplaçaments innecessaris. Bartolomé Ejeas és alcalde de Montcada i Reixac. Alcalde, gràcies.
5: Moltes gràcies a vostè.
3: També tenim l'alcalde del Masnou al telèfon, és Jaume Oliveres, alcalde...
6: Tot seguit, les notícies de Sant Just.

Bon dia, passen 8 minuts de les 11, us informa Mariona Sales Vilanova. Del 16 al 25 d'octubre, Sant Just celebrarà les festes de tardor amb una programació plena de cultura, música, tradició, gastronomia i activitats per totes les edats. Durant 10 dies, carrers, places i equipaments del municipi acolliran concerts, teatre, exposicions, cultura popular i propostes impulsades per l'Ajuntament i les entitats locals. Entre les cites més destacades hi ha la nit de Sant Just al carrer, dissabte 17, amb música, espectacles, comerç i gastronomia fins a mitjanit. També tindrem la Diada Castellera als Jardins de Can Ginestar, les matinades, el correfoc de festa de tardor i la jornada de Sant Just al carrer, amb paradetes, actuacions i activitats. La programació també inclou teatre, exposicions, concerts i activitats familiars repartides al llarg de tots els dies. El programa complet es pot consultar a festesdetardor.santjust.net per conèixer tots els horaris, espais i propostes. Pel que fa a societat, el Casal de Joves de Sant Just acollirà els dies 13 i 14 de novembre la 6a edició de les Jornades Feministes de Sant Just, que enguany se centraran en les violències digitals. La programació es desenvoluparà durant la tarda de divendres i tota la jornada de dissabte i inclourà taules rodones, xerrades, tallers, actuacions i monòlegs. Les activitats abordaran els riscos, les amenaces i també les oportunitats relacionades amb les xarxes socials i l'entorn digital. Les jornades també donaran a conèixer recursos, estratègies i bones pràctiques per promoure entorns digitals més segurs, respectuosos i lliures de discriminacions, amb l'objectiu d'oferir eines i experiències per afrontar els reptes vinculats a les violències digitals. I en mobilitat, la nova normativa dels vehicles de mobilitat personal és vigent des de l'1 d'octubre i introdueix noves obligacions per a les persones que utilitzen patinets elèctrics. Entre les principals mesures cal tenir 15 anys o més, portar casc i circular amb els llums encesos. La regulació també estableix que els patinets elèctrics s'han d'inscriure al registre de la DGT, han de disposar d'una assegurança de responsabilitat civil i han de portar una identificació visible. A més, aquests vehicles són d'una sola plaça i han de complir les normes de circulació com la resta de vehicles. Els patinets elèctrics no poden circular per les voreres i han de desplaçar-se per espais autoritzats respectant la normativa de trànsit.

0: Passa un minut d'un quart de 12 del migdia, fem una petita pausa, tornem de seguida amb més qüestions aquí a la Rambla en aquest matí de dilluns 5 d'octubre del 2026. Fins ara.
1: Los marroquís roben.
2: Ens treuen treballs.
3: Com a trans, ja et veuen com un monstre.
4: El propietari no vol jugar a una persona gitana.
5: Aquest, amb un trastorn mental, és violent.
6: Una soledat. La gent gran.
7: Són gent que roben.
8: Parassi, marimatxo.
9: Estic solo.
10: Terroristes.
11: Parassi, monstres.
12: Tot això és odi. Aturem-lo.
13: Campanya impulsada per la Taula d'Entitats del Tercer Sector de Catalunya amb el suport de Ràdio d'Esvern. A Sant Just, el comerç, la restauració i els serveis de proximitat treballen amb il·lusió per créixer i donar vida al poble. Sense anar més lluny, 6 eixos comercials amb botigues, serveis i restauració que et fan la vida més fàcil. Barri Centre, Barri Nord, Barri Sud, Mas Lluí, Carretera Reial, Camp Modulell i Dualden, Torre Blanca. Descobreix-los i dona suport al comerç local. Sense anar més lluny, comerç, serveis i restauració de Sant Just d'Esvern.
14: A Catalunya treballem en diverses mesures perquè tothom pugui disposar d'un habitatge. Oferim ajuts perquè els joves puguin fer el pas. Construïm habitatges amb protecció perquè les famílies tinguin espai per créixer. I limitem els preus del lloguer per facilitar-hi l'accés. Perquè cada cop més persones ens puguem sentir a casa. Informa't d'aquestes mesures i ajuts a habitatge.gencat.cat. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
13: Des de Càritas Sant Just oferim un espai de trobada per conversar i compartir. Si et ve de gust una estona de companyia, vine al Cafè de les 3. Estarem tots els dimarts fins les 5 de la tarda, al carrer Bonavista, número 113. Càritas Sant Just. Us hi esperem.

0: I seguim al magazín de matins de Ràdio Desvern, seguim a la Rambla, segona hora de la Rambla d'avui dilluns. Parlem de l'habitatge, l'entrevista del dia, parlem de que torna a estar al centre del conflicte social i polític. Aquesta mateixa setmana, de fet, ara acabem d'encetar setmana, però l'anterior, el Congrés va tombar els dos decrets llei impulsats pel govern espanyol en matèria d'habitatge, unes mesures que el moviment pel dret a l'habitatge ja considerava insuficients. Mentrestant, continuen els desnonaments, els preus segueixen tensionant les economies familiars i les organitzacions del sector anuncien noves mobilitzacions. Per parlar de tot plegat, ens acompanya Marta Herranz, portaveu de la Confederació Sindical de l'Habitatge de Catalunya, que agrupa doncs, desenes de col·lectius i assemblees arreu del país. Marta Herranz, bon dia.
1: Bon dia. Gràcies per convidar-nos.
0: Un plaer tenir-te aquí, parlar d'aquest tema. Primerament, posem sobre de la taula la caiguda dels decrets. El Congrés ha tombat dos decrets d'habitatge que havia aprovat el Consell de Ministres. Vosaltres heu dit que eren mesures insuficients, però al mateix temps doncs considereu que la seva derogació és un cop dur. Què s'ha perdut exactament amb aquesta votació, Marta?
1: A veure, la veritat és que el que nosaltres enteníem per aquests decrets és que eren mesures de mínims, que el que buscaven era estabilitzar una mica el nivell de caos profund al que hem arribat. Llavors, eren unes mesures que, com, bueno, és que ho portem dient ja uns dies, no? Que com deies tu abans, ens semblaven insuficients perquè no atacaven de fons el problema que tenim, que és que l'habitatge s'ha convertit en un mercat i que en el moment en què poses un bé a mercat no pot ser un dret. No? Això és una cosa que nosaltres portem dient fa un temps. I això, en realitat, sembla un titular molt gros, però es deriva en moltes problemàtiques concretes, pujades de preus de manera completament desmesurada, acumulació de pisos per part de bancs que després es queden buits, expulsió de les veïnes per poder convertir els habitatges d'ús normal en ús turístic, separació horitzontal per convertir habitatges de lloguer de tot l'habitatge sencer en lloguer d'habitacions, etcètera, etcètera. Llavors, com deia, aquestes mesures que implicaven aquests reals decrets no atacaven de fons el problema, però sí que posaven una mena de pedaç en un problema que és molt i molt gros i que, per tant, qualsevol pedaç ajuda a minimitzar el patiment de les veïnes, en aquest cas de l'estat espanyol, perquè era un real decret impulsat des del govern.
0: Des del vostre parer, què creieu que hi faltaven aquests decrets?
1: Clar, per exemple, en aquests decrets es separava per primer, o sigui, primer punt de tots, es separaven dos decrets, no? Per una banda, unes quantes mesures i per l'altra, el tema dels lloguers indefinits, els contractes de lloguer indefinits. Això ja és un problema. O sigui, això ja implica que estic presentant totes les mesures, però les separo perquè sé que una de les dues cauran i, en realitat, així com el govern ho pot presentar com una estratègia perquè com a mínim alguna de les mesures sí que s'aprovi, el que nosaltres veiem és que al final són excuses per buscar mecanismes per no aprovar certes de les coses que es demanen. No? Uh-huh. Per altra banda, també falta, o sigui, per exemple, no, parlava de mesures per persones, sobretot, que han accedit a l'habitatge en situació de lloguer, o sigui, a través d'una regulació de contracte de lloguer, que no només perquè la mesura d'aturar desnonaments de famílies vulnerables, aquí també s'hi encabeixen altres tipus d'accés a l'habitatge, no? Però la problemàtica i la crisi d'habitatge no només afecta les llogateres, malgrat sigui el que ara està ressonant més gràcies a la bona feina del sindicat de llogateres en part, però també gràcies a la crisi extrema del mercat de lloguers, no? Però seguim tenint famílies que pateixen execucions de desnonaments per culpa d'impagaments d'hipoteques, perquè en el moment en què van intentar comprar un pis van rebre, o sigui, han sigut estafades per part dels bancs, se'ls ha promès que podrien pagar unes hipoteques que al final no han pogut pagar, i també tenim famílies a qui se'ls nega l'accés al mercat de lloguer i de compra, i que l'única alternativa que tenen per accedir a un pis és ocupar un pis buit, probablement d'un gran tenidor que porta buit temps, etcètera, etcètera, però no emparava tota la tipologia d'accés a l'habitatge i també, per exemple, tampoc parlava de què passa amb l'habitatge públic. O sigui, parlava de propietats privades, no? Però arreu estem veient que les institucions, en alguns casos, també actuen com a, bueno, com a grans tenidors, no? Expulsant famílies, aplicant mesures abusives en els contractes de lloguer, saltant els contractes, pujant el preu sense justificació, no fent manteniments de les finques públiques, etcètera, etcètera. Llavors, nosaltres creiem que cal abordar el problema de manera universal i fer-ho per parts està bé sempre i quan ens comprometem a tractar en algun moment totes les parts. No? O sigui...
0: T'agafo una mica aquest fil que acabes d'iniciar, parlem ara de desnonaments, parlem ara de les vostres principals reivindicacions. Una d'elles és la prohibició dels desnonaments quan no hi ha alternativa residencial. Quina és avui la realitat que us trobeu en el terreny? És a dir, continuen arribant molts casos a les assemblees?
1: Sí, a les assemblees continuen arribant casos. De fet, durant aquest curs 2026, ara no sabria dir més amb exactitud, va caure una de les pocs defenses legals que teníem la societat, que era la moratòria de desnonaments, que va caure perquè també Junts va votar en contra de la moratòria i es va fer la proposta que caigués i així, i ens hem trobat en l'inici de curs, o sigui, jo faig de portaveu d'una confederació que són més d'una trentena de sindicats confederats repartits per tot el Principat, i arreu de les assemblees estan arribant desenes i desenes de casos de famílies que amb la caiguda de la moratòria se'ls està activant a la tornada de l'estiu el procés de desnonament i que eventualment les acabaran expulsant de casa seva. Alhora, la mesa d'emergència de Catalunya, que és una mesa on s'apunta les famílies quan ja tenen el procés de desnonament activat o inclús quan ja se les ha executat el desnonament, és una mesa que, o sigui, és una llista de persones que necessiten un habitatge de manera amb molta emergència. Està plena i col·lapsada des de fa molt temps. Les famílies són reallotjades a l'altra punta del Principat. A Barcelona no hi ha pisos d'emergència, no n'hi ha més. I alhora estem veient com, per exemple, això és una cosa que potser ha ressonat més per a l'estat espanyol, però, per exemple, el traspàs de la Sareb, que hauria de ser un traspàs de pisos que ja es van rescatar amb la crisi del 2008, amb diners públics i amb una part de diners privats, que el 2026 s'havia de liquidar la Sareb, que era el conegut Banco Malo, no? I aquest traspàs s'hauria de fer íntegrament a mans públiques, amb una gestió íntegrament pública, i el que estem veient és que els pisos de la Sareb no serviran per buidar aquesta mesa d'emergència, no? O sigui, estem engruixint el mercat d'habitatge públic, però no per tractar a les persones que queden completament marginades del mercat privat, sinó per començar a acollir una tipologia de famílies que el govern espanyol li diu famílies, o sigui, li diu lloguer assequible i no lloguer vulnerable. El lloguer social de famílies vulnerables està molt, molt quallat i molt lligat als ingressos de les famílies, i el lloguer assequible és del 30% dels ingressos de les famílies. Que ens pot semblar poc, però és que ens sembla poc en un context en què la gent paga el 60% del seu sou per viure en un sostre, que això tampoc és normal. I el 30%, segons organitzacions de drets humans, de pau al món, etc., segueix sent un preu molt i molt elevat per les famílies de pagar per al seu sostre, no? Per tant, o sigui, estem veient que és que el problema no és, o sigui, com et deia abans, que el problema no és un desnonament puntual a la ciutat de Madrid d'una cosa molt mediàtica com va passar amb la Mari Carmen, sinó que és que el castell de cartes és molt gros i n'ha caigut una, i quan comences a mirar que hi ha sota la catifa és que està ple i ple de merda, de males gestions i d'acumulació de negligències per part de polítics, i perquè en són potser no culpables directament, però sí responsables, perquè se'ls ha fet molt grossa la pilota i no han sigut capaços de, bueno, de regular unes mesures mínimes que defensin, bueno, com els drets bàsics de la seva població.
0: Llavors, d'aquesta manera podríem dir que el cas de la Mari Carmen ha estat la punta de l'iceberg, però que sota s'hi amaguen moltes qüestions, com per exemple el preu de l'habitatge. Parlem ara del preu de l'habitatge, perquè parlem molt d'habitatge públic, però el problema immediat de molta gent és pagar el lloguer cada mes, sigui habitatge públic o sigui en lloguer regular, no? Vosaltres reclameu que els preus estiguin vinculats als salaris. Com s'hauria d'aplicar això, Marta?
1: Bueno, o sigui, això és una de les propostes que hi ha sobre la taula, eh? O sigui, nosaltres veiem que, o sigui, no tenim una proposta molt, molt definida de com s'hauria de fer aquesta regulació, però el que sí que posem sobre la taula és que congelar els preus en l'estat actual i fer contractes que no es puguin pujar sense pujades d'IPC, etcètera, etcètera, és ja un problema, és una passa, però és un problema, perquè hom sap que el mercat de lloguer ja està molt, molt, molt, molt, molt inflat, i congelar els preus en un preu ja inaccessible per la població de carrer no té cap tipus de sentit. Per tant, és una mesura, bueno, insuficient. Per tant, després també es parlava de la rebaixada, d'una baixada radical dels preus dels lloguers, per exemple, del 50%. També seria una opció i seria una mesura des d'on començar, no? El mercat està molt inflat, ens ha anat de mare tota la situació, ho rebaixem tot el 50%. Però nosaltres sí que fèiem una proposta, ja et dic, no era una proposta ferma, era com una proposta a convidar a pensar en altres mecanismes de baixar els preus dels lloguers, que era justament com això que relacionava amb això que deia abans de com es mesura què s'ha de pagar per l'habitatge públic, per exemple. O sigui, l'habitatge públic està, en alguns casos, vinculat als salaris de les famílies. O sigui, val X i no, sobretot no pot superar, en el cas del lloguer assequible, el 30% dels ingressos de les famílies. Llavors, el que diem és, si en termes d'habitatge públic s'està fent així, per què no posem algú a pensar de veritat en com es podrien lligar el preu de l'habitatge al salari en habitatges també del mercat privat, que evidentment hi hauria d'haver uns barems de metres quadrats, de lloc, o sigui, no funcionaria igual per tots els pisos i caldria una, bueno, pues una bona manera de calcular quin és el preu de cada habitatge en cada cas, no? Però simplement és una proposta això, de posar sobre la taula que el preu del, o sigui, que si l'habitatge és un dret, hem de garantir que tothom hi pugui accedir i que, per tant, bueno, que és que jo puc entendre que ens peti una mica el cap quan parlem de lligar-ho amb els salaris, però realment hem de deixar d'entendre que l'habitatge és una manera de generar ingressos per les famílies i és una cosa que l'estat espanyol, després de la, o sigui, després de la caiguda del franquisme, a partir de l'any 75 i així, es va començar a estendre molt aquesta idea de que som una societat de propietaris, no? I quan vas a altres països, no cal marxar molt lluny, de la Unió Europea mateix, el tant percent de famílies que són propietàries del seu propi pis és molt més baix, no? Llavors, no ho sé, crec que és que ens cal un canvi de marc mental i d'aquest sentit comú extès entre la població i crec que hem de començar a entendre que és que realment els habitatges són per viure i no per enriquir-nos i que, bueno...
0: Doncs parlem d'això perquè el proper punt doncs, era parlar del parc públic, ja hem fet menció en les intervencions anteriors d'aquesta qüestió, però Catalunya continua tenint un parc públic molt petit en comparació amb altres països europeus. I m'agradaria anar encara més doncs, a Fila Prim, m'agradaria venir a Sant Just, tu ets santjustenca, i m'agradaria saber la teva opinió. Aquí a Sant Just, com creus que està ara mateix la situació d'habitatge públic, tant de lloguer com de venda? De venda ara ja no se n'està fent, s'està fent la gran majoria de lloguer. Què creus que això doncs, és, si és contraproduent, si és beneficiós el fet de que sigui de lloguer i no de compra i si se n'està fent prou d'edifici, d'habitatge, de lloguer assequible aquí a Sant Just?
1: Clar, jo crec que Sant Just és un bon cas per les persones que portem aquí un temps, no?, i que sabem una mica la història que s'ha anat construint i com han anat apareixent els barris, per parlar de per què és un encert que els pisos d'habitatge social siguin de compra o de lloguer, que jo crec que és més encertat que siguin de lloguer perquè és més fàcil de regular això que et proposaré, que estiguin protegits de manera indefinida. És a dir, no pot ser que passi com va passar amb els pisos de la illa Walden, que es posin diners públics, perquè que és una bona iniciativa, és intentar que la gent de Sant Just no hagi de marxar de Sant Just, no? Que les famílies joves puguin tenir fills al poble i que hi hagi com aquest retorn de, no només d'arrelament i de poder cuidar els pobles, sinó també d'un retorn, no? O sigui, al final el poble posa uns diners, uns esforços, i no l'Ajuntament, sinó tota la comunitat que significa un poble en una educació d'unes generacions que després se'n van i que aquest retorn està en un altre lloc i no a casa nostra. Però igualment, seguim defensant que és un error fer proteccions oficials i, per tant, preus pagats per la institució pública amb una data de caducitat d'aquesta protecció. Perquè el que passa és doble problemàtica, que la institució, en general, el que havia passat era que donava terrenys baratos a promotores privades, perquè aquí tenim Promunsa, però, per exemple, també hi ha els pisos de la Caixa de Mas Lluí, que ara en parlarem, també. Dona diners a promotores que després tenen un benefici privat i, per tant, es venen terrenys públics a preus molt baixos per fer promocions amb constructores privades, ja et dic que no té per què ser el cas de Promunsa en concret, però, i després, aquí hi ha com una part d'un regal públic o d'una possibilitat de benefici a una empresa privada i després es venen a preus molt baixos perquè al cap d'un temps aquests pisos caduqui la titularitat pública o la protecció i les famílies que se n'han fet propietàries gràcies a haver entrat en un sorteig i haver tingut sort, perquè anem a recordar que toqui un pis de protecció oficial és una barreja d'ingredients, però sobretot hi ha un factor de sort perquè hi ha molts més demandants que oferta a Sant Just i arreu del territori. Al cap d'un temps pots vendre aquest pis que tu has comprat molt per sota del preu de mercat a preu de mercat. Llavors, això és un problema. O sigui, la protecció mai hauria de servir perquè les famílies es puguin fer riques al cap d'un temps especulant amb l'habitatge, perquè evidentment vendre un pis, el pis on tu vius perquè t'has decidit canviar de casa, no és un nivell d'especulació com quan parlem de fons d'inversió, etc, etc. Però sí que és veritat que pretendre vendre un pis per més del que t'ha costat o per més del que la inflació ha portat i per més del que has invertit és estar especulant amb l'habitatge, igual que si compres una acció i la vols vendre quan està pujant el preu, també és especular amb accions. No? Llavors, això per una banda, no? Que això ja és un problema. Per tant, és interessant començar a plantejar promocions que estiguin protegides de manera indefinida o que la propietat sigui... Ara s'estan fent propostes de promocions on la propietat és només de 80 anys, per tant ja no reprodueixes aquest factor d'acumulació de béns a través de l'herència, etc, etc. I després... amb el cas de la Caixa, que crec que també és interessant parlar-ne, a Masllorí hi ha uns quants blocs que són de la promoció de la Caixa, aquesta que s'ha fet famosa perquè se'ls va fer una vaga de lloguers a la Caixa i al final a través del sindicat de llogateres, i que al final la institució, a través de la Generalitat i de l'Agència Catalana d'Habitatge, s'han compromès amb comprar aquests blocs, suposo que a través de tanteig i retracte, i fer pisos públics, o sigui, fer com habitatges públics a través d'això. El que estem veient aquí és una altra vegada el mateix, no? O sigui, pues el que et deia, terrenys públics cedits a la Caixa per fer protecció oficial, que després caducava i eren pisos privats, les veïnes no els hi renovaven el contracte perquè no complien les condicions de la Caixa, però sí que havien complert les de protecció oficial, i després la institució, una vegada més, compra aquests blocs a la Caixa, quan en realitat ja hi ha hagut una part d'un regal de diners públics, vingui de l'Ajuntament o vingui de la Generalitat, per fer aquestes construccions dels pisos. Per tant, ens trobem iteradament en què les construccions de protecció oficial, si no es blinden molt i molt bé, són diners públics que serveixen o per engruixir la butxaca, en aquest cas podríem parlar del cas de la Caixa, no? D'una empresa infinitament riquíssima, d'un banc que es dedica pues, no només a especular amb la vida de la gent, sinó a invertir en negocis d'armament per guerres, etc, etc, o per que es converteixi com una mena de bitllet de la loteria, en què quan et toca un pis de protecció oficial significa que d'aquí un temps el podràs vendre molt més car perquè el preu del mercat no para de pujar, i per tant, com en una mena de, el que et dic, com una mena de bitllet de la loteria. Uh-huh. Llavors, hem de començar a construir coses públiques que serveixin realment per garantir el que et deia al principi, que les persones joves de Sant Just es poden quedar aquí, que a més som una... Que són pobles d'acollida, no? Que volem que hi hagi, o sigui, que la gent es pugui quedar a Sant Just, però que també siguin pobles on pugui arribar famílies noves o persones noves, no? I que hi hagi un lloc on aquesta gent no només hi pugui viure, sinó que també pugui arrelar al poble.
0: Marta, ens hem d'aturar aquí, diguéssim, perquè se'ns ha acabat el temps, però una última pregunta abans de tancar l'entrevista d'avui, referent a aquesta vaga general. Creus que seguirà endavant, que d'alguna manera doncs, també juntament espais com el vostre, com la Confederació Sindical d'Habitatge, doncs, es posarà mans a l'obra per aquesta vaga general, tot i que ara recordem que ja tenim data d'eleccions pel 29 de novembre i que això, doncs, de moment, no sabem si podrà canviar alguna peça del tauler. Recordar que ara mateix, doncs, la situació és la que és. Van caure aquests dos decrets divendres, no sabem si es tornaran a presentar en els propers dies, però la qüestió ara mateix, damunt de la taula, quina és, Marta, en aquest àmbit, en l'àmbit de la vaga general?
1: Nosaltres ja fa un temps, uns mesos llargs, que m'atreveria a dir que gairebé un any, que parlem de que cal començar a caminar cap a una vaga general per fer un cop de puny sobre la taula i dir que s'ha acabat i que n'hi ha prou. I és l'eina que tenim, legítima, el sindicalisme històric, laboral, però també si volem ser un sindicalisme d'habitatge i no només assemblees d'habitatge, sinó realment sindicalistes, és l'eina que tenim la classe treballadora per aturar el sistema productiu. Llavors, que seguirem caminant cap a la vaga general? Nosaltres ja et dic que ja ho estàvem fent abans i que ara pues, veiem que la conjuntura convida a fer-ho de manera més intensa, però insistim en que una vaga no es convoca, una vaga s'organitza. Això vol dir que una vaga no pot ser una aturada simbòlica de la feina, una aturada curta, una vaga ha de ser una aturada real de la producció, sigui quin sigui el sector que afecti, vull dir, de la producció, del tercer sector o del que governi en la zona on estem. Vull dir que quan parlem de producció sempre és primer sector, però entenem que Catalunya és un territori on el primer sector està perdent importància, com a mínim, a la zona de la capital i AMB. Llavors, el que diem, no? Que nosaltres creiem que una vaga s'ha d'organitzar, sí, la pregunta és si seguirem fent esforços per organitzar aquesta vaga, la resposta és que sí, nosaltres convidem a la gent a sortir al carrer en totes les convocatòries que hi ha, però també a començar a apropar-se a les assemblees dels sindicats d'habitatge que hi ha arreu de Catalunya, que segueixen funcionant cada dia, perquè que porten anys i panys organitzades, com has dit abans, els desnonaments seguiran passant i per tant seguiran desnonant la gent, però també són espais des dels que s'organitzen les veïnes, la classe treballadora, no només són espais on parlem de com natura desnonaments i de com no facin fora la Mari Carmen o com evitar que es reprodueixin situacions tan violentes com la de l'Olga i el Javier, no? Dos veïns de l'Hospitalet que es van suïcidar per culpa de la crisi d'habitatge. No només parlem d'això. Uh-huh. També fem... O sigui, ens permetem imaginar quin és el món on si volem viure, no? I que aquestes assemblees són espais interessants, per tant... Seguirem organitzant la vaga general? Sí, però no sabem exactament el que tu deies, com afectaran les eleccions, què passarà. Al final, les vagues són coses que s'han de tocar moltes tecles i s'han de posar d'acord. No només tot el sindicalisme d'habitatge, sinó que una vaga convocada sense el suport i el reforç del sindicalisme laboral no té cap tipus de sentit, no? Per exemple, llavors, hi ha molts agents que estan, que estan com participant d'aquest joc i ara toca fer feina, organitzar-nos, fer feina plegats i pensar com comencem a... com fem passes que realment facin sacsejar els interessos dels rendistes, dels grans tenidors, etcètera, etcètera.
0: Uh-huh. Un missatge per la gent que està a plaça Catalunya, a Puerta del Sol, en aquest sentit, un missatge que entenem que també va adreçat o a la resistència o a la reflexió, no? Però recordar que avui en el magazín doncs, de matins, en el programa de matins de Catalunya Ràdio, es parlava amb Ricard Ostrell des de, en aquest cas, des de la plaça Catalunya, demanant suport, demanant paraigües, material per seguir mantenint doncs, aquesta vaga, perdoneu, aquesta convocatòria en peu, perquè doncs, porten ja gairebé una setmana, si no fa ja una setmana que estan acampats a plaça Catalunya. Això vol dir també que les condicions climatològiques els han afectat. Un missatge per tota aquesta gent, Marta.
1: A veure, nosaltres el que hem vist aquesta última setmana és que és una frase que no parem de dir, però és que es fa molt evident en alguns casos, que és que només ens tenim les unes a les altres, que l'única manera que tenim d'aconseguir els nostres drets, ens ho diu la història, però ens ho diu també l'experiència recent, és sortir al carrer i lluitar. Hem vist que el mínim emparament que ens podien donar legal des del govern l'han tombat, que no hi ha cap tipus d'interès, sembla ser, de donar la cara per garantir drets mínims de les, bueno, de les habitants d'aquest país o de l'Estat, i per tant que qualsevol forma de lluita és important i és rellevant, que a més, com deies, l'acampada amb aquests dies de pluja i amb tontes alarmes i tot plegat és una senyal de resistència, com un símbol de resistència, i que és important que utilitzem tota aquesta energia per començar-la a, bueno, el que dèiem, no? com per aquestes ganes de seguir trencant la normalitat, que sembla aquesta falsa normalitat que ens extenen pel carrer, són importants, i hem de començar a pensar també com esmolem les idees per atacar el que realment ens farà avançar. Per tant, si algú té els mitjans, les ganes i vol apropar-se, que hi vagi, evidentment, l'acampada, les compis de l'acampada estan fent una feina increïble, i seguim sortint al carrer per les manifestacions, seguim participant en el que deia abans, o sigui que és important que seguim organitzades uh-huh. amb l'acampada, amb la manifestació d'aquesta tarda a les 7 a plaça Urquinaona i arreu de les convocatòries que puguin sortir al voltant del país, no només de manera centralitzada a Barcelona, sinó també amb totes les compis d'arreu del Principat que s'ho estan currant un munt i que estan convocant també desenes i desenes de mobilitzacions per donar resposta a aquesta situació que s'ha viscut aquesta setmana.
0: Marta Rand, portaveu de la Confederació Sindical de l'Habitatge de Catalunya, moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat i per explicar-nos també la vostra posició.
1: Moltes gràcies a vosaltres.
0: Una abraçada.
1: Adéu.
2: A Catalunya treballem en diverses mesures perquè tothom pugui disposar d'un habitatge. Oferim ajuts perquè els joves puguin fer el pas. Construïm habitatges amb protecció perquè les famílies tinguin espai per créixer. I limitem els preus del lloguer per facilitar-hi l'accés. Perquè cada cop més persones ens puguem sentir a casa. Informa't d'aquestes mesures i ajuts a habitatge.gencat.cat. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
3: Des de Càritas Sant Just oferim un espai de trobada per conversar i compartir. Si et ve de gust una estona de companyia, vine al Cafè de les 3. Estarem tots els dimarts fins les 5 de la tarda, al carrer Bonavista, número 113. Càritas Sant Just. Us hi esperem.
4: Quan compreu per internet, si pagueu amb una targeta de crèdit, podeu exigir l'anul·lació del càrrec si la targeta és utilitzada indegudament o si, finalment, no s'arribés a proveir el bé o servei.
5: Trobareu més informació a consum.cat o bé truqueu al 012, Agència Catalana del Consum, Generalitat de Catalunya.
6: T'he dit que no em venia de gust.
7: Ja, però mira com estic. Ara no em pots demanar que pari.
8: Carinyo, qui t'estima et farà plorar.
9: Mira, la nova cap de màrqueting. Ui, ja et diré jo com ha arribat al càrrec aquesta.
10: Deixa'm estar pesat.
9: Ui, ui, ui, mira que exagerada. Tia, que només t'he fet una broma. Tampoc has d'estar bona.
11: Ni biologia, ni cultura, ni prejudici, ni broma, ni hòsties. Prou violències masclistes. Les violències vers les dones s'amaguen rere actituds quotidianes que semblen inofensives. No ho són. No hi contribueixis. Departament d'Igualtat i Feminismes, Generalitat de Catalunya.
12: Vols obrir els contenidors d'orgànica i resta amb el mòbil? BitPaid, l'aplicació que et permet obrir els contenidors de Sant Just amb el mòbil. Amb BitPaid també podràs consultar les teves obertures, comunicar incidències a l'Ajuntament i obtenir informació sobre residus. Descarrega't ja l'app gratuïta BitPay per a Android i Apple i descobreix tot el que et pot oferir. A Sant Just, canviem el xip. Ajuntament de Sant Just d'Esvern.
10: Sabies que al teu municipi tens el servei d'Envici? Bicicletes 100% elèctriques per connectar amb el transport públic i que el teu viatge sigui millor. Mou-te de manera sostenible pels 15 municipis de l'àrea metropolitana de Barcelona. Per moure't bé, millor amb bici. Dóna't d'alta ara a envici.cat.
13: Nicotina, arsènic, cianur, poloni 210, naftalina, butà, quitrà. El fum del tabac perjudica també la salut dels qui no fumen. Fem un entorn lliure de fum per a tothom. canalsalut.gencat.cat Generalitat de Catalunya.
14: Doncs jo no separo la brossa. Em fa mandra.
15: Tu sí?
14: Esclar.
16: Marcel, cada cosa on toca, eh?
15: Esclar.
17: Reciclar és massa evident per no fer-ho. Envasos de cartró i paper, el contenidor blau o el cubell del porta a porta. Generalitat de Catalunya, sempre endavant.
18: Ei, vinga, som-hi ja. És el moment de fer el pas.
19: A casa, la feina i al carrer.
20: Quan anem de festa o al taller.

0: Generalitat de Catalunya. Sempre endavant.
1: 012. La Generalitat al teu costat.
2: Si com a dona vols saber quins recursos tens al teu abast, a les oficines d'informació de l'Institut Català de les Dones trobaràs l'atenció que necessites. Et podem orientar sobre salut, ajuda afectiva o sexual o assessorar sobre qüestions específiques per a dones i infants. Separacions, règim de visites, pensió i custòdia dels fills, abusos o situacions de violència masclista. Per tots aquests casos trobaràs un servei gratuït d'atenció psicològica i assessorament jurídic. Entra a gencat.cat/atenció a les dones.
1: 012. La Generalitat al teu costat.

0: I seguim al magazín de matins de Ràdio Desvern, seguim a la Rambla. Avui dia, buscar pis a Barcelona pot arribar a ser una comèdia, encara que per molta gent sigui més aviat un drama. I precisament d'aquesta realitat neix Busco Pis, una comèdia musical que converteix la crisi de l'habitatge, els lloguers impossibles i tota la fauna del mercat immobiliari en material per la sàtira. De fet, fa no res parlàvem d'habitatge amb la Marta, ara parlem d'habitatge però des d'un altre punt de vista, des de la cultura, des del teatre, des de com arriben també aquests missatges a calar a la ciutadania gràcies a les ficcions, que tenen més de realitat que de ficció. L'espectacle, dirigit i escrit per Xavi Morató, amb música i direcció musical de Gerard CC, arriba al Teatre Apolo de Barcelona del 16 d'octubre al 23 de gener. La proposta, doncs, és seguir a la protagonista, que és la Laia, que té 36 anys, encara viu amb els pares i només vol aconseguir independitzar-se. El seu intent la porta a topar amb comercials immobiliaris, grans tenidors, turistes i polítics. En parlem a continuació amb la companyia de Busco Pis. Molt bon dia, família.
1: Bon dia.
0: Tenim el Xavi Morató, a la Xènia Noguer i a la Judit Malet, que estan doncs per telèfon. Havien d'acompanyar-nos presencialment, però la ESAlert doncs ens ha tombat aquesta entrevista presencial, però nosaltres doncs no desistim i aquí estem per parlar de Busco Pis. Xavi, d'on neix Busco Pis? En quin moment penseu que la dificultat per trobar habitatge podia convertir-se en una comèdia musical? I per què ara arriba al Teatre Apolo després d'haver estat estrenat al Teatre Gaudí de Barcelona?
1: Doncs mira, Busco Pis neix en un moment en què nosaltres ja teníem programada una obra al Teatre Gaudí, que és on vam fer Busco Pis la primera temporada. O sigui, abans d'això teníem una possibilitat de fer un text que no era aquest, i llavors va haver un moment en què amb el Gerard ens vam reunir i vam dir és que no podem fer l'altra obra, és que hem de parlar del tema dels pisos, perquè normalment sempre intentem parlar, no?, doncs, del que tenim a l'entorn, del que ens sembla que és important criticar, i és que el tema és absolutament aquest, perquè és que ho vèiem al nostre voltant, ho vèiem nosaltres mateixos. Jo feia poc que havia estat en parella buscant pis, i mira que he buscat pis vegades a Barcelona, però ha sigut el cop que realment vaig dir és que ja no és que ja no t'ho donen. O sigui, és que ja no és un tema de tenir la possibilitat de trobar, perquè visites en vam fer moltes, però és que la cosa era que no era de dir, mira, pago més. És que és igual, perquè et venia una altra persona que cobrava 5.000 euros al mes, i com que jo no cobrava 5.000 euros al mes, i si no, de següent em cobrava 4.500. O sigui, ha arribat a un nivell de bogeria que aquí vam dir, és que hem de fer una comèdia musical d'això, que és el nostre llenguatge i és el que fem. I llavors el que va passar a partir d'aquí, o sigui, la història molt resumidament és, fem l'obra, em salto molts mesos i molta feina i molts patiments, i com que el Gaudí ens va anar molt bé, hem trobat aquesta escletxa per anar a l'Apolo, que a més és una bogeria, perquè clar, parlem que el Gaudí és un teatre de 200 localitats i l'Apolo en té pràcticament 1.000. Llavors fem un salt molt bèstia, però perquè des de l'Apolo van considerar que és que realment el tema del moment era aquest, i com que van veure que l'obra havia funcionat bé i que clar, de sobte doncs, la teníem feta, no? O sigui, de sobte tenim fet un musical sobre el tema dels pisos que a més ha anat bé, doncs van dir, ho volem. I llavors nosaltres estem fent tota la readaptació perquè estem fent com una versió. Ens ha permès també millorada, no? De dir, vale, el que ens ha funcionat el Gaudí ho apretem, i els moments que menys ens funcionaven directament ens els hem carregat perquè hem fet una versió més curta, llavors hem fet com allò el bo i millor de la versió del Gaudí estarà a l'Apolo.
0: Mm-hmm. Recordem que la protagonista és la Laia, té 36 anys i encara viu amb els pares. Qui interpreta aquest personatge és la Xènia, que la tenim aquí també. Xènia, com ha estat interpretar aquest personatge de la Laia?
2: Doncs ha sigut un super gustasso en molts sentits. Primer per tot el procés, perquè el fet de poder crear un personatge des de zero que no sigui una obra ja escrita i ja interpretada prèviament, no? És un personatge que al final pues, hem creat amb el Xavi, amb el Gerard i jo, bàsicament, i amb la resta de companys i companyes. I això és molt guai, poder crear un personatge de zero així, poder-te fer teu i poder construir-lo així, és superxulo. I també ha sigut complicat perquè és l'únic personatge com més realista, anem a dir-li així. La resta són a qual peor de tipus de personatges estereotipats. I he de dir que una de les coses que més m'ha costat en aquesta obra de teatre és aguantar-me el riure durant les funcions, perquè tinc uns companys que no paren i jo he d'estar allà aguantant el tipus, i a vegades és complicat. però molt divertit i molt, molt contenta.
1: Sí, perquè no sé per què ho dius en passat, lo de m'ha costat. Et costa no, encara aguantar-te el riure.
2: És totalment cert. Em costa.
0: Doncs sí, sí, entenc que ara esteu ja amb els assajos pel Teatre Apolo per fer aquesta adaptació, sí, com deia el Xavi, en un escenari més gran, amb un pati de butaques més gran també, i una responsabilitat encara més gran si podia ser-ho, no? Judit, sí, tu també formes part de l'elenc de l'obra. En el moment en el que estaves en assajos també estaves buscant pis. Com ha sigut tot això? Com ha sigut tot això veure que aquesta obra de comèdia, d'humor, és tan real, no? I ara mateix amb el cas de la Mari Carmen, que hem vist, no?, el de desallotjament, també parleu de desallotjament a la obra Buscopis. Com ha sigut generar una obra, generar humor d'aquesta tragèdia que és la crisi de l'habitatge?
3: Ostres, la veritat és que una pregunta inesperada, eh? La veritat és que quan estàvem fent els assajos, jo estava ja portava molt de temps, també com el Xavi, portava molt de temps buscant pis, i finalment vam tenir molta sort amb la meva parella i amb el Lluís. I vam aconseguir trobar-lo, i de fet estàvem just entrant al teatre i va ser molt graciós perquè vaig començar a cantar una de les 1000 cançons que tenim, però que no cantaré ara perquè pugueu venir a escoltar-les totes en directe allà al Teatre Apolo, i la veritat és que va ser molt guai, però igualment la situació és insostenible. Jo vaig tenir molta sort i crec que això ha de canviar ja, està impossible, i a més que la situació cada vegada és més denigrant, i que el que veiem cada dia em sembla una aberració humana, que s'hagin de fer pagar a persones tan vulnerables en situacions molt complicades. Però bueno, també nosaltres li donem la volta, ho fem des d'una sàtira i també ho fem perquè sigui més fàcil d'entrar a aquests temes que són més difícils de parlar, doncs entrar-ho d'una forma més agraïda. I riure de les desgràcies moltes vegades també ens va bé per una mica reflexionar sobre aquestes temàtiques.
0: Clar, nosaltres ara ho veiem des de la vessant, diguéssim, actoral, interpretativa, però Xavi, com es fa humor d'un problema que fora del teatre provoca situacions tan dures com les que hem vist les darreres setmanes?
1: Clar, és veritat que a nosaltres ens passa aquesta cosa, no?, aquesta frase tan tòpica de la realitat supera la ficció, però clar, o sigui, nosaltres ho hem escrit en un moment de drama, però de drama lleugerament menor, o sigui, realment està anant a pitjor. No sé si potser de sobte et pots escriure-ho ara i frivolitzes tant, però en realitat està bé poder-ho fer, perquè és això que deia la Xènia, que el seu personatge és realista i els altres estan molt més passats de voltes. Realment hem anat a buscar fer una caricatura molt exagerada, però que al mateix temps és molt real, perquè és que és el que està passant. I a més nosaltres fem això que disparem contra tothom, o sigui, realment tothom surt mal parat en aquesta obra, perquè és que hi ha molts culpables de la situació, que també és una pregunta que ens fem. Llavors, sí, és delicat, però al mateix temps és això, pensem que ho hem de fer i que ho hem de poder dir, perquè és que realment és això, està passant i cada cop és pitjor i no hi ha una solució a l'horitzó. De fet, aquests dies, no, que hi havia aquests debats al Parlament, jo vaig tenir com un diàleg intern molt ràpid, que el primer va ser de dir, ostres, no, ara la situació s'està arreglant, o sigui, s'està parlant molt, de dir, i si canvia la situació tant com perquè l'obra de sobte ens passa de moda i no la podem fer a l'Apolo, i immediatament vaig pensar, no, si és impossible, si és que no arreglaran res, si és que això cada vegada anirà pitjor, i efectivament, o sigui, és així de trist de dir, és que no s'arregla, o sigui, per tant, és necessari que ho fem, perquè... Sí.
0: Et diria, Xavi, tant de bo, em sabria greu per tu,
1: sí, sí, no,
0: em sabria
1: no,
0: greu per tu, però tant de bo.
1: Deixarem de fer l'obra molt tranquils, podrem fer altres coses, vull dir.
0: Exactament.
1: Que nosaltres, si s'ha d'arreglar el problema, escolta, és igual, ja la deixem de fer, però és que no fa pinta.
0: No, totalment. Parlem també de les cançons, perquè sé que vosaltres com a actrius també gaudiu molt damunt de l'escenari cantant, i en aquest sentit m'agradaria saber com heu viscut, no?, aquesta feina amb en Gerard CC, les cançons que fan avançar la història i que funcionen també com a números satírics i independents. Vull dir, és que podríem dir que barregen una mica les dues coses, no? Fan avançar la història, però alhora també són gags que funcionen molt bé. Com heu viscut, Xènia, Judit, el tema de les cançons?
3: Són meravelloses, sí, són meravelloses. Cada una d'elles, les cançons, jo, per mi, jo sempre parlo superbé del Gerard, perquè és que, sí, l'admiro molt, però és que fa una feina que a mi em flipa. i crec que les cançons són boníssimes, totes, que són temazos. Dic, a mi, de com va passant el musical, dius, hòstia, quin temazo. Arriba un altre i dius, hòstia, quin... I jo estic així constantment i crec que és molt xulo aquesta fusió també de Sils, que ha fet, fins mantenint la seva línia, perquè ell ja té com una marca, no?, pròpia, no? I, però són superagraïdes de cantar. A veure què t'hi digui la Xènia, que ella fa els pinyols de vela.
2: No, són un gustazo de cançons de cantar, són superagraïdes. A més, et col·loquen també musicalment. Sí, per mi hi ha dues parts, que una és la música i l'altra és la lletra. La lletra és del Xavi i també, o sigui, destacar, no?, que moltes de les lletres per mi són superingenioses. O sigui,
1: gràcies.
2: Val la pena que, si voleu i podeu, escolteu el disc a Spotify i pugueu entendre bé el que estem dient tota l'estona, perquè, ostres, és que hi ha lletres que penso, però com se'ls hi acudeix fer crítica amb una cançó, amb una lletra, com es poden criticar tan heavy i tan bé amb aquestes cançons que, a més, com deies tu, avancen en la trama, no? Però que per si soles també funcionen i és el que deia el Xavi, al final disparem contra tothom. I també a nivell musical, doncs és que és molt fàcil, perquè la música ja et situa en el moment emocional en el que estàs, com a cantant, diguem-ne. Realment no ha sigut molt difícil haver-les interpretar perquè acompanyen molt musicalment cada moment a on estàs, almenys a mi com a actriu, les que, en els moments en els que jo canto és molt acorde la música amb el que realment està passant, no? Llavors, és super, super agraït i super fàcil, entre cometes, en el sentit de que emocionalment t'ajuda molt.
0: Totalment. I ara sí, ja per anar tancant una mica aquesta entrevista, estem a punt d'arribar a les 12 del migdia d'avui, dilluns 5 d'octubre del 2026. Xavi,
1: ara... Hem d'opinar sobre les 12 del migdia? Hem perdut el text, la veu.
0: M'heu perdut la veu, ara em sentiu.
1: Sí, clar, dius, són les 12 del migdia, has deixat una pausa i dic, vale, són les 12. Sí. No tenim una opinió sobre que siguin les 12.
0: Emplaçava els oients a escoltar els butlletins horaris de les 12 del migdia, però abans de tancar aquest bloc, perdoneu que s'ha tallat i els...
1: No.
0: Els entrevistats no ens sentien bé. Xavi, ara que arribeu al Paral·lel, hi ha una sala com l'Apolo. Què significa per vosaltres, per la companyia, arribar a fer Buscopis al Teatre Apolo de Barcelona?
1: És molt bèstia, és una gran responsabilitat. Això sempre ho diem amb el Gerard, que és responsabilitat doble, tant per la companyia com per fer una obra en català a l'Apolo, que últimament està fent obres en castellà i està gestionat des de Madrid, i és una gran empresa de Madrid que ha confiat no només en nosaltres, sinó que ha confiat en una obra en català. Llavors, bueno, pensem, tant de bo que vagi bé, tant perquè nosaltres en puguem fer moltes més com perquè se'n puguin fer moltes més en català. Clar, és una feinada, hem de fer una feinada ara de comunicació, de que això arribi. A més, és una segona funció, vull dir, fem sessió golfa, llavors tampoc el gruix de la publicitat no està centrat en nosaltres. Per tant, realment, ara mateix, a part de crear una obra, que no la creem de zero, però com que el Gaudí és a quatre bandes, s'ha anat tant a una, el que et deia abans, que hem fet millores, i hem fet talls, s'ha incorporat gent nova al repartiment, o sigui, comptem amb els mateixos actors, però també hi ha covers, perquè farem com moltes funcions, o la idea és fer-ne moltes. Llavors, clar, és aquesta responsabilitat.

0: català, un musical espectacular, però clar, també és això, no? També és fer tota aquesta feina perquè arribi i doncs esperem que moltíssima gent pugui compartir aquesta obra amb nosaltres, que puguin venir, que arribi a molta gent i que puguem seguir fent-ho, perquè al final, clar, també si no, si en una sala tan gran no omples o no et fas prou, doncs també dures el que dures. Llavors, doncs, és una arma de doble filo que estem intentant que es decanti cap al nostre costat i que pugui durar molt de temps.
1: Que vingui tothom, que vingui tothom. Sí,
2: però que no s'esperin dir, durarà molt de temps, no? Perquè si no ve ningú, llavors no durarà temps. Llavors estarem tres dies i anem a casa.
3: Teníeu por d'arribar, arribareu segur. Sí que hem arribat a les 12 del migdia, per tant, ara com a mínim això ja ho tenim fet i ara toca arribar al 16 d'octubre. 16 d'octubre del 2026, estrena al Teatre Apolo de Buscopis fins al 23 de gener. I ho dic així clar i català, fins al 23 de gener que arribareu. Gràcies, Buscopis, una abraçada a Judit, Xènia i Xavi. Cuideu-vos molt, salutacions a la resta de companyia i que vagi molt bé aquesta estrena.
0: Gràcies.
4: Gràcies. Adéu, adéu.
3: Doncs ja ho sabeu, Buscopis estarà al Teatre Apolo de Barcelona del 16 d'octubre al 23 de gener. Nosaltres fem un petit recés i tornem de seguida després dels butlletins de les 12. Fins ara.
5: Però és que més allà els problemes típics quan plou molt, doncs tampoc no tinguem un dia especialment complicat.
6: No sé si preocupen especialment algun punt exacte, alcalde, que hi ha més preocupació que altres.
5: Bé, tenim sempre doncs 3-4 punts a la ciutat. També sí, el que em preocupa és que sembla que en algunes escoles doncs ja estan entrant aigua i ja poden haver-hi goteres. Bueno, situacions que es donen en moments com els que estem, som els que es viuen amb una pluja d'aquest tipus, no? Però bueno, com que tenim 3 o 4 punts a la ciutat o algun pas subterrani, pues que s'inunden i tal, són els que li estem prestant una especial atenció, insisteixo, més enllà doncs d'algun equipament públic que sembla que està entrant aigua.
6: Deixi'm preguntar-li breument, alcalde, ja sé que no toca avui, però és obligada la pregunta. Per les eleccions generals del 29 de novembre, com valora aquest avançament electoral?
5: Bé, jo crec que arriba tard. Jo crec que l'avançament electoral arriba tard, però bueno, segur que bueno, aquelles persones que creuen que Espanya no pot seguir Catalunya amb la mateixa dinàmica, doncs faran una aposta per al canvi, no? Però temps tindrem per parlar d'aquesta qüestió.
6: Alcalde, gràcies per acompanyar-nos. Que vagi bé.
5: Gràcies.
6: És l'alcalde de Badalona, Xavier García Albiol. Anem cap a Barcelona, cap al centre. Lara García, no et trobes?
7: Doncs ara mateix em trobo a la parròquia Hospital de Campanya de Santa Anna. Aquest és un dels pocs llocs on refugiar-se que tenen les persones sense llar a Barcelona quan hi ha aquests temporals. Aquesta parròquia ha estat oberta tota la nit perquè la gent doncs, que ho necessités vingués a dormir doncs, tant a la part de la parròquia com a les seves instal·lacions. Podem parlar ara mateix amb en Peyo Sánchez, que és el rector de la parròquia. Bon dia.
8: Hola.
7: Des de quina hora heu obert?
8: Bé, o sigui, la nostra parròquia està oberta permanentment com a centre d'acollida per a persones sense llar i cada dia passen 500 persones que estan directament sense llar a Barcelona. I aquest dia, en les pluges, la gent està molt desprotegida, està també en falta de recursos d'acollida i per això mantenim oberta l'església, no únicament com el menjador social, sinó també l'acollida entre el dia. De fet, ara tenim aproximadament 200 persones acollides dintre de l'església i després també per la nit.
7: I heu notat amb les pluges que vingui més gent de l'habitual? Hi ha cares noves?
8: O sigui, no tant que tenim cares noves, sinó que la gent que tenim, que és molta, moltíssima, està molt malament i que també falten recursos perquè sonen les alarmes i diu, refugia't a casa. I què passa quan els que no tenen casa? On se refugien? I a més, com s'enteren a què lloc han d'anar? I després, com han d'anar al lloc que han d'anar? I després que s'han remullat, com poden secar-se del que s'han remullat? Llavors, totes aquestes preguntes no tenen resposta perquè les alarmes no arriben als més vulnerables.
7: A Barcelona hi ha més de 8.000 persones sense llar i, com vostè deia, creu que falten recursos per part de l'administració per protegir-los d'aquests temporals.
8: No únicament falten recursos, sinó que falta també una organització adequada que dé resposta a les realitats de les persones i que, de la mateixa manera que se fa una alarma general, que l'alarma tingui també un recorregut i una comunicació.

0: cobertura i també esperem una revisió pública dels mecanismes per a millorar-los, perquè clarament són insuficients.
1: Peyu Sánchez, rector de la parròquia de Santa Ana, moltes gràcies.
0: Gràcies a vosaltres.
1: És jo som aquí, Ricard.
2: Sí,
1: des d'aquí fan una crida, des de la parròquia, que vingui gent sense llar, que necessiti refugi durant aquest temporal.
2: És una altra realitat també important, La gent que doncs, no té casa i que es troba en situació d'emergència al mig del carrer amb una aigua que està anegant ara mateix bona part del país. Ara en parlarem, Maria, de moment, pel que fa a les incidències de la mobilitat. Estan canviant? Ja hi ha algunes línies que estan recuperant la seva normalitat?
3: Sí, exactament. La més important, la que més afecta ara mateix, és la de l'R7. S'ha restablert la circulació per via única entre l'Aldea i Ulldecona. Recordem que s'havia tallat a causa de les pluges. Això afectava l'R16 i també aquells trens que connecten València, el País Valencià, amb Catalunya. I ara ja s'ha pogut restablir. També fa una estona, molt poca estona, s'ha restablert també la circulació d'alta velocitat, ho hem dit fa una estona, entre la Sagrera i Barcelona. Això vol dir que ja poden circular els trens d'alta velocitat entre Barcelona, Girona i Figueres. I també s'ha restablert la circulació a la línia L7 de la línia Barcelona-Vallès de Ferrocarrils, i això vol dir que ara mateix a Ferrocarrils doncs ja a tot arreu se circula amb normalitat, o bé com a mínim el que es fa és que se circula a tot arreu, sí que encara amb alguns retards. Això se suma a la situació complicadíssima que hi ha també a Rodalies, ho hem anat dient, a l'R1 per exemple no hi ha servei.
4: Tot seguit, les notícies de Sant Just.

Bon dia. Passant 6 minuts a les 12, us informa Mariona Sales Vilanova. Del 16 al 25 d'octubre, Sant Just celebrarà les festes de tardor amb una programació plena de música, cultura, tradició, gastronomia i activitats per totes les edats. Durant 10 dies, carrers, places i equipaments al municipi acolliran concerts, teatre, exposicions, cultura popular i propostes impulsades per l'Ajuntament i les entitats locals. Entre les cites més destacades hi ha la nit de Sant Just al carrer, dissabte 17, amb música, espectacles, comerç i gastronomia fins a mitjanit. La diada castellera als jardins de Can Ginestar, les matinades, el correfoc de festes de tardor i la jornada de Sant Just al carrer, amb paradetes, actuacions i activitats. La programació també inclou teatre, exposicions, concerts i activitats familiars repartides al llarg de tots els dies de festa. El programa complet de les festes es pot consultar a festesdetardor.santjust.net. Pel que fa a societat, el Casal de Joves de Sant Just acollirà els dies 13 i 14 de novembre la 6a edició de les Jornades Feministes de Sant Just, que enguany se centraran en les violències digitals. La programació es desenvoluparà durant la tarda de divendres i tota la jornada de dissabte i inclourà taules rodones, xerrades, tallers, actuacions i monòlegs. Les activitats abordaran els riscos, les amenaces i també les oportunitats relacionades amb les xarxes socials i l'entorn digital. Les jornades també donaran a conèixer recursos, estratègies i bones pràctiques per promoure entorns digitals més segurs, respectuosos i lliures de discriminacions, amb l'objectiu d'oferir eines i experiències per afrontar els reptes vinculats a les violències digitals. I en mobilitat, la nova normativa dels vehicles de mobilitat personal és vigent des de l'1 d'octubre i introdueix noves obligacions per a les persones que utilitzen patinets elèctrics. Entre les principals mesures cal tenir 15 anys o més, portar casc i circular amb els llums encesos. La regulació també estableix que els patinets elèctrics s'han d'inscriure al registre de la DGT, han de disposar d'una assegurança de responsabilitat civil i han de portar una identificació visible. A més, aquests vehicles són d'una sola plaça i han de complir les normes de circulació com la resta de vehicles. Els patinets elèctrics no poden circular per les voreres i han de desplaçar-se per espais autoritzats respectant la normativa de trànsit. I això ha estat tot. Tornem amb tota l'actualitat santjustenca, l'informatiu complet de la una. Fins ara!

Des de Càritas Sant Just oferim un espai de trobada per conversar i compartir. Si et ve de gust una estona de companyia, vine al Cafè de les 3. Estarem tots els dimarts fins les 5 de la tarda, al carrer Bonavista, número 113. Càritas Sant Just. Us hi esperem.

0: Passen 5 minuts de 2:15 del migdia. Saludem la nostra taula esportiva d'avui dilluns 5 d'octubre del 2026. A la meva dreta, Pol Brull, molt bones, com estàs?
1: Ben tornat. Molt bon dia. Imagina't si estic desubicat, que anava a dir bona tarda.
0: Bona tarda, imagina't.
1: No, estic molt bé, però la feina mana, per desgràcia.
0: Doncs saludem també a una nova incorporació. Avui al centre tenim a la Maria Chesena. Maria, bon dia.
2: Bon dia.
0: Benvinguda al programa.
2: Moltes gràcies.
0: Hi ha moltes ganes doncs, d'escoltar a la Maria, que acaba d'acabar periodisme, està recién sacada de l'horno, és allò de dir, és de la, sí. De la promoció de l'any passat i acaba de sortir del forn de periodistes d'aquí de Catalunya, que en tenim i de molt bons, i en aquest sentit doncs, ens acompanyarà els dilluns també a la tertúlia esportiva, com també ho fa cada setmana de forma, diguéssim, doncs, sense saltar-se cap programa, el Teixí Gafarot, molt bones.
1: Ah, alguns se'n salta, eh? Quan se'n va de relax cap allà a les muntanyes.
3: Poca cosa. Sí, sí.
1: Sort bon, del Ritchie en tenim, això.
3: Bon dia. Avui una taula força plena, ja m'agrada també últimament. Sí, estàvem fent aquí un solitari, tu i jo.
1: Sí, però haig de reconèixer que el Ritchie s'ha posat l'equip a l'esquena, eh?
0: Sí,
1: Ha millorat molt, sí. No, de veritat, no s'inventa noms.
0: No.
1: I a tu t'haig de fumbre un castanyot una miqueta.
0: Bueno, ja l'esperava.
1: 21 dies sense que jugui el Barcelona i els altres 19 equips de la Lliga també juguen. Per si no ho sabies.
0: Gràcies. Et trobàvem a faltar. Ben tornat,
1: sempre
0: Pol.
1: El centralisme...
0: I tant que sí. Molt bé, vinga, marxem a l'escaleta d'avui. Parlarem de diverses qüestions, parlem d'esports en un cap de setmana amb molts esdeveniments destacats. També recordar la pluja que ha afectat també en el calendari esportiu de la jornada. Si us sembla, parlem del clàssic Barça-Madrid que es va jugar ahir, aquest clàssic femení. Maria, com ho veus? Com ho vas veure?
2: Jo vaig anar al camp, vull dir, vaig veure la primera línia, sí. Força ple, tot i l'alerta de pluges, he de dir.
3: 40.553 persones.
2: Sí, 40.000, vull dir, gens malament. I a mi el que m'agradaria destacar és que el relat abans del partit era de el clàssic més ajustat.
1: Sí. Vull dir... hasta la millor jugadora, que és la Patri, per
2: sí,
1: mi.
2: Sí,
1: bueno. Sí, bueno,
2: no, al final
1: era,
2: 7-0.
1: Era, fins al minut 4 va ser-ho, no? El més ajustat.
0: Fins al minut 4. Doncs bé, déu-n'hi-do, 40.533 espectadors, Camp Nou amb pluja, i en aquest sentit doncs, hem pogut veure gols bastant marcats, Mapi, Ona Batlle i Alexia com a aquest comiat de plantilla, que no hi són, i en aquest cas doncs, veiem gols que van marcar aquesta tendència positiva al partit. Alguna cosa que vulgueu afegir d'aquesta crònica esportiva del partit d'ahir, Ritchie?
3: Bueno, no, com deia la Maria, realment esperaven que mica a mica el Madrid es anés acostant més al Barça, però ahir a mi em va deixar una mica desconcentrat perquè 5-0 mitja part, 4 gols a Clàudia Pina, sembla molta la diferència encara quan fa 2 anys no sé, sembla que ens van guanyar i tot aquí un partit i semblava que la cosa s'anava anivellant, però després de l'ho vist ahir, pues, no sé, han marxat grans jugadores, però també han vingut molt bones jugadores. Les jovenetes que venen de sota també ho fan prou bé. No sé, ja la Lliga sembla que podien navegar una mica d'equilibri, perquè el Madrid estava a 2 punts, però realment un 7-0 és molt, molt... molt exagerat, crec jo.
1: A mi m'agradaria destacar, i no pels 4 gols d'ahir, perquè per mi és la millor des de fa molt de temps, la Clàudia Pina. Des de que la vaig veure, que va sortir el primer dia, té algo que m'encanta. És que jo, de veritat, la posava en comptes del dòlar a l'Espanyol o qualsevol d'aquestes patates que tenim per allà. És que m'encanta. Té la porteria allà, entre cella i cella.
3: I té difícil, perquè a més té la Payor, té la Nicoli aquesta, que és el fitxatge més car.
1: Juga per allà.
3: Passa que la fiquen una banda, la fiquen, però
1: o com la Mariona, és que és una mica també, que la posen una mica mig del camp, així, cap endavant.
3: Més ofensiva,
1: potser. I la Patri, que ja és tremenda.
3: General. I el número 6, la Cindy aquest, no sé d'on...
2: Cindy, amb 18 anys ja, vull dir, consolidadíssima.
1: Sí, el golaç que va marcar també.
3: No, el golaç i el partit, que al mig del camp, una tia amb cos...
1: Va jugar al mig del camp aquesta vegada o no va jugar a la banda dreta?
2: Al mig del camp, perquè últimament estava jugant a la lateral.
1: Estava jugant a la lateral, sí.
2: I la va decidir posar al mig del camp també perquè entenc que volia una mica més de... explosivitat, perquè Sydney és molt, al final...
1: No, no sé. Llavors, aquí es va carregar la Serra Jordi? No, també va jugar
2: també va jugar a la Serra Jordi.
1: La Patri també.
2: Sí. el que va...
3: Bueno, Aitana no va començar. Exacte.
1: Ah, no, vale, no, Aitana tampoc va començar el dimecres, però val, llavors no hauria jugar la brasileña a l'esquerra.
2: Exacte. Exacte. Pina, en comptes de jugar al mig del camp, va passar a jugar.
3: I la Graham, pues, que segueix fent un bon rendiment, sí, sí, marcant el seu golet, les seves assistències.
1: Anem així ràpidament al golaç que va marcar el dimecres o dijous, sí, no sé quin dia van,
2: sí,
1: jugar
2: contra la Roma.
1: Champions contra, sí, la Roma, mare meva. Una altra que ja fa dies també que ho dic, que la posaria d'extrem al meu equip.
0: Es parlava d'un Barça femení a inici de temporada, doncs, d'aquestes baixes, de les lesions, també dels comiats a plantilla, hem citat els noms abans. La qüestió és, Maria, com estàs veient el Barça realment?
2: Realment això, es parlava molt de com s'adaptaria el Barça a aquestes baixes, sobretot de Mapi, Alexia i Dona Batlle, que eren titulars indiscutibles de l'equip, i ara veiem, com ha comentat abans, Serra, Jordi, Aixa, que pugen i sembla que portin anys jugant al primer equip. Vull dir, és això, el fet que la Masia no para de produir jugadores que s'adapten perfectament al joc del Barça i sense pràcticament despentinar-se. O sigui, és com... No, jo crec que el Barça segueix sent favorit per totes les competicions.
0: Hi ha una dada que també t'ha cridat molt l'atenció, que és la de Graham Hansen, Pajor i Pina, que en aquest sentit sumen, déu-n'hi-do, quants gols?
2: 23 gols ja aquesta temporada entre les 3, en 8 partits diria que han jugat.
1: I les assistències també, sí, se les, sí, donen entre elles. Bueno, la Pajor aquest any és menys golejadora, però...
3: Però no, està ja...
1: Bueno, és un equip boníssim.
3: Està bé, i després també en futbol femení destaca... Justament la vaig veure el partit de l'Espanyol contra l'Alavés, sí, partit molt igualtat, molta... Vàries targetes, Banyaviguer, bastant calentito.
1: Com ha de ser,
3: i el minut 90, no sé si era 89,
2: sí,
3: 90...
2: Sí, hi ha un gol, 96,
3: un gol que podia ser hasta falta.
1: Ja comencem, no l'he vist, no puc opinar. Veus? Si fos a favor dels altres, no ho hagués
3: no, a mi em sembla bé, que si gol, pues, és el típic gol que és un centre al segon pal, i avui en dia pues, l'arbitratge que moltes vegades diem... Pues exigeix una miqueta que el defensa s'ha de posar dur. No val estar-se callar, guanyar la posició i esperar que et toquin i tirar-te a terra.
1: Vale.
3: Que és el que va passar una miqueta. Estava per davant de la defensa, l'altre va vindre, va saltar per sobre i marca un gol i se la porta, la fot a terra de cop. Que a mi em sembla que és un gol completament
1: bueno,
3: legal.
1: Que, a més, la que va marcar és una tia.
3: Sí, sí, és enorme aquella dona.
1: Hem de fer amb qui xoqui, clar.
3: I el Badalona que va empatar 3, sí, m'assembla?
2: Sí, 3-3 amb el Sevilla.
3: Bueno.
1: Estem davant, sí, sí, del Badalona.
2: Sí, bueno, empatats a punts.
1: Estem davant del Badalona.
3: Pel gol a veràs, pel gol a veràs, sí, sí, no?
1: No, sí, van començar malament, però
3: sí,
1: és unes altres que ja estan salvades, quasi. El València no té cap punt,
2: sí,
1: la Real va guanyar ahir a Paterna, o vés a saber on van jugar aquesta nit.
3: Pues bueno, sí, pues el futbol femení ja el tenim.
1: I ja el tenim.
0: Parlem de l'aturada de seleccions, Maria.
2: Sí, és el penúltim partit d'Espanya en aquesta aturada i ja amb ganes una mica que torni la Lliga i la Champions perquè aquesta aturada s'està fent una mica llarga, pel meu gust.
1: Ahir però... vaig sentir que no convencia.
0: Sobre aquest format no agrada, no?
1: Seleccionadors, ni clar, és que vulguis que no, és com una mini Eurocopa.
0: Mm. És molt llarg.
1: Hi ha algun que sí que pot... Bueno, a casa no pots tornar del tot. O sigui, són, què, 18 dies o sí, així que estan fora i fora. No ho sé, no, crec que no els hi convenç ni al seleccionador, ni als jugadors.
2: I també que molts jugadors estan pensant més potser en el club que en la pròpia selecció. Vull dir, Mbappé s'ha retirat lesionat, Rafinha ha tornat, Eric ha tornat, sí, vull dir...
1: Tots aquests que ahir es va retirar també mig coix al Haaland, ara sí, a veure tots aquests quan juguen el diumenge.
3: Perquè això és cada any, no? La National?
1: La Nations League,
2: sí, sí, sí.
3: És cada any.
2: Sí, sí.
0: S'han unit dues aturades, no?, pel que vaig entendre.
1: S'han unit dues, sí. Són dos. Bueno, abans, era molt ridícul que fessin dues jornades de Lliga i esperés.
0: Uh-huh.
1: Ara han esperat a fer-ne 6 o 7, com a mínim.
3: Vale.
1: I al novembre tornen a fer una altra, sí, aturada.
0: Uh-huh.
3: Pues sí.
1: Però llavors és quan l'Espanyol canviarà l'entrenador, ja t'avanço. El futur, ara no s'han atrevit, ara. Però...
0: Sí, tu ho tens molt clar, això, passarà.
1: Tinc molt clar...
3: Jo crec que no acabarà la temporada.
1: Tinc clar que
0: no acaba,
1: se l'han quedat una mica perquè l'afició va dir Manolo l'últim partit, el Monchi jo crec que ho tenia bastant clar, i ara l'afició és la pròpia que està Manolo no sirve ni per tercera regional. No, és una mica de criteri.
0: Ja. Yeah.
1: Que potser no serveix, val.
0: Mm-hmm.
1: Però bueno, no sé.
3: Destacaria...
1: El València se salva, perdó, que ha fitxat un entrenador que els salvarà, ja, per desgràcia.
3: A la Guirre. I sí, no, m'has comentat, tu que parles que sempre que no parlo de l'espanyol.
1: No, no, sí, no parles perquè no vols, perquè ell ho mira i tal.
0: Richie, no, tot teu.
3: Pues, el debut de Roberto, que després, tot i que se'l van portar convocat, els dos primers partits el va enviar a la grada, perquè recordem que hi ha tres jugadors que se'n van a la grada,
1: no,
3: i ell va ser l'escollit. I jo realment esperava que li donés uns minutets, però no, realment va jugar...
1: Tot el partit, sí, tot el partit. Però com que hi ha tants jugadors del Barcelona, li deuen tenir mania perquè no va tocar no, bola, no. Va fer la seva feina, que fa sempre amb l'Espanyol, el que
2: sí,
1: no ho conegui.
2: Sí, feina molt
3: bruta. Al minut 20 encara no havia tocat pilota.
1: I en va tenir dos que li passen per allà a prop. Dic, ai, aquesta si va al pal l'hagués marcat. Però bueno, i llavors, bueno, el segon o tercer gol...
3: la falta,
1: el, clar, dic, sí, jo sí. Ahir veient-lo repetit, que ja el vaig veure en directe, però veient-lo repetit a les notícies, dic, hòstia, i on estava el Roberto? I clar, és veritat, em vaig recordar que li havien fumut per allà l'entrada
3: aquesta. Que era groga, que podia haver sigut vermella.
1: Bueno, per sort ho veu, no l'impacten directament, no, perquè si no és per retirar-lo del futbol.
3: Uh-huh. Però bueno, pues, molt bé, i justament, i més a més,
1: cinc
3: que no sabia, que el Robert no va partir ara amb els 5 milions d'euros al debutar, i posava també que era el 47 perico que defenia
1: 47, sí, no? Sí,
3: que defenia
1: sí,
3: la selecció
1: quants,
3: espanyola
1: sí, quants, i més que n'haurien d'haver estat perquè abans només anaven jugadors d'aquest equip va. No es miraven tant els equips sí, més petits sí. Ara aquest seleccionador doncs sembla bé, i jo crec que va jugar també perquè no va poder inscriure l'Espí per la baixa del Fabián, perquè jo veia l'Espí jugant abans que Roberto. Tot i que seria lleig. Però...
3: jo el vaig veure jugar a l'Espí i estava jugant al Mundial
1: Estava jugant amb la Sub-21, que
3: va marcar un gol
1: sí,
3: també, i
1: llavors es va lesionar un, es va lesionar el Ferran i el van portar. Però el Roberto jo crec que és el primer partit i l'únic que jugarà amb Espanya.
3: Sí, poca cosa més.
1: Però bueno, ja, això ja ho tens, el currículum ja pots dir.
3: Bueno, sí, són els entrenadors al final confien, igual que l'Unai Simón, pues tirarà de Unai fins que es faci gran.
2: No, l'altre dia el David Raya tampoc...
3: Uf, pues se la va menjar empatada.
1: Diuen que l'Arteta l'obliga a jugar amb els peus. Mare meva, quin desastre, quina por cada cop que la
3: el
1: toca.
3: El 2-2 que li anulen a Txèquia, no sé si l'heu vist.
1: Perquè, sí. Encara no sé ben bé per què l'anulen. Per una falta de defensa, en teoria.
3: Un placatge que li fan abans.
1: El
3: Norman
1: es queixa per allà, però no. Sí. Em va agradar bastant el Fresneda aquest que vol al Barcelona. Bueno, el tio hi anava totes, com ha de ser.
3: I a l'esquerra també va jugar Fran García, els centrals també era la Port i el Normand, no?
1: Sí, clar, perquè a Croàcia no canviarà ningú.
3: Croàcia, pues, el porter del Barça, que en dos dies li han fotut 12 gols, i li va fotre 7 a Anglaterra.
2: Sí, sí.
1: Potser no té culpa.
3: No, segurament no té culpa.
2: I parlar també del golaç de la Minyamala...
3: Uh-huh. Sí, molt d'hora, no sé què li passa a aquest home, que els tres partits de la selecció espanyola abans dels 5 minuts
0: s'acosta
3: i en va tindre un als 50 segons, que
0: els
3: 50 segons ja
1: s'acosta la pilota d'or, quina mandra la pilota d'or, per favor.
0: Jo ho llenço ja, perquè ja, no vull rebre. Ja, però s'acosta la pilota d'or i aquí el capità català doncs ha anat fent... doncs
3: I,
0: les seves...
3: i el Xavi, que està en Països Baixos...
1: Això, però és que clar, teniu tants por ahí que n'heu de parlar de tots. No, cago, un dia el Messi...
0: També,
3: bueno,
0: també.
3: El Xavi va guanyar 2-1 contra Sèrbia i, bueno...
1: porta 8 punts en 4 partits, en Xavi.
3: Està fent una bona arrencada com a seleccionador de Països Baixos. Bueno. Alemanya va empatar amb Grècia, 0-0...
1: Va perdre i va empatar. Han jugat dos contra Grècia, un va perdre i l'altre empatar.
3: Sí, el club té alguna cosa de problemes. També va haver el debut de Zidane en França, que va empatar contra Itàlia. Uh-huh. Bueno, pues allà està, queda un partit. Me sembla l'Espanya
1: sí,
3: li queda a Croàcia.
1: Dimarts o així.
2: Sí.
1: I després... ja per fi torna a la Lliga el divendres amb un partidàs.
3: I després això es para, no? Això es para fins...
1: Ah, pensava que deies es paga, no? O sigui, a mi no m'han pagat cap dia.
0: De moment no ens
3: no,
0: han pagat res.
3: Això es para la National ara...
1: Sí, fins al novembre.
2: Sí.
3: Vale.
1: No sé, hi ha una altra aturada al novembre.
2: Calendari apretat. Sí.
1: Bé, hasta finals de novembre hi ha Copa del Rei, els equips de veritat. Dels que hi ha alguns que encara no la juguen.
3: No, nosaltres no.
1: Ah, ja, no. Pobrets, que no es cansin.
3: Entrem més tard.
1: Pobrets.
0: I escolta, també, encara parlant de futbol, tenim el Girona que rebia el Mallorca a Montilivi.
1: Ja hi som.
0: Això no
3: sí,
0: sé
3: els
0: si...
3: dos, tant Sabadell com Girona, van empatar 0 contra Andorra.
0: I el Sabadell i Andorra, correcte, sí.
3: I els dos bueno, es mantenen a bona posició... dos empats a 0.
2: Sí, Girona encara es manté la zona alta, per sort.
1: Bueno,
3: i el Sabadell ja ho
1: està darrere. Però és que el Sabadell, si tingués gol, jugaria a la Champions. O sigui, estan a segona. O sigui, si el Sabadell marqués gols, mare meva, i se'ls ha lesionat el davanter que tenien, que en marcava algun de tant en quant...
3: Sí, jo no he vist res, però he dit que bé, que es mereixi la victòria.
1: Sí, però sí, però no, tampoc.
2: Però una mica com el Girona,
1: no
2: també, perquè per Arnau Tenas també va fer molt bon partit, sí, pel Mallorca. Sí.
1: Arnau Tenas no havia de ser tan bo, em perdó. O sigui, ja que has tret el tema, eh? El que li va treure el lloc al Joan als Jocs Olímpics de París, que el fitxa al Villarreal, que es dona en compte que no serveix ni per amagar-se, ara està a segona divisió.
3: Bueno, pues ahí está.
1: Bueno, el que diem, els porters d'ara, que no són alts, el que li passa a l'Espanyol, que no s'atreveixen a posar el Fortuño, perquè tampoc té l'altura.
3: Deu estar amb 30 anys, quasi no.
1: Ah, l'animal, però no. Si va guanyar l'or als Jocs Olímpics de París, eh? De París del 24 d'aquest segle, no del segle passat.
3: Vale, així no en té tant. Jo pensava que ja feia més anys que li fotia.
1: No.
3: I bueno, més qüestions, futbolísticament, més coses... real.
1: Hombre, per als seus amics encara
3: els queden. Els meus amics, que diu el Pol de l'Atlètic Sant Just,
1: ja són menys 10.
3: Es va suspendre el partit.
1: I n'hem de parlar.
3: I el juvenil, que havia guanyat els dos primers partits de la Lliga Nacional, camp molt difícil, la setmana passada va guanyar 0-1 al camp del Cornellà, pues, aquesta setmana va venir el Girona B, es va posar per davant 0-2, va aconseguir empatar 2-2, i en el 89... el Girona va marcar i va perdre el primer partit 2-3 contra el Girona B.
2: Sí, sí.
3: Jo futbolísticament ja no me'n recordo.
1: Ja, vinga, passem al poliesportiu, que si no...
2: Sí, sí,
1: no,
2: si
1: no tindrem temps de parlar de lo que hauria d'haver vist tothom ahir, a la tarda, però
3: els
1: bueno.
3: Els castellers.
1: Home, per favor, castells. El concurs de castells.
0: Doncs vinga, abans
1: no,
0: de que...
1: No, si vols esperem i passem
3: esport,
1: a altres esports.
0: Abans de que ens quedem sense temps,
1: no, abans
0: de
1: que ens quedem sense temps, és que no ho veu veure, una pena. Van fer castells històrics
3: pues
1: que no
3: parla, parla,
1: que no s'havien descarregat mai, clar, parlo, sí. Parlo, però no, res, que van guanyar els de sempre, els de Vilafranca, però descarregant un 9-9 impressionant. Però tu saps el que és això? Tanta gent. Van intentar el Pilar de 9 amb folre, manilles i puntals, que el van fer per primer cop i únic al seu Sant Fèlix, ara farà un mes. Els hi va caure abans de carregar. Hi havia emoció per això, perquè la vella de baix va fer els seus castells, anava per davant.
3: Sí, hi havia pòdium i tot. I
1: sí, clar, és un concurs. Sí, és un concurs. Per això els minyons de Terrassa no hi van, perquè creuen que els castells no és una cosa per fer concurs.
3: Ah, sí? I no es presenten, eh?
1: No, no hi han anat mai.
0: Curiós.
1: I són una gran colla, vull dir.
3: És respectable.
1: Sí, sí. Però bueno, i això. I a la penúltima ronda van fer el 9-9 i ja els de baix van la vella van dir enhorabona, ja no intentem la cinquena ronda perquè farem el 2-9, si l'arribem a fer per superar-los, els altres faran alguna altra cosa i ens tornaran a guanyar. Doncs va començar a les 4, va acabar a quarts d'11 perquè ho van endarrerir
3: per temps.
1: Pel temps també, i clar, perquè la gent pogués
3: anar-hi. Bueno, com el futbol, el de les noies tenia que jugar al
1: sí, el, també és veritat, també el van
3: anar. I es va acabar jugant
1: i per banda de castells, felicitar Vilafranca, pesats, que van tornar a guanyar.
0: Terra de castells, Vilafranca del Penedès.
1: Sí, i baix encara més, i però aquest,
3: i
1: ara està molt
3: bé. I vins
1: i
3: caves, també,
1: exacte,
3: no?
1: Exacte, vins i caves,
0: corpinats.
1: Canals i Noviola, no? Era l'anunci.
0: Sí, sí. Parlem també de motor, que hem
1: ja
0: tingut Fórmula 1, Max Verstappen, en aquest cas primera victòria de la temporada al neerlandès. Explica'ns alguna cosa, Maria.
2: Sí, també Antonelli, que va quedar segon i cada vegada està més a prop del Mundial.
1: Ja vull dir. Ningú el coneixia, aquest noi?
3: Ja la té.
2: I Alonso, vuitè.
1: L'amic del Richie, ara.
3: Aquest
1: és amic teu, no diguis que no.
0: Tens amics a tot arreu, Richie, tens amics a tot arreu.
1: Però si jo us he vist anant a prendre sidra junts.
0: Quina cartera. Molt bé.
3: Vuitena posició, sí, el millor resultat amb tota la temporada de... Que recordem que em sembla que aquesta setmana ha renovat un any més per Aston Martin.
1: Sí, sí, per res, per 4 duros.
3: Per 4 duros.
0: I a MotoGP, no, però... a MotoGP també parlem d'aquest campionat, en aquest cas, encara motor, doblet de Marc Márquez al Japó, oi?
2: Sí, guanya sprint i la cursa també, sí. Doblet, vull dir... No sé si creieu que és favorit pel Mundial.
3: Es posa dos punts ara.
1: Fa dies no tinc dubtes
3: de
1: que guanyarà el Mundial, però bueno, es torna a apretar, perquè si no m'equivoco, la última va fer el Martín, va guanyar les dues, no? Ara tinc dubtes, però...
2: Sí, em
1: sona que sí.
3: Ara bueno, es fa dos punts.
1: Sí, sí, però que el Martín havia tornat a avançar-lo, sí. Havien arribat a estar empatats, que ho vam parlar.
3: Sí.
1: Martín va guanyar, el va avançar, I ara torna aquest, està a dos punts i jo no tinc dubtes de que guanyarà.
3: Sí,
1: té alguna cosa més.
3: No crec que afluixi, el Jorge Martín.
1: No, no, no afluixarà, ni el Bezzecchi segurament. Però el Marquès, Marc Marquès, té alguna cosa més.
3: Sí. Son germà va caure.
1: A tant a la una com a l'altra. Pobret.
0: Déu-n'hi-do, déu-n'hi-do. Doncs no és motor perquè no em porten, porten coixinets, sí, són els cars i arriben d'aquí molt poquet. Recordeu que els cars de coixinets ja han obert inscripcions per tal de llogar els cars. Ha estat aquesta mateixa nit quan s'ha obert doncs, aquesta inscripció i que en aquest sentit a Sant Just d'Esvern arriben els cars de coixinets aquest any, el 7 i el 8, una cursa molt nostrada i que també és esportiva i cultural. 7 i 8
1: de novembre.
0: Sí. 7 i 8 de novembre.
1: Fantàstic.
0: Sí, sí, sí.
3: Un mes.
0: Correcte. Alguna cosa més que vulgueu destacar?
3: Bueno, bàsquet,
1: vol que no va guanyar ningú.
2: Sí, exacte. I la penya ha suspès també per...
3: Suspès?
0: El temporal.
2: Sí, sí.
1: Sí, el temporal. Sí, sí. Però en comptes de jugar...
3: Que juguen a la llera lliure o...
1: Sí, no, no, no som tan pobres, eh?
0: Pel desplaçament,
1: aviam,
0: entenc.
1: Pel desplaçament de l'Andorra, em sembla. Mm. També el Sabadell vale. I Andorra i penya vale, Andorra vale, no van jugar cap dels dos dissabte. I jo dic, bueno, que juguin diumenge, no? I no sé per què no. 14 d'octubre sí. Jugaran. Mm-hmm. I els altres també quatre equips catalans van perdre.
2: Sí, sí. Sí.
3: Aquí va perdre tothom. Manresa, Lleida... Jo vaig veure el partit de Lleida, que el va tindre bastant...
1: Anaven allà, i al final no. Però quan hi ha celebracions, que feien 25 anys del Barris Nord, del pavelló...
3: Això de les celebracions... No
1: van bé, les celebracions...
0: Porta mala sort.
2: Sí, també en bàsquet femení l'Uni Girona també va perdre.
1: L'Uni Girona...
3: també ho vaig veure.
1: No, tu vas veure l'Eurolliga o el de Lliga? Contra l'Estudiantes?
2: Sí, contra l'Estudiantes.
1: Sí, un triple des de mig camp a l'última dècima.
3: Sí.
1: Impressionant.
2: Sí.
1: Impressionant.
2: Uh-huh. Però també Iana Martín, que és de les millors jugadores.
1: Sí.
2: Vull dir, no va poder evitar tampoc aquesta...
1: No, però és que també ja entre setmana tenien un partit de sí. Cara o creu per classificar-se per l'Eurolliga i van perdre també de manera destacada des d'un principi. I, bueno, jugaran l'Eurocopa, que potser se'ls hi va millor.
2: Sí, sí. Uh-huh. Però això...
3: Sí, l'hoquei no hi ha... Aquesta setmana crec que l'hoquei i... plata no hi ha vingut.
1: No, també no. S'ha suspès pel temporal. Ah, no, mira, sí. Ara que ha dit també un altre amic seu.
3: Veus?
1: A Remco Evenepoel va guanyar... per, no ho sé, pel fotògraf que estava col·locat amb no sé on, la foto finish, que jo encara no veig clar. Jo hagués donat dos medalles d'or i quedes com un
3: senyor. La foto realment que surt per premsa no es distingueix.
1: Sí, s'escapen els dos grans favorits, Evenepoel i Chicone, perquè em faltaven d'altres, amb Seixas i Van der Poel i no sé què més. I res, a l'esprint ho fa molt bé a l'última curva Chicone... va remuntant Evenepoel i a la no celebra ningú perquè no s'atreveixen i a la mateixa línia de meta el pas es veu, però res, és que...
3: Són mil·límetres. Sí,
1: per un
3: sí,
1: paper
3: sí.
1: De fumar, que diuen.
0: Sí. Déu-n'hi-do.
1: Hosti, no ho sé. No he vist els temps oficials si són mil·lèsimes o què, però no costa res donar dos
3: hores. I es proclama campió d'Europa.
1: Campió de tot, campió d'Europa. I ja té a l'or a Jocs Olímpics en ruta i en contrarrellotge, en Mundial, o sigui, també el doblet,
3: bueno,
1: i en el campionat europeu.
3: S'ha aprofitat perquè el nostre Vindengar i Pogacar segurament les possibilitats
1: i
3: eren bastants...
1: I es corria a Can Pogacar i a Can Roglic, que no va tenir opció.
3: Sí. Uh-huh. Bueno, ha sabut treure suc a l'Evenepoel de les bases d'aquests corredors que en principi... eren més favorits.
0: Me'n vaig amb tu i tanco,
1: sí,
0: vale, Pol?
1: Val, no, res, des d'aquí donar una abraçada al gran jugador, la Maria, no sé si el coneixerà, Pablo Daniel Osvaldo, un davanter argentí molt millor que Julián Álvarez, per exemple, amb més gol i amb més...
2: Bueno, jo crec que el tema Julián ja...
1: No, però... No per Barcelona i tal. No, aquest noi ja s'ha buscat la ruïna, tant amb un equip com amb l'altre, pobre.
3: Perquè... Vaig a Amèrica o Aràbia...
1: Sí, exacte. No, no ho sé, a quin altre equip, per
3: però
1: Europa.
3: Però què li passa a l'Osvaldo, aquest?
1: Que està fumut dels pulmons i tal i qual. Ja. Bueno, perquè aquest noi hauria d'haver seguit a l'Espanyol, però clar, no li podien pagar. No, però és que era tan bo.
3: Però què fa d'això? 5, 6, 7?
1: Sí, però es va dedicar a la mala vida, addicció...
3: Però que va jugar amb l'Espanyol?
1: Que va jugar a l'Espanyol, més encara, home.
3: Més, 10 anys igual.
1: 10 o 15. Mm-hmm. No ho sé, doncs, el temps passa molt ràpid, però...
0: Família, ho hem de...
1: 15.

que ha fet possible el programa d'avui, dilluns 5 d'octubre del 2026. Us ha estat parlant Daniel Martínez, un plaer, com sempre, estar amb vosaltres aquí a Ràdio Desvern. Tornem demà de 10 a 1 al 98.1 FM. Ara us deixem amb els informatius de la 1. Adéu-siau.

Tot seguit, les notícies de Sant Just. Sant Just Notícies, edició mitjana.

0: Día.
1: Sant Just celebra 10 dies de cultura, música i tradició amb les festes de tardor. Amb aquesta notícia obrim el Sant Just Notícies d'avui, 5 d'octubre. Us informa Mariona Sales Vilanova.

0: Tot seguit repassem la resta de titulars. La sisena jornades feministes de Sant Just posen el focus en les violències digitals. Casc, assegurança i registre obligatori pels patinets elèctrics des de l'1 d'octubre. La normativa també fixa una edat mínima de 15 anys, l'ús obligatori de llums i la prohibició de circular per les voreres. Eren mesures de mínims, però qualsevol pedaç ajuda a minimitzar el patiment de les veïnes. La santjustenca Marta Espriu, portaveu de la Confederació Sindical de l'Habitatge de Catalunya, analitza la caiguda dels decrets. Del 6 al 25 d'octubre, Sant Just d'Esvern celebrarà les festes de tardor amb una programació plena de cultura, música, tradició, gastronomia i activitats per totes les edats. Durant 10 dies, carrers, places i equipaments del municipi acolliran concerts, teatre, exposicions, cultura popular i propostes impulsades per l'Ajuntament i les entitats locals. Entre les cites més destacades hi ha la nit de Sant Just al carrer, dissabte 17, amb música, espectacles, comerç i gastronomia fins a mitjanit. També la diada castellera als jardins de Can Ginestà, les matinades, el correfoc de festes de tardor i la jornada de Sant Just al carrer, amb paradetes, actuacions i activitats. La programació també inclou teatre, exposicions, concerts i activitats familiars repartides al llarg de tots els dies de festa. El programa complet de les festes de tardor es pot consultar a festesdetardor.santjust.net per conèixer tots els horaris, espais i propostes. El Casal de Joves de Sant Just acollirà els dies 13 i 14 de novembre la sisena edició de les Jornades Feministes de Sant Just, que enguany se centraran en les violències digitals. La programació es desenvoluparà durant la tarda de divendres i tota la jornada de dissabte i inclourà taules rodones, xerrades, tallers, actuacions i monòlegs. Les activitats abordaran els riscos, les amenaces i també les oportunitats relacionades amb les xarxes socials i l'entorn digital. Les jornades també donaran a conèixer recursos, estratègies i bones pràctiques per promoure entorns digitals més segurs, respectuosos i lliures de discriminacions, amb l'objectiu d'oferir eines i experiències per afrontar els reptes vinculats a les violències digitals. La nova normativa dels vehicles de mobilitat personal és vigent des de l'1 d'octubre i introdueix noves obligacions per a les persones que utilitzen patinets elèctrics. Entre les principals mesures cal tenir 15 anys o més, portar casc i circular amb els llums encesos. La regulació també estableix que els patinets elèctrics s'han d'inscriure al registre de la DGT, han de disposar d'una assegurança de responsabilitat civil i han de portar una identificació visible. A més, aquests vehicles són d'una sola plaça i han de complir les normes de circulació com la resta de vehicles. Els patinets elèctrics no poden circular per les voreres i han de desplaçar-se pels espais autoritzats respectant la normativa de trànsit. El rebuig del Congrés dels Diputats als dos decrets llei en matèria d'habitatge impulsats pel govern espanyol ha encès les alertes en el moviment social. En una entrevista a Ràdio d'Esvern, la portaveu de la Confederació Sindical de l'Habitatge de Catalunya, la santjustenca Marta Espriu, ha analitzat la votació parlamentària i ha advertit de les conseqüències directes sobre les famílies treballadores. Segons ha explicat Espriu, tot i que els decrets tombats plantejaven mesures que des del moviment es consideraven insuficients perquè no tacaven l'arrel mercantil del problema, la seva derogació suposa la pèrdua de mecanismes clau de protecció immediata davant l'augment dels processos d'expulsió residencial.
1: El que nosaltres enteníem per aquests decrets és que eren mesures de mínims, que el que buscaven era estabilitzar una mica el nivell de caos profund al que hem arribat. Llavors, eren unes mesures que, com bueno, és que ho portem dient ja uns dies, no? Que com deies tu abans, ens semblaven insuficients perquè no atacaven de fons el problema que tenim, que és que l'habitatge s'ha convertit en un mercat i que en el moment en què poses un bé a mercat no pot ser un dret. No? Això és una cosa que nosaltres portem dient fa un temps. I això, en realitat, sembla un titular molt gros, però es deriva en moltes problemàtiques concretes, pujades de preus de manera completament desmesurada, acumulació de pisos per part de bancs que després es queden buits, expulsió de les veïnes per poder convertir els habitatges d'ús normal en ús turístic, separació horitzontal per convertir habitatges de lloguer de tot l'habitatge sencer en lloguer d'habitacions, etc, etc. Llavors, com deia, aquestes mesures que implicaven aquests reals decrets no atacaven de fons el problema, però sí que posaven una mena de pedaç en un problema que és molt i molt gros i que, per tant, qualsevol pedaç ajuda a minimitzar el patiment de les veïnes, en aquest cas de l'estat espanyol, perquè un real decret impulsat des del govern.
0: La portaveu ha recordat que la pèrdua de la moratòria estatal de desnonament ja ha provocat que desenes de procediments s'hagin reactivat arreu del territori. deixant les meses d'emergència residencial en una situació de saturació continuada. Entre les principals propostes que la Confederació manté sobre la taula per fer front a la crisi habitacional, destaquen la prohibició efectiva dels desnonaments quan no existeixi una alternativa residencial digna per les unitats familiars, la regulació i rebaixa dels preus de lloguer, plantejant que el cost de l'habitatge es vinculi directament als salaris reals per no superar el 30% dels ingressos, i el blindatge indefinit del parc públic perquè les promocions de protecció oficial no passin a mans del mercat privat un cop vençut el període legal. Una situació que s'ha viscut històricament tant a Sant Just com a la resta de l'àrea metropolitana.
2: Doble problemàtica, que la institució, en general el que havia passat era que donava terrenys baratos a promotores privades, perquè aquí tenim Promunsa, però per exemple també hi ha els pisos de la Caixa de Mas Lluí, que ara en parlarem també. O sigui, dona diners a promotores que després tenen un benefici privat i per tant es venen terrenys públics a preus molt baixos per fer promocions amb constructores privades, i et dic que no té per què ser el cas de Promunsa en concret, eh? I després aquí hi ha com una part d'un regal públic o d'una possibilitat de benefici a una empresa privada, i després es venen a preus molt baixos perquè al cap d'un temps aquests pisos caduqui la titularitat pública o la protecció, i les famílies que se n'han fet propietàries gràcies a haver entrat en un sorteig i haver tingut sort, perquè anem a recordar que toqui un pis de protecció oficial és una barreja d'ingredients, però sobretot hi ha un factor de sort perquè hi ha molts més demandants que oferta a Sant Just i arreu del territori. Al cap d'un temps pots vendre aquest pis que tu has comprat molt per sota del preu de mercat a preu de mercat. Llavors, això és un problema. O sigui, la protecció mai hauria de servir perquè les famílies es puguin fer riques al cap d'un temps especulant amb l'habitatge, perquè evidentment vendre un pis, el pis on tu vius perquè t'has decidit canviar de casa, no és un nivell especulació, com quan parlem de fons d'inversió, etc, etc. Però sí que és veritat que pretendre vendre un pis per més del que t'ha costat o per més del que la inflació ha portat i per més del que has invertit és estar especulant amb l'habitatge, igual que si compres una acció i la vols vendre quan està pujant el preu, també és especular amb accions.
0: Davant d'aquest escenari institucional, les assemblees i col·lectius pel dret a l'habitatge continuen coordinant accions al carrer. Espriu ha subratllat la importància de donar suport a les mobilitzacions i a les acampades ciutadanes, alhora que ha reiterat la voluntat de bastir aliances amb el sindicalisme laboral per continuar treballant en la convocatòria d'una vaga general. Podeu escoltar l'entrevista completa al podcast que trobareu a la pàgina web de Ràdio d'Esvern. L'Ajuntament de Sant Just posarà en marxa durant el mes d'octubre un nou registre genètic caní amb l'objectiu de facilitar la identificació dels animals i actuar davant l'abandonament d'excrements a la via pública. La incorporació de l'ADN dels gossos al cens municipal serà obligatòria, tot i que no substituirà ni el microxip ni la inscripció al cens municipal d'animals de companyia. La identificació es farà a partir d'una mostra de saliva presa de l'interior de la boca del gos. El registre permetrà comparar mostres d'excrements recollides al carrer amb els perfils genètics incorporats al sistema i, si hi ha coincidència, identificar la persona responsable i iniciar el procediment sancionador corresponent. Durant els tres primers mesos de la campanya, la prova serà gratuïta per la persona titular. Del quart al sisè mes, l'Ajuntament assumirà el 50% del cost i a partir del setè mes ja no hi haurà bonificació. Abans de l'inici de la campanya, el consistori informarà dels punts habilitats, centres veterinaris col·laboradors i passos que caldrà seguir. El Club Literari de l'Ateneu de Sant Just ha posat en marxa la seva programació pel curs 2026-2027 amb una important aposta formativa, la incorporació de tallers pràctics de curta durada dedicat a diversos gèneres literaris. Els representants de la secció Ton Gasull i Maria Àngels han presentat aquestes novetats als micròfons de Ràdio d'Esvern, destacant la voluntat d'oferir espais dinàmics per tant per lectors com per creadors. La principal novetat d'aquest curs és l'aposta per tallers monogràfics de format reduït que oscil·len entre les 3 i les 6 hores, allunyant-se del format tradicional de cursos anuals més llargs. La iniciativa ha arrencat amb un taller d'iniciació a la poesia conduït per la poetessa i veïna Pilar Casaller, enfocat a desmitificar el gènere i analitzar la construcció poètica a partir de lectures compartides.
3: Ja hem fet dues sessions, aquest dijous acabem amb la última, i ha sigut molt pràctic perquè estava enfocat per persones que o bé la poesia és un terreny que li ha fet una mica de respecte i no hi ha entrat, o també ja ho han gaudit molt persones amants de la poesia. Llavors, doncs, amb la Pilar s'han llegit, ho ha preparat molt bé, ha preparat diferents textos, diferents poemes que s'han analitzat entre tothom, s'ha aixecat el vel de la intenció de l'autor, i hem vist, doncs, des de la reivindicació a la gelosia o a la passió d'una manera poètica, i ha sigut molt interessant. Jo confesso que sóc activista de la lectura perquè llegeixo molt, però en prosa, i la veritat que ha sigut molt, molt interessant poder entrar, jo ara em llegiré els poemes i la poesia amb uns altres ulls.
0: L'altra gran proposta és el taller de bitàcola o quadern de ruta impartit per Elisabet Carné a partir del dijous 8 d'octubre. El curs compta de 6 sessions que s'impartiran els dijous de 12:45 del matí a 1 i està pensat per transformar punts, fotografies i records de viatges en una narració il·lustrada.
4: El quadern de ruta consisteix en tindre una metodologia de que tots els materials que tu reculls durant un viatge, les teves fotografies, les experiències, ho puguis aprofitar i al final materialitzar-ho amb el que es diu un quadern de ruta. Un text literari en què hi hagi tant descripcions o descripcions de vivències i experiències com imatges, com moltes persones, dibuixos que han fet dels llocs on han estat. Durant aquest taller de la mà d'Elisabet Carné et porta per la mà fins que al final tu elabores aquest material. I fruit d'aquest material, amb els propers viatges pots fer aquest quadern. Que hi ha alguna gent que ja ho està fent a través de guardar les fotos, compartint-les, és d'alguna manera és compartir aquest viatge mitjançant un text que pot ser imprès o pot ser no imprès.
0: Més enllà dels tallers pràctics, l'entitat manté el gruix d'activitats consolidades dels darrers anys, com el taller d'Explorant la narrativa, amb sessions regulars a càrrec de Paula Vidal, el club de lectura mensual amb trobades periòdiques d'anàlisi literària que recentment han analitzat l'obra El mar d'Iris Murdoch, amb la col·laboració del traductor Jaume Pons Alorda, i el club de novel·la gràfica, dinamitzat per Javi, centrat en biografies i narrativa visual com la vida de Josephine Baker. Des de l'Ateneu s'ha informat que les inscripcions pels tallers i la resta d'activitats del club literari continuen obertes i es poden formalitzar a través del seu lloc web oficial. Podeu escoltar l'entrevista completa al podcast que trobareu a la pàgina web de Ràdio d'Esvern. L'ONG Sant Just Solidari ha posat en marxa un nou projecte de cooperació internacional a la localitat de Diourbel, al Senegal. La iniciativa, que ja és una realitat sobre el terreny, ha fet possible la perforació i construcció d'un pou d'aigua i l'habilitació d'un hort comunitari de 2 hectàrees destinat a la producció agrícola i liderat per dones locals. El projecte té el seu origen en el testimoni d'en Max, un veí santjustenc resident a Masllui, originari d'aquest petit poble senegalès. Després d'arribar fa anys a Catalunya en pastera, va traslladar a l'Ajuntament el desig d'ajudar la seva comunitat d'origen, on la manca d'aigua fora dels mesos de pluja impedeix cultivar la terra la major part de l'any. A partir d'aquesta petició, Sant Just Solidari va entomar la proposta sota un model de cooperació que compta també amb l'experiència d'Abdoulaye, responsable de l'entitat Taranga de Molins de Rei.
5: El Max sempre ha tingut una ferida oberta en el seu cor, que són els joves, que darrere d'ell, del seu poble, ho van intentar també amb un grup de 5 que van morir quasi tots ofegats i un d'ells el va rescatar un pescador senegalès i va quedar desahuciat psiquiàtricament. I en la inauguració de l'escola-institut del Masllui va parlar amb el Joan Massaganyes, amb l'alcalde, i va explicar aquest sentiment i aquesta voluntat d'ajudar o de seguir vinculat i a veure què es podia fer en el seu poble, que tenen un problema d'aigua, només en l'època de pluges, 3-4 mesos, i després ja no poden conrear en tot l'any. El Joan, el nostre alcalde, el va dirigir cap a Sant Just Solidari i allà vam començar a fer reunions i això s'ha sintetitzat en un projecte de cooperació de formació de dones en un hort comunitari. Ja s'han fet 5 visites i el projecte ja és una realitat, el pou ja està fet i està tirant endavant.
0: A més de les infraestructures d'aigua i el tancament dels terrenys cedits per la mateixa comunitat, la iniciativa posa l'accent en l'empoderament femení i la formació tècnica. Hi haurà acompanyament continuat a les dones en tècniques de conreu i gestió econòmica col·lectiva. S'oferiran alternatives econòmiques viables perquè el jovent no hagi de migrar cap a Dakar o emprendre rutes marítimes perilloses un cop acabada l'època de pluges, i es consolidarà una estructura econòmica que reverteixi la salut i l'alimentació de tot el municipi.
6: Sí, jo crec que invertint en les dones estem invertint en tota la comunitat, perquè com sabem allà les coses com passen, normalment les dones són els pilars de les economies familiars, es dediquen a treballar al camp, es dediquen a portar petits comerços, i nosaltres I, de fet, quan vam proposar aquesta activitat de fer aquest hort comunitari, que podia ser un altre tipus d'intervenció, tota la comunitat, els homes, el cap del poble, l'alcalde de la comunitat, tot van converger per reconèixer que potser aquest hort, invertint en què les dones lideren l'activitat, l'intervenció, era l'activitat més adequada. I crec que nosaltres fins ara la implicació que han mostrat les dones, perquè també hem de recordar que des del 2014 van muntar com una organització econòmica que abans de conèixer-se'n ja s'havien organitzat abans que ningú els portés aquest suport. Això mostra la seva predisposició i les ganes que tenen d'avançar.
0: Per donar a conèixer el projecte i recaptar fons, l'entitat ha organitzat un sopar solidari el pròxim 16 d'octubre al pati de les escoles amb gastronomia tradicional i música africana en directe. Les reserves es poden formalitzar enviant un correu a sjs@santjustsolidari.cat i així mateix l'ONG serà present a les festes de tardor i a la Fira de Sant Just del Carrer per continuar sumant socis i voluntaris. Podeu escoltar l'entrevista completa al podcast que trobareu a la pàgina web de Ràdio d'Esvern.

Moment de repassar les activitats de la setmana, Sant Just. Dilluns 5 d'octubre, avui a 6:45 de la tarda, començarà el taller d'escriptura creativa per joves d'entre 12 i 16 anys, a càrrec de Paula Vidal, a Can Ginestar. I avui també, 6:45 de la tarda, es farà al servei local de les escoles la Fem Tertúlia, xerrades en català, una tertúlia amb una persona voluntària. Demà dimarts 6 d'octubre a les 12 del matí llegim en veu alta i parlem al servei local de català de les escoles. Lectura en veu alta i es parlarà sobre el llibre Jardí vora el mar de Mercè Rodoreda. Dimarts a 6:45 de la tarda a l'Ateneu de Sant Just a l'Escola de Música començarà l'Escola d'Escacs, aquest nou espai dins del Club d'Escacs guiat per un monitor adreçat a nens i nenes d'entre 7 i 12 anys. I dimarts a 7:00 de la tarda, primera sessió de la conferència Filosofia Materialista de la Ceràmica i l'Arquitectura a la Sala Isidor Cònsul de Can Ginestar. Dimecres 7 d'octubre a 9:45 del matí a la Sala Piquet de l'Ateneu de Sant Just començarà el Club de Bridge. Dimecres a 6:00 de la tarda, el taller Explorant la narrativa a l'aula de l'Ateneu de Sant Just, el curs d'escriptura pràctica impartit per Paula Vidal, començarà amb la seva primera sessió. I a 6:45 el dimecres, Club de Lectura del primer dimecres a la Sala Isidor Cònsul de Can Ginestar, amb la lectura La Fabricanta, de Dolors Montsardà. A 7:00 de la tarda el dimecres hi haurà la xerrada sobre la situació de les persones LGTBIQ+, a Guinea Equatorial, a les escoles. I a 7:00 de la tarda a la Sala Piquet de l'Ateneu, la conferència GR20, Cosica salvatge i autèntica. El dijous 8 d'octubre, 12:45 del matí, taller del quadern de ruta, escriure per recordar, a l'Ateneu de Sant Just. I dijous 8 d'octubre a 6:00 de la tarda es farà l'activitat TAT, sessions de moixaines, jocs i cançons per nadons a la Sala Isidor Cònsul de Can Ginestar, a càrrec d'Elisa Linares. Dijous a 6:00 de la tarda, conferència de l'Aula d'Extensió Universitària de la Gent Gran d'Esplugues i Sant Just, amb la conferència Anatomia de l'Esperança, a càrrec de Francesc Torralba, filòsof, professor universitari i teòleg. Tindrà lloc, com sempre, a l'auditori de la Residència de la Mallola. I a 6:45 de la tarda del dijous s'inaugura l'exposició Rastres, de l'artista Clara Vidal, al celler de Can Ginestar. I a 7:00 de la tarda es farà la conferència Desigualtat Social i Alta Cultura a l'Antiga Grècia, a la Sala Isidor Cònsul de Can Ginestar. A 7:00 de la tarda a les escoles, el dijous 8 d'octubre, una xerrada amb Aixa Miró per la presentació del Pla d'Impuls del Català amb motiu de la inauguració del curs escolar 2026-2027. Dijous a 9:00 de la nit hi haurà l'entrevista a l'alcalde Joan Basaganyes al programa Panorama Municipal d'Esplugues Televisió. I divendres a 5:00 de la tarda, divendres de jocs, al Casal de Joves, amb el joc El Saboter. Passem a les activitats del cap de setmana, dissabte 10 d'octubre a 12:00 del matí, jugateca ambiental al Parc del Mil·lenari, on s'identificaran ocells i s'aprendran com funcionen les gàbies. Dissabte a 12:00 del matí, terrasses musicals al Bar La Nata, carrer Major, número 8. I a 12:00 també, al Paula Franco Pastisseria, carretera Reial, número 159. I al Binomi a 7:00 de la tarda el dissabte, a la plaça del Parador 3C. Tot això dins les terrasses musicals. I diumenge 11 d'octubre a 12:00 del matí, jugateca ambiental al Parc de Torreblanca amb l'activitat Cosmètica Natural amb plantes remeieres, un taller de descoberta de les plantes remeieres del parc i les seves propietats.

Encara tenim temps de fer un resum del més destacat en titulars. Sant Just celebra 10 dies de cultura, música i tradició amb les festes de tardor. La programació del 16 al 25 d'octubre inclou la nit de Sant Just al carrer, el correfoc, les matinades, la diada castellera i activitats per totes les edats. Les 6es jornades feministes de Sant Just posen el focus en les violències digitals. Dues jornades de debat, formació i activitats abordaran els riscos, les amenaces i les oportunitats de les xarxes socials i l'entorn digital. Casc, assegurança i registre obligatori pels patinets elèctrics des de l'1 d'octubre. La normativa també fixa una edat mínima de 15 anys, l'ús obligatori de llums i la prohibició de circular per les voreres. Eren mesures de mínims, però qualsevol pedaç ajuda a minimitzar el patiment de les veïnes. La santjustenca Marta Espriu analitza la caiguda dels decrets d'habitatge i les principals reivindicacions del moviment.

Aquesta ha estat tota la informació del Sant Just Notícies d'avui, 5 d'octubre. Us ha estat informant Mariona Sales Vilanova. La informació local torna als butlletins horaris i als Sant Just Notícies. Mentrestant, us podeu mantenir informats i informades a radiodesvern.com i a les xarxes socials. Molt bon dia.

A Sant Just, el comerç, la restauració i els serveis de proximitat treballen amb il·lusió per créixer i donar vida al poble. Sense anar més lluny, 6 eixos comercials amb botigues, serveis i restauració que et fan la vida més fàcil. Barri Centre, Barri Nord, Barri Sud, Mas Lluí, Carretera Reial, Camp Modulell i Dualden, Torreblanca. Descobreix-los i dona suport al comerç local. Sense anar més lluny, comerç, serveis i restauració de Sant Just Desvern.

0: Preveia pluges d'aquesta magnitud, però avui, com admet el mateix govern, a partir d'ara l'episodi hauria d'anar a la baixa.
1: Connectem amb el Centre de Coordinació d'Emergències, Miquel Jarque.
2: Bon dia. Aquí ara mateix reunit el comitè tècnic i després reunió del comitè assessor presidits pel president de la Generalitat, Salvador Illa. Aquí tothom ha reconegut, Santi Segalà el primer, el cap de predicció del Meteocat, que aquest sistema convectiu mesoscalar els ha arribat de forma inesperada. No el tenien previst.
3: De manera explosiva, aquesta matinada, doncs, aquest sistema convectiu s'ha desenvolupat a la Mediterrània, entre les Illes Balears i Catalunya, i ràpidament han arribat els primers aiguats a tocar a terra a primera hora del matí.
1: De fet, ara mateix s'ha enviat un nou S-alert, en aquest cas a Santa Cristina d'Aro, a Castell d'Aro, a Platja d'Aro, a S'Agaró i a Sant Feliu de Guíxols, perquè hi ha risc d'increment del riu Daura i els barrancs propers. És a dir, que la situació continua sent molt complicada en segons quines zones del país. Els problemes més greus al matí, però, com dèiem, han estat a Granollers i als municipis del seu entorn, amb conductors atrapats i amb baixos negats en Alfonso.
4: A Granollers no hi ha hagut danys personals, però sí molts desperfectes materials i s'ha hagut de fer rescats de conductors atrapats als seus vehicles. L'alcaldessa Alba Barnosell demana no moure's de casa.
5: Evitar desplaçaments, perquè necessitem que la ciutat estigui lliure perquè tots els serveis puguin actuar el més ràpidament possible.
1: En teoria, la situació hauria d'anar a millor. Preguntem-ho.
6: T'esperem a la Casa de l'Aigua amb gas Vichy Catalán, on l'autenticitat i el benestar van de la mà. Vichy Catalán us ofereix el temps.
1: Francesc Mauri, bon dia.
7: Bon dia.
1: Què ha de passar a partir d'ara?
7: Doncs, en principi, hauria d'anar millor. Queda aquesta zona del Baix Empordà, efectivament, on s'ha enviat aquest S-alert. Per què? Doncs perquè és un terreny saturat, va ploure moltíssim ahir, i ara mateix hi ha, amb una certa tendència a estar estàtic, allà un aiguat notable. No cap cosa excepcional, però sí que el terreny és xop. És l'última zona que queda per menys inestabilitat aquesta tarda, o com a mínim la més tropicalitzada ran de costa, on els aiguats han caigut amb més força. El que pot caure aquesta tarda ha de ser irregular en terra ferma, punts de la Catalunya central i el nord-est, localment amb intensitat, però no amb la virulència de les últimes hores. Tot i així, amb la sorpresa d'aquest matí no esperada, convé continuar vigilant amb aquest mar tan calent que tenim.
1: Gràcies, Francesc, bon dia.
7: Bon dia.
6: Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
1: Com acostuma a passar, la pluja torrencial impacta de ple en els transports públics i també en la mobilitat. Estació de Sants i equip viari, Joan Garcia i Marilut Garcia.
8: Tenim tota la R1, la línia del Maresme, aturada, la R2 i la R2 Nord sense servei al Vallès Oriental, l'R4 sense servei al Vallès Occidental, i no hi ha trens amb Girona. S'ha d'agafar l'alta velocitat o els autocars. I indignació entre els usuaris, sobretot a primera hora, abans ja del temporal, perquè no coincidia el que deien les pantalles amb el servei real.
9: Pel que fa a les carreteres, globalment un volum inferior al que és habitual, segurament a causa de l'alerta de Protecció Civil. Tres vies del Vallès es mantenen tallades, B140 Santa Perpètua de Mogoda, comarcal 352, la Ronda Granollers entre les Franqueses i Canovelles. En canvi, s'ha reobert la comarcal 1415A, que estava tallada a l'altura de Castellar del Vallès. També tallades entrades i sortides de l'AP7 a Cardedeu. També afectacions diverses per les llavissades, caiguda d'arbres o inundació a carreteres del Barcelonès, els dos Vallès, el Maresme i la Selva. I d'altra banda, l'aeroport del Prat, el temporal ha obligat a cancel·lar una trentena de vols aquest matí.
1: Doncs aquesta és la situació que de seguida ampliarem, per cert, una conseqüència també d'última hora. Ocas Grasses acaba d'ajornar el concert que estava previst per aquest vespre, el primer dels quatre que havia de fer a l'Estadi Olímpic. S'ajorna a dijous, que era el dia lliure que tenien. Per tant, si teníeu entrades per avui per Ocas Grasses, el concert passa a dijous. I tot això el dia en què Pedro Sánchez ha convocat eleccions generals anticipades pel dia 29 de novembre.
0: El govern espanyol aprovarà demà en Consell de Ministres el primer decret d'habitatge que el Congrés li va tombar divendres, aprofitant que amb les eleccions convocades qui l'ha de validar és la Diputació Permanent, on Junts no és determinant. Les eleccions poden coincidir amb el retorn de Puigdemont un cop se li apliqui l'amnistia. A Esquerra creix la incertesa sobre el paper de Rufián en aquests comicis.
1: I, com sempre, quan faltin 20 minuts per arribar a les 3, arribaran els esports, però abans hem d'anar a Madrid per tenir més informació sobre aquesta convocatòria anticipada. Paula Brujats.
4: Bon dia, sí, perquè Pedro Sánchez s'ho jugarà al tot o res el 29 de novembre. S'agafa la crisi de l'habitatge per aconseguir una gesta més, però l'aposta aquest cop és arriscada i necessitarà mobilitzar els votants d'esquerres per donar la volta a les enquestes.

0: Avui Sánchez ha cridat a votar i ha plantejat les eleccions com un plebiscit entre ell o l'extrema dreta.
1: Si preferís tenir un govern que trabaje por el interés de la mayoría social o preferís entregaros o entregar las riendas del país a una coalición ultraderechista que no ha propuesto nada.
2: Quan faltin 20 minuts, potser una mica menys, per arribar a les 3 als esports. Laia Tudel, bon dia.
3: Bon dia.
2: Amb la golejada del Barça i el Clàssic.
3: Dia per assaborir avui la victòria per 7-0 davant el Madrid al Camp Nou. Sentirem la gran protagonista de la nit, Clàudia Pina. El masculí i l'equip ha tornat als entrenaments. Eric s'entrena amb el grup. Joan García, Rafinha i De Jong segueixen un pla específic. Repassarem el Catalunya Migdia, les afectacions que ha tingut les pluges en l'esport català. I avui s'han sortejat els primers partits de la Copa del Rei de Futbol i destaca el duel entre dos equips catalans, Manresa i Sant Andreu.
2: Passen gairebé 7 minuts de les 2. Aquest matí, que es preveia matí de balanç pels estralls dels aiguats del dissabte, s'ha convertit en matí caòtic per unes pluges torrencials que ningú no esperava. El Vallès Oriental i la seva capital, Granollers, on Protecció Civil ha demanat que la població es confinés, s'ha convertit en la zona zero d'aquest episodi d'avui. La consellera d'Interior, Núria Parlon, admet que els nous aiguats no estaven previstos, però treu pit de la capacitat de reacció. Els bombers, que continuen buscant l'home desaparegut a Pineda de Mar, han fet més de 300 sortides avui. Anem cap a la seu del Departament d'Interior. Allà hi ha reunit el Comitè Tècnic de Protecció Civil. Miquel Jarque, bon dia.
4: Hola, molt bon dia. Sí, comitè presidit pel president de la Generalitat, Salvador Illa, i on s'ha de decidir possiblement la suspensió d'aquest confinament a Granollers que comentaves. La consellera Núria Parlon ha reconegut que l'episodi ha estat del tot imprevist, però que tots els equips d'emergència han reaccionat a temps.
5: Quan tenim escenaris de pluges torrencials que no estan predits ni indiciàriament en els models, hem de treballar molt des d'aquesta vigilància continuada per poder reaccionar amb tots els recursos, com hem fet des de primera hora del matí.
4: Sobre la marxa dels serveis d'emergència, s'han hagut d'adaptar a les incidències que s'anaven generant. Els més delicats, els que han fet els bombers de persones atrapades als seus vehicles.
6: Bàsicament són salvaments, patologies de l'edificació i situacions, algunes d'elles en risc vital imminent. En total, des de les 6 fins a les 12, fins a 3:15, hem tingut un total de 330 serveis, dels quals 35 han estat salvaments en vehicles, salvaments urgents en què hem tret persones que havien quedat atrapades en vehicles.
4: Pel que fa a l'evolució d'aquest episodi, el cap de previsió del Meteocat, Santi Segalà, pronostica que la tarda es desfarà aquest segon sistema de tempestes, però no hi ha treva, n'apareixeran de noves.
7: A la tarda esperem que tota aquesta part més organitzada, més intensa, vagi desapareixent, vagi afluixant, però per contra vagin sorgint nous xàfecs, noves tempestes a d'altres punts de Catalunya, no només del litoral i del prelitoral, sinó també de la Catalunya central i també de l'interior de les comarques de Girona.
4: D'aquesta reunió, d'aquest comitè tècnic que s'està fent al Centre de Coordinació d'Emergències, s'espera que decaiguin també les mesures a les comarques del litoral i prelitoral, entre el Penedès i la Selva.
2: Com dèiem, el Vallès Oriental ha estat una de les comarques més afectades per aquestes pluges aquest matí. S'han suspès les classes a la capital de la comarca, Granollers, però també a La Roca, a Canovelles o a Vilanova del Vallès. A més, l'Hospital de Granollers ha tornat a patir inundacions. L'alcaldessa d'aquesta ciutat demana als ciutadans que es quedin a casa per deixar via lliure als serveis d'emergència. Granollers, Ana Alfonso, bon dia.
8: Bon dia. Sí, la ciutat de Granollers i tot el Vallès Oriental han tornat a quedar negats per les pluges. De fet, aquest matí des de l'Ajuntament de Granollers estaven treballant per arreglar ja les destrosses d'ahir quan els ha sorprès un nou episodi de pluges torrencials. Només avui a la ciutat han caigut més de 100 litres per metre quadrat i sumats als d'ahir ja en són gairebé 350. No hi ha hagut danys personals, tot i que sí que s'han hagut de fer rescats de gent atrapada en vehicles i Protecció Civil ha ordenat el confinament de la població a la comarca. L'alcaldessa de Granollers, Salva Barnosell, ha demanat als ciutadans que es quedin a casa.
9: Evitar desplaçaments, perquè necessitem que la ciutat estigui lliure perquè tots els serveis d'emergència, de seguretat, de neteja, de manteniment, puguin actuar el més ràpidament possible. Per tant, necessitem mobilitat lliure. Per això aquest missatge.
8: Avui a Granollers les escoles estan tancades, també a Vilanova, Canovelles i La Roca, i la mobilitat és molt complicada. Ens hem trobat molts accessos tancats i moltes cues. L'alcaldessa apuntava els punts més crítics.
9: Ronda Sud, el pont sota l'estació del Nord, el pàrquing de Ramon Llull i després ha aparegut un esvoranc al carrer de Josep Umbert. No hi ha veïns afectats, no hi ha danys personals.
8: Els altres punts crítics de la ciutat són l'estació de Rodalies de Granollers Centre, on han quedat atrapades moltes persones que venien de fora de la ciutat, l'hospital, que ha patit danys materials i noves inundacions als baixos, i també el Centre Vallès, on hi ha l'escola d'adults, que està tancat per una esllavissada.
2: I és que durant el matí els bombers han hagut de rescatar diverses persones, la majoria d'elles conductors, que havien quedat atrapats dins del cotxe en carreteres inundades. Al centre de comandament dels bombers de Granollers hi tenim la Marta Vallès. Marta, bon dia.
10: Hola, bon dia. Doncs sí, un matí molt complicat, complicadíssim a tota la comarca i sobretot, com deies, els accessos a la capital, a Granollers. Tot i això, els bombers diuen que no han viscut cap situació d'especial perill aquí, però sí moltes trucades demanant serveis. Claudi Gallardó és el cap d'intervenció.
11: Quan ha començat a pujar el nivell de l'aigua d'una forma sobtada, doncs han sigut serveis de salvaments, com hem vist aquests darrers dies, no? De persones que es quedaven doncs, en els vehicles, pujades sobre els vehicles i demés. I ara doncs, estem començant a donar resposta a tots aquells serveis d'assistències tècniques que en diem, és a dir, arbres caiguts, patologies de l'edificació i demés. El servei més rellevant que tenim ara mateix actiu són dos esvorancs.
10: Els conductors que anaven en direcció Granollers, encara de nit, s'han trobat amb moltes dificultats. A la rotonda de la Torreta l'aigua anava pujant de nivell com si s'omplís una piscina i els conductors s'han aturat sense saber massa què havien de fer. Com la Míriam, que venia de Vilanova i portava els nens a l'escola, o el Càndido, molt enfadat amb els conductors imprudents.
12: Nosaltres, quan hem sortit de casa, queien quatre gotes. O sigui, començava a ploure, però no pensaves això, perquè l'alerta tampoc estava donada per aquest matí. Molta aigua, jo veia molta aigua baixar per aquí, pels costats, i em feia bastant respecte.
13: Ostres, si tothom agafem i tothom es fica cap aquí, clar, és que no, són uns conscients. He quedat al puto puesto i quedat aquí quiet i ja està.
14: No es pot passar i el millor és estar parat i esperar que et diguin el que sigui.
15: Jo m'he acollonit, molta aigua.
10: En aquests moments no plou, però sí que hi ha hagut moltes estones de pluges torrencials un altre cop durant tot el matí.
2: Doncs aquesta ha estat la situació a Granollers, insistim, la ciutat més afectada per aquestes pluges, però, per exemple, els barris de muntanya de Barcelona també intenten recuperar la normalitat després de la tromba d'aigua que els ha caigut a sobre i de les rierades que baixaven de Collserola. Però els efectes dels aiguats encara són prou evidents. Connectem amb Canyelles, a Nou Barris. David Àngela.
16: Bon dia. Imatge insòlida als barris propers a Collserola, on els veïns han vist com ha baixat mig metre d'aigua pels seus carrers. Ara mateix en queden les restes. Fang, brossa o branquillons són els testimonis dels efectes de l'aiguat. La Diana, una treballadora del supermercat, recorda que aquesta setmana ja han passat per aquestes circumstàncies.
17: Ha baixado por de la riera, de la montaña. Ha bajado, ha llovido, ha empezado a llover y se ha inundado la calle. Pues bueno, mira, no se veía ni el paso de cebra.
18: Barro, mira, de todo.
17: Piedras, bolsas de basura...
18: Pues
17: sí, la segunda vez.
18: La tercera vez ya que lo vemos,
17: sí.
19: Esta semana es la tercera vez.
17: La semana pasada. Con normalidad nos hemos quedado sin luz, no podemos atender al cliente.
16: A diversos punts del barri ha marxat la llum. Per exemple, al mercat municipal, on només quatre parades es mantenien obertes a l'espera d'uns clients que no han acabat d'arribar. Els comerciants es queixen de desinformació i de falta d'atenció per part de les elèctriques.
2: A banda de tot això, les pluges també han afectat la xarxa de centres de salut del país, Mònica Mas.
20: Sí, hi ha hagut inundacions a l'Hospital Vall d'Hebron, segons informa el Departament de Salut, perquè el clavegueram municipal no drena i això ha provocat inundacions que han afectat alguns serveis de l'hospital. Per exemple, una part del servei de ressonàncies magnètiques, l'àrea quirúrgica, la sala d'extraccions de sang, problemes de filtracions a façanes i finestres de traumatologia, neonats i pediatria, entre d'altres. També hi ha hagut problemes diversos en centres d'atenció primària de la zona de Vall d'Hebron, pel que fa a la resta de zones sanitàries de Barcelona. Hi ha hagut afectacions en centres d'atenció primària, el Bon Pastor, la Guineueta, Ciutat Vella, el Poble Sec, el Raval, el Clot, Nou Barris i el Fòrum. Fora de Barcelona, com sentíem i explicàveu, també s'ha inundat l'Hospital de Granollers, a les plantes del soterrani, les urgències i l'àrea de farmàcia. Laura Lahuerta és directora d'infermeria de l'hospital.
21: Tenim una mica d'aigua, hi ha una mica d'inundació. L'hospital continua treballant i els professionals estan preparats per donar resposta a les necessitats dels pacients. I estem adaptant l'activitat l'agilitat a les circumstàncies per garantir, per damunt de tot, la seguretat dels pacients i dels professionals.
20: L'heliport de l'Hospital de Mataró està sense servei. A l'Hospital de Blanes no està operatiu encara el servei de ressonància magnètica. El cap de Tordera s'ha tornat a inundar i el d'Arbúcies estan sense internet. A la resta de Catalunya, normalitat a les xarxes de salut.
2: I ho dèiem en començar, les pluges també compliquen i molt la circulació dels trens. L'R1, la línia del Maresme, està aturada a hores d'ara. També ho està parcialment l'R2 Nord. De fet, tot el servei de Rodalies funciona a mig gas, sobretot, com us estem explicant, les línies de la costa i del Vallès Oriental, que són els punts més afectats per la pluja aquest matí. Hi ha nombrosos trams que els passatgers han de fer per carretera, però els aiguats també han complicat el servei alternatiu amb autobusos. Des de primera hora hi ha indignació entre els usuaris que s'han trobat amb informació incorrecta o amb cap informació directament a les andanes. A l'estació de Sants de Barcelona hi tenim durant tot el matí el Joan García. Joan, bon dia.
0: Bon dia, Òscar.
2: Primer de tot, ara mateix com està el servei?
0: Doncs amb la caiguda de la R1, que marca l'última hora d'un matí molt complicat a Rodalies. Avui és d'aquells dies que els usuaris no tenen cap certesa de quan els arribarà el tren, perquè la planificació d'avui ja molt complicada s'hi ha afegit el temporal d'aquest matí. A mig matí també ha rebut l'R2 i l'R2 Nord, que encara està rebent. Havia començat el servei a Granollers i s'ha limitat ara de Sant Andreu a l'aeroport i de Sant Andreu a Castelldefels. No hi ha tram nord de la R4. Les connexions amb el Vallès Occidental s'han de fer en ferrocarrils de la Generalitat fins a Sabadell i Terrassa. I tampoc trens regionals cap a Girona i autocars. El que sí que s'ha de resoldre, per sort, és una incidència de senyalització entre Sagrera i Sants a l'alta velocitat, i els avant amb Girona i Figueres ja tornen a funcionar. Tot això a Rodalies. A ferrocarrils s'ha normalitzat el servei, perquè a mig matí s'havia suprimit l'L7, la de l'avinguda Tibidabo, i a metro tenim tres línies amb problemes. L'L3, la verda, tallada de Passeig de Gràcia a Vall d'Hebron i amb l'estació de Liceu fora de servei. L'L9 Nord, tallada d'11 de setembre a Bonpastor, i l'L10 Nord, tallada d'11 de setembre a Llefià.
2: I tot aquest embolic, Joan, els usuaris com el viuen?
0: Ara amb la clàssica resignació i frustració, però a primera hora hi havia indignació, perquè entre 6:15 i 7:15 no hi havia encara informadors i les pantalles anunciaven trens inexistents que no corresponien amb la planificació que va fer ahir prop de la mitjanit Renfe. Escolteu aquest usuari que marxava indignat després d'haver esperat trens que no li han arribat.
19: Ja el primer tren no ha arribat. N'he estat esperant a l'estació. Ara ens trobem amb aquesta situació, que tampoc el tren de la 5:58 tampoc arriba. Llavors tenim un problema, és que ni tan sols avisen. Perquè a mi, si m'hagués avisat, jo hagués agafat una alternativa per arribar al treball.
0: El que complica avui molt tota l'operació aquí a Barcelona és que no es pugui fer servir el túnel de Plaça de Catalunya. Alguns trens, els que passen, ho fan pel de Passeig de Gràcia. Però aquest túnel de Passeig de Plaça de Catalunya ja vam veure ahir que va quedar fora de servei per la gran quantitat d'aigua que hi va entrar.
2: Durant el matí hem estat molt pendents de Granollers, Vallès Oriental, també part del Maresme, la ciutat de Barcelona, però dèiem en començar, quan començàvem amb aquest Catalunya Migdia, que s'enviava un S-alert en una zona concreta de l'Empordà perquè hi ha perill amb un dels rius, el riu Daura, sobre el terreny, i tenim la Laia Claret a Platja d'Aro. Laia, bona tarda.
22: Hola, bona tarda. Quina doncs el que hem sentit aquí, mira, doncs durant l'informatiu ho dèieu, no, que aquí plou sobremullat perquè el riu, l'acabem de veure fa 3 minuts aproximadament, no baixa molt cabal, però què passa? Que aquest riu ahir es va desbordar a la zona sud, al carrer Toses. Per tant, aquest matí el que vèiem era que hi havia molts bombers, molts operaris treballant per treure aigua de soterranis de just aquesta zona del riu Ridaura, direcció cap al sud, a Platja d'Aro, a la zona sud. Per tant, plou molt sobremullat. Aquest matí ha estat un matí tranquil, però ara a Platja d'Aro hi plou amb força. Veiem carrers força abnegats d'aigua, alguns vehicles on l'aigua els arriba fins a la roda, l'avinguda S'Agaró. Per tant, sí, precaució aquesta zona aquí al voltant del Ridaura.
2: Doncs aquesta és la situació on ara mateix hi ha més problemes. En aquesta zona, Platja d'Aro, Castell d'Aro, a S'Agaró, ara mateix és on acaba de bessonar aquest S-alert anunciant de la perillositat d'aquest riu, el riu Daura, que podria desbordar-se. Durant el matí, en un programa especial del matí de Catalunya Ràdio, encapçalat per Ricard Ostrell, hem estat pendents de les afectacions, especialment a Barcelona i a Granollers. Allà hem pogut sentir a molts ciutadans afectats i també molts equipaments entre escoles i centres de salut que també es veien afectats per les pluges.
20: Sí, a primera hora moltes escoles i instituts han vist que era impossible fer classe, ja sigui per afectacions d'aigua com per problemes per arribar a l'escola. Sentim en Pau, de l'escola Jacint Verdaguer de Canovelles, i la directora també de l'Institut de Granollers.
1: Des de l'escola Jacint Verdaguer no hem pogut obrir com tots els centres de Canovelles. Els accessos estan impossibles i un grau de col·lapse que, vaja, és paterrant. Ha començat a pujar aigua i realment ha estat molt, molt complicat.
3: Però realment no es podia venir ni a peu i al final s'han anul·lat les classes. El tenim tancat a nivell lectiu, però la majoria de centres tenim professorat i personal d'administració i serveis i de neteja traient aigua de les zones que s'han cobert d'aigua.
20: A la zona de Barcelona i Rodalia també hi ha hagut inundacions a escoles. Sentim l'Ernest Casaponsa, de l'escola Salle del Raval, i la Montse Roca, de l'escola Bressol de Sant Adrià de Besòs.
5: Bueno, ens ho veiem una mica perquè servim a 450 alumnes i, clar, podem permetre el luxe de tancar-lo. Però, bueno, hem baixat mans, hem baixat professors, alumnes, moltes galledes, totes les escombres i recollidors que hem trobat i a cargar aigua.
23: Però la qüestió és que a la que ha plogut una mica torna a entrar una altra vegada tota l'aigua que havíem tret. Avui, quan hem arribat, tot el mobiliari, els mòduls de psico, totes les estances plenes d'aigua, tots els mobles fets malbé.
20: El rector de la parròquia de Sant Anna de Barcelona, Peyu Sánchez, ha decidit obrir les portes per a les persones sense llar.
24: En tenim oberta a l'església, no únicament com el menjador social, sinó també l'acollida entre el dia. De fet, ara tenim aproximadament 200 persones acollides dintre de l'església i després també per la nit. Sonen les alarmes i diu, refugia't a casa. I què passa quan els que no tenen casa? On se refugien?
2: Doncs aquesta és la situació que s'ha viscut durant el matí, de la qual n'hem estat pendents a Catalunya Ràdio. Ara falten 8 minuts per arribar a 2:15 de la tarda. Estem pendents d'una compareixença al Departament d'Interior per tal d'actualitzar la situació i les recomanacions. La sentirem en directe aquí al Catalunya Migdia. Ara, però, fem una pausa per la publicitat i, de seguida, l'altra notícia del dia. I és que tenim eleccions generals anticipades, ho ha anunciat Pedro Sánchez aquest matí.
25: Catalunya Migdia.
26: Si vols vendre el teu habitatge, pensa en gran.
27: A Apialia, més de 300 agències col·laboren per vendre la teva propietat més ràpid i al millor preu.
26: Més difusió, més compradors, més seguretat en tot el procés.
27: Perquè vendre bé no és qüestió de sort, sinó d'un mètode d'èxit provat.
26: Busca la teva agència immobiliària Apialia més propera.
27: Apialia, la força de vendre junts.
28: A Obramat celebrem 20 anys creixent amb els que fan créixer aquest ofici. Gràcies, professionals. 20 anys construint junts. Obramat.
29: Quan va ser l'última vegada que vas parar a mirar casa teva? A Porcelanosa dissenyem cada espai de la teva vida. Cuines, banys, salons, terrasses... Del 25 de setembre al 10 d'octubre arriben els dies Porcelanosa. Visita la teva botiga més propera i gaudeix de condicions exclusives per crear la teva llar. Porcelanosa. Dissenyant espais per viure.
30: Si vols ser la compra bé, has d'anar a carrer.
31: Inflat de tant compra bé pel nostre aniversari amb els Carrefour Days només fins al 7 d'octubre. Com el rentavaixelles a màquina Finish Ultimate Plus de 72 càpsules. Si en compres 3, la càpsula et surt a 16 cèntims.
30: Si vols ser la compra bé, has d'anar a Carrefour.
32: Hola, volia comprar un taigo amb sostre panoràmic, càmera de visió posterior, ajuda d'aparcament, llums LED, vidres tintats i keyless.
33: Aquí el tens.
32: Ja?
34: Volkswagen Taigo amb entrega immediata des de 19.900 euros. EBP recomanat a Península i Balears finançant amb Volkswagen Bank fins al 31 d'octubre. Més informació a la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya i a Volkswagen.es.
35: Parlem de quin operador de fibra i mòbil hauria de contractar.
36: D'acord.
35: Quin és l'autèntic operador 100% català?
36: Vera.
35: I el més ben valorat pels usuaris?
36: Vera.
35: Escolta, no seràs una intel·ligència artificial.
36: Peyu, a Vera sempre parles amb persones de veritat.
35: Doncs no en parlem més. Passa't a Vera.
36: Vera.
35: Fibra i mòbil de veritat. Truca al 1543 o entra a somvera.cat.
26: Catalunya migdia.
2: D'aquí a 5 minuts seran 2:15. Pedro Sánchez s'agafa a la crisi de l'habitatge per aconseguir una gesta més, la que pot ser l'última. S'ho jugarà tot a les urnes el 29 de novembre.
37: He decidido convocar unas elecciones generales que se celebrarán el domingo 29 de noviembre de acuerdo a los plazos que establece la ley. Ha llegado el momento de que decidáis qué futuro queréis.
2: així, el president del govern espanyol dona per acabada la legislatura 9 mesos abans del que tocava i planteja les eleccions com un plebiscit entre el seu govern progressista i el d'una coalició d'extrema dreta on situa el Partit Popular i Vox. Madrid, Paula Brujats, bon dia.
0: Què tal? Bon dia. Si Pedro Sánchez ha trobat el marc idoni, vol fer de l'habitatge el seu salvavides, però la jugada es pot convertir en el seu final polític. Necessitarà mantenir viva la crisi durant 54 dies per mobilitzar l'esquerra. Vol repetir la difícil jugada del 2023 i per això posa la gent en aquesta dicotomia, triar entre ell o entre una coalició del PP i Vox.
37: Si deseáis sumaros a esa ola ultraderechista que involuciona allí donde gobierna, o deseáis que España continúe siendo un baluarte de apertura i de justícia social.
0: El govern espanyol s'ha quedat sense marge al Congrés, la paràlisi és total i Sánchez assumeix que necessita més suports per poder governar.
37: Para hacer más necesitamos renovar y ampliar el apoyo de la gente. Y debemos lograr que el Parlamento nos dote de una mayoría mucho más amplia progresista con la que doblegar a las élites.
0: I durant la seva compareixença a la Moncloa ha assumit que no pot anar més enllà, també ha reconegut errors i que ha incomplert promeses en habitatge, però n'ha culpat l'oposició.
37: Y hemos también tenido que lidiar con la peor oposición que ha conocido nuestra historia democrática.
0: Sánchez se la juga, però té una campanya molt difícil al davant, pràcticament totes les enquestes en contra, la incertesa també amb la candidatura a l'esquerra del PSOE, la crisi a Ceuta és lluny de tancar-se i hi ha també la incògnita de què passarà als jutjats amb les investigacions per corrupció contra els socialistes. Avui Sánchez no n'ha dit ni una paraula.
2: I Paula, com que el govern espanyol vol mantenir calenta, podríem dir, la campanya, tornarà a aprovar el paquet de mesures per l'habitatge per arribar a les eleccions amb els desnonaments suspesos i amb el preu dels lloguers congelat.
0: Sí, exacte, ho rescatarà demà el Consell de Ministres. Es tornarà a aprovar un paquet de mesures per prohibir desnonaments i congelar els lloguers i aquest cop sí que hauria de tirar endavant el Congrés perquè amb les Corts dissoltes el ple té una majoria diferent i no caldrà el vot de Junts per Catalunya. Avui Sánchez els ha culpat directament.
37: Absurdamente, muchos confunden pactar con traicionar y bloquear convencer.
0: La complicada relació amb Junts i no tenir el seu suport garantit per aprovar cap llei a partir d'ara també ha precipitat la decisió de Sánchez d'avançar eleccions.
2: Doncs ràpidament, des que s'ha conegut la notícia, hi ha hagut reaccions de tota mena. Qui fa temps que reclamava unes eleccions són el Partit Popular i Vox, que arriben a l'avançament electoral com els millors situats segons les enquestes. Feijó i Abascal coincideixen a celebrar que, per fi, diuen ells, els ciutadans podran votar. I es veuen ja a la Moncloa per revertir les polítiques del govern de Pedro Sánchez. Seguim a Madrid ara amb Tània Tàpia. Bon dia.
4: Bon dia. Sí, la convocatòria electoral ha caigut com una gran notícia a les seus de PP i Vox. Els populars, de fet, ja es van reunir ahir diumenge per treballar en la campanya, convençuts que Sánchez avui avançaria els comicis. En una declaració institucional, Feijó situa les eleccions de novembre com les més importants des de la mort de Franco. I ja es veu com el president que revertirà l'acció d'un govern, el de Pedro Sánchez, que afirma que mai hauria d'haver existit.
6: Por fin puede irse quien nunca debió llegar tan lejos. Por fin votaremos y por fin España podrá elegir el país que quiere ser. Esto va de que España le gane a Sánchez y a lo que representa. De que la nación y la democracia venzan a quien más daño le han causado.
4: I interpreta que Sánchez avança per por del que pugui sortir de les causes judicials que l'afecten. Vox, en una lectura similar, és el partit que més creixeria, segons les enquestes, després de la crisi de Ceuta i enmig d'una onada d'extrema dreta a nivell europeu i global. Santiago Abascal aplaudeix així l'inici, l'anunci.
7: Y por eso yo creo que es no una buena noticia, sino una excelente noticia poder decir que por fin tenemos elecciones.
4: I ja marca les línies del futur govern amb el PP. Prioritat nacional, menys regulació i reemigració, és a dir, l'expulsió de migrants. Mentre tant Abascal com la presidenta madrilenya Isabel Díaz Ayuso tornen a alimentar la tupinada electoral i parlen d'alteració del cens. Sánchez és capaç de tot, diu el líder de Vox, i Ayuso directament demana que ningú voti per correu.
2: Doncs ja veieu les reaccions del Partit Popular i de Vox. Ara de seguida en sentim més, per exemple, des de l'esquerra i també dels equips catalans, dels partits catalans, Esquerra Republicana i Junts per Catalunya, però us dèiem que estaven pendents d'una compareixença al Departament d'Interior per tal d'actualitzar la situació provocada per les pluges. Imma Soler, de Protecció Civil, era a punt per fer la compareixença, però sembla que li donen alguna última informació. Estem pendents. Sembla que torna cap al micròfon. insisteixo, Imma Soler, recordeu que s'ha enviat un S-alert a la zona de Santa Cristina d'Aro, de S'Agaró, de Platja d'Aro, pel perill de desbordament del riu Ridaura. En canvi, segons les prediccions, a partir de les dues, i ara passen pràcticament 30 minuts de les dues, havia de normalitzar-se la situació al voltant del Vallès Oriental, del Barcelonès i del Maresme, que és on aquest matí hem estat molt pendents de l'efecte de les pluges. Imma Soler, que es troba davant dels micròfons del Departament d'Interior, a punt per tal de fer la compareixença ara mateix. Senyals horaris de 2:45 de la tarda en directe a Catalunya Migdia. Imma Soler, Protecció Civil.
1: Un segon només, doncs. Començarem en seguida.
2: Està parlant amb els companys que són a la sala. Que li demanaven alguna cosa. I sembla que encara trigarà uns segons a actualitzar la situació. Insisteixo, en directe, Departament d'Interior de la Generalitat, Imma Soler, directora de Protecció Civil.
1: Sí.
2: A punt per actualitzar. Comença.
1: Doncs moltes gràcies a tots. Us passem la informació del darrer reunió que hem tingut del comitè tècnic del Pla Inuncat, que com bé sabeu ens mantenim encara en emergència amb aquest pla, amb aquesta fase, i hem fet aquesta reunió com a punt de coordinació i com a punt també d'informació per anar veient com seguíem les actuacions dintre del pla. La previsió de la meteorològica continua sent la mateixa que ens ha explicat el servei meteorològic aquest matí, continua la mateixa situació que ens han comentat. Per tant, ara a partir d'aquesta tarda esperem ruixats que puguin ser més aïllats i dispersos. No vol dir que no deixi de ploure i que no pugui haver-hi algun punt on pugui ploure amb intensitat, però no tindrà aquesta estructura tan compacta com ha tingut aquest dematí en aquestes comarques del litoral, malgrat que, si em permeteu, recordo que el que ens han explicat era que podien haver-hi pluges i ruixats intensos amb aquest punt i que calia també anar-ho seguint i ser vigilant amb les activitats a l'exterior i amb els desplaçaments, però no d'una manera com aquest dematí tan intensa que hem tingut. Per aquest motiu, el que preveiem és que aquestes mesures que hem demanat al matí i que les havíem enviat a través d'una alerta en els mòbils que tenien aquesta finalització a les 2 de la tarda, doncs finalitzessin en l'aspecte d'aquesta intensitat, no en l'aspecte de que no sigui necessari continuar mantenint la precaució i la vigilància, sobretot aquesta tarda, per aquests ruixats que poden ser intensos en algun punt, com comento, d'una manera aïllada, i per aquest motiu doncs, ser molt vigilant d'allà on es puguin produir per mirar d'aplicar mesures, com sempre diem, d'autoprotecció i no posar-nos en risc. Seguirem amb aquesta vigilància, com bé diem. Com heu vist avui, doncs, hem fet uns avisos i una intervenció a reacció de l'observació que anàvem tenint pel servei meteorològic, que ens anava indicant quina era la situació que anava veient, donat que no teníem previsió, però sí que s'ha anat seguint i anava veient quina era la incidència que tenien les pluges en el territori, i aquesta és la voluntat de continuar-ho fent també aquesta tarda, continuar-ho fent ja sempre habitualment, no ho fem, però més insistent avui que tenim aquests avisos amb color taronja a la major part del territori fora de la part de Ponent, i continuar-ho mirant perquè si calgués alguna indicació al llarg de la tarda perquè veiéssim que s'agreugés o que es fos més intens en algun punt, doncs fer aquest avís de cara a la població. Sí que farem un enviament d'una alerta avui perquè a nivell de territori ja el grup d'intervenció que està sobre el terreny, Bombers, ens ha comentat que veien que no calia ja aquesta indicació de confinament que havien fet sobre el Vallès Oriental, perquè la situació ja a nivell de gestió de l'emergència doncs era millor, i per tant doncs no calia mantenir aquesta ordre de confinament, aquest avís de confinament que havien fet al matí al Vallès Oriental. I ara el que sí que faríem seria avisar a través d'una alerta en els mòbils de que aquest confinament ja no és necessari. Ja sabeu que sempre canviem una alerta, intentem posar el temps que durarà aquesta alerta, perquè així amb una les persones ja coneguin quin serà el temps que tindran. En aquest cas, com que aquest dematí no teníem la previsió de quant temps podia durar, doncs no ho hem pogut indicar, i per aquest motiu doncs ara veiem que el més correcte és enviar-ho perquè es pugui donar aquesta informació a la població. A partir d'ara el que farem és aquest seguiment. Com us comento, a partir de les 5 de la tarda tindrem una altra reunió i anirem fent aquesta vigilància durant tota la tarda. El fenomen continua actiu, seguim tenint incidències i també trucades al número 112. Ara ens comenten els companys del número 112 que en aquests moments del dia d'avui s'han rebut 1.444 trucades i Per tant, doncs, continuem amb aquest seguiment. Només per avisar també que ho conegui la gent que es trobi afectada, doncs també en la reunió ens ha comentat Edistribució que en aquests moments tenien uns 10.000 abonats que no tenien llum, majoritàriament del Vallès Oriental i del Maresme. També encara n'hi quedaven alguns que estaven afectats per les incidències de Barcelona i del Baix Llobregat, del Barcelonès, disculpeu, i del Baix Llobregat d'anteriors, que ja venien d'ahir, i aquestes estaven intentant doncs, que tinguessin solució el més aviat possible, possiblement durant el dia d'avui. La resta estan treballant-hi, ens ha comentat que són 360 persones treballant amb aquestes incidències que es donen al territori, tenen 20 grups electrògens instal·lats i que aniran seguint per anar valorant que sigui el més ràpid possible la resolució d'aquestes incidències, però comptant que n'hi ha algunes que fins i tot doncs, han tingut afectació el que són les infraestructures i per tant hi tindran una feina a fer. No m'extenc més, si teniu alguna pregunta doncs, a la vostra disposició, i ara, si em permeteu, els operatius que estan sobre el territori, bombers i també el SEM, doncs us faran una actualització de la situació que tenen en aquests moments.
2: Doncs ens quedem amb el titular, s'aixequen les restriccions, tot i que durant la tarda Protecció Civil estarà molt pendent de la situació perquè hi poden haver noves pluges, no tan torrencials com les que hem tingut aquest matí, i ara els diferents cossos d'emergències doncs, que faran el repàs d'això que jo us hem explicat aquí al Catalunya Migdia, de quines han estat les actuacions que han tingut durant el matí. Per tant, quedeu-vos amb aquest titular, s'aixequen les restriccions que s'havien obert fins a les dues, tot i això recordeu que hi ha hagut un alert fa mitja hora a la zona de Platja d'Aro per el perill del desbordament del riu Riu d'Aura. Ara mateix és la situació que amoïna més, però a l'àrea metropolitana de Barcelona, al Vallès Oriental, al Maresme, on el matí ha estat especialment complicat, ara s'aixequen les restriccions, tot i que hi pot ploure aquesta tarda, no serà amb les quantitats i amb la violència amb què ho ha fet aquest matí. Passen 6 minuts de 2:15. I estàvem amb les reaccions dels partits polítics a l'anunci d'eleccions anticipades per part de Pedro Sánchez. Ja havíem repassat la del Partit Popular i de Vox. A l'esquerra del PSOE s'activa el compte enrere per triar quin cap de cartell tindran a les eleccions. Els partits que aglutinen Sumar es refundaran sota una nova marca, Front Ampli, però a hores d'ara no tenen candidat. I quan falta un mes i mig per les eleccions, tampoc no se sap si es presentaran plegats juntament amb Podem, Albert Prat.
3: El soci minoritari del govern espanyol se li ha tirat el temps a sobre. L'avançament electoral l'ha enxampat en ple debat intern per reorganitzar-se i definir el seu futur. De moment, Sumar només ha decidit que passarà a dir-se Front Ampli. I fins ara s'havia marcat el 17 d'octubre per presentar nou projecte. Ara mateix hi ha tres noms que sonen amb força. Són la ministra Mònica García, que fa només uns instants s'ha tornat a postular, també el ministre Pablo Bustinduy i l'exalcaldessa de Colau, que no convenç a més Madrid. I al marge d'aquest debat intern hi ha Podem, que falta per veure si acabarà encaixant aquí dins. Avui l'eurodiputada Irene Montero ha mogut fitxa i ha proposat a tot l'espai fer una votació per triar el candidat.
5: Ofrezco unas primarias abiertas a que pueda votar todo el mundo los días 14 y 15 de octubre para elegir entre todas esa candidatura de la mayoría social que quiere que acabe el negocio de la vivienda y que quiere que baje el precio de los alimentos, el coste de la vida, el precio de la energía.
3: I a aquesta hora compareix en roda de premsa la cúpula de Sumar, pendents de com encaixin aquesta proposta de Podem.
2: Esquerra Republicana tampoc no té encara el candidat decidit. L'actual líder del partit al Congrés dels Diputats, Gabriel Rufián, s'ha agafat uns dies de reflexió per valorar si es torna a presentar o no com a cap de llista d'Esquerra a Madrid. Després de l'avançament electoral, Rufián ha tornat a apostar per una aliança entre les esquerres espanyoles i sobiranistes per combatre el Partit Popular i Vox. Coincidint amb aquest procés de reflexió de Rufián, hi ha alguna veu dins d'Esquerra que defensa que el candidat de les eleccions podria ser el mateix president del partit, Oriol Junqueras. Marta Corbalan.
8: Fonts de l'entorn de Rufián asseguren que ell està escoltant a tothom per decidir què acaba fent, si torna a encapçalar o no la candidatura d'Esquerra a Madrid. Rufián creu que el moment és greu i que les esquerres sobiranistes haurien de liderar aquest temps juntament amb les espanyoles en un acte de generositat i col·laboració, un front comú però que els republicans sempre han rebutjat. Tot i els dubtes, la secretària general d'Esquerra, Elisenda Alemany, ha tornat a reivindicar Rufián com el millor candidat.
9: Gabriel Rufián és un valor, sempre hem dit que és el millor candidat. Avui comencem el procés intern, que ja estava regit per la nostra organització, i en aquest sentit no hi ha res més ha dit.
8: Rufián no tindrà molt temps per reflexionar perquè qui vulgui ser el candidat d'Esquerra només té 5 dies a partir de demà per recollir els avals necessaris de la militància. Enmig dels dubtes de Rufián, hi ha veus dins d'Esquerra que aposten perquè el cap de llista a Madrid sigui Junqueras, tot i que abans se li hauria d'aixecar la inhabilitació. Alemanya ha volgut deixar clar, però, que Junqueras només té un objectiu.
9: Oriol Junqueras sempre ha manifestat que el que vol ser és candidat a la presidència al govern de la Generalitat.
8: Esquerra ha acusat Junts de torpedinar la legislatura espanyola i els republicans també han carregat contra el president Salvador Illa, a qui veuen més preocupat de defensar el PSOE que no pas els interessos de Catalunya després que la carpeta del finançament autonòmic hagi quedat en paper mullat.
2: I les eleccions poden coincidir amb la tornada de Carles Puigdemont, que aquest matí s'ha reunit a Waterloo amb el nucli de confiança de la direcció de Junts per Catalunya. Des de Bèlgica, Míriam Nogueras ha acusat Pedro Sánchez de voler aprofitar el problema de l'habitatge per treure'n rèdit electoral, Jordi Corbalán.
10: Junts va investir Pedro Sánchez fa 3 anys i ara ha precipitat les eleccions. Puigdemont ha citat aquest matí a Waterloo la direcció permanent per analitzar el nou escenari polític. Míriam Nogueras ha retret a Pedro Sánchez que hagi actuat, diu, només per interessos partidistes.
11: Pedro Sánchez ha utilitzat el dolor i el patiment de molta gent en un tema que preocupa a la ciutadania i ho ha fet per interessos electorals. Ho ha fet per tapar la seva incapacitat de governar perquè no té majoria, ho ha fet per tapar el seu fracàs en les polítiques migratòries i ho ha fet també per tapar els casos de corrupció que l'envolten. Ara ja no decidirà Pedro Sánchez i els seus socis. Ara ens toca decidir als catalans quin país i quin model de societat volem.
10: Les eleccions agafen Junts, pendent de la tornada de Carles Puigdemont. Demà el Tribunal Constitucional ha d'aprovar els primers recursos d'empara que aplanaran el camí perquè el Suprem aixequi l'ordre de detenció que l'ha tingut 9 anys a l'exili. La direcció juntaire espera el retorn de Puigdemont que serveixi de revulsiu per remuntar les enquestes. La convocatòria d'eleccions espanyoles pot fer que tingui ja un paper actiu en la campanya, encara que es dona per fet que Míriam Nogueras repetirà com a candidata el 29N.
2: Qui ja ha aclarit qui serà el seu cap de cartell és el PSC. Els socialistes aposten per l'exalcalde de Barcelona i actual ministre d'Indústria, Jordi Hereu, com a cap de cartell a les eleccions espanyoles, segons que ha avançat l'Agència Catalana de Notícies. Ara haurà de ser ratificat, però Jordi Hereu s'apunta com a cap de llista del PSC a les eleccions del 29 de novembre. Aquesta convocatòria d'eleccions no canvia el full de ruta del sindicat de llogateres que manté les mobilitzacions i la crida a una vaga general. L'organització celebra, però, que demà el Consell de Ministres intenti recuperar els decrets d'habitatge, tot i que considera que les normes només paren el cop de la crisi de l'habitatge, Núria Jarr.
12: Sí, el sindicat de llogateres desvincula la seva lluita del calendari electoral, però són conscients que les reivindicacions sobre habitatge han arribat a un punt d'inflexió. La seva portaveu, Carme Arcarazo, ha demanat mesures estructurals.
13: De vegades només calen 6 dies per canviar absolutament l'agenda política d'un país i avançar en coses que semblaven impossibles. L'última setmana ha començat la veritable legislatura de l'habitatge.
12: El sindicat de llogateres manté la seva intenció de convocar vaga general. Encara no hi ha data, però diuen que l'aturada és imminent. També mantenen la manifestació d'aquesta tarda a les 7 a Urquinaona. A Madrid, per cert, la justícia ha tombat les cautelaríssimes que ha demanat la presidenta de la comunitat, Isabel Díaz Ayuso. Això vol dir que la policia no desallotjarà per ara l'acampada de la Puerta del Sol.
2: Una altra de les conseqüències de l'avançament electoral és que lleis claus de la legislatura, com ara el nou finançament o la condonació del deute del Fla, acabaran en paper mullat. Les seves tramitacions acaben de cop i haurà de ser el nou govern espanyol qui decideixi o no reactivar-les, Raül Flores.
14: Quan es dissolen les Corts, totes les tramitacions cauen i per recuperar-les caldria tornar-les a activar amb la nova legislatura. És el que li passarà, per exemple, a la llei que condonava 17.000 milions d'euros del Fons de Liquiditat Autonòmic, el Fla. La llei estava a pocs passos d'aprovar-se al Congrés, però a partir de demà acabarà en un no-res. O el traspàs de Rodalies, en tots els casos lleis pactades amb Esquerra. I en una situació molt similar hi ha també el nou sistema de finançament. En aquest cas no havia ni arribat al Congrés, estava pendent encara d'aprovar-se al Consell de Ministres de manera imminent. PSOE i Republicans havien aconseguit un acord després d'excloure la hisenda pròpia i el mateix Sánchez l'havia reivindicat com un dels temes claus de la legislatura.
15: Vamos a plantear un nuevo sistema de financiación autonómica que será buena para Cataluña, como lo será para el conjunto de pueblos y territorios de nuestro país.
14: I un altre dels temes que acaba en via morta, l'oficialitat del català a Europa, una de les condicions de Junts per investir Pedro Sánchez. El govern espanyol l'ha portat a 3 reunions de ministres europeus, però ha topat sempre amb el no de diversos estats, com Alemanya i Itàlia. El que prometia el ministre Almares...
16: Lo que sí está claro es que serán oficiales, no tengo la menor duda.
14: Doncs ara haurà d'esperar.
2: Un apunt de la informació internacional, perquè l'ultraconservador Flavio Bolsonaro s'enfrontarà a Lula da Silva per la presidència del Brasil en una segona volta electoral d'aquí a 3 setmanes. El fill de Jair Bolsonaro s'ha imposat en la primera volta amb el 47% dels vots davant del 45% de Lula, que no s'esperava quedar en segona posició. São Paulo, Joan Biosca.
17: Alegria entre els bolsonaristes, que ja veuen Lula da Silva fora de la cursa electoral. Del sud del Brasil és d'on més han arribat a les urnes els vots a favor de Flavio Bolsonaro, vots que en realitat són més anti-Lula i contra el seu Partit dels Treballadors. És així com el líder de l'extrema dreta brasilera, Flavio Bolsonaro, el fill de l'expresident conservador del Brasil, Jair Bolsonaro, condemnat en presó domiciliària per intent de cop d'estat, derrotava electoralment el líder de la coalició de centre-esquerra, Lula da Silva, en un recompte de vots electritzant en què Bolsonaro ha anat per davant tot l'escrutini.
18: Són quasi 56 milions de brasileiros i brasileiras que deron esse voto de confiança.
17: Flavio Bolsonaro agraïa, ara el sentíem, els quasi 56 milions de vots que rebia. Això passava a Brasília, al mateix temps a São Paulo. Lula da Silva reconeixia obertament que ell ja es veia com a president per quarta vegada guanyant en aquesta primera volta.
19: Eu confesso para vocês que eu estava convencido que eu ia ganhar as eleições no primeiro turno.
17: Segona ronda electoral o balotatge el 25 d'octubre.
2: Són 3:15 de la tarda. Estem en temps dels companys d'esports, però avui amb la informació tan atapeïda els hi hem pres una estona. Per tant, fem una pausa i de seguida un parell de punts de cultura.
20: Catalunya migdia.
21: Aigua per dutxar-se, autobusos i metros que venen i van, habitatges públics construint-se, cotxes elèctrics carregant-se al carrer, un taxi que va cap a l'aeroport, un noi posant-se en forma en un parc. A l'AMB fa més de 15 anys que treballem per donar-te la millor normalitat del món. Àrea Metropolitana de Barcelona. Fem el que es dona per fet.
22: Del 13 al 18 d'octubre, posem el present a debat. Quines són les fugues que possibiliten l'art i la creació?
23: Per què ens cal avui desencadenar el present?
22: Atura't, pregunta't i reflexiona.
23: Torna la Biennal de Pensament. Participa-hi.
22: Fem la Barcelona de la teva vida. Ajuntament de Barcelona.
24: La tarda de Catalunya Ràdio amb Francesc Garriga. Un programa amb un presentador simpàtic i de nom difícil de pronunciar.
25: A Madrid havia explicat Francesc 1000 vegades i era francès.
27: Sex.
25: Francesc.
27: Sex.
28: ¿Cómo?
25: Francesc.
29: Fàbregas, que no me sale.
30: O cada uno me llama como quiere.
24: La tarda de Catalunya Ràdio. Catalunya migdia.
2: Passant 2:45. Anxiety. Les artistes nord-americanes Doechii, Phoebe Bridgers i Hayley Williams i també els irlandesos Fontaines D.C. encapçalen la 25a edició del Primavera Sound, que tindrà lloc del 2 al 6 de juny de l'any que ve al Parc del Fòrum. Montse Mas.
31: El cartell liderat per artistes femenines també destaca per artistes com Underworld, Anoni, Arca i la veterana cantautora britànica de 81 anys, Vashti Banyan. En total, el Primavera presenta 151 propostes amb noms destacats com la britànica FKA Twigs, Robin, Pavement o The Chemical Brothers, que debutaran al certamen. També serà la primera vegada per a Massive Attack, pares del trip-hop, que juntament amb la catalana Bad Guy Gyal podran fer el seu concert després que la pluja obligués a cancel·lar-lo en l'edició anterior. El festival també acollirà Skrillex, Caroline Polachek, Juana Molina o els canadencs Engin de Poitrine, molt famosos a internet. Les jornades principals seran del 3 al 5 de juny, però si s'han de sumar, la jornada inaugural gratuïta del dimecres 2 i la festa electrònica de clausura del diumenge 6, protagonitzada pels DJs Richie Hotting, Four, Tect i Dixon, que s'alternaran els plats durant 8 hores.
2: I atenció si teníeu entrades per avui. Fer-te feliç, tot el que vull. Perquè després de tot un matí d'incertesa, a causa de la pluja, Ocas Grasses ha decidit finalment posposar fins aquest dijous el concert previst per avui a l'Estadi Olímpic de Barcelona. Era la primera de les 4 actuacions amb què la banda osonenca s'acomiadava aquesta setmana dels escenaris.
31: Sí, aquest matí el grup i la promotora intentaven mantenir el concert, però davant de les intenses pluges i els problemes de mobilitat han decidit ajornar-lo. En un comunicat, l'organització ha lamentat les molèsties i ha remarcat que la prioritat és protegir tant el públic com els equips tècnics. Les entrades d'avui seran doncs, vàlides per al concert de dijous i qui no hi pugui anar en podrà demanar la devolució. Oques Grasses actuarà, doncs, 4 nits consecutives de dimecres a dissabte amb un repertori que repassarà totes les seves etapes amb èxits com In the Night, Està Guai o La gent que estimo.
24: Catalunya migdia.
2: 11 minuts i seran les 3. Temps per la informació esportiva. Us hem robat molts minuts. Laia Tudel, bona tarda.
0: Comprensible i ens adaptem. Bona tarda.
2: Amb el Barça, que passa novament per sobre del Madrid al clàssic de la Lliga Femenina.
0: 7-0 van guanyar i el Madrid que segueix sense escurçar distàncies amb les blaugranes.

0: si algú es plantejava si el Madrid havia retallat distàncies amb el Barça femení, la resposta és clara.
1: Xiula al final del partit. Maria Planes, golejada d'escàndol al Camp Nou. Barça 7. Barça 7, Madrid 0.
0: El clàssic segueix evidenciant una diferència escandalosa entre el Barça femení i el Real Madrid, la golejada més gran dels clàssics. Marcos García.
2: El sostre fins ara era un 6-0, ara la xifra és de 7-0. 26 clàssics en l'històric de les competicions des que el tacón va passar a ser el Real Madrid. Fixa't, 25 victòries del Barça, només una del Real Madrid, 99 gols a favor de l'equip blaugrana i només 12 en contra. Ahir 5-0 al descans, 7-0 final, 4 de Pina, 1 de Graham, 1 de Payor i un gol Nicolás de Schenterley. Sentim Pina, Romeu i Aitana.
3: Ha arribat un, ha arribat un altre, ha arribat el tercer, però ja el quart, sincerament, era com una mica estrany poder marcar 4 gols avui aquí a l'Spotify Camp Nou contra el Madrid. La veritat que un somni i molt feliç.
4: Sí, sí que ens agradaria que no només el Madrid, tots els equips, perquè joder, nosaltres ens ho passem molt bé aquí, 7-0, però el que volem és competir i crec que a tothom agradaria veure una lliga competitiva, que cadascú es faci responsable dels canvis que pot fer.
5: Super, super content amb els 90 minuts que hem fet avui, amb el joc mostrat, amb el ritme mostrat, amb les ganes i motivació de fer-ho cada jugada. Molt bé, podem estar supercontents.
2: Més de 40.500 espectadors al Camp Nou, xifra rècord d'assistència a la Lliga F. A la Lliga, el Barça és líder, té 18 punts, 5 més que el Madrid Club de Futbol i el Real Madrid, segon i tercer, respectivament. L'Espanyol femení és 7è i el Badalona Women 8è, tots dos amb 8 punts.
0: El Barça femení que goleja el Madrid i l'equip masculí que ha tornat avui als entrenaments després d'una setmana de festa. Amb quines novetats, Ramon Salmurri?
6: Doncs bàsicament en la sessió d'entrenament d'avui ha participat Eric García, mentre que Joan García, Rafinha i Frenkie de Jong han fet treball al marge. En el cas de Frenkie, per això, continua avançant i fent progressos i ha fet també treball de camp.
0: I a les últimes hores hem sentit una reflexió interessant i autocrítica del defensa del Barça, Jules Koundé.
6: Des de la concentració de la selecció francesa. En aquesta temporada, Jules Koundé ha estat titular en un dels 7 partits que ha jugat el Barça. I en França va ser titular en el primer partit de l'aturada de seleccions, però després, sense minuts, contra Bèlgica ni Itàlia. Koundé aixeca la mà i assumeix responsabilitat.
7: No, ce sont des choix de mon entraîneur. Je me sens très bien physiquement, pas de blessure.
2: No, són decisions del meu entrenador. Jo em trobo bé físicament i no tinc cap lesió. Que jugui menys també té relació amb la temporada passada, en què vaig estar força per sota del meu nivell. Així que també és una conseqüència, és un desafiament que accepto de bon grat. Hauré de treballar més i dependrà de mi recuperar les millors sensacions, perquè sé que quan estic bé aquesta posició és la que ocupo i podré jugar.
7: Dans mes meilleures dispositions, cette position, c'est une position que j'occupe et j'aurai du temps de jeu.
0: I Koundé precisament serà avui un dels protagonistes de la jornada de seleccions, perquè hi ha partit de França a la Nations League i ahir també va haver-hi altres protagonistes com Cancelo o Xavi Hernández. Eudald Serra.
8: Dels partits d'avui de la Lliga de les Nacions destaca el França-Bèlgica, en què Jules Koundé segurament serà titular, l'Itàlia-Turquia i també l'Ucraïna-Hongria, que amb el davanter gironí Banat. Ahir, victòria als Països Baixos davant Sèrbia per 2-1, que situa els de Xavi Hernández com a líders del seu grup amb 8 punts. De moment, en l'estrena de Xavi com a seleccionador neerlandès, 2 victòries, 2 empats i cap derrota.
9: I'm satisfied, of course. I'm happy.
10: Estic satisfet i estic content perquè ara ja coneixem més els jugadors. La seva condició humana és realment admirable. Saben patir el camp, corren, la seva actitud és molt bona i per això tenim ja 8 punts. Hem d'atacar i defensar millor encara, però és un bon començament.
9: But it's a nice beginning.
8: També jugats ahir Grècia 0, Alemanya 0 i Portugal 2, Noruega 1. Els portuguesos continuen guanyant sense Cristiano Ronaldo. Ahir amb un altre gol del blaugrana Cancelo. Per cert, la polèmica a Portugal continua encesa després que ahir el seleccionador Jorge Jesus assegurés que ell no s'ha de disculpar per res amb Cristiano Ronaldo després de tot l'embolic de la setmana passada.
0: Punts més a futbol. Avui s'ha fet el sorteig de la primera ronda de la Copa del Rei i, Marcos, tindrem un enfrontament entre catalans.
2: El Manresa contra el Sant Andreu, els Estau River de la Primera Federació rebrà l'Espanyol. El quarter de Tercera Federació tindrà la visita del Girona. L'Utebo de Segona Federació rebrà el Sabadell. El Calamotxa també de Segona Federació contra l'Europa. El Reus rebrà el Baracaldo de la Primera Ref. I el guanyador del Sant Rafael Balear contra l'Eprat jugarà contra l'Atlètic Club. Els Balears no van poder viatjar pel mal temps al partit de tornada, però és que els catalans pràcticament segur que seran els rivals de l'Atlètic Club, i és que a l'anada el Prat ja havia guanyat per 1-5.
0: Doncs aquest ha estat el resultat del sorteig de Copa del Rei que s'ha fet fa poca estona. Hi ha una promesa de futbol, David Tubac, que a segona divisió aquest cap de setmana han jugat el Girona i el Sabadell. Empat sense gols ahir del Girona i el Sabadell a la vuitena jornada, David Tubac.
10: El Girona va ensopegar, va empatar a casa davant del Mallorca, 0-0. Per tant, un resultat que deixa els gironins cinquens a la classificació amb 14 punts, o el que és el mateix, a 6 dels llocs d'ascens directe. Això sí, l'equip de Quique Álvarez va encadenar la sisena jornada sense perdre a la categoria de plata. El Sabadell, per la seva banda, també va firmar un 0-0 a casa, a la nova Creu Alta contra l'Andorra, la qual cosa deixa el conjunt de Ferran Costa setè amb 13 punts, un menys que el Girona, però després de la primera ensopegada a casa de la temporada.
0: Menys de 5 minuts i les 3 de la tarda. Fem una pausa i seguim.
11: Catalunya migdia.
12: La FACT presenta una nova producció, Dancing Beethoven, dues simfonies immortals ballades per Factoria de Dansa.
13: Del 17 d'octubre al 15 de novembre a la Factoria Cultural de Terrassa, al Teatre La Faràndula de Sabadell, al Teatre Auditori de Sant Cugat, al Cursal de Manresa, al Teatre Auditori de Granollers, a l'Àtrium Viladecans i a l'Atlàntida de Vic.
12: Entrades ja a la venda.
14: Amb el tast d'orquestra, entendre la música simfònica mai no havia estat tan fàcil.
15: L'OBC i els homes clàssics et donen les claus per descobrir grans obres del repertori en un format més accessible, amb curiositats, explicacions i música en directe.
14: Entrades a auditori.cat.
16: Ferran Adrià, com està?
17: Bé, tranquil.
18: Però què us passa, que tots gelats, o què?
19: Escolta, a mi no em cridis, eh?
18: Quants cops t'he salvat el cul, a tu?
17: Si tu i jo hem sigut capaços de fer això, podem fer qualsevol cosa.
20: Jo no crec que em vulguis acompanyar cap allà on vaig.
21: Això no és bo per la cuina catalana.
18: Has de dir alguna cosa, ara mateix.
17: Si el bulli cau, caiem tots.
22: Gènesi, últims capítols. Aquesta nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
23: Aquest any amb Rosa dels Vents viu un Halloween terroríficament divertit en família. Reserva a turismeenfamilia.com i gaudeix d'un cap de setmana d'infart en què tremolaràs de riure amb el nostre túnel del terror, el ball de zombis i moltes més activitats en família. Pensió completa, activitats i animació tot inclòs. turismeenfamilia.com, tot allò que realment importa.
24: Vols que els teus fills visquin una experiència única a l'estranger? Descobreix amb Cable Language els millors programes educatius a Irlanda, al Canadà, als Estats Units i al Regne Unit. El 18 d'octubre, inscriu-te a la segona Fira International Education al Tecnocampus de Mataró i vine a parlar directament amb els representants de les escoles. Cable Language, confiança màxima.
11: Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
25: Catalunya Ràdio.
11: Som 3CAT.
25: Som 3CAT.
0: I a la Lliga CB de bàsquet, ahir derrotes del Barça i del Girona, UCAM Múrcia 100, Barça 94, Baskonia 118, Girona 78. I mentrestant, Joan Laporta, el president del Barça, que es reuneix aquests dies amb responsables de l'NBA, Ernest Macià, són reunions definitives?
26: A veure, sí, et deia, les reunions seran al llac de Como. Estem parlant, per tant, doncs, d'unes reunions que tindran el Barça. De fet, l'expedició del Barça marxa aquesta tarda i les reunions demà a les 10. I, finalment, em diuen que no hi assistiran representants de l'NBA ni de la FIBA i, per tant, seran totes les franquícies... Perdó. Totes les llicències A de l'Euroliga, és a dir, els equips que tenen plaça fixa, que es convertiran en franquícies, i a més, en aquesta reunió es parlarà de deixar entrar noves franquícies, com per exemple Londres, Dubai, que només té una plaça provisional, Hapoel, que també, París, que també, és a dir, que és una ampliació de l'Euroliga, transformar aquestes llicències A en franquícies, i sí, es parlarà d'aquesta oferta de l'NBA, però sense representant de l'NBA ni de la FIBA, perquè s'entén que de moment aquest tema encara està verd.
0: Doncs de moment que no és més una reunió d'Euroliga, com ens diu l'Ernest Macià, d'ampliar, d'aquesta possibilitat d'ampliar l'entrada a l'Euroliga d'altres clubs i d'altres franquícies, com ens deia el Macià. Seguirem aquesta qüestió de l'NBA i de l'Eurolliga amb l'Ernest Macià aquí a Catalunya Ràdio. Abans d'acabar, David, un apunt més. Aquesta matinada ha començat el Mundial d'Hoquei Patins Femení a Paraguai.
10: Amb victòria de la selecció espanyola femenina, amb majoria de jugadores catalanes, s'ha imposat clarament 8-0 contra França. Aquest vespre, nit, hora catalana, segona jornada, una Espanya així a partir de 11:15 de la nit.
0: I un apunt més als campionats del món d'aigües braves.
10: Perquè el conseller d'Esports, Berni Álvarez, ha presentat aquest migdia a l'INEF de Lleida la marca conjunta dels campionats del món d'aigües braves, com deies, Laia, que se celebraran l'any que ve, a Sort i a la Seu d'Urgell.
0: Doncs fins aquest repàs ràpid a l'actualitat esportiva del dia. A partir de les 7, més esports a Catalunya Ràdio amb el Tot Costa. Seguim al Catalunya Migdia amb l'Òscar Fernández.
1: Són les 3. Catalunya Migdia. Fa una hora hem començat el Catalunya Migdia amb dos grans focus d'atenció que continuen a les d'ara. El nou episodi de pluges torrencials que ha escombrat tot el litoral i el prelitoral central aquest matí, amb el Vallès Oriental i especialment Granollers com zona més afectada al país, i la convocatòria d'eleccions generals anticipades que ha anunciat Pedro Sánchez aquest matí i que queden fixades pel dia 29 de novembre. Ara mateix l'actualitat continua passant per aquests dos temes, Joan Bota.
3: Doncs si ho hem pogut sentir en directe durant aquesta primera hora del Catalunya Migdia.

0: fa enfadar els usuaris de Rodalies que s'han trobat a les andanes i sense informació. Anem a l'estació de Sants, Joan García.
1: La veritat és que a aquesta hora passen molt pocs trens per Sants i els que ho fan circulen fora dels horaris marcats. Si s'ha d'anar cap al sud encara bé, perquè tant l'R2 sud com l'R4 arriben a Sant Vicenç de Calders i també els regionals, però si es tracta d'anar cap al nord, no hi ha servei. Com dèieu, ni de l'R1, ni de l'R4, i l'R2 i l'R2 nord cap al Vallès Oriental es queden a Sant Andreu. I tampoc no hi ha els trens de l'R11 cap a Girona. El fet que el túnel de Plaça Catalunya estigui fora de servei complica molt les operacions. I encara afegir d'última hora al metro un altre tall, ara a l'L4, la groga, entre Maragall i Via Júlia. S'afegeix el de l'L3 entre Passeig de Gràcia i Vall d'Hebron i els de les línies 9 i 10 nord.
0: I un últim apunt. Els exconsellers de Salut, Alba Vergés i Josep Maria Argimon, han estat absolts per l'Audiència de Barcelona, us en recordareu, en aquell judici sobre el retard a la vacunació dels policies i guàrdies civils destinats a Catalunya durant la pandèmia de la Covid-19. Als cossos policials se'ls va endarrerir la vacunació. El Departament de Salut esgrimia arguments basats en la necessitat de posar un calendari que anés protegint la població segons les capes de més necessitats i va haver aquest judici perquè els sindicats de la policia i la Guàrdia Civil no estaven d'acord amb aquest canvi de criteri i ara l'Audiència de Barcelona els acaba d'absoldre.
2: Passant 3 minuts de les 3.
3: Catalunya migdia, amb Òscar Fernández.
2: Des d'ara i fins a les 4 amb la Júlia Reguer, cap de política del Periòdico. Bona tarda.
4: Què tal? Bona tarda.
2: L'escriptor i advocat Jordi Cabré, bona tarda.
5: Molt bona tarda.
2: I la psicòloga i divulgadora Alba Alfageme. Bona tarda, Alba.
6: Hola, bona tarda.
2: La tenim a Girona perquè quan ha vist com plovia aquest matí ha pensat, escolta'm, més val que no ens movem.
5: Quatre gotes i mira.
2: No, quatre gotes,
6: home.
2: No, escolta, els que vam haver de venir dissabte i estar-nos fins a les 2 de la matinada i que aquest matí hem estat pendents de Granollers, no ens diguis quatre gotes, Cabré, perquè acabarem malament. I creuem dits i duguem fusta perquè aquesta tarda no es compliqui, perquè ja Protecció Civil ha aixecat les restriccions, però mantindran allò, estaran a la guait, perquè especialment ara a la zona de Platja d'Aro, Segaró, estan pendents del riu Daura, que no hi hagi cap ensurt. I perquè la setmana, a més, es veu que continua sent passada per aigua. Tindreu molta teca sobre això i sobre eleccions anticipades, 29 de novembre, però abans fem un parèntesi. Sabeu que els dilluns comencem la segona hora del Catalunya Migdia amb l'Elisenda Pineda. Bona tarda.
7: Què tal? Bona tarda, Òscar.
2: Espero que no em parlis de pluges ni d'eleccions anticipades, que després hi anirem, eh? Ara hi anem. Sí, però fes-me un parèntesi.
7: Un parèntesi? No, jo l'únic que volia dir és que quan hi ha pluja, sí, el transport públic el que funciona és, el dir, si tu tens accés i pots viatjar, es fa com un buff, és molt molest. Per tant, demanaria si hi ha algú que pugui posar uns ventiladors, alguna cosa, saps?
2: Un invent perquè no se'n va fer aquell vidre, eh?
7: Que surts amb els cabells arrissats, saps? Sí, no caldria. Ja està, és una crida que volia fer.
2: Molt bé, escolta'm, el defensor de l'oient. Exacte.
7: Molt bé, escolta.
2: Què més?
7: No sé si esteu al cas del safareig que va generar la sortida de Leire Martínez a la banda de Poble Oreja de Van Gogh.
2: Bé, la substitució de l'una, de l'altra, si la van deixar tirada o no, si
7: aquí
2: és una mica d'embolic. Sí,
7: una cosa molt lleig. A més, hi va haver molta opacitat, barrengany a l'hora d'admetre els nois del conjunt i la mateixa Amaia si tornava o no tornava. Van deixar la pobra Leire abandonada amb una benzinera, pobreta meva, i els seus seguidors també. I recordem que ells van negar categòricament fins al final el retorn de la cantant original, eh? Amaia Montero va tornar i actualment l'Oreja de Van Gogh està oferint uns concerts de dubtosa qualitat.

0: abrazo.
1: Allò que quan arribes a la nota...
2: Ja.
1: Fas un Bruce Springsteen i... No,
2: acabarem malament, eh? Acabarem malament. Amb Springsteen no me'l toquis.
1: Vull dir una cosa, Òscar Fernández. Jo era de les que pensava que em feia un gramassa, tots els que sou seguidors de Bruce Springsteen, cada cop que Bruce Springsteen arribava a la ciutat de Barcelona...
2: Fins que el vas anar a veure.
1: Sí.
2: I quan el vas anar a veure et vas convertir a la fe veritable.

0: pot explicar el que passa allà. No es pot explicar. Ho dic seriosament.
1: I de fet, no cal que corri molt la notícia, perquè ja, és que si no ja és impossible trobar entrades, per tant...
0: Sí, però a més, vull dir que tenen un aforament molt controlat, perquè pots moure tranquil·lament per pista, vull dir que ho té... Sí, sap que està tocant per gent gran i que necessitem tenir un nostre espai,
1: sí,
0: no?
1: Sí, sí,
0: és
1: escolta'm. Sí,
0: no, una meravella. Bé, no és el cas de l'Oreja de Van Gogh. No és el cas de l'Oreja de Van Gogh.
1: Vaig veure un concert de l'Oreja de Van Gogh en què... No hi vaig anar, vaig veure a través de xarxes, sí, que no els hi funcionava aquella plataforma per aixecar-la i que, per tant, hi va haver un moment que no se la veia i que es veia només el caparronet,
0: sí,
1: no?
0: Es veia el caparronet, sí, sí, que hi va haver...
1: Ara ja molt professional no va parar de cantar, eh?
0: No, vull dir, ell, i es mirava així els músics i els músics la miraven amb ella fent així amb el cap, seguint el ritme.
2: Jo no sé si el professional és seguir cantant, no, no, parar una mica.
1: La gent no la veia, vull dir, sentia la veu i veia només allò, el serrallet, perquè no sortia del terra.
0: Exacte. Hi va haver aquella corrua d'acudits a Twitter, que n'hi va haver un que a mi em va encantar, que m'han dit, sembla la morena, saps? La morena, vull dir, la morroide, moreta meva, i vaig pensar, o aquella oferrat enmig del plat i tot, bueno, va ser, ens va... Amaya Montero jo crec que ara mateix és un mem.
1: Sí.
0: S'ha convertit en això. Perquè cantar fa plorar el nen Jesús quan ella canta. Algú podria pensar que amb aquesta qualitat anirà als concerts de l'Oreja Harrit a la cantaora, però no. Els estadis estan plens, el públic està entregat, hi ha una catarsi emocional, desmais, trucades al 112, saps? Una cosa... Quan parles amb algun o alguna seguidora de la banda et diuen que, doncs, que són molt conscients de la qualitat vocal que actualment té Amaya Montero, que és digna d'intervenció policial, però, clar, és que és ella, és que és l'Amaya. I l'Oreja de Van Gogh ha estat, és i serà sempre Amaya Montero. Bé, recordo que Amaya va estar a la banda els 11 primers anys i que la Leire en va estar 17. Vull dir que, si hem de comparar-ho per temps invertit, la Leire s'emporta la palma aquí. Leire Martínez hauria de ser més Oreja de Van Gogh que Amaya. De fet, anem a un altre tema. Això ho deixo aquí. Ara esborrem la pissarra. Us sona aquesta banda sonora?

0: Home, a casa nostra, vam patir un fenomen molt semblant amb els Lacs en Busto.
1: Sí.
0: Claro.
1: Van canviar de cantants, sí.
0: Aquí està,
1: en Pemi Fortuny.
0: En Pemi va dir, doncs, que plegava, i després va estar 20 anys a la banda i es va incorporar en Salva Racero, que en Salva és una veu que al principi, clar, deies, bueno, aquest toc una miqueta roquer, però no acaba de ser en Pemi, però en Salva va fer cançons com aquesta, eh? Que no té cap ni peus. Home, és un himne, això. Cabré, això és per arrambar l'àpid. Tu fas un sopar romàntic i després sí que arranca una miqueta, saps? Per aquella cosa. Però ja està bé. Tu imagina tu, mongeta tendre i patates i això.
2: Això, molt bé.
0: És bonic, és bonic.
1: La mongeta tendre i patates no la pots passar?
0: És una cosa molt trista, però també ens identifica molt els catalans.
1: Molt bé.
0: Vull dir, no pots tenir una nit romàntica amb...
2: Exacte.
1: O una cosa que et passi factura després, no? Això és lleugeret, així ja està, molt bé.
0: O beure més de dues copes de vi, que després sues molt al llit, saps? Vull dir que és horrorós. No us passa? I t'aixeques i dius, que he suat aquesta nit, ja ha sigut el vi? Bueno, però això et passa quan ja tens una edat, eh? La gent jove que té 20 anys, que begui el vi que vulgui, que s'ha de sostenir el país. Bé, per molta gent en Salva no va ser el mateix que en Pemi, evidentment. Si jo us dic Aleix Rangel, sabeu qui és? Ah, veus? L'Aleix és l'actor que va fer de David Peris després que en Quim Gutiérrez deixés el cor de la ciutat. Fins i tot la Margarida Minguillón ja no el feia els petons igual, saps? Se li costava a l'Aleix i feia... És com un cosí germà, saps? No com un fill. Era així. Catalunya no tenia res en contra de l'Aleix, que ho feia molt bé, però en David Peris sempre serà en Quim Gutiérrez. En programes d'entreteniment, qui no recorda això?
1: No recorden els joves, perquè això ho recordem els que tenim una edat, eh?
0: Exacte.
2: Pues que a la primera nota ja hi érem.
0: Exacte, ja hi érem. Sí, senyor. Pip-piripi, ja has tornat. Aquelles nits de divendres, saps? Evidentment. Ha estat tota una generació de persones que ara tenim entre 40, 50 anys, 60 anys, que no els parlis de l'1-2-3 presentat per ningú més que no fos ella.
3: Hola, buenas noches y muchas gracias también a todos ustedes por estar de nuevo en 1-2-3. Para mí es una gran alegría
0: quin
3: estar
0: estil,
3: en este
0: programa. Això és una elegància.
3: Donde yo hice mis primeros pinitos. Y sobre todo...
0: Quines os i quines esses més bendites, Després de la Maire va venir l'estimat i enyorat Josep Maria Bax. Només va estar un any en Josep Maria Bax, perquè es veu que no ho va aguantar, perquè va ser com molt hostil l'1-2-3 del Josep Maria cap en Josep Maria, i va plegar. Després va arribar en Jordi Estadella, i després d'algun invent amb gasosa que van fer els anys 2000 i que no va veure ni la Botilde, saps? Bé, aquell 1-2-3 dels anys 80 amb les tacanyones, la Ruperta, la Bombi, que feia i eso duele... Era meravellosa, la Bombi, eh? Quina dona més espectacular. Hi havia l'Arévalo, mal ens pesi, aquest senyor que sempre explicava acudits, que ara mateix no es podrien explicar. I per molta gent, l'1-2-3 sempre va ser la Maira. I si us poso l'exemple del teatre, l'Àngels Gunyalons va fer de Blanca la primera temporada de Maricel. De fet, no va acabar ni la primera temporada. Va plegar abans, que la va substituir la Carme Cuesta, a qui més tard veuríem fent de Rosa a Flor de Nit. La temporada 2004-2005, la Blanca va ser l'Helena Gadel. I la 14-15, l'Anna Sant Martín, la 24-25, l'Alexia Pasqual. Quan la gent tanca els ulls, amigues meves, i pensa en la Blanca de Maricel, la primera que li ve al cap és aquesta.

0: quin pessic a l'ànima, eh?
1: No era conscient que no acabés ni la primera temporada. No. Sí, jo pensava que va fer uns quants anys i que per això va quedar en la memòria col·lectiva com la protagonista. I en canvi no, va fer menys d'un any,
0: Sí, sí, va plegar abans, se'n va anar a fer un altre musical, crec que amb el Ricard Reguant, i ja està, i va marxar. Bé, en canvi el Carlos Gramaje, que va fer el Saïd, va fer el Saïd tres temporades, menys la última, però clar, ningú diu, ostres, el Saïd del Carlos Gramaje no té res a veure amb el del Garreta, que és l'últim, no? Aquí ja és aquella comparació que dic, potser ja no és tant la nostàlgia, sinó que ja és una batalla de que, entre actrius, que dius, ens la podríem estalviar. Bé, i us vull presentar un últim tema, és aquest. Bé, no sé si sabeu que aquest Nadal la cadena HBO estrena una sèrie en la que tornarà a revisar la saga de Harry Potter, de J.K. Rowling, i clar, tots tenim les interpretacions del Daniel Radcliffe, l'Emma Watson, el Rupert Print, fent del trio aquest meravellós que lluiten contra les forces del mal, eh? Calcem-nos perquè les comparacions ja han començat, eh? I això que estem parlant de nens actors, vull dir, nens a qui realment els pot afectar moltíssim l'opinió que es doni a les xarxes sobre la seva actuació i la seva feina. Vaig acabant. Quanta gent segueix dient no hi ha polítics com en Jordi Pujol, no tornarem a tenir un alcalde de Barcelona com en Pasqual Maragall, Izquierda Unida es lamenta que no tornaran a tenir un Julio Anguita. Estic convençuda que a la dreta espanyola hi ha gent que troba a faltar una figura com Manuel Fraga, amb aquella silueta de bombona de butano que deia la Trinca. Ens costa molt acceptar els canvis, perquè poques vegades la cosa surt bé com a la saga de Spider-Man o la saga de Batman, que els van canviant i dius, bueno, mira, aquest el compro, m'agrada més el segon, m'agrada més el tercer... Però què hauria passat si ens canvien el Harrison Ford a Indiana Jones? L'haguéssim acceptat? No l'haguéssim acceptat? La pregunta és... És evident que hi ha un pes de la nostàlgia idealitzat, però això per què ens passa? És a dir, per què sempre pensem que temps passats van ser millors? Tendim sempre a fer això? O és l'opinió general i en diferents àmbits de la vida? Jordi, tu tens una pinta de ser un nostàlgic, de guardar-ho tot.
2: Com estem? Has vist com estem? Has mirat al teu voltant com està tot?
0: Clar, aquí és on vaig. És nostàlgia només o és que realment...
2: Ja, a vegades és nostàlgia... I, perdona, no has esmentat un?
0: Quin?
2: Només hi ha un i veritable Superman.
0: Bé, bueno, perquè, clar, els altres... No. És que ja les pel·lícules eren tan menors...
2: No hi són, no existeixen.
0: No, 100%.
2: Eclipsats totalment des que va existir...
0: Sí, senyor. Sí, senyor.
1: I... En canvi, hi ha personatges que van canviant, ara m'ho recordaven també, és veritat, de 007 n'hi ha hagut diversos.
0: Sí,
1: I ja es dona per fet que hi haurà una mena de cursa de relleus. I ja es dona per fet que en fan dos o tres pel·lícules i després ja el canviaran. Això es dona per fet.
0: Sí, sí.
2: No, de vegades és nostàlgia, segur, segur. I, a més, a mesura que ens hem fet més grandets, doncs allò... Tot semblava més fàcil, aleshores més prometedor, tot era possible i, per tant, pot haver-hi un punt de ficció i d'il·lusió, d'il·lusionisme amb tot plegat. Però de vegades era objectivament millor.
0: Mm-hmm.
2: O de vegades objectivament millor i no em facis parlar massa, però ho deixem amb el Superman. Que rip,
0: I abans d'això, he dit alguna cosa que crec que penses realment, no? Hi ha hagut alguna frase que he sentit un riure
2: no sé
0: i he pensat, mira, aquí en Cabré...
2: De telepatia.
0: Se t'han negat els ulls de cop i volta i he pensat, Vital, ja està, t'he tocat la fibra, t'he pessigat el cor.
2: Aquí. Ja ho has
0: vist. Sí, sí, sí. Tu, Júlia, què penses?
3: Jo és que crec que s'idealitzen molt els lideratges un cop, entre moltes cometes, ja no ho són, o ja els donem per amortitzats. I no per això vol dir que en el moment en el que estaven en actiu els valoréssim. Per tant, crec que és una cosa que passa molt, però que alhora també és cert que jo crec que vivim en una societat molt de tap. És a dir, jo penso ara en la política, no? Has dit algunes persones que han liderat aquest país, però és que ara, si ens fixem en els candidats que hi haurà o que hi poden haver a les properes eleccions, ja no només... Per això ho dic, no només generals...
1: No
3: només generals, sinó també...
1: Quan no sé del periòdico, que seria Jordi Neu.
3: No només generals, sinó també penso en les municipals o fins i tot en les catalanes, la majoria són persones que ja han estat al capdavant d'aquests partits. Per tant, sí que hi ha una falta de relleus i jo moltes vegades tinc la sensació que és perquè no se'n deixa ascendir de nous. No tant perquè siguin uns lideratges que ara mateix tinguin les capacitats que la societat necessita.
2: Sí, i això és veritat. Hi ha aquest sostre de vidre segur, hi ha mena de davant d'allò conegut, doncs millor agafar el que sempre ha funcionat, etc. I de vegades és una mica insultant. Si ha funcionat per sempre, enhorabona, gràcies per tot i adeu.
0: Clar.
2: I girem full, no? És a dir, anem a fer que l'altra gent pugi. El que passa és que la gent que puja nova ha de saber fer un Superman com cal i amb cara i ulls i que realment pugui estar a l'alçada del de debò.
3: Però se'ls ha de permetre que ho intentin.
2: Oh, clar,
3: I jo crec que ara mateix a dins de molts partits això no es permet.
2: Sí,
3: per tant,
2: cert,
3: crec que aquest és el problema.
2: És cert.
0: I pot ser també que hi hagi, per exemple, molta gent que pensi que alguns líders polítics, ja que hem anat cap aquí, que en el seu dia, parlo pels anys 70, anys 80, que eren gent jove, relativament jove, seran la seva vintena, la seva trentena, ja tinguessin un carisma especial i una força i unes idees molt clares, i que avui en dia potser hi ha gent jove que ja no puja amb aquestes idees i amb aquest carisma i amb aquest pes específic dins els partits.
3: Això, o que segurament ja no hi ha aquesta participació política, que jo crec que això encara em preocupa més, no?
0: És a dir,
3: si mirem les bases dels partits o mirem l'edat que tenen les persones que estan al capdavant de les joventuts, crec que ens sorprendríem de l'edat que tenen.
1: Alba, com que estàs a Girona avui, els hi costa tenir-te present, digues.
4: No, a veure, que jo crec que el tema de la memòria, jo crec que al final el nostre cervell normalment el que fa és que tendeix a relativitzar, no?, o apagar bastant el record d'aquelles coses que ens han sigut desagradables o problemes, i es reforça molt tot allò positiu amb el que es construeix també la nostàlgia, perquè es construeix sobretot a partir de vincles emocionals que establim amb determinades figures. Per exemple, no, ara parlaves doncs, de la Maya Montero, amb l'Oreja de... Els primers o les primeres que amb qui tu vas establir un vincle emocional per algo que et va agradar, i allò es queda com falcat, no, en la teva memòria. I això és el que... I és la nostàlgia, que és algo com molt... Que, molt bueno, bonic, hi ha gent que li pesa massa, però també hi ha una altra part que jo penso que és important, i és, abans ho comentava, no? Quan ets jove sembla que el món el veus des d'un altre lloc, menys responsabilitats, és com que no vius les coses amb més intensitat, segurament, i això també fa que recordis tot allò com algo molt més positiu. I per altra part també crec que hi ha un altre element, i és que els problemes passats que ara semblen ja resolts, no? O fins i tot oblidats, és allò que dèiem, és com que tens la sensació de que allò ja es va resoldre i es va fer bé, tot i que en aquell moment potser va ser molt crítica amb allò, però amb la distància, val, aquell problema disminueix molt la intensitat. Llavors jo crec que al final és un mecanisme i hem d'anar molt en compte, perquè a vegades si no podem ser com una mica injustos, no? Dir, és que abans tot funcionava millor, quan realment potser no és cert, i és més el nostre record, la nostra memòria,
2: com
4: puja o baixa la intensitat, no?, de les afectacions o de com vivíem les coses, i a vegades hem de recórrer, a part de la nostra experiència, coses una mica més objectives, perquè si no el cervell funciona així, està molt bé que funcioni així, i aquests vincles emocionals també, però és poc objectiu per realment decidir si, no, jo que sé, un tema a nivell més polític o social estava millor o pitjor.
2: És cert, és a dir, tu pots ara agafar en perspectiva, i normalment, no sé si hi ha un mecanisme psicològic amb això, Alba, que és que acabem agafant el millor, la bona nota, ens quedem amb aquesta, i si agaféssim l'hemeroteca d'aquell mateix dia, d'aquell mateix personatge, veuríem totes les crítiques, tota la brutícia, tota la part fosca, etc. I després, doncs, el pas del temps doncs, fa que això quedi esborrat, no?, sota la pols.
4: I després també, quan hi ha aquests canvis, ara que parlàveu, no?, de canvis de lideratges o canvis de no?, que si en grups de música, el frontman o la frontwoman, gent aquesta, no?, que està al capdavant, també és cert que això genera molta... Els canvis en generen inseguretat. Llavors, normalment, dius, segur que no ho farà. O sigui, el nostre cervell també ens passa que davant dels canvis ens frena. I en lloc de intentar ser positius, vinga, vas a una oportunitat, sempre de dir, bueno, a veure com ho farà, no? Llavors són aquests mecanismes que tenim, que aquestes inseguretats que a vegades doncs acabem donant més valor a aquell vincle, perquè va ser la primera, com ara estava fent una exposició objectiva, no?, entre la Maya Montero i la Leire, que ara no recordo com nom.
0: Martínez,
4: llavors...
2: És que Martínez, és com vas a parar.
0: Bueno, clar, t'ha tocat un cognom per
1: parlar. Escolta'm, algun problema? Jo sóc Fernández, Escolta'm, quin problema hi ha?
2: Però no està cantant més escenari.
1: Escolta el cognom que té, i ben orgullós,
0: entre
1: escolta'm.
0: Entre Bruce Springsteen.
4: Home. Això no se'n recordarà, Jordi, molt temps, l'Òscar.
3: Jo, un apunt del tema Oreja de Bangkok, que abans ho parlàvem amb la Pineda fora. En el fons, els que tenim entrades per l'Oreja de Bangkok, que jo sóc una d'elles,
0: i
3: anem per veure que canti malament, ens és igual com canti.
0: Clar,
3: al final ja anem purament per nosaltres i rememorar el que hem viscut amb aquestes cançons. A mi, jo ja dono per fet que cantarà malament. De fet, agraeixo si fa playback, m'entens?
0: Clar.
2: El Barça no hi vas per això, eh?
3: No, depèn del concert.
2: De guanyar, però sí,
3: hi ha altres concerts, per exemple, el de la Rosalía, que ho passaria molt malament si no cantés bé.
0: Clar. Amb ella ja li dones per fet que això passarà, a banda dels problemes que ha tingut a Maya Montero, psicològics, físics, etc. No li podem demanar que, evidentment, canti com cantava fa 30 anys enrere o 20 anys enrere, però sí que que és veritat que, bueno, el que demaneu és aquesta performance i aquest viatge al passat, que és el que ens connecta amb aquesta zona de confort, Alba, també, no? Vull dir, supervivència moltes vegades, de com que tinc por al desconegut, allò que no sé què passarà, si aquest canvi m'afectarà, si em farà anar pitjor, doncs m'arrelo a una cosa que
2: em dóna seguretat. Allò que té el rovelló, diem, vull tornar a casa.
0: Sí, exacte.
4: I ara que parlàveu de cantar bé o malament, jo, a veure, a més, soc de Girona, el Sopa de Cabra, no? En Gerard Quintana.
0: Sí. Desafinat tota la vida.
4: Clar, llavors. Però sí que és cert que et porta en un lloc que tu vas construir aquell món en aquell moment que era tan fantàstic estar allà, que és que encara que canti malament, desafini i tinguin no sé quants anys més, en allà et connecta amb això que dèiem, aquest vincle emocional que vas fer en aquell moment, no?
0: Sí.
4: I és fantàstic perquè et porta en un estat emocional que com que tot el dolent que tenies no te'n recordes, només és el bo, és que és brutal.
0: Està, bueno, està i a banda del moviment pèlvic de Gerard Quintana, que això era una cosa molt performàtica, sí, sí, que agraïen profundament les senyores que aleshores comptàvem uns 15, entre 15 i 25 anys, aquesta forquilla, vam pujar molt agraïdes per aquells moviments i aquella energia.
4: Aquell pantaló ben estret d'allà.
0: Bruce Springsteen fa una cosa, Gerard Quintana fa una altra totalment diferent. O sigui, Bruce Springsteen ja no està per remenar els malucs.
1: No, home, no, si ja, pobre, però... l'han de treure gairebé...
0: Sí, no, sí. No creguis,
1: no, sí,
0: encara...
1: No, no, no, sí? Sí, sí, sí. Pels malalts de Springsteen, ja per acabar la dèria, sí. Hi va haver un moment de dubte quan va morir el saxofonista mític Clarence Clemons. Què farà Springsteen amb Clarence Clemons? Com el substituirà? Primer vam pensar que no el substituiria i que faria una mena de secció de vents. I el va substituir pel nebot, Jake Clemons, que l'ha suplert força bé, tot i que se li veuen les costures quan s'ha d'improvisar.
0: Ai,
1: no és el tiet. Bueno. Ara, quan pot assajar la cançó, escolta'm, perfecte.
2: No, sí, sí.
1: Ara, després...
2: Molt un encert. I hauríem de parlar també d'això dels nebots i els fills i tot això. El pobre fill del Mozart, que va compondre no sé quantes sinfonies que no coneix absolutament ningú.
0: Pobres. Ah, els fills fracassats.
2: Clar, clar. Bueno, no fracassats, sinó
0: que... Per la setmana que ve, fills fracassats.
3: A la política catalana també tenim uns quants d'aquests.
0: Sí, tant.
1: També en tenim, també en tenim.
0: I tant. I els mitjans de comunicació.
1: Fes-ho sense entrar en política, que així m'establiràs.
0: D'acord.
1: 6 minuts i seran 2 quarts. Elisenda Pina de Gràcia.
0: Gràcies a vosaltres.
1: Una pausa i de seguida actualitzem pluges. Sembla que el pitjor ha passat, tot i que encara hem d'estar pendents, i ens preguntem què ha passat aquest matí.
5: Catalunya migdia. Amb el tast d'orquestra, entendre la música simfònica mai no havia estat tan fàcil.
6: L'OBC i els homes clàssics et donen les claus per descobrir grans obres del repertori en un format més accessible, amb curiositats, explicacions i música en directe.
5: Entrades a auditori.cat. Arriba Robots, una exposició amb 70 robots diferents per descobrir l'evolució i les aplicacions de la robòtica.
6: Des dels autòmats de Leonardo da Vinci fins als humanoides del futur.
5: Explora i viu la tecnologia al Museu Nacional de la Ciència i de la Tècnica de Catalunya a Terrassa.
6: Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
7: Crear una empresa suposa temps. Construir una marca, també. A Empreses de Vanguardia et volem acompanyar en aquest camí i connectar-te amb una comunitat d'empresaris com tu. Entra a empresesdevanguardia.com i aconsegueix la visibilitat que la teva empresa es mereix amb La Vanguardia.
8: 9 lletres, fira amb més de 1.000 vehicles d'ocasió, seminous i quilòmetre zero. 9 lletres, què deu ser una fira de...
9: Expo Casio, home...
8: Ah, clar, Expo Casio, on hi ha cotxes, furgonetes i autocaravanes. Boníssim, Expo Casio.
10: Torna a Expo Casio Girona. Els dies 16, 17 i 18 d'octubre a Fornells de la Selva.
5: Catalunya migdia.
7: Al matí de Catalunya Ràdio sempre hi som.
11: Molt pendents del temps i el temporal que està afectant Catalunya ara mateix a l'economia.
12: Com és que no hi ha cap informador aquí a l'estació de Sants que expliqui la situació?
13: Catalunya es desperta pendent del cel. Protecció Civil manté el pla inuncat.
14: Han d'acabar de netejar i desinfectar la zona d'urgències de l'Hospital Comarcal de Blanes.
7: I som per informar-te i per escoltar-te.
15: Massa aigua. Aquesta vegada ha sigut terrible.
16: Tots els meus records, tot ha marxat.
17: A mi se m'ha començat abans de moure el cotxe sol, és a dir, que se l'enduia l'aigua.
18: El matí de l'escola està completament inundat. L'aigua arriba al genoll.
19: Està molt bé que envies d'alarma, però avui s'ha de moure tothom. Avui és perillós.
20: Bueno, no es deia res, o sigui, hem passat molta por.
21: La situació ha sigut molt perillosa. Jo he travessat Granollers.
22: Protecció Civil està a punt de llançar un nou S-alert per risc de desbordament de rius i rieres.
23: Màxima precaució.
7: Hi som sempre, també en l'emergència. El matí de Catalunya Ràdio, amb Ricard Ostrell.
5: Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
7: Catalunya Ràdio.
5: Som 3CAT.
7: Som 3CAT.
1: D'aquí a 3 minuts seran 3:45 de la tarda. Som al Catalunya Migdia amb la Júlia Reguer, en Jordi Cabré i l'Alba Alfagema. En dia en què hem tornat a tenir una situació complicada amb les pluges que han caigut de manera intensa i sobtada al litoral central i al Vallès Oriental, amb Granollers com a ciutat especialment afectada, avui l'expressió plou sobre mullat la podem dir amb tota la literalitat perquè han descarregat fort sobre terrenys que encara no havien engolit els aiguats del cap de setmana. Ara la situació està una mica més tranquil·la, tot i que encara queden efectes, per exemple, a la zona de Platja d'Aro, Segaró, amb molt pendents del riu Daura. Saludem la Gemma Puig. Gemma, bona tarda.
0: Bona tarda.
1: Ara mateix i en les pròximes hores hem d'estar tranquils? No es preveu una situació com la d'aquest matí o la del cap de setmana?
0: No es preveu una situació ni del matí ni del cap de setmana, però hem de mantenir l'alerta perquè tenim aquesta pertorbació, aquestes línies de tempestes que encara descarreguen dins el mar, poden anar entrant, no amb la mateixa intensitat ni amb la mateixa violència que ho ha fet aquest matí, però plou, com deies tu, sobremullat i, per tant, qualsevol d'aquestes ruixats o aquestes tempestes que puguin créixer i puguin afectar les mateixes comarques, doncs pot tenir les seves afectacions, sobretot doncs, en rius, rieres o barrancs. Per tant, no es preveu que torni a passar el que ha passat, però igualment no hem de baixar doncs, aquesta prudència, sobretot en aquests sectors. Ara mateix plou una miqueta doncs, cap a l'Alt, Baix Empordà, una mica la Selva, el Pla de l'Estany, però també aquesta tarda poden créixer algunes nuvolades cap a comarques interiors i alguns d'aquests ruixats de dins del mar també poden tornar a fregar la mateixa línia de la costa.
1: Els aiguats del dissabte els veu veure venir, i això va fer que el govern, sí, vosaltres mateixos, avisessin els dies previs, i per tant es va poder actuar amb molta previsió. En canvi, els d'aquest matí us han sorprès, no s'esperava tant d'hora, no?
0: Sí, no s'esperaven tant d'hora ni amb tanta intensitat. És a dir, els models meteorològics que es fan servir per fer aquestes previsions i per fer després aquests avisos, doncs no mostraven ni la intensitat ni l'hora, tampoc, no? S'esperava que a partir de les 10:11, sí que hi haguessin aquests ruixats que entressin de mar cap a terra, no s'esperava que fossin tan intensos, tan persistents. Per tant, aquesta situació que tenim darrerament, no, que tenim un mar mediterrani doncs, amb una temperatura molt alta, que això és molta energia, i aquestes situacions diferents a les que estàvem més habituats, doncs avui sí, aquesta previsió no... Eren uns ruixats que no eren previstos, la veritat.
1: Normalment, els que no hi entenem de mapes, quan mires, veus en el radar i veus un front que va de nord a sud, o de sud a nord, o d'est a oest, i el veus a venir, i per tant pots, diguem-ne, que avançar-te a quin recorregut farà. En canvi, aquests episodis apareixen de cop com una mena de bolet, sí, i a més es desenvolupen amb una bestialitat que quan veus la foto final dius com pot ser, no el veus a venir. És totalment diferent i per tant això deu fer molt més difícil la previsió.
0: Sí, són, clar, el nom és com estrany, i encara s'ha d'anar veient a veure què ha acabat sent, no? És un sistema convectiu mesoescalar, què vol dir això? Doncs un grup de tempestes de grans dimensions que es desenvolupa ràpidament, que l'aigua del mar el que li fa és aquesta calor latent que li va donant energia i que té... no ha acabat de ser rotatori, no? El que es deia el cap de setmana que podria ser un mini huracà, un huracà mediterrani, no va acabar de tenir la rotació d'un huracà, però sí que era una franja de precipitacions molt àmplia que anava entrant des del mar cap a terra i afectava moltes comarques.
1: I això ens hem d'acostumar, no? Perquè, clar, si tenim uns estius que cada vegada són més calorosos, que cada vegada s'allarguen més en el temps, que escalfen més el mar Mediterrani, clar, tota aquesta escalfor del mar és el que xoca,
0: sí,
1: diguem.
0: Sí, és l'energia, no? Exacte. Sí, a la tardor sempre ha passat, és a dir, després, a la tardor sempre hem tingut aquestes tempestes, aquestes pluges intenses. Què està passant ara? Doncs que tenim un mar Mediterrani molt, molt més càlid, podríem dir tropicalitzat. Per tant, aquells fenòmens que nosaltres no estem acostumats, aquells fenòmens que es desenvolupen a les zones tropicals, doncs ara no amb la mateixa intensitat, però també s'estan desenvolupant aquí a casa nostra, i això és el que és la tendència degut a aquest escalfament global i sobretot a l'escalfament del Mediterrani.
1: No sé si us heu plantejat que hauré de canviar els models, en el sentit que els models deuen estar desenvolupats en base a una tradició que feia que el mar Mediterrani no estigués tan calent, i si això s'ha tropicalitzat, com tu dius, no sé si caldrà canviar els models.
0: Sí, els models el que fan també és mirar el que està passant ara mateix i llavors van rectificant, és a dir, no només tenen en compte la situació, l'atmosfera que tenim en aquell moment, sinó que també van rectificant i, per tant, aquesta serà la tendència. És a dir, que a vegades una situació que no s'havia previst, la següent simulació del model ja veu una mica cap on anirà aquestes tempestes. Però sí que hi ha aquesta part d'incertesa en aquests darrers episodis de veure com anirà augmentant, on es quedarà potser una mica més estancada, on la pluja serà més intensa, i això s'haurà d'anar aprenent.
1: Doncs és la Gemma Puig, no sé si o el Jordi o la Júlia o l'Alba, teniu alguna pregunta o algun dubte, perquè realment ara estem acostumant aquests dies a no mirar el cel, sinó mirar les previsions i mirar el radar i la del Meteocat per veure...
2: I mirar la pantalla del mòbil. És a dir, jo... que parlem de nostàlgia i aquest de temps passats, jo no hauria pensat mai que arribaria una època en què s'activaria una alarma per tota la població per un tipus determinat de pluges que són com inèdites, que realment el clima ha canviat tant i que ens hem d'adaptar tots i ens hem d'activar tots. Això sí que ho vas comptant i vas veient com va pujant de freqüència i a més li has de posar tot el respecte i te n'adones que realment doncs, el continent, el mar en què vivim i el planeta sencer doncs, realment ja no és el que era, no?
3: Jo crec que precisament és això, és a dir, el canvi climàtic ens aboca a condicions extremes, però el que fa més por és que són inesperades, no? Aquest matí tot el que ha passat a Granollers sense que hi hagués aquesta alerta també és perquè hi havia una falta de prediccions en aquest cas. Per tant, això és el que realment crec que fa por. És a dir, jo crec que en el moment en què rebem una alerta, a mi en certa manera el que em dona és seguretat, no? De dir que, bé, mesures d'autoprotecció sí, sempre, però no les podem tenir si no tenim la informació. Per tant, crec que el debat avui és aquest. Si no hi ha aquestes prediccions, com podem actuar? És molt difícil. De fet, sincerament, crec que s'ha actuat prou bé des de les administracions per la que ha caigut.
4: Mm. Perquè ara que hi ha la Gemma aquí, i que evidentment no, jo com a psicòloga no en tinc ni idea, o sigui, quina diferència entre aquells fenòmens que podeu predir i que, per tant, no, els veieu com es van formant, i què passa amb aquests altres fenòmens que apareixen de cop, no, i que són, el que dieu, no, pràcticament imprevisibles, no? I què passa aquí? Quins models diferents hi ha? O són fenòmens completament diferents? O què està passant amb això?
0: El que ha passat és que els models meteorològics per aquest matí no hi havia una previsió de que es formessin aquestes tempestes tan fortes. Estaven previstes més de cara a unes hores més tard i, per tant, clar, nosaltres ens guiem doncs, en aquests models meteorològics. Nosaltres, el Servei Meteorològic de Catalunya, és a dir, tots els meteoròlegs, n'hi ha molts de models, és a dir, i a vegades sí que pot passar que un dels models no ho caça, però un altre sí, perquè cada model té la seva pròpia física darrere. I en aquest cas, doncs avui no hi havia cap model que havia previst doncs aquesta possibilitat o aquesta possibilitat que hi haguessin aquests ruixats, perquè si hi haguessin sigut només en algun dels models segurament potser no hi haurien hagut avisos vermells, però sí que hi hauria hagut algun avís, no? Una situació de, i a més després del que ha passat al cap de setmana. Per tant, són avui la situació aquesta, això té molt a veure, s'haurà d'anar veient, en el que deia abans, en aquestes temperatures tan altes del mar Mediterrani, que això és molta energia. Llavors, només que hagi arribat una miqueta d'aire fred, que potser no estava previst, clar, tot és una situació de tota l'atmosfera, no estem parlant de que arriba un front només, sinó que és una situació d'inestabilitat molt marcada, la que tenim aquests dies, i que encara continuarem tenint, i llavors això ha fet que es formessin aquestes tempestes tan intenses, que anessin entrant de mar cap a terra, i per tant aquestes intensitats i aquestes acumulacions tan destacades.
1: Tenim algun pare que ens diu que s'estan suspenent les extraescolars d'avui, quan potser la situació era més delicada al matí que no pas a la tarda. En teoria, les extraescolars no haurien de córrer perill, no?
0: No haurien de córrer perill. El que passa que després d'una situació així, bueno, una situació així, doncs la gent intenta doncs, que no hi hagi molta mobilitat. No, la tarda ha de ser força estable. És a dir, pot haver algun ruixat, però no tindrà res a veure amb el que ha passat. Però suposo que la decisió ha vingut per intentar doncs, que la gent es mogui el menys possible, perquè encara hi ha algunes afectacions.
1: Doncs és la Gemma Puig, que juntament amb els nostres companys meteoròlegs estan tenint uns dies de feina extra. Ànims, Gemma.
0: Bona tarda.
1: Gràcies i bona tarda. Passen 6 minuts de 2:15. Si us sembla, ho deixem aquí, anem a publicitat i en tornar a eleccions anticipades 29 de novembre. Ara ho analitzem.
6: Catalunya migdia. D'aprofitar la força de l'aigua per generar energia el 1922, aprofitar els residus orgànics per generar gas verd el 2026. Més de 180 anys buscant altres energies més sostenibles cada dia. Naturgy, cada dia. Every day.
24: El millor dia del món? El tenim nosaltres. Ha arribat el dia sensible de MediaMarkt. Només avui, 5 d'octubre, et descomptem el 21% d'IVA en la millor tecnologia. Ja a la teva botiga a MediaMarkt.es i a l'app.
8: El cinema fantàstic torna a Sitges.
9: Del 8 al 18 d'octubre, viu la 59a edició del Festival de Sitges, el Festival Internacional de Cinema Fantàstic de Catalunya.
8: Cinema, estrenes, grans convidats, terror, ciència-ficció i molt més t'espera a Sitges.
9: Prepara't per 11 dies de pel·lícules, emocions i experiències úniques.
8: Festival de Sitges. El cinema fantàstic comença aquí.
10: Crear una empresa suposa temps. Construir una marca, també. A Empreses de Vanguardia et volem acompanyar en aquest camí i connectar-te amb una comunitat d'empresaris com tu. Entra a empresesdevanguardia.com i aconsegueix la visibilitat que la teva empresa es mereix amb La Vanguardia.
11: Catalunya migdia.
12: Aigua que raja de l'aixeta. Busos que van i venen. Nens jugant al parc. Estudiants entrant i sortint de les biblioteques municipals. Un cel clar i net. A l'AMB fa més de 15 anys que treballem per donar-te la millor normalitat del món. Àrea Metropolitana de Barcelona. Fem el que es dona per fet.
25: Hay mucho nivel sobre el terreno de juego en ocasión, Bruce, David.
26: Esto promete, Manu.
25: No lo creo. Arranca la transición. Comienza Tiki-Taka. Esta es la jugada que puede decidir todo. Necesita una oferta ganadora.
26: Huele a compra, Manu.
25: A ver, huele. Va. ¡Ah! ¡24 horas!
26: ¿Con qué facilidad resolvió? Sin complicaciones. Ven a por más.
25: Venga. Ocasión, Bruce.
27: Els convidats de Sílvia Coppolo s'estiren al divan.
28: Els catalans som fills de Grècia, de Roma i de Jerusalem, també. Mm-hmm. Aquestes tres grans cultures que ens han configurat com a poble mediterrani. I aquí tenim l'exemple més clar, que és Empúries.
27: 18a temporada.
29: Benet XVI, per mi, un gran papa, però vull dir, entenc mai un home forçat a ser papa.
27: El divan amb Sílvia Coppolo. Aquest diumenge a les 9 del vespre.
11: Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
27: Catalunya Ràdio.
11: Som
27: 3CAT.
1: Passen 8 minuts de 3:45 de la tarda. No podem dir que hagi estat sorpresa. Ja durant el cap de setmana ho donàvem per fet, des que divendres van caure els decrets d'habitatge. Però avui, a les 9 del matí, Pedro Sánchez compareixia i deia això.
30: He decidido convocar unas elecciones generales que se celebrarán el domingo 29 de noviembre, de acuerdo a los plazos que establece la ley. Ha llegado el momento de que decidáis qué futuro queréis.
1: Pedro Sánchez, doncs, que ha donat per acabada la legislatura 9 mesos abans del que hauria tocat, hauria demanat a la ciutadania que triï entre un govern progressista o una coalició d'extrema dreta, dit, de PP i Vox. Finalment, ha estat la crisi de l'habitatge, doncs, el que ha fet decidir Pedro Sánchez, que segurament ha vist un moment més propici pels seus interessos, els interessos socialistes, amb un tema cabdal per la ciutadania que li dona lideratge entre les esquerres, que confronta ideològicament els partits de la dreta conservadora i l'ultradreta, i que, a més, li permet deixar en un segon pla, doncs, casos de presumpta corrupció al PSOE, les cites judicials de la seva dona, del seu germà. Potser per això, a més de convocar eleccions, ha fet una jugada, per cert, legal, tot i que, si voleu, un punt discutible, que és aprovar els decrets d'habitatge a través de la Diputació Permanent del Congrés, que és un organisme que segueix funcionant un cop s'han dissolt les Corts. A la Diputació Permanent hi ha una majoria justa dels partits que van votar sí al primer decret d'habitatge divendres passat, és a dir, el govern no necessita aquí el vot de Junts per Catalunya i, per tant, sembla que aquests decrets podrien tirar endavant en aquesta Diputació Permanent. No sé com veieu la jugada, tots tres. D'altra banda, ja esperable, des de divendres, més o menys, donaven per fet que avui podia haver convocatòria electoral.
3: A veure, jo sempre crec que en el moment en què això depèn únicament del president, és normal que triï la situació el que més li convingui, és millor marcar tu els temps que no pas que te'ls marquin, i més amb l'horitzó que tenia per davant, que era bàsicament els judicis, la corrupció al PSOE que ara parlaves, també el tema de Ceuta, que està enquistat, i per tant això a nivell de campanya electoral no és un bon símptoma pel PSOE, i també les eleccions als Estats Units, que crec que ell buscarà confrontar directament amb Trump. Veurem si li funciona o no, si Trump fa algun missatge en aquest sentit, però jo crec que aquí també voldrà que jugui la campanya, bàsicament per anar en contra del PP i la seva possible aliança amb Vox. Ara bé, el que comentàvem de la Diputació Permanent és un mecanisme que és vàlid, però és cert que estèticament és lleig, i és lleig perquè ell farà servir aquests decrets per entrar en campanya, i entrar en campanya defensant una votació que en el Congrés no va sortir endavant, però és cert que ara, com a mínim, els pot aplicar i entrar en vigor, i crec que això també s'ha de valorar en el sentit de que ajudarà molta gent a que de moment no la facin fora de casa.
2: És veritat que entrem amb un intent de dinàmica de blocs, i vaja, sempre s'acaba intentant, però sempre tot això és molt matisable i sempre acaba depenent d'altres factors. És a dir, és molt curiós com ara se'ns convidarà a parlar de l'Espanya progressista contra l'Espanya fatxa, que en efecte això existeix, aquestes dues Espanyes hi són, però després a l'hora de buscar un pretext, de buscar una excusa per poder convocar, doncs el factor català sempre hi és, o molt sovint hi és. L'any 95 Felipe González convoca perquè Pujol li deixa de donar suport, el 2019 és Esquerra Republicana qui no aprova els pressupostos de Sánchez i es convoquen eleccions, i ara és Junts que no aprova un parell de decrets, i això serveix d'excusa o de pretext per convocar eleccions. És a dir, el factor català o el factor aquests partits que són frontissa, que acostumen a ser partits territorials o nacionalistes o sobiranistes, independentistes, doncs juga molt a l'hora de dir, doncs, escolta, doncs continuo o plego, etc. Aquesta part més que ells anomenen perifèrica. Ho dic perquè a l'hora de convocar eleccions i a l'hora de fer un programa i de parlar de dues Espanyes i de dos blocs, sembla que de cop, i escoltant l'Ivan Redondo i escoltant també altres periodistes propers al PSOE, el factor plurinacional de sobte ha desaparegut. Aquella carta que semblava que volia jugar Pedro Sánchez, de dir, no, ara farem una mena d'eleccions constituents en què posarem al dia la Constitució espanyola, el factor territorial, el reconeixement nacional, etc. De sobte, tot això desapareix en nom de la Mari Carmen. Que està bé, però no deixa de ser un pretext que em sembla que oblida una bona part del tema, que és allò que endèmic de l'Estat, que soc molt escèptic, i gairebé més que mai, que aquesta vegada s'acabi agafant de debò.
4: Clar, jo crec que també ara Pedro Sánchez, per com ens ha demostrat què és, no?, aquest tipus de personalitat que té, que és una persona que arrisca, no?, sempre, i és com allò, aquells que diuen que fan el salt aquell, com diuen els hombre pájaros, no sé com es diu, el nom tècnic d'aquella gent que salta, no?, que diuen, ara hi ha una finestra d'oportunitat dels vents, perquè puc passar per aquí al mig, i és super arriscat, però és que si t'hi fixes en tota la seva, una mica, la seva història personal i professional també, ha sigut una persona que sempre arrisca i sempre va al límit, no? Llavors, jo crec que davant d'una possible finestra d'oportunitat en la que s'alinea que a les esquerres, no?, tenen un embolic, no?, entre el Podem, Sumar, els enganxo una mica contrapeu, hi ha tot el tema de l'habitatge que semblaria que es podria d'alguna forma, no?, poder aprofitar d'aquesta corrent, si més no a les esquerres, que és com una, també com una finestra d'oportunitat davant d'un relat constant que s'està imposant per part de l'extrema dreta. I a més jo crec que també hi ha tota una part també de desgast personal i emocional per tot el que ha anat passant, perquè tot i que ell ha escrit el manual de la resistència, al final tot això també et va jo crec que internament et va perjudicant, no?, tot el tema de la judicialització de la seva dona, i per tant jo crec que està en un moment en el que si tu ja estàs veient que totes les enquestes apunten, no?, que sembla que no podràs repetir, que a més emocionalment estàs devastat perquè la teva dona està en un procés judicial, el germà, no sé què, llavors hi ha gent que diria, bueno, doncs escolta, anirem morint poc a poc i ja està, però ell jo crec que té la necessitat de fins a últim moment, no?, allò que diuen, doncs acabar com a mínim, però lluitant fins a l'últim segon, no? I jo crec que encaixa molt amb la seva personalitat el fet de dir, mira, ho provo ara. Igualment, si m'espero, sembla que la cosa acabarà malament, doncs per tant hi haurà una finestra d'oportunitat i em llenço. I aquí també hi ha tot aquest punt, una mica, de que sembla que hi ha com aquesta debilitat de legitimitat política, i abans parlàveu de la confrontació amb Trump. Ell necessita d'alguna forma també, jo crec, el fet de si realment vol exercir, no?, aquest contrapoder davant de l'extrema dreta i de grans, aquests lideratges, no?, que estan apareixent a nivell internacional i es vol erigir com una mica el portaveu de les esquerres, jo crec que necessita també posar a debat, realment clarificar davant d'aquesta polarització la gent realment què vol, no? Llavors, bueno, jo crec que dins de tot no sé què passarà, però entenc perfectament i encaixa molt amb la seva manera de fer i de funcionar aquesta decisió.
1: Deixeu-me incloure la conversa el Toni Rodon, és politòleg, professor de ciència política a la Universitat Pompeu Fabra. Toni, bona tarda.
13: Hola, bona tarda, què tal?
1: Amb el Toni li hem demanat fer com una mena d'anàlisi de cada partit com arriba o què ha de fer cada partit abans de les eleccions. És evident que aquest curs polític, diguem-ne, havia d'haver-hi eleccions, és a dir, com a màxim podia estirar fins al mes d'agost, setembre, depèn de quines fonts, però vaja, fins a l'estiu. És evident que li interessa al PSOE, si pensem en el PSOE, Toni, que el debat vagi d'habitatge, més que no pas de Ceuta, d'immigració i tot plegat. Per tant, l'objectiu ara de Pedro Sánchez és que el debat es continuï aquí, encallat amb habitatge?
5: Sí, i també no. En quin sentit? Fixeu-vos que en la declaració institucional convocant les eleccions, Pedro Sánchez no ha mencionat el tema de l'habitatge. Òbviament, l'habitatge és una qüestió que entronca amb el missatge que vol enviar el PSOE i que, com sempre, doncs, ho intenta emmarcar doncs, en les qüestions més ideològiques de dreta-esquerra, però també som conscients, molt probablement, que parlar de un únic tema d'aquí fins a finals de novembre doncs serà difícil de sostenir i, de fet, doncs, haurà de mantenir no, una mica això que ara dèieu a la tertúlia, que és que, malgrat que potser molts votants consideren que hi ha hagut un cert desgast en aquests últims anys i que doncs, no s'ha aconseguit tot el que es voldria, l'alternativa a això doncs, és molt pitjor i, per tant, convé doncs, que el tornin a votar. Aquesta seria una mica... l'emmarcament que desitjaria el PSOE fins que hi hagués les eleccions.
1: Per tant, repetiran allò de si no vas, ells tornen, que van utilitzar, per exemple, fa molts anys?
5: Sí, jo, de fet, ja no ho anomenaria si no hi vas, ells tornen, sinó diria més que bell llop, no? Perquè té un component emocional potser més important. Aquí el principal dubte que jo tinc és si seran capaços d'aconseguir-ho. Per què? Doncs perquè un cop ja ho has fet diverses vegades i després d'un cert temps en el govern, aquests missatges acostumen a perdre credibilitat. De fet, el PSOE, com sempre en aquest tipus d'eleccions, haurà d'intentar aconseguir una mica la quadratura del cercle, que és, en primer lloc, que la participació es mantingui elevada. En les últimes eleccions va ser d'un 66,6%, si no recordo malament, i, per tant, tot allò que estigui al voltant d'aquesta xifra, el PSOE doncs, li pot beneficiar més que no pas perjudicar. I després l'altre és que totes les altres peces combinin. Això vol dir moltes coses, tant doncs, aconseguir que l'esquerra alternativa, que de moment no té candidat, i de fet té nom des de fa poc, aconsegueixi doncs, un resultat prou bo per potencialment arribar a pactes, com també cap a la dreta, malgrat no pugui agafar-ne votants, que Vox doncs, augmenti d'escons i tingui un pes relatiu més elevat, perquè això provocaria doncs, no només deixar el PP en una situació més debilitada, sinó que, encara que perdés les eleccions al PSOE, doncs recordem que l'any que ve hi ha eleccions municipals i autonòmiques i, per tant, doncs, amb una mica amb la vista llarga posada que si les coses ens van malament a les generals, com a mínim recuperar cert terreny en aquestes municipals i autonòmiques.
1: El Partit Popular i Vox no se n'han amagat, avui mateix han dit una mena de gent hora, per fi. De fet, a la seu de Gènova, a la seu central del Partit Popular, ha aparegut una pancarta enorme a tota la façana que diu això, por fin, i una urna. Això ho han penjat aquest migdia. Què ha de fer el Partit Popular i què ha de fer Vox des d'ara i fins al 29 de novembre?
5: Bé, el que hi ha una cosa que han de fer des del seu punt de vista, que és mantenir l'electorat mobilitzat. De fet, com vostès saben, el PP i Vox doncs ja han sigut molt beligerants cap a l'executiu des del principi, estan en precampanya o en campanya permanent des que pràcticament va començar la legislatura. I si on mira les enquestes, el que veiem és que el grau de mobilització de la dreta, centre-dreta i extrema dreta és molt, molt elevat. Això acostuma a passar habitualment. De fet, les esquerres acostumen a mobilitzar-se més aviat tard, cap a prop de les eleccions, veurem si això és així, però aquesta vegada aquestes diferències les veiem amb més intensitat. Després, l'altra gran qüestió estratègica que hi ha sobre la taula, doncs n'hi ha dues, al meu entendre. Una és en relació al PP. El PP va estar a molts districtes molt a prop d'aconseguir alguns escons que li haurien donat doncs, un escenari diferent. Per exemple, si no recordo malament, a Girona, per poc més de 360 vots, Junts va aconseguir l'últim escó i a llocs com, per exemple, a Cantàbria, Vox li va guanyar algun suport o a Zamora va estar a punt també de fer la sorpresa. No? Per tant, aquestes batalles, si aconseguís guanyar-les i li aportés un escó aquí i allà, com una mica va fer Rajoy en el seu dia amb Lleida, que en va aconseguir un fent-hi prou campanya, doncs li donarien un pèl relatiu, un pèl més important. per part de Vox, i això és el segon punt d'importància, Vox en les últimes eleccions a nivell electoral, de fet, va treure un prou bon resultat. Potser una de les coses que més el va perjudicar és que té un vot prou repartit en districtes petits que acostumen a penalitzar aquestes qüestions. I veurem, no, si és capaç de tornar a agafar aquesta implementació, perquè, òbviament, a la dreta es juga una altra elecció en particular. Ells dos saben que seran l'única manera que poden governar, però el pes relatiu de cada actor doncs serà important a l'hora de configurar un potencial govern de coalició.
1: Junts per Catalunya i Esquerra Republicana. De moment, Gabriel Rufián ha anunciat que s'agafa uns dies de reflexió. Ell sempre s'ha mostrat partidari d'una unió de partits d'esquerra per tal d'aglutinar, diguem-ne, tot el votant que hi ha a l'esquerra del PSOE, però s'ha agafat com uns dies de reflexió per veure si ell encapçala la llista o no, si s'ofereix al partit o no per encapçalar-la. I Junts per Catalunya està també esperant de si es concreta la possible tornada de Carles Puigdemont abans del 29 de novembre. Què ha de passar amb tots dos?
5: Bé, doncs en el cas de Rufián és una qüestió interessant perquè Rufián, tal com hem sabut aquests dies amb una enquesta que s'ha publicat doncs, recentment, el que veiem és que té una àmplia valoració entre l'electorat de molts partits. De fet, hi ha electors que valoren millor Rufián que no pas el seu propi candidat o candidata. Aquí veurem què fa. No sé, suposo que en properes entrevistes ho anirà indicant, però a mi la intuïció em diu que tot dependrà una mica de què s'articuli amb l'esquerra alternativa, que, si se'm permet l'opinió, en aquest cas personal i no de politòleg, a mi em dóna la sensació que ha fet una miqueta tard, no en relació a configurar una coalició al voltant de Rufián, sinó que ja fa molt de temps que es diu que aquestes eleccions podrien arribar i diguéssim que encara no tenen candidat o candidata i el nom d'aquesta potencial coalició encara acaba de sortir del forn, com aquell qui diu, no?
1: Frente
5: per tant,
1: ampli,
5: va una mica tard. Sí, Frente Ampli va una miqueta tard i, per tant, sé que ha passat altres vegades i han acabat remuntant, però, de moment, el que ens diuen les enquestes és que hi ha certa fatiga en aquest espai, perquè recordem doncs, que el PSOE i Sumar o l'Esquerra Alternativa porten uns quants anys governant i, per tant, hi ha certa obra de govern que a molts, pel que veiem les enquestes, els agradaria que hagués anat més enllà i això no s'ha produït.
1: Uh-huh. I Junts?
5: Bé, Junts és un altre misteri que tenim sobre la taula. Aquí hi ha dos factors, al meu entendre. La primera, si en els últims... El primer factor és que si els últims moviments que han fet, sobretot arran de l'habitatge, però no només, doncs aconseguiran resituar una mica Junts cap a aquest espai de centre o centre-dreta. Recordem que Aliança Catalana no es presentarà, que sapiguem, i segons han confirmat, però vés a saber en polític, ja ho saben que passarà tot, a les eleccions del Congrés dels Diputats. Per tant, hi ha un cert potencial de vot que pot anar cap a Junts. Tot i que, en compte amb això, perquè algú podria dir doncs, que aquests moviments de l'habitatge només beneficien o beneficien sobretot a Junts, però el que veiem, sobretot en les enquestes, és que aquest electorat de centre-centre-dreta està preocupat més aviat per la immigració. Sé que l'habitatge i la immigració estan molt relacionats, però no és tan clar que hagi de tenir un guany net clar. I després l'altre segon factor és la qüestió doncs, del lideratge. Potser algú podria dir que ara mateix els tribunals espanyols podrien estar interessats en accelerar la tornada de Puigdemont perquè això pot, diguéssim, erosionar el PSOE. Algú pot especular que seria el candidat a Junts per Madrid. Jo, sincerament, no ho veig, però vés a saber què passa.
1: Doncs haurem d'estar pendents. Queda una mica més d'un mes perquè comenci la campanya electoral, un parell de mesos perquè siguin les eleccions. Per tant, no va la badar i hauran d'anar molt ràpid. 6-8 punts de diferència que hi ha ara mateix en favor de les dretes són recuperables en dos mesos?
5: Tot és recuperable en certa manera, no seria la primera vegada que ho veiem. Sí que és veritat que és molt difícil. En tot cas, aquí cal considerar que les eleccions els partits les poden guanyar de moltes maneres. Recordem, de fet, que actualment el PSOE no va guanyar les eleccions en termes d'escons, de vot tampoc, de fet, i tot i així governa perquè en un sistema parlamentari com el nostre doncs, ha sigut capaç d'arribar a pactar o d'aquella manera, però de formar govern com a mínim, amb 7 formacions diferents. Aquí una bona part de si això és possible o no ho veurem sobretot en les 2-3 últimes setmanes abans dels comicis, quan comencem a detectar quina és la mobilització per part de l'esquerra, que com deia, l'esquerra li costa decidir molt fins al final, en termes generals, i és més aviat apàtica fins que no s'acosten el dia de les eleccions.
1: Doncs estarem pendents de tot plegat. Toni Rodon, politòleg, professor de Ciències Polítiques a la Universitat Pompeu Fabra i col·laborador del suplement amb el Roger Escapa. Gràcies per acompanyar-nos i bona tarda.
5: Que vagi bé, adéu-siau.
1: No sé com ho veieu.
3: La veritat és que molt d'acord amb ell. Només un factor tenint en compte, el 2023 Sánchez ja va fer aquest tipus de campanya. És a dir, jo crec que no l'alterarà gaire, amb una diferència que en aquell moment Vox no estava amb un creixement com el que veiem a dia d'avui, i per tant és possible que al passar per les urnes el PP sí que necessiti a Vox per governar, i això implicaria entrar a govern. També hem de veure que hi ha hagut un canvi d'estratègia de l'extrema dreta. Primer van intentar condicionar des de fora, van entrar després als governs, en van sortir per trencar amb el PP i marcar una aposta pròpia, i jo crec que ara Abascal el que vol és tocar poder, i crec que aquí és on podrà condicionar encara més el Partit Popular.
2: I tot i així, el to de la campanya també ens indicarà una mica que hem d'esperar dels dos partits centrals espanyols. És a dir, el PSOE sí que sembla molt disposat a menjar-se l'espai electoral a la seva esquerra, que el veig francament desaparegut, i que no veig tampoc ni tan sols Rufián disposat a liderar una mena de front ampli ni coses d'aquestes. Més aviat ens sembla que Pedro Sánchez vol erigir-se com l'esquerra mateixa, ell sol. I per la part del PP també m'intriga veure fins a quin punt es volen deixar absorbir per l'extrema dreta, fins a quin punt volen, tant PSOE com PP, quin comportament volen tenir envers allò que anomenem el centre i la moderació. És una cosa que ara mateix no la veig, no sembla que hi sigui, però diria que en termes de campanya electoral podria aparèixer.
4: Bueno, i agafar una mica el que deia el Toni, no? que deia la idea aquesta dels socialistes de vell llop, que hi havia aquest component molt emocional, jo crec que serà una campanya, i ara en Jordi parlava del to, crec que serà una campanya molt dura, molt agressiva i violenta, i fins i tot crec que serà desagradable, perquè si tot ha de... No? Sobretot a la dreta, a l'extrema dreta, al voltant de la immigració, crec que es diran autèntiques barbaritats, i que serà, no sé, pensant una mica, crec que més que debat polítics veurem realment accions violentes, no?, a nivell verbal, i bueno, es pot fer molt llarg. I també una mica, a veure què passa, això que dèiem, les esquerres, el Toni Rodon, a veure si realment hi ha aquesta mobilització ni que sigui cap al final dels dies, no?, quan s'apropi el 29 de novembre, però també en les experiències prèvies que hi ha hagut entre Vox i el PP, en moltes ocasions han sigut un fracàs, perquè ha sigut impossible que poguessin governar plegats. Llavors, a veure tot això també si realment aconseguiran, si guanyessin, fer algun pacte i com funcionaria un govern entre Vox i PP.
1: Doncs veurem, no ens ha donat molts ànims l'Alba dient que serà desagradable la campanya electoral. Francesc Garriga, bona tarda.
7: Hola, bona tarda.
1: No hi ha manera de donar-te un relleu optimista, eh?
7: Home, és que avui és un dia molt accidentat, no, en tots els sentits.
1: M'ho dius o m'ho expliques?
7: Què t'he de dir?
1: Què fareu a la tarda?
7: Doncs mira, per exemple, preguntar-nos què passa amb la gent que avui havia d'anar a veure les Oques Grasses, el concert d'Oques Grasses.
1: De dijous els hi han passat, eh?
7: Els han passat de dijous, però així no poden.
1: Wow.
7: Com s'ha pres aquesta decisió? Mires el balcó ara i hi ha sol. Doncs ara en parlarem.
1: Molt bé. Doncs ara, de seguida, la tarda de Catalunya Ràdio, acomiado la Júlia Reguell, Jordi Cabré, Alba Alfagema. Gràcies a tots tres. Fins la pròxima.
3: Gràcies. Bona tarda.
1: Continua el Francesc Garriga amb la tarda de Catalunya Ràdio, els blocs informatius del 3Cat Info. Tornem demà a les dues. Adéu, adéu.
14: Dilluns, 10 de la nit. Prepara els auriculars. Sintonitza Ràdio Desvern 98.1 FM. Ja ho tens. Dilluns al Rock. El programa amb la música que no trobes a cap emissora, i és que Dilluns al Rock explica coses i posa cançons desautoritzades. Dilluns al Rock. Amb en Joan Soto a la borda i l'Enric Orozco se toca.
15: Les teves tardes ja tenen refugi. Soc el Jaume Elias i arribo amb la tercera temporada del Refugi, el programa més fresc, dinàmic i jove de la ràdio, de dilluns a divendres de 5 a 7 de la tarda. T'acompanyarem amb humor, informació i molt bon rotllo. Vine a riure, a reflexionar i, sobretot, a passar-ho molt bé. Sintonitza al 98.1 FM i segueix-nos a les xarxes socials. El Refugi, on les teves tardes se't faran molt curtes.
0: Les àvies i els avis són sàvies i savis. No deixis que ells ni les seves històries

0: amb la col·laboració de l'Ajuntament de Sant Just Desvern.
1: Hola, sóc la Mireia Belmonte. En la natació, la velocitat és clau, i també ho és per salvar una vida. Davant l'ictus, trucar ràpid al 112 és fonamental. Si notes un canvi brusc a una persona, com ara pèrdua de força a una banda del cos, canvis en la parla o en el gest de la cara, truca ràpid al 112. No t'ho pensis.
2: Davant l'ictus, truca ràpid al 112.
3: Generalitat de Catalunya.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 5.
1: Bona tarda, us informa Marc Güell. La jornada continua sent molt complicada a Rodalies per les pluges intenses de les últimes hores, sobretot a les línies que tenen recorregut pel Vallès i el Maresme. És el cas de l'R1 i l'R11, que no funcionen, de l'R2, que no té servei entre l'estació de Sant Andreu i Granollers, o de l'R4, on el trajecte entre Terrassa i Manresa es cobreix amb autobusos, tot plegat enmig de la indignació i el desconcert de molts passatgers. Última hora des de l'estació de Sants, a Barcelona, Roger Santaló, bona tarda.
2: Hola, bona tarda. Sí, hi ha diversos problemes greus a la infraestructura de Rodalies. Un d'ells és a la plaça Catalunya de Barcelona, que l'estació està tancada perquè hi ha molta aigua als túnels. Però els problemes més greus es concentren a la zona del Vallès Oriental i al Maresme, on les conseqüències del temporal impedeixen ara que circulin trens per a la seva xarxa ferroviària. Escoltem els problemes d'en Xema, usuari de l'R1, per tornar a casa des de Sants.
3: A les 4 de la tarda, per tornar a Mataró, no hi ha trens. Haig d'agafar i anar amb metro fins la Sagrada Família, fer transport fins la Pau i agafar autobús per anar a Mataró. I tot això segurament hauré de pagar-ho també, quan el tren ja el tinc pagat.
2: Davant la possibilitat que els serveis alternatius que s'han organitzat no puguin absorbir tota la demanda de passatgers, el govern recomana avançar la tornada a casa i evitar concentrar els desplaçaments a última hora. Roger Santaló, Pep Casanovas, Catalunya Ràdio, estació de Sants a Barcelona.
1: I és que Barcelona ha viscut l'episodi de pluja més intens dels últims 50 anys. A l'estació de Can Bruixa hi han caigut 213 litres per metre quadrat. És la quantitat més alta que s'ha registrat mai a la ciutat. Els 15 dipòsits

0: Han animat Pedro Sánchez a convocar eleccions i ara celebren que hagi fet el pas definitiu. La portaveu del PSOE, Montse Mínguez, i també la ministra portaveu, Elma Sáiz, han avisat que les eleccions aniran de triar drets o dretes entre guanyar drets o retrocedir amb el PP i Vox.
1: Esta campaña va a elegir derechos o derechas. Y esto lo vimos el viernes en la votación. Se votó el derecho, se cortó y votaron no al derecho a una vivienda digna.
2: Vamos a trabajar para seguir estando con la mayoría social de este país, para avanzar en derechos, en progreso y en justicia social.
0: Totes dues convençudes de la mobilització del votant socialista, però el PSOE demana als partits a la seva esquerra que segellin una aliança que mobilitza i que sumi per reeditar un govern progressista. Palafrugell, Catalunya Ràdio, Madrid.
3: L'Audiència de Barcelona absol l'exconsellera de Salut, Alba Vergés, i el seu equip al departament durant la pandèmia. S'enfrontaven a 15 anys d'inhabilitació per la denúncia de discriminació d'agents de la Policia Nacional i la Guàrdia Civil durant el procés de vacunació dels serveis essencials per frenar la propagació de la Covid.
4: Nou ajornament de l'entrada en vigor del sistema de verificació de factures Verifactu. No serà obligatori a partir de l'1 de gener per als que tributen l'impost de societats, tal com estava previst, però s'haurà de fer servir a partir de l'octubre del 2028, coincidint amb la implementació de la factura electrònica per a alguns empresaris i professionals. El Ministeri d'Hisenda justifica l'ajornament per alinear els calendaris.
3: Els Mossos han detingut la cuidadora d'una persona vulnerable a Tarragona per sostreure-li més de 25.000 euros. Feia servir la targeta bancària de la víctima per comprar en establiments i en comerç electrònic. Tarragona, Ricard Buigas.
5: Bona tarda. La detinguda és una dona de 55 anys. Cuidava la víctima, un home amb una malaltia neurodegenerativa progressiva les 24 hores del dia des del 2024. La família va detectar que des de l'octubre de l'any passat algú estava retirant diners en efectiu i havia fet compres des del compte de la víctima per un valor superior als 25.200 euros. La investigació ha servit per verificar que la cuidadora tenia la targeta bancària de l'home. Ha estat detinguda pels presumptes delictes de furt i estafa bancària. Ha quedat en llibertat amb l'obligació de presentar-se davant del jutge. Ricard Buigas, Catalunya Ràdio, Tarragona.
3: Esport, Sonia Olert, bona tarda.
6: Bona tarda, Marc. El Barça ha tornat als entrenaments després d'una setmana de festa amb les novetats d'Eric García, que ha fet part de la sessió amb el grup, més Rafinha, Joan García i De Jong, que han fet treball individualitzat. El gran gruix de jugadors encara ha de jugar partits amb les seves seleccions. Avui a la Lliga de les Nacions de la UEFA, entre altres partits, a 8:45 França-Bèlgica, Itàlia-Turquia, demà Croàcia-Espanya. Ja se saben els aparellaments de la primera eliminatòria de la Copa Masculina de Futbol pel que fa als equips catalans: Manresa, Sant Andreu, Sestau, River, Espanyol, Quarte, Girona, Utebo, Sabadell, Calamotxa, Europa, Reus, Baracaldo, i el guanyador del Prat, Sant Rafel, Divisa, jugarà contra l'Atlètic Club. Serà entre el 27 i el 29 d'octubre. A la Copa Femenina, l'Espanyol s'enfrontarà al Celta de Segona Federació, l'Europa contra el Depor, i l'Sporting de Huelva serà el rival del Badalona Woman. I la selecció espanyola femenina d'hoquei patins, amb majoria de jugadores catalanes, juga aquesta nit contra Xile a 11:45 de la nit, hora d'aquí. Han debutat al Mundial amb un 8-0 davant França.
7: Fins aquí les notícies.
8: Tot seguit, les notícies de Sant Just.

Bona tarda, us informa Mariona Sales Vilanova. Del 16 al 25 d'octubre, Sant Just celebrarà les festes de tardor amb una programació plena de música, cultura, tradició, gastronomia i activitats per totes les edats. Durant 10 dies, carrers, places i equipaments al municipi acolliran concerts, teatre, exposicions, cultura popular i propostes impulsades per l'Ajuntament i les entitats locals. Entre les cites més destacades hi ha la nit de Sant Just al carrer, dissabte 17, amb música, espectacles, comerç i gastronomia fins a mitjanit. La Diada Castellera, els Jardins de Can Ginestà, les matinades, el correfoc de les festes de tardor i la jornada de Sant Just al carrer, amb paradetes, actuacions i activitats. La programació també inclou teatre, exposicions, concerts i activitats familiars repartides al llarg de tots els dies de festa. El programa complet de les festes de tardor es pot consultar a festesdetardor.santjust.net per conèixer tots els horaris, espais i propostes.

propostes. Pel que fa a societat, el Casal de Joves de Sant Just acollirà els dies 13 i 14 de novembre la 6a edició de les Jornades Feministes de Sant Just, que enguany se centraran en les violències digitals. La programació es desenvoluparà durant la tarda de divendres i tota la jornada de dissabte i inclourà taules rodones, xerrades, tallers, actuacions i monòlegs. Les activitats abordaran els riscos, les amenaces i també les oportunitats relacionades amb les xarxes socials i l'entorn digital. Les jornades també donaran a conèixer recursos, estratègies i bones pràctiques per promoure entorns digitals més segurs, respectuosos i lliures de discriminacions, amb l'objectiu d'oferir eines i experiències per afrontar els reptes vinculats a les violències digitals. I pel que fa a habitatge, el rebuig del Congrés dels Diputats als dos decrets llei en matèria d'habitatge impulsats pel govern espanyol ha encès les alertes en el moviment social. En una entrevista a Ràdio d'Esvern, la portaveu de la Confederació Sindical de l'Habitatge de Catalunya, la santjustenca Marta Espriu, ha analitzat la votació parlamentària i ha advertit de les conseqüències directes sobre les famílies treballadores. Segons ha explicat Espriu, tot i que els decrets tombats plantejaven mesures que des del moviment es consideraven insuficients perquè no atacaven l'arrel mercantil del problema, la seva derogació suposa la pèrdua de mecanismes clau de protecció immediata davant l'augment dels processos d'expulsió residencial. Podeu escoltar l'entrevista completa al podcast que trobareu a la pàgina web de Ràdio d'Esvern. I això ha estat tot. Tornem a més informació als butlletins horaris i a l'informatiu complet.

0: El Refugi, de 5 a 7, amb Jaume Elias.
1: Molt bona tarda a tothom, són les 5 i 9 minuts i ara comencen les tardes de Ràdio d'Esvern. Jo sóc el Jaume Elias i us dono la benvinguda al Refugi. Doncs ja tornem a ser aquí, ja tornem a començar la setmana, tornem a arribar al dilluns. Benvinguts de nou al Refugi de Ràdio d'Esvern després d'un cap de setmana, bueno, una mica passat per aigua, podríem dir, i aquest matí també, però ara mateix torna a sortir el sol aquí a Sant Just, així que bones notícies. Ara sí, ens deixem de rotllos i descobrim el menú del dia. Anem amb el sumari. Començarem, com sempre, amb el zoom informatiu, on repassarem breument el més destacat de la jornada. Tot seguit, l'editorial i la cançó del dia. I a 6:15 donarem el tret de sortida a les seccions d'avui. Iniciarem amb Cultura al dia, amb la Sara Vitó. Seguidament, modelisme ferroviari, amb el DJ Jambo Jambito. I posarem fi amb veus de migrants, amb la Consol i el Jordi. I ara sí, comencem amb les notícies. Comencem amb Zoom Informatiu. Amb Zoom Informatiu, som-hi.

0: Pedro Sánchez avança les eleccions generals el 29 de novembre. El president del govern espanyol posa així punt i final a la legislatura després de la derrota dels dos decrets d'habitatge al Congrés i de les multitudinàries mobilitzacions d'aquest dissabte. Així ho ha anunciat aquest matí.
1: Por eso, tras informar como corresponde al jefe del Estado, he decidido convocar un Consejo de Ministros y Ministras extraordinario esta misma mañana para disolver las Cortes Generales y convocar unas elecciones generales que se celebrarán el domingo 29 de noviembre de acuerdo a los plazos que establece la ley.
0: El president espanyol ha defensat la gestió dels seus 3 anys de mandat destacant el creixement econòmic, la creació d'ocupació i les polítiques socials. Però ha reconegut que encara queden problemes per resoldre, especialment l'accés a l'habitatge. I precisament l'habitatge serà un dels grans eixos de la campanya electoral i l'escull principal dels partits d'esquerra. Sánchez també ha carregat contra el PP, a qui acusa d'haver exercit una oposició basada en el bloqueig i ha plantejat les eleccions com una decisió entre, segons les seves paraules, retrocedir o continuar avançant. El calendari electoral queda, per tant, en marxa. La campanya començarà el 13 de novembre. El dia 28 serà la jornada de reflexió i el diumenge 29 de novembre els espanyols tornaran a les urnes per escollir les noves corts. I tot i l'avançament electoral, Pedro Sánchez farà un últim intent per aprovar els decrets d'habitatge que divendres passat van tombar PP, Vox, UPN i Junts. El Consell de Ministres els tornarà a aprovar aquest mateix dimarts i els enviarà de nou al Congrés dels Diputats. La diferència és que amb les Corts dissoltes la votació quedarà en mans de la Diputació Permanent, on el govern podria aprovar almenys el primer decret sense necessitar el suport de Junts. PSOE, Sumar, Esquerra Republicana, Bildu, PNVE i Podem sumarien 35 vots davant dels 34 de PP, Vox i Junts. Aquest primer decret inclou la pròrroga fins al 2030 de la protecció davant dels desnonaments de persones vulnerables, mesures contra el fons voltor i l'ampliació de determinats contractes de lloguer. Més complicat ho té el segon decret, que inclou la renovació automàtica dels contractes i que previsiblement tornaria a ser rebutjat per falta de suports. L'avançament de les eleccions generals el 29 de novembre ha provocat una allau de reaccions en els principals partits polítics. Des del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo ha celebrat la convocatòria i considera que és l'única bona notícia que podia donar Pedro Sánchez.
2: Por fin España dirá lo que piensa, por fin volverá a hablar a la mayoría, por fin decidirán los españoles. Es la única buena noticia que Sánchez podía dar a estas alturas, y no son unas elecciones más. La pregunta que le propongo a los ciudadanos es si quieren 4 años más de lo que estamos viviendo o si quieren dar una oportunidad al cambio.
0: El líder popular atribueix l'avançament al que considera la por del president als casos de corrupció que l'envolten a ell i al seu entorn socialista i planteja les eleccions com una tria entre, diu, la corrupció i la decència. Feijóo assegura que el PP està preparat per tornar a governar. També Vox celebra la convocatòria. Santiago Abascal ja ha marcat 3 condicions per un eventual govern amb el PP. L'anomenada prioritat nacional, la de regulació econòmica i la denominada remigració, un concepte amb què Vox defensa el retorn d'immigrants als seus països d'origen. A l'esquerra del PSOE, l'avançament obliga a Sumar a accelerar els seus plans. Els comuns moviments Sumar, Izquierda Unida i Més Madrid treballen en una nova candidatura sota la marca Front Ampli, que volen presentar oficialment el 17 d'octubre. Encara falta per decidir qui l'encapçalarà, amb noms com Mònica García, Ernest Urtasun o fins i tot Ada Colau sobre la taula. I també queda per resoldre un possible acord amb Podem. La líder morada, Irene Montero, proposa unes primàries conjuntes i obertes els dies 14 i 15 d'octubre per decidir el pròxim líder del Front Ampli. I Esquerra Republicana, la direcció, continua apostant per Gabriel Rufián com a cap de llista, tot i que el diputat s'ho estaria rumiant. Rufián considera l'avançament precipitat i irresponsable i insisteix en la necessitat que des de forces sobiranistes i progressistes busquin fórmules d'entesa. Esquerra Republicana li ha donat de marge fins diumenge per decidir si torna a encapçalar la candidatura dels republicans. Les fortes pluges han tornat a provocar aquest dilluns inundacions importants al Vallès Oriental i al Maresme, en unes zones ja molt castigades pels aiguats del cap de setmana. La situació més complicada s'ha viscut a Granollers, on s'han superat els 100 litres per metre quadrat des de la mitjanit i ja s'acumulen més de 345 litres des de divendres. Protecció Civil ha demanat el confinament de la població del Vallès Oriental, una mesura que s'ha aixecat a les 3 de la tarda, tot i que es manté la crida a extremar les precaucions i també els trajectes. Els bombers han fet desenes de rescats, principalment de persones que havien quedat atrapades dins dels seus vehicles i han rebut més de 400 avisos relacionats amb el temporal. La mobilitat continua sent un dels principals problemes. Les inundacions han obligat a interrompre trams a rodalies a l'R1, a l'R2 Nord, R7, R8 i R11. Pel que fa al metro, continua el tall al tram central de l'L3, ara entre les estacions de Paral·lel i Vall d'Hebron. També hi ha trams sense servei a l'L9 Nord i a l'L10 Nord. L'alerta per pluges torrencials, però, s'ha rebaixat a partir de les 2 del migdia, però Protecció Civil manté la vigilància perquè durant la tarda encara es poden produir ruixats intensos, tot i que més dispersos. Interior adverteix que la inestabilitat meteorològica continuarà durant tota la setmana i demana evitar rius, rieres, zones inundables i desplaçaments innecessaris. Flavio Bolsonaro s'ha imposat a Lula da Silva en la primera volta de les eleccions presidencials del Brasil, però no ha aconseguit prou suports per evitar la segona volta. El fill de l'expresident, Jair Bolsonaro, ha obtingut el 47% dels vots, 2 punts per davant de l'actual president Lula da Silva, que s'ha quedat amb el 45%. Tots dos es tornaran a enfrontar a les urnes el pròxim 25 d'octubre. Els resultats confirmen l'avenç de la dreta bolsonarista, que també ha obtingut bons resultats en les eleccions legislatives i regionals celebrades aquest diumenge. Lula afronta ara 3 setmanes de campanya per intentar capgirar el resultat en una segona volta que es preveu molt i molt ajustada. I en cultura, Oques Grasses ha ajornat fins dijous el concert que havia de celebrar aquesta tarda a l'Estadi Olímpic de Barcelona. La decisió s'ha pres davant de l'episodi de fortes pluges i les afectacions en la mobilitat. Era el primer dels 4 concerts previstos aquesta setmana amb què el grup osonenc s'acomiadarà dels escenaris. Les entrades d'aquest dilluns seran vàlides per dijous a la mateixa hora. I les persones que no hi puguin assistir podran demanar-la la devolució abans de dijous a les 2 del migdia. I ara, la informació de Sant Just, anem amb els titulars municipals. Sant Just celebra 10 dies de cultura, música i tradició amb les festes de tardor. La programació del 16 al 25 d'octubre inclou la nit de Sant Just al carrer, el correfoc, les matinades, la diada castellera i activitats per a totes les edats. La Les sisenes jornades feministes de Sant Just posen el focus en les violències digitals. Dues jornades de debat, formació i activitats abordaran els riscos, les amenaces i les oportunitats de les xarxes socials i l'entorn digital. Casc, assegurança i registre obligatori per als patinets elèctrics des de l'1 d'octubre. La normativa també fixa una edat mínima de 15 anys, l'ús obligatori de llums i la prohibició de circular per les voreres.

El Barça femení continua fent història i aquest cap de setmana van golejar el Real Madrid per un contundent 7-0 al Camp Nou, la victòria més àmplia de la història en un clàssic. La gran protagonista va ser Claudia Pina, que va fer 4 gols, 3 abans de la mitja hora. Graham Hansen va fer el quart i ja a la segona part, Eva Pajor i Sydney Schenterlip van completar la golejada. Amb aquest resultat, el Barça suma 18 punts de 18 possibles i amplia fins als 5 punts l'avantatge sobre el Real Madrid.

I en bàsquet, primera derrota del Barça a la Lliga Endesa. Els de Sekulić van caure per 100-94 a la pista de Luka Murcia després d'un últim quart per oblidar en què van encaixar 30 punts. Els blaugranes van deixar escapar tota la bona feina feta durant el partit, amb una desconnexió molt preocupant. Primera ensopegada del Barça a la Lliga ASB. I en tenis, Carlos Alcaraz segueix en peu ferm a l'ATP de Tòquio 500. Carlos Alcaraz ha guanyat avui a Jaume Munar per 5-7, 6-3 i 6-1. Demà, a les 11 del matí, s'enfrontarà en la final al txec Jiří Lečeka. I en motor i a la MotoGP, Marc Márquez es va imposar al Gran Premi del Japó i ja té el lideratge del Mundial a tocar. El català va superar a Jorge Martín a la volta número 11 i per completar així el doblet a Motegi després de guanyar també l'esprint de dissabte. Martín va acabar segon i Bezzecchi va completar el podi. Amb aquesta victòria, Márquez retalla 5 punts al madrileny i ja és a només 2 punts del lideratge del Mundial. En Fórmula 1, Max Verstappen va guanyar el Gran Premi de Bahrein, disputat excepcionalment al circuit de Sepang, a Malàisia. Una cursa caòtica marcada per la pluja i que va començar amb més d'una hora de retard. El neerlandès va superar els dos Mercedes per aconseguir la seva primera victòria de la temporada. Bona cursa també per Fernando Alonso, que va remuntar fins la vuitena plaça per sumar 4 punts.

Posem punt final a l'actualitat i entrem a l'editorial d'avui. Doncs tornem a tenir eleccions. Després de tot l'enrenou polític de les últimes setmanes, Pedro Sánchez ha decidit convocar el procés electoral i el 29 de novembre tots ens tornarem a reunir a les urnes. La fi de la legislatura arriba absolutament marcada per la greu crisi d'habitatge que arrossega el país. Aquest problema que ens involucra a tots, tant els de dretes com els d'esquerres, que ho ha fet saltar tot pels aires. El que semblava impossible fins fa 3 setmanes, la convocatòria d'eleccions per part de Pedro Sánchez ha acabat passant a causa del terratrèmol social provocat pel desnonament de la Mari Carmen. Evidentment, també hi ha un clar interès del partit. No negarem que és el millor moment per al PSOE per convocar eleccions, però és molt curiós que el que la dreta i l'extrema dreta havien intentat de totes maneres ho ha acabat aconseguint una senyora de 87 anys i el jovent indignat del país. El 29 de novembre, per tant, suposarà un moment clau per al futur del país, una elecció que definirà el rumb del país durant els 4 anys que estan per venir. Una decisió col·lectiva d'una importància vital. Evidentment, no us diré mai a qui heu de votar, perquè ara mateix ni jo ho tinc del tot clar. Però sí que us demanaré una cosa molt important. Informeu-vos, participeu, contrasteu programes polítics, verifiqueu el que sentiu, sigueu empàtics i, sobretot, el més important, no us deixeu seduir per l'odi. En una situació com l'actual, amb moments convulsos, amb dificultats clares i un panorama molt polaritzat, és extremadament fàcil caure en solucions populistes i en els discursos d'odi que promouen certs partits. Davant de tot això, sigueu crítics, que no us mogui la por i recordeu que el poder sempre ha de respectar i obeir el poble. Aquest novembre voteu amb consciència perquè ens hi juguem molt, molt i molt.

I avui comencem la setmana amb una cançó molt nostàlgica que a mi, personalment, em transporta directament a quan jo era una criatura, un preadolescent que començava a interessar-se per la música i els seus sons. Una cançó que ens parla de la lleialtat i de l'amor verdader. Ens planteja uns escenaris hipotètics com una prova absoluta d'amor. Perquè quan desapareixen els diners, l'èxit i les aparences, només queda la persona que tenim al davant. I aleshores és quan descobrim qui està disposat a quedar-se. Per tant, la lletra posa a prova la idea de l'amor incondicional. Ens parla de mostrar les nostres debilitats, de deixar que algú conegui els nostres defectes i de preguntar-nos si ens estimaria igual en els pitjors moments. Darrere d'aquesta cançó hi trobem la unió d'un duet caribeny-americà, amb una de les veus més reconeixibles del pop internacional. Una col·laboració que va aconseguir un enorme èxit arreu del món, combinant influències del reggae i del pop. Com sempre, us deixo tres pistes perquè intenteu endevinar-la. La cançó va sortir l'any 2015. L'artista que col·labora amb la cançó és el cantant de Maroon 5, i la cançó està inspirada en la història dels pares del cantant separats durant 5 anys perquè el pare estava a la presó. Què? Com ho tenim això? Doncs vinga, ara sí que soni Locked Away de Air City i Adam Levine.

Doncs una cançó espectacular, aquesta de Locked Away, clar que sí, jo crec que és una cançó perfecta per començar la setmana amb energia tot i aquests ruixats que hem tingut avui.

0: Comencem amb les seccions d'avui. Comencem amb Cultura al dia, amb la Sara Vitó. Molt bona tarda, Sara, què tal? Com estàs?
1: Doncs bé, bé, per sort estic seca, no? Que ah, mira, sí. És una de les coses que més em preocupaven avui, quan m'he llevat.
0: Doncs sí, totalment, la veritat sí, que sí. Avui hem patit una mica, amb tot el tema de la pluja.
1: Sí, sí, a més jo que vinc des de Barcelona, m'he trobat amb el metro tancat.
0: O sigui, t'ha costat arribar avui fins aquí,
1: Sí, m'ha costat, però mira, per sort, quan he arribat a la universitària estava allà al JM, perfecte.
0: Esperant,
1: tu? Per mi ha estat el meu descobriment, aquest bus, de veritat. O sigui,
0: el JM,
1: Sí, considero que va molt bé i que és perfecte, aquest bus, de veritat.
0: Doncs escolta, almenys tenim alguna cosa bona aquí per arribar fins aquí per Ràdio Esvern, que escolta, és veritat que està una mica amagadet, però bueno, amb aquest JM...
1: Sí, no, a més és encantadora aquesta zona, a mi m'encanta.
0: Sí, és veritat, dona una certa pau.
1: Sí, jo...
0: Que hagin d'estar, la veritat, que dona com pau.
1: Quan vaig venir el primer cop vaig dir... Sí, la veritat, dona molta pau, la muntanya... Sí. Ara, perquè és d'hora, però quan comenci a venir més... L'hivern, veus des d'aquí la posta de sol i,
0: sí, és,
1: i és molt guai.
0: Això és veritat, però també se'ns fa fosc molt ràpid, Sara?
1: Sí.
0: Aleshores sortim d'aquí i ja és de nit completament.
1: Sí.
0: Però bueno, sí que és veritat que és molt maco, és una mica un oasis dintre de la gran ciutat. Però escolta, Sara, avui, ja que no t'has mullat i que has pogut arribar perfectament, tenim secció, de què parlem avui?
1: Doncs mira, parlem de l'altre tema, no?, que ha estat molt,
0: sí,
1: molt vist en aquest cap de setmana. Considero que ha estat molt també el tema de les pluges torrencials i tal.
0: Bastant però, competits.
1: Sí, però considero que aquest li havíem de donar més importància.
0: Sí.
1: La veritat és que jo estic patint molt per aquest tema, ja des de fa anys, però sobretot ara amb tot el que està passant, ja crec que... Era moment, no?, també, de que es posés sobre la taula tot aquest tema, que s'intentés reivindicar encara més. Considero que, tot i que hagin hagut manifestacions anys anteriors, com que no se li ha donat tanta importància com se li hauria d'haver donat, com, bueno, la que se li està donant ara, no?, ja sigui amb les mobilitzacions que s'està fent a la plaça del Sol com a plaça Catalunya, per mi, bueno, un 10 per totes les persones que estan allà, la veritat. O sigui, jo ho veig... I només penso en admiració cap a ells. Bueno, a mi m'encantaria anar, no puc anar, perquè entre temes de casa, temes d'universitat... Doncs,
0: és
1: impossible.
0: Complicat.
1: Sí, sí que és veritat que ho vam parlar amb un company, que de fet ve aquí a Ràdio Esvern, el Jesús Martín, que fa la secció d'Un salt enrere, que si tinguéssim una tenda de campanya aniríem. Faríem tons, ho teníem tot ja bastant planejat,
0: Sara. Jo te la deixo, la veritat que sí, t'ho dic,
1: Sí, però només podríem quedar-nos una nit.
0: Clar, no.
1: Llavors,
0: no,
1: considero que seria com...
0: Bueno, no, perquè
1: treure-li això... mèrit a totes les persones que estan allà.
0: També t'he dit, Sara, encara no m'has dit de què parlem. Que, home, crec que es pot donar per fer, però
1: de la crisi de l'habitatge.
0: Vale, doncs sí, evidentment és el tema estrella d'aquestes últimes setmanes, des de que va passar la desgràcia del desnonament de la Mari Carmen, doncs...
1: Exacte.
0: Tot ha desencadenat.
1: Fa una setmana que vam tenir aquí les mobilitzacions,
0: exacte.
1: De fet.
0: I sí, des d'aquest desnonament, doncs, sembla que amb un efecte en cadena, no? Doncs s'han anat reproduint aquestes manifestacions, aquestes protestes per l'habitatge, que és el que tu deies, Sara. Crec que durant massa temps hem estat sense queixar-nos i ja tocava, doncs, que almenys tinguéssim aquesta espurna per fer que tot es tornés a reactivar.
1: Exacte.
0: I el que tu dius.
1: Sí.
0: Estic totalment d'acord. Crec que la gent que està acampant i que està fent doncs, aquest esforç, no?, per protestar per això, i que protesten per ells, però també protesten per tota la resta de la societat,
1: Crec que,
0: com tu deies, també de tenir-los un respecte.
1: Exacte. I que això que has dit ara també, que hi ha moltíssimes persones que potser ja tenen una vivenda, un habitatge, una propietat, i que tot i així van allà, van a fer suport també. Un 10 per a aquestes persones, perquè tenen una gran empatia que crec que falta molt en la societat avui dia. També recordar que avui a Barcelona, a plaça Urquinaona, hi ha una manifestació a les 7 de la tarda.
0: Exacte, que semblava que seria passada per aigua, però al final no.
1: Bueno, ja s'havia d'haver fet el
0: dissabte
1: i no es va fer per l'alerta.
0: Jo patia, avui m'he aixecat i dic, ostres, encara es tornarà a plaçar o es tornarà a cancel·lar, però no.
1: Mira, jo dissabte no podia anar perquè treballava, però ja tenia clar que la del dilluns volia anar sí o sí. També he patit aquest matí, sobretot, estava a la universitat. veritat, fent classe, i pensava, mare meva, com no pari, primer no puc anar a la ràdio, segon no puc anar a la manifestació, però
0: no,
1: bueno.
0: És que, a més, dius, ostres, ara que sortim al carrer, ara que tornem a estar actius, va,
1: sembla
0: i ens
1: que
0: enganxa,
1: ens bucotegen.
0: I ens enganxa aquest temporal, sí, que sí. La veritat és, fa ràbia, a mi em fa ràbia. Fa ràbia.
1: No, sí, sí. Però, bueno, tothom que estigui escoltant això i té temps i pot anar i té ganes de cridar, té ganes de lluitar, doncs, de veritat, que hi vagi. Sí, jo crec que és molt necessari i això que...
0: Sí, a més, mira, faré un apunt últim sobre la gent que està acampant, que molta gent els està tallant de vagos, de hippies, no. De perroflautes... Mira, seran el que vulguin ser, però el que està clar és que estan lluitant per un dret, que és un dret que ens involucra a tots, siguem de dretes o d'esquerres, així que és el que deia abans. Jo crec que tots els hauríem de tractar amb una mica més de respecte, sí. I a vegades ens deixem portar molt per les aparences físiques, perquè tu veus una persona doncs, amb el pèl tintat o amb un aspecte una mica més hippie, i doncs la gent ja es pensa que no fan res amb la seva vida, i realment no és així. I a més estan defensant això que dèiem, drets per les persones de dretes, per les persones d'esquerres, per les persones de centre, perquè crec que tots patim aquest problema de l'habitatge.
1: Sí, sí, és això, que no ens hem de deixar primer emportar per les aparences, i després que segurament moltes d'aquestes persones, bueno, és que jo ho he vist, que hi ha persones que van amb micròfons i estan documentant tot el que estan vivint aquestes persones, no? I que els hi pregunten, i moltíssimes d'elles doncs s'aixequen a les 7 del matí,
0: sí, sí,
1: després de dormir tota la nit, o intentar dormir, perquè... allà en aquestes condicions al terra, dormir al terra literalment.
0: Imagina't aquesta nit amb tota la pluja.
1: Exacte.
0: Que ha caigut.
1: Exacte, bueno, és que he vist gent que tot i que ha plogut no s'ha mogut d'allà. Jo és que de veritat, els meus déus.
0: Clar, clar, totalment d'acord, sí, sí. I és això, que jutgem molt fàcilment a vegades i és el que tu dius, molta gent ha demostrat que està acampant i està treballant, eh?
1: Exacte, sí, sí. I bueno, també he portat aquí com unes dades que m'han deixat una mica sorpresa, la veritat, sobre tot el que és d'aquesta crisi, no? Perquè, per exemple, he vist a una pàgina web de la Generalitat, no? Que els contractes firmats el primer trimestre d'aquest 2026 van rondar més o menys de mitjana uns 1.137 euros. O sigui, és moltíssim. I després, a lo millor, pues, a l'Eixample, que és un dels districtes més cèntrics de Barcelona, el preu mitjà, 1.250 euros. O sigui, és que hi ha moltíssima gent que ni tan sols cobra tot això.
0: Clar, exacte.
1: Imagina't per...
0: Sí, sí, bueno, o el SMI, realment, ara que està sobre els 1.200.
1: Sí.
0: Per tant,
1: sí.
0: Imagina't.
1: És que normal que la gent, de veritat, vulgui manifestar-se, perquè crec que és una situació que ara mateix no és viable. No és viable per qualsevol
0: ningú.
1: Persona.
0: Bueno, sí.
1: Bueno,
0: per rentistes.
1: Clar, evidentment. No? També és un altre tema a tocar, no? Tots els fons voltor i bueno, i les persones que especulen amb la vivenda, que de veritat, millor em guardo la meva opinió sobre aquestes persones, però jo estic molt en contra i considero que si especules amb la vivenda ets una mala persona. Això és tot el que diré, de veritat.
0: No, no, sí, sí, totalment d'acord. Al final estàs jugant amb un dret. I
1: sí, exacte.
0: Realment, bueno, les lleis t'ho permeten, per tant també tenim que mirar una mica cap a aquest sentit. Però sí que és cert que el que no és lògic és que puguis comprar tot un pis pel 50% del seu valor i després voler vendre'l per el 150% del seu valor.
1: Sí.
0: Aleshores, doncs sí, comparteixo la teva opinió.
1: Sí, ara. I també super en contra de que tots aquests pisos no siguin per nosaltres, sinó que siguin pels que venen de Europa, dels guiris, que venen aquí. Que sí, que el turisme és molt important, però tot i així no pots... considero que... és molt dolenta iniciativa, no? Treure pisos per persones que vivim aquí per donar-li als guiris.
0: Els turistes,
1: i posar-los,
0: sí.
1: Sí, i posar-los pels núvols, aquests alquilers. És
0: sí,
1: que
0: sí.
1: És una locura.
0: Exacte, exacte. I per tot això serà, no?, per intentar pal·liar una miqueta. Aquesta situació, doncs, es va intentar fer...
1: Els decrets
0: d'habitatge, aquests dos reials decrets d'habitatge... Cap dels dos va prosperar.
1: Exacte.
0: I avui hem conegut una notícia que és
1: sí,
0: desencadenant d'això.
1: Sí, eleccions. Bueno, jo, mira, ho dic de veritat, que potser no hauria de dir això, però considero que tenim poc temps, per exemple, com per intentar recapacitar una mica, però de veritat que tothom pensi amb el cap el 29 de novembre, que pensi en els nostres drets, que per molt que els tinguem ara s'han de millorar, i també que és molt fàcil que ens els treguin. O sigui, que només puc dir que a pensar molt, a recapacitar i fer-ho tot amb cap.
0: Sí, sí, sí, totalment. Contrastar molt, sigueu crítics, verifiqueu quin missatge us volen donar, d'on ve aquest missatge, i sobretot, com ho he dit a l'editorial d'avui, que la gent no es deixi portar per les solucions fàcils, perquè no n'hi ha, ni tampoc per l'odi. Que al final, en temps com els d'ara, en temps complicats, l'odi mou muntanyes i és fàcil, és molt fàcil realment caure en discursos d'odi, i realment no val la pena, i sigueu conscients de que aquests discursos incendiaris no busquen cap solució.
1: Exacte, no. Només busquen el propi benefici.
0: Exacte.
1: I ja està.
0: Sí, sí, i sobretot mireu qui hi ha darrere de cada idea i de cada discurs, perquè entendreu moltes coses.
1: Sí, totalment. Pues bueno, mira, després de fer tota aquesta reflexió...
0: Aquest míting.
1: I obrir-vos una mica els ulls, o intentar-ho almenys, doncs he portat una recomanació sobre tot aquest tema.
0: Vale.
1: Que no sé si l'has escoltat. Jo, mira, haig de dir que la vaig descobrir perquè me la va recomanar un professor. Estic fent periodisme d'investigació i havíem de fer una excursió al Raval, fer una fitxa i, bueno, intentar, doncs, mira una mica quines eren les problemàtiques d'aquest barri, i ens va recomanar una sèrie que es diu Rabalejar.
0: Vale, mira,
1: Rabalear, en castellà. Vale?
0: No,
1: és una coproducció de 3CAT i d'HBO, però està HBO només. Jo ja ho sé.
0: Malament aquí,
1: sí,
0: no?
1: Sí, molt malament. Jo pensava que diria, mira, una sèrie que podria portar perquè la veiés tothom, i que ha estat molt entretinguda, són 6 capítols.
0: Tu l'has vist, per
1: tant? Sí, me l'he vist sencera, i bueno, és que me la vaig veure en 2 dies, i perquè treballava, perquè estava superenganxada, amb molta tensió per saber què passaria, i de veritat, crec que està molt bé per conèixer tot aquest tema, la crisi de l'habitatge, per també saber una mica del context del barri del Raval, bueno, és que està inspirada, vale? Ara ho faig una mica, és que vull fer un resum però no vull dir res en general, perquè no vull fer cap spoiler, però perquè, bueno, és que va sortir al maig, llavors això dels 5 anys de, si explico una cosa i tal, doncs no ho puc fer,
0: no convalida avui.
1: Exacte, no, i crec que és una sèrie que has de veure sense, o sigui, jo per exemple la trama la sabia, però sense saber com acaba o tal.
0: Clar, perquè de què va la sèrie en si?
1: Doncs,
0: quina,
1: mira,
0: és la sinopsi?
1: Està inspirada en un cas real del seu propi director, que és el Pol Rodríguez.
0: Un carrer?
1: No, està inspirada en un cas real.
0: Ah, cas real.
1: En un cas real. Sí, sí, el director és el Pol Rodríguez i es va inspirar en la història de la seva família. La seva família viu al Raval i dirigia el restaurant de Can Lluís.
0: Vale.
1: És un restaurant que portava obert des del 1929 i va tancar el 2021, gairebé 100 anys. I, bueno, aquest negoci el portava els seus pares, però s'havia anat traspassant de generació en generació. Fins que va arribar un conflicte i, bueno, doncs, el va comprar un fons voltor, i al final, doncs, no m'anava bé de deixar, no? Perquè això, el fons voltor va comprar tot l'edifici i també tenia el restaurant aquest. I van haver de tancar arrel d'aquí, ell va fer la sèrie aquesta de Rabalejar. Ja volia fer una sèrie, el Pol Rodríguez, que tingués a veure amb la crisi de l'habitatge, i quan la seva família va viure això, doncs va dir, mira, doncs m'inspiraré perfectament en aquest cas. I bueno, la ficció, doncs, Can Lluís es converteix en Can Mosques, que és un restaurant familiar que porta, això, gairebé 100 anys al Raval, i que està gestionat per diferents generacions de la mateixa família.
0: Vale.
1: Això ja estem amb la trama de la sèrie. Vale? I, bueno, mira, la veritat és que m'encanta tot el cast, no? El càsting d'aquesta sèrie, perquè, bueno, doncs, els que són els amos o els propietaris d'aquest bar, bueno, el pare es diu Lluís, i està interpretat per el Francesc Orella, que és superbé. La mare està interpretada per la Luisa Castell.
0: Que Francesc Orella és de Merlí.
1: Exacte, sí, sí, sí. Bueno, ho he dit com si tothom ho sapigués, però sí. Evidentment, si dic Merlí, doncs tothom ja...
0: Ja li posem cara, eh?
1: Exacte, doncs sí. I després tenen dos fills, un es diu David, que és el germà gran, que està interpretat per el Quim Ávila, i després està el germà petit, que és l'Àlex, que està interpretat per l'Enric Auqué. O sigui que...
0: Un cas perfecte,
1: sí, sí.
0: A mi t'he de dir que l'Enric Auqué m'agrada molt, eh? com a actor.
1: A mi també, sí, sí.
0: Em sembla que ho fa molt bé.
1: He vist ja diverses pel·lícules teves i m'encanta. I bueno, a més, en aquesta pel·lícula, en aquesta sèrie, l'Enric Auqué té una dona que en aquest cas es diu Marta, és una advocada que és la que portarà tot el seu cas i està interpretada per la Maria Rodríguez Soto,
0: vale.
1: Que no sé si et sona, però bueno, aquests dos, tant l'Enric Auqué com la Maria Rodríguez Soto, van treballar junts a Casa en Flames,
0: vale,
1: aquesta
0: sí.
1: L'has vist?
0: Sí,
1: vale,
0: sí, pues sí.
1: En aquella pel·lícula fan de germans, però en aquesta fan de parella.
0: Vale, sí, sí, és la personatge que té una aventura.
1: Sí, sí, sí. Doncs sí, i la veritat és que o sigui, jo no sabia el cas ni res, sí que sabia que sortia l'Enric Auqué, perquè vaig mirar-me un tràiler abans, però per exemple no sabia ni que sortia el Francesc Orella ni cap dels altres i em va sorprendre molt i per bé, la veritat crec que tots són molt bons actors.
0: Sí, perquè a la publicitat de la sèrie realment només surt l'Enric Auqué.
1: Exacte, sí, sí, sí, sí, sí. I la veritat és que bueno, també crec que la relació que tenen tant bueno, l'Àlex i la Marta, com ja es coneixien i havien treballat abans a Casa en Flames, que es nota, bueno, està molt ben treballada i que tenen molt bona complicitat a l'hora d'actuar. Que crec que és un apunt que, mira, que em va sorprendre i m'ha agradat molt.
0: Sí, sí, home, 100% positiu que tinguin aquesta bona química davant de la càmera.
1: Sí, sí. I bueno, això és bàsicament la història d'aquest cas real, que un fons d'inversió compra l'edifici i bueno, vol transformar-lo, no? Al principi doncs sembla que sí que estan en posició d'una mica d'això, doncs de negociar, a veure si pot continuar el restaurant i tal, però bueno, com sempre, i com és a la vida real, doncs això no...
0: Dura ben poc, eh?
1: Exacte, sí, sí. I clar, bueno, doncs, és el que passa a la vida real, no? Els fons voltor compren els pisos i volen posar uns preus desorbitants, no? I llavors doncs, la família el que intenta és evitar que els facin fora i busquen la situació per qualsevol... Bueno, en qualsevol cosa que se'ls acudeixi és el que fan.
0: Per intentar salvar el restaurant, eh?
1: Sí, i bueno, doncs hi ha algunes coses que... bueno, se'ls hi van una mica de les mans.
0: Traspassen la legalitat, no, potser?
1: Sí, sí, sí, sí. Però bueno, en això...
0: ho deixarem veure,
1: sí,
0: eh?
1: Exacte, us recomano que ho mireu, perquè la veritat és que la sèrie, superbé, ha tractat molts temes, no tan sols com la crisi de l'habitatge i tot això dels fons voltors, sinó que també podem veure, doncs, altres aspectes típics del Raval, com per exemple associacions del propi barri, sindicat de llogateres, que també està molt present en la nostra actualitat i sobretot en aquest cas. I bueno, doncs això també com es fa xarxa veïnal dins d'aquest barri i que bueno, al cap i a la fi és un barri que té moltíssimes cultures. O sigui, podem sentir tots els idiomes en aquesta sèrie, literalment.
0: Sí,
1: català,
0: sí.
1: Castellà, anglès, hindú, àrab, tots els idiomes. I crec que està molt bé també això, perquè bueno, és una sèrie que a mi també em va sorprendre que està gravada al carrer, però es nota molt, en plan que està rotllo, fan molt seguiment amb la càmera, i a moltes persones no els hi poden demanar drets, perquè si estan gravant allà al carrer, doncs moltes persones surten amb la cara com tatxada. Sí, sí, plan, això em va cridar molt l'atenció i em va agradar molt, la veritat.
0: O sigui, està gravada sense tallar realment la vida del barri.
1: Sí, no, mostren tal qual el barri. Surten manifestacions també, que també és molt important. Llavors,
0: escolta, doncs té bona pinta.
1: Té molt bona pinta, és una pena... que estigui tan sols a HBO.
0: Clar, perquè HBO, bueno, ens hem de subscriure
1: o no
0: hi ha una
1: traducció.
0: O bueno, o podeu buscar alguna web. Alternativa.
1: Sí.
0: No direm pirata, direm alternativa.
1: Vale. Bueno, jo espero que en algun moment la postin a 3CAT, de veritat.
0: Home, si és una coproducció...
1: Exacte, i jo crec que de veritat que és una sèrie que hauria de poder veure-la tothom i que estigui al tanto de com és realment tota aquesta crisi, tot el que passa, com, o sigui, que per molt que estigui en alguns casos ficció, la trama d'aquesta sèrie està basada en la realitat, és un cas real.
0: I t'ajuda a entendre, entenc, no?, una mica aquesta situació.
1: Exacte,
0: i el desplaçament d'arrels, no?, del barri.
1: Sí, sí, sí, sí. Clar, perquè o sigui, el que vol aquest fons voltor no és...
0: Clar, perquè la història és que un fons voltor adquireix el bloc o la vivenda i vol pujar que el lloguer, entenc, o...
1: Bueno, a veure, O sigui...
0: O entrem aquí en un spoiler.
1: A veure, no. O sigui, perquè realment és el que passa a la vida real. Mm-hmm. O sigui, un fons voltor compra un bloc, posa uns alquilers que estan pels núvols perquè les persones que estan d'alquiler marxin i fer amb ell el que vulguin.
0: I fan això mateix doncs amb el restaurant.
1: Exacte. Mm-hmm. Doncs posar o pisos turístics o construir un hotel.
0: O co-living.
1: Exacte. Tot per la gentrificació de la ciutat, que també és... Barcelona és actualment la ciutat més gentrificada del món.
0: No, sí, sí. Ho patim cada estiu. I, bueno, de fet, ara ja no és ni cada estiu. L'altre dia, ahir mateix no. La setmana passada, el dijous, crec, vaig anar per Sagrada Família... A veure, vale, que és la Sagrada Família, que és molt popular i, evidentment, tindrà turistes. Però, ostres, és que em vaig agobiar fins i tot de la quantitat de turistes que n'hi havia. Per tant, està molt gentrificada, no només a l'estiu, sinó ara també a la tardor.
1: I que és una vergonya també... Mira, és que m'han sortit moltíssimes fotografies que estan fent actualment, no? Per exemple, fa dues setmanes va haver un desnonament a Gràcia. Uh-huh. I estava una porteria amb tot ple de policies fent el desnonament i a la porteria del costat unes guiris entrant amb dues maletes a un pis turístic. O sigui, és que és un contrast molt heavy. O, per exemple, també he vist molt de fotos de l'acampada que hi ha a Plaça Catalunya i per davant passant gent amb maletes.
0: Sí, sí, sí.
1: I
0: sí,
1: és que és la nostra realitat actualment.
0: Sí, sí, no, és la realitat, la degradació dels nostres barris i no en el sentit de... que ve gent de fora, en el sentit de que venen turistes i turistes rics, no? que el que fan és enriquir la zona, no? I fer que tot ens pugi, tot sigui més car i tot sigui més complicat per la gent d'aquí.
1: Exacte, i molt important el que has dit també dels turistes, perquè moltes persones o molts discursos també estan dient que és molt complicat ara agafar un pis perquè te'l treu, doncs, l'immigrant, realment. Mm-hmm. I jo els diria, doncs mira, no sé quin immigrant podria pagar un lloguer de 1.250 euros. Mm-hmm. És que no té ni cap ni peus.
0: No.
1: O sigui, bueno, no sé, mira, jo, de veritat, és que és com, anava a dir, necessito, no sé si és aquesta la paraula, però sí que considero que, ostres, almenys de tothom que pugui veure-la, si teniu HBO, doncs mireu aquesta sèrie, si no, jo escriuré a 3CAT i els diré, poseu-la, sisplau, perquè...
0: Fem una fulla de reclamacions.
1: Sí, jo de veritat votaria per això, perquè moltes persones a les que li he parlat avui de la secció, no, he dit que recomanaria aquesta sèrie, m'han dit, ostres, doncs té molt bona pinta i crec que és molt realista, m'agradaria veure-la, però no tinc HBO.
0: Clar.
1: O sigui, bueno, jo us el deixo, si voleu, de veritat.
0: Ara farem una cua, no? Una cua virtual i tots anirem demanant accés a l'HBO de la Sara Vitó, clar que sí.
1: M'hauria d'anar a canviar la contrasenya cada cop, però sí.
0: La canviarà cada dia. No, però la veritat que ens quedem amb aquesta recomanació i, escolta, esperem, doncs, qui tingui HBO que la pugui veure.
1: Exacte.
0: I si no teniu HBO... Doncs no ho sé.
1: Doncs esperar.
0: Mireu alternatives, espereu, sí. O feu una petita inversió d'un mes i veieu la sèrie, perquè la veritat que ho has pintat molt bé, la veritat que té molt, molt bona pinta, i crec que és això, que si parla temes que ens interpel·len, doncs guanya pes i guanya significat.
1: I és molt necessari, potser per veure notícies no t'ho acabes com de creure i després veus una sèrie així i et deixa com molt tocat.
0: Sí, cert.
1: I,
0: bueno, ves la notícia o et penses que està molt lluny
1: i
0: veus la sèrie i potser dius, ostres, doncs tampoc està tan lluny del que pensava.
1: Sí,
0: perquè a vegades ens pensem que ho tenim molt lluny, un desnonament, però estem molt més a prop de ser desnonats que no de ser un gran propietari.
1: Exacte, sí. Per tant, o grans o petits, com li diuen altres. No,
0: sí, el que sigui, però això és un problema que veig que és molt real. Crec que la gent no és conscient de la seva classe social i molts es pensen que no, classe mitjana, estic més a prop del ric que del pobre.
1: I no, em sap greu,
0: però no. Estàs molt més a prop de ser desnonat que no de comprar-te dos blocs de pisos.
1: Exacte.
0: Però bueno, abans d'acabar, Sara, no m'has preguntat si vaig veure la recomanació de l'última setmana.
1: És veritat, has vist La Bola Negra?
0: Sí, l'he vist.
1: Sí, que bé, Jaume.
0: No, clar, és que...
1: Sí? Ara te recomano que te la tornis a veure. Jo hi he anat dos cops.
0: Ja ho vaig veure, vaig veure el teu Instagram. I, sincerament, m'agradaria tornar-la a veure.
1: Crec que és, ara, de veritat, quan la veus el primer cop estàs com molt en tensió perquè no saps què passarà i tal. I a la segona, veure totes les...
0: Així no et perds els detalls.
1: Exacte,
0: no?
1: Els detalls i fixar-te en tot està superbé.
0: Sí. No, la veritat que em va agradar moltíssim. Crec que és una pel·lícula boníssima. A més, els Javis, els directors ho van dir, no? La segona vegada és la que més disfrutes.
1: Exacte. Sí, totalment. Jo, de primera mà, ho puc dir, que ho he fet i perfecte.
0: I m'agradaria molt tornar-la a veure. Crec que m'esperaré, perquè crec que en 40 dies surt al Netflix o una cosa
1: sí,
0: així.
1: Sí, però s'ha d'invertir, Jaume, en la cultura i en
0: sí,
1: el cinema.
0: Sí, però he invertit un cop.
1: Bueno.
0: No, sí, tens raó, però tampoc tinc gaire temps. No, però m'ha agradat moltíssim, la veritat, i sobretot em quedo mal al final. Al final em sembla que sí. Està molt ben fet i em sembla que és molt, molt bonic. O sigui,
1: sí.
0: Tota la pel·lícula és molt bonica, però és que al final...
1: I l'última frase final és molt important i et pot servir en qualsevol àmbit, la veritat.
0: Que quina és?
1: La de cuidado que nos acechan todavía. I també és que es pot, en aquest cas es pot dir també.
0: Exacte, sí, sí, no, no, és realment una frase que ens va com en ell, el dit amb l'actualitat que tenim,
1: sí, sí.
0: I més amb les eleccions ara aquí a la volta de la cantonada.
1: Exacte, sí, sí.
0: Però bueno, Sara, ho deixem per aquí, que estem a punt de tocar a les 6. Molt bona recomanació la de la bola negra, evidentment. Doncs esperem que la de Rabalejant també sigui una bona recomanació.
1: Home, i tant, i tant.
0: Gràcies, Sara, i fins aviat.
1: Fins la setmana vinent.
0: Adéu.

0: I ara la informació de les 6.
1: En directe a Catalunya Ràdio, són les 6 de la tarda, el president de la Generalitat, Salvador Illa, compareix per fer balanç dels aiguats dels últims dies.
2: I per tant, des d'aquest punt de vista, vull traslladar-vos a tots vostès que hi ha el desplegament màxim de recursos per poder, amb progressivitat, anar recuperant el més aviat possible tots els serveis. Demà, a 11:45, es farà una reunió del FECAT d'actualització de la situació meteorològica. Si abans hi hagués alguna incidència que recomanés anticipar aquesta reunió, doncs, evidentment, es faria. I en funció, com cop s'hagi celebrat, la consellera Parbon o els responsables tècnics pertinents donaran a vostès compte de com veiem la situació de cara a demà a la tarda, que és el que en aquest moment ens preocupa més. No? Vull també fer-vos avinent que demà el Consell Executiu aprovarà un primer paquet extraordinari i urgent d'ajuts per un import de 75 milions d'euros. Es tracta de mesures extraordinàries per ajudar a accelerar la recuperació dels municipis, de les empreses i de totes les activitats que s'han vist afectades per aquests episodis de pluges torrencials inèdits. Vull recordar, a Catalunya és la primera vegada que ens trobem en una situació d'aquest tipus i només hi ha 3 antecedents a les 3 darreres dècades en el conjunt de la Mediterrània. Per tant, no vull deixar d'insistir en la dimensió del fenomen que hem viscut aquests dies a casa nostra. Aquesta és la raó per la que aprovem aquest primer paquet d'extraordinari urgent. És un primer paquet perquè anirem veient, quan anem tinguent coneixement de les afectacions, si convé destinar-hi més recursos perquè tothom pugui veure restablerta la seva normalitat. No? 20 d'aquests 75 milions aniran a subvencions directes als ajuntaments per reparar equipaments, edificis, infraestructures afectades. Ahir vaig tenir ocasió de ser present a 3 municipis i per posar-vos a vostès un exemple, doncs el municipi de Montornès ha vist tota la seva zona esportiva completament inutilitzada, també a la Roca del Vallès, també en comentava l'alcaldessa Granollers. Bueno, hi ha qüestions o de via pública que s'han de reparar, els ajuntaments tindran un suport de 20 milions d'euros com a primer paquet d'ajudes per poder fer front a aquestes despeses extraordinàries que es hagin d'enfrontar. Hi haurà un paquet de 5 milions d'euros per ajudar les empreses, els comerços, els autònoms i les activitats econòmiques que també hagin pogut sofrir perjudicis per raó de les inundacions que han pogut patir. Llavors hi haurà uns 50 milions d'euros a través de

0: on pugui refer el més aviat possible la seva vida. Igualment, a banda d'aquests 75 milions d'euros d'ajut extraordinari i urgent, de primer paquet d'ajut extraordinari i urgent, també permetrem accelerar, prendrem mesures perquè es puguin accelerar totes les obres de reparació dels danys per part de l'Agència Catalana de l'Aigua, d'Infracat, d'Infraestructures de la Generalitat i de Forestal Catalana. És a dir, si donarem un elements, capacitat, perquè puguin agilitzar i contractar d'emergència totes les actuacions que convingui fer, insisteixo, per part d'aquestes tres agències, que són, de, per dir-ho en llenguatge entenedor, el braç executor de la Generalitat, a banda del que puguin fer l'administració municipal, a banda del que puguin fer altres administracions, no? Agència Catalana de l'Aigua, Infraestructures de Catalunya i Forestal Catalana, no? Estem en contacte també amb el govern d'Espanya i amb la delegació del govern, i ens consta que s'està treballant per decretar els territoris que s'han vist més afectats com a zona greument afectada, i per tant també tenir una capacitat de rebre ajuts específics per la temporal que hem patit. Això no serà de forma immediata, no ens consta que sigui en el Consell de Ministres d'aquests propers dies, però sí que s'està treballant per fer-ho de la forma més ràpida possible i en coordinació, i treballant en coordinació amb les decisions que prendrà el govern de Catalunya. A partir d'aquí em poso a la seva disposició si tenen preguntes.
1: Salvador Illa, ara que atendrà alguna de les preguntes dels periodistes després d'enviar aquest missatge de recuperació progressiva de la normalitat.
2: Sobre les persones desaparegudes...
3: Doncs ara escoltàvem la declaració de Salvador Illa sobre els aiguats que han afectat avui al nostre país. Ara sí, anem amb el butlletí informatiu de Ràdio Desvern.
4: Tot seguit, les notícies de Sant Just.

Bona tarda, us informa Mariona Sales Vilanova. Del 16 al 25 d'octubre, Sant Just celebrarà les festes de tardor amb una programació plena de música, cultura, tradició, gastronomia i activitats per totes les edats. Durant 10 dies, carrers, places i equipaments al municipi acolliran concerts, teatre, exposicions, cultura popular i propostes impulsades per l'Ajuntament i les entitats locals. Entre les cites més destacades hi ha la nit de Sant Just al carrer, dissabte 17, amb música, espectacles, comerç i gastronomia fins a mitjanit. La Diada Castellera, els Jardins de Can Ginestar, les matinades, el correfoc de les festes de tardor i la jornada de Sant Just al carrer, amb paradetes, actuacions i activitats. La programació també inclou teatre, exposicions, concerts i activitats familiars repartides al llarg de tots els dies de festa. El programa complet de les festes de tardor es pot consultar a festesdetardor.santjust.net per conèixer tots els horaris, espais i propostes. Pel que fa a societat, el Casal de Joves de Sant Just acollirà els dies 13 i 14 de novembre la 6a edició de les Jornades Feministes de Sant Just, que enguany se centraran en les violències digitals. La programació es desenvoluparà durant la tarda de divendres i tota la jornada de dissabte i inclourà taules rodones, xerrades, tallers, actuacions i monòlegs. Les activitats abordaran els riscos, les amenaces i també les oportunitats relacionades amb les xarxes socials i l'entorn digital. Les jornades també donaran a conèixer recursos, estratègies i bones pràctiques per promoure entorns digitals més segurs, respectuosos i lliures de discriminacions, amb l'objectiu d'oferir eines i experiències per afrontar els reptes vinculats a les violències digitals. I pel que fa a habitatge, el rebuig del Congrés dels Diputats als dos decrets llei en matèria d'habitatge impulsats pel govern espanyol ha encès les alertes en el moviment social. En una entrevista a Ràdio d'Esvern, la portaveu de la Confederació Sindical de l'Habitatge de Catalunya, la santjustenca Marta Espriu, ha analitzat la votació parlamentària i ha advertit de les conseqüències directes sobre les famílies treballadores. Segons ha explicat Espriu, tot i que els decrets tombats plantejaven mesures que des del moviment es consideraven insuficients perquè no atacaven l'arrel mercantil del problema, la seva derogació suposa la pèrdua de mecanismes clau de protecció immediata davant l'augment dels processos d'expulsió residencial. Podeu escoltar l'entrevista completa al podcast que trobareu a la pàgina web de Ràdio d'Esvern. I això ha estat tot. Tornem a més informació als butlletins horaris i a l'informatiu complet.

0: Molt bé, doncs escolta, un gran temacle aquest Deseo patir de la Gore, que no la coneixia, no la coneixia.
1: Sí, està en nueva, hace poquito que está en la plataforma, la descubrió, me salió en sugerencia, le di, la escuché, y esto es bonito, no, eso es una cosa muy chula.
0: Sí, o sigui, la vas descobrir quasi que accidentalment, eh?
1: Sí, accidentalmente.
0: Mira.
1: Creando una lista nueva, me salen canciones nuevas, y voy escuchando. Digo, esto está chulo, está bonita.
0: Molt bé, doncs escolta, sí, la verdad es que Fernando es una molt bona cançó. Molt bé, escolta, tens alguna cosa més que comentar-nos d'aquesta locomotora 252 o alguna altra cosa que ens vulguis comentar? Tens alguna actuació en aquest pròxim cap de setmana?
1: No, aquest cap de setmana no.
0: No tens cap bolo? No aniràs al Salvador Espriu?
1: No, aquí no, tengo que avisar que solamente el proper ese lo tengo que apuntar, luego miro. Lo tengo que apuntar el, creo que el 7.
0: Vale.
1: El 17, no. ¿Este sábado qué día es? ¿Qué día es?
0: Aquest és dissabte dia 10 i el següent dissabte dia 17.
1: Ah, el 17 tinc.
0: Vale, pues, escolta, doncs el 17. Molt bé, Fernando, doncs si et sembla ho deixem per aquí avui. Gràcies.
1: Moltes gràcies
0: a vosaltres. Una setmana més per venir aquí amb nosaltres a Ràdio d'Esvern a explicar-nos música, explicar-nos trens, ens expliques de tot, també com funciona la Renfe. La veritat és que ets un absolut crack, Fernando. Gràcies per formar part del Refugi i de Ràdio d'Esvern.
1: A vosotros por tenerme aquí en Ràdio d'Esvern. Es un placer estar con vosotros.
0: Gràcies, Hyper. Que vagi molt bé.
1: Perfecto. Hasta luego.
0: Adeu. I ara fem una petita pausa per publicitat i tornem.
2: Tots els marroquins roben.
3: Els treuen treballs.
4: Com a trans, ja et veuen com un monstre.
5: El propietari no vol jugar a una persona gitana.
6: Aquest, amb un trastorn mental, és violent.
7: Una soledat, la gent gran.
8: Són gent que roben.
9: Parassi, marimatge.
10: Estic solo.
11: Terroristes.
12: Parassi, monstres.
13: Tot això és odi. Aturem-lo.
14: Campanya impulsada per la taula d'entitats del tercer sector de Catalunya amb el suport de Ràdio d'Esvern. A Sant Just, el comerç, la restauració i els serveis de proximitat treballen amb il·lusió per créixer i donar vida al poble. Sense anar més lluny, 6 eixos comercials amb botigues, serveis i restauració que et fan la vida més fàcil. Barri Centre, Barri Nord, Barri Sud, Mas Lluí, Carretera Reial, Camp Modulell i Gualden, Torre Blanca. Descobreix-los i dona suport al comerç local. Sense anar més lluny, comerç, serveis i restauració de Sant Just d'Esvern.
0: I ara fem una pausa musical, anem amb una cançó. Entre secció i secció ens toca escoltar Por ti, por mi, de Malmö 040. Un temacle, ja veureu, us agradarà.

0: Generalitat de Catalunya. Sempre endavant.
1: 012. La Generalitat al teu costat.
2: Si com a dona vols saber quins recursos tens al teu abast, a les oficines d'informació de l'Institut Català de les Dones trobaràs l'atenció que necessites. Et podem orientar sobre salut, ajuda afectiva o sexual o assessorar sobre qüestions específiques per a dones i infants. Separacions, règim de visites, pensió i custòdia dels fills, abusos o situacions de violència masclista. Per tots aquests casos trobaràs un servei gratuït d'atenció psicològica i assessorament jurídic. Entra a gencat.cat/atencioalesdones.
1: 012. La Generalitat al teu costat.
3: Les àvies i els avis són sàvies i savis. No deixis que ells ni les seves històries caiguin en l'oblit. Festa de Bici Sense Edat. En Bici Sense Edat és una iniciativa solidària que busca combatre la soledat entre els més grans. La soledat és el major problema amb el que s'han d'enfrontar les persones d'edat avançada. I depèn de tu, que ho facin sols. Sortides en bicicleta per al municipi amb la gent gran. Acompanya'ls a veure el poble on es van criar. Dóna'ls vida, que tornin a sentir el vent a la cara. Et necessiten, i tu a ells, també. Des de Bici Sense Edat, et necessitem. Festa voluntari. Més informació al portal justsolidari.cat o en bicisenseedat.cat, amb la col·laboració de l'Ajuntament de Sant Just Desvern.
4: De dilluns a divendres, de 4 a 5 de la tarda, relaxa't amb estils com el chill out, l'smooth jazz, el funk, el soul o la música electrònica més suau. ...100% música relaxant. Cada dia, de dilluns a divendres i de 4 a 5 de la tarda. Smooth Jazz Club. T'hi esperem.
5: A Catalunya treballem en diverses mesures perquè tothom pugui disposar d'un habitatge. Oferim ajuts perquè els joves puguin fer el pas. Construïm habitatges amb protecció perquè les famílies tinguin espai per créixer. I limitem els preus del lloguer per facilitar-hi l'accés. Perquè cada cop més persones ens puguem sentir a casa. Informa't d'aquestes mesures i ajuts a habitatge.gencat.cat. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.

0: I ara sí, arrenquem amb l'última secció d'avui. Arrenquem amb Veus de Migrants, amb la Consol i el Jordi. Molt bona tarda, Consol. Molt bona tarda, Jordi. Què tal? Com esteu?
1: Hola,
2: bona
1: Jaume.
2: Tarda.
1: Molt bé, i tu?
2: Jaume, molt bé.
0: Molt bé, contents de tornar-vos a tenir per aquí.
2: Clar que
0: i avui
2: sí.
0: Tornem a tenir un altre protagonista amb nosaltres a l'estudi. Consol, fes els honors.
2: Avui tenim una protagonista que ja ha vingut més vegades. Uh-huh. La gent que ens escolta la reconeixerà. Ella és la Maya, d'Ucrània, de Kiev,
3: sí.
2: Deies, eh? I ja l'hem tingut més vegades, ens ha estat parlant forces vegades d'Ucrània, dels problemes, de tot. Avui voldríem tocar més la vessant personal d'ella, eh? Perquè sabem que a més ets artista, ja ho tocarem també, però artista pintora, però ja ens parlaràs també de tot això. Primer ens centrarem, quant temps fa que estàs aquí?
3: Ja porto gairebé 32 anys.
2: Són molts anys ja, eh? Són molts anys. Bueno, has tornat a Ucrània, has vingut cap aquí, cap allà,
3: vull dir
2: que has fet els teus passejos d'aquí cap allà. I el motiu principal, ens ho fas recordar, per què va ser que vas vindre aquí a Barcelona?
3: Home, i tant que me'n recordo, perquè era una cosa molt bonica. De fet, no hi tenia pas pensat jo de marxar de la casa meva. Tenia molt bona feina, tenia molt bona posició i tot. No, soc un cas, crec que bastant atípic en moltes coses. Uh-huh. Jo no emigrava ni per qüestions econòmiques ni res. Vaig vindre per feina.
0: Vale.
3: Anava treballant, venia estades curtes i llargues, em vaig fer molt d'amics, feia molta vida social aquí, tot això, i després amb els primer va ser l'opció de vindre aquí més temporades més llargues per necessitat de l'empresa, perquè estàvem creant en un moment la presentació de la meva empresa aquí a Barcelona, concretament, i després amb els canvis a dins de la empresa ja em vaig plantejar de provar a quedar-me aquí. Uh-huh. I sempre amb l'opció, dic, no, si no em funciona, torno. Doncs,
2: o sigui,
3: m'ha funcionat massa bé.
2: D'entrada era una qüestió únicament de feina i de dir, vinga,
3: a veure
2: què tal, però
3: sí, vaig vindre per feina,
2: no amb la sensació aquesta de que, ui, ara em quedo. Això va vindre amb una mica de temps, no?
3: No, era amb molta feina, amb molt treball, i després, bueno, em provo a quedar-me aquí.
0: De quin, quin tipus de feina o d'empresa tenies tu?
3: Bueno, jo estava treballant que això avui en dia es diu com contractadora o destination manager, que té uns títols molt
2: recursos
3: macos.
2: Recursos humans. Sí.
3: També tot això. Això ho feia una sola Maya amb moltes coses que ara tenen. En la meva època de jove no existien aquests títols tan macos, però aproximadament era això. Doncs diguem, a resumir, n'hi acabant com contractadora.
0: Vale.
3: Del primer turoperador ucraïnès.
0: Vale.
3: Després de la independència, i veníem aquí fent turisme.
2: Molt bé, bueno, pues continuarem una mica. Què recordes tu de la teva infància allà? Quins sentiments tens? Els amics que tinguis allà? Com va ser?
3: Ui, ara mateix t'ho confesso que els sentiments amb la situació actual estan canviant molt. T'ho explico, perquè clar, els meus records són molt feliços. Molt feliços. Jo tenia una infància molt
2: feliç.
3: Molt feliç. Venia amb prosperitat, abundància, amb una família de, diguem-ne, d'un nivell econòmic, no, era més bé la posició social important, i pues,
0: molt tranquil,
3: era tot molt tranquil, molt feliç. I clar, ara per què dic que això ara està confús? Perquè, clar, després amb tota la interpretació de dir, clar, com tota la vida vivien els meus pares, els meus avis, amb tota la pressió informativa, i sabíem des de les èpoques, diguem-ne, antigues, no? de la Unió Soviètica i tot així. Jo sóc l'exemple clàssic d'una criatura criada amb un món il·lus soviètic. Vale? Doncs era molt feliç, molt inconscient, molt protegida per la meva família.
0: Inconscient, il·lusa, amb quin sentit?
3: Bueno,
0: en quins aspectes de la vida era
3: Jerusalem? Bueno, els sentits que després vaig descobrint a través de les meves àvies també, de coses que la família no podia parlar, de la història que ens estava negant, i que això que dèiem en aquells moments, no, que la gent tenia que parlar amb susurrant amb la cuina, no, historietes familiares, doncs d'on vens, com t'han expropiat o com t'han matat la família i com marxaven a gulags soviètics i tot això. Això es quedava com en el limbo, no? I t'estaven...
1: Sí, bueno,
3: estaves
1: visquent
3: en un núvol. Sí, doncs jo vivia perfectament amb aquest núvol de la vida feliç.
2: Sí, que no et va afectar molt. O sigui, de quina manera? El coneixement, sí, perquè coneixies una realitat...
3: Home, afecta després.
2: Que desconeixies.
3: Afecta després quan t'arriba la consciència, el coneixement que te mancava de petita.
1: De fet, nosaltres també hem passat alguna cosa semblant aquí.
3: Molt, molt.
1: Vam tenir una infància on també ens podia parlar de no sé quines coses... M'entens que no es podia parlar d'algunes coses,
3: sí,
1: que,
3: sí, sí.
1: Sobretot perquè nosaltres no ens fiquéssim en problemes, i clar, quan ets una criatura, doncs vius un món ideal que no és el real en absolut, no?
3: Ui, quin tema més complicat hem tocat, eh?
2: Quin tema, sí, sí, és complicat perquè s'entra molt endins, no? O sigui, després tu ja vens cap aquí, ja amb la feina, i dius i aquí... fas la teva vida, et cases aquí, vens d'allà a casar, com va tot això?
3: No em vaig casar passats molts
2: va passar
3: molts
2: temps,
3: anys. Sí, però bueno, fantàstic, era una vida meravellosa aquí també, amb el meu castellà vaig descobrir pues, el català, començo, bueno, aprendre, no?, perquè és una mica així parlant, no?, entre la feina i els amics, doncs la fiesta, les discoteques, les salides, tot allò que el meu món allà estava en una crisi, sortint d'una gran i llarga crisi, i pues, aquí tot era fiesta i fiesta i fiesta, i jo com...
0: Clar, tu et vas trobar...
1: Quin any vas venir aquí, tu?
3: La primera vegada, el 93.
1: No, però... Val. O sigui, ja, 90... era independent, ja era independent Ucraïna.
3: Sí, clar.
1: La independència d'Ucraïna la vas viure allà.
3: Exacte.
0: Clar, tu et vas trobar una Barcelona olímpica o postolímpica en el seu apogeu.
2: Sí,
3: total.
2: Vas trobar...
3: Total.
2: Sí, sí, quan va ser les Olimpiades? 92?
0: 92.
2: Clar, vas vindre el 93, bueno, aquí tot era holgorio.
3: Bueno, esto era vida,
2: i
3: aquí era vida.
2: I llavors tu arribes aquí, bueno, després de tot, i dius, sí, em trobo bé.
3: Exacte.
2: Et vas trobar bé, cap problema. O sigui, de
3: totalment,
2: fet, tot
3: totalment,
2: bé.
3: Sí.
2: Tu venies a un puesto bé i et trobes aquí també
3: amb
2: bé.
3: Amb una acollida brutal, amb una gent fantàstica, amb tots els tòpics d'arribat per terra. Bueno, jo ni coneixia aquests tòpics de la gent catalana, que és tancada. No. Vaig tindre sempre uns contactes i amics i una acollida meravellosa.
2: I vas vindre aquí a viure directament, a Sant Just, no? Sí?
3: No, amb Sant Just ja, després ja amb la família, bastants anys passats, ja, jo vaig començar, bueno, per la feina, òbviament, a Barcelona, bueno, no només a Barcelona, perquè em tenia que moure'm entre Mallorca, entre Barcelona, entre Reus, allà on operava l'agència, vale? I doncs, Sevilla, Màlaga, tot. Quan obríem una destinació, doncs anava jo a fer la contratació, controlar avions i tot, molta feina.
2: Bueno, portes una vida així, eh?
3: Sí,
2: una vida una
3: mica
2: he
3: volat
2: així,
3: més que una
2: buxeria, eh?
3: He volat més que una safata.
2: Sí.
3: Però Barcelona és que m'ha robat el cor i ho tenia clar que em quedava aquí.
0: Què és això que t'ha robat el cor, Barcelona?
2: A veure...
3: El mar... La gent, la ment oberta que sempre tenia Barcelona, que és una ciutat cosmopolita, com un bon port des de temps antics, on venen tots de tot el món i es troben bé. I tot la cultura, la història, la cuina, És que és tot.
2: És que tot. Bueno, pues si és tot, és que més volem demanar que els barcelonins.
0: Home, no,
3: i més tot. A més, després trobes l'amor de la teva vida, què més vols?
2: Ah,
0: bueno, també
1: ja,
0: barceloní.
1: Això ja és...
3: Exactament.
2: Ah, l'amor de la teva vida és barceloní. No,
3: sí.
2: No me'n recordava.
3: Sí, senyora.
2: Ja, és que ja està. Evidentment, amb això ja està tot dit. Escolta, una cosa que només de pas, ens parlaves en les altres ocasions que tu havies fet acollida, no?, de
3: sí,
2: d'ucranians. Encara estàs en aquest lloc de l'acollida? O ja, jo, és
3: bueno,
2: una cosa
3: la
2: que
3: gent que tenia jo de cuidar, per sort, ja tenen tots la vida molt bé resolta.
2: Vale.
3: Doncs ja
2: bé.
3: Tenen cases i lloguers i feina. Mm-hmm. Sí, sí, sí,
2: resolta,
3: no,
2: aquí? Resolta,
3: sí.
2: O sigui, s'han quedat?
3: Sí, sí, sí. Molts. Els que no estan aquí s'han marxat, han
1: els
3: tornat
1: que,
3: a Ucraïna.
1: Els que estan aquí, els ucraïnesos que esteu aquí, teniu
3: sí.
1: contacte molt entre vosaltres? Teniu algun
0: xarxa,
1: grup de
0: no?
1: contacte o així?
3: A veure, sí, molts sí. Sí, sí, i la gent normalment quan està fora ja em consta que tenen la tendència d'agrupar-se, de tenir contacte. Jo la veritat és que pot ser que per la bogeria de la meva vida, entre viatges, històries, feines i tal, mai he tingut la sort de tenir un grup. El que més tancat he tingut al grup de la gent que ha vingut a casa meva a refugiar-se. Però sí, sí, la gent s'agrupa molt.
2: Bueno, s'agrupa molt, tu dius que no molt.
3: Jo soc una bala perdida des de petita.
2: Però tu t'agrupes més amb barcelonins, potser.
3: Sí, exacte.
2: O sigui, el teu grup és
3: jo,
2: més d'aquí.
3: Jo he fet
2: terra.
3: La meva vida molt, molt d'aquí, amb amics d'aquí. I,
2: tens
3: sí,
2: fills,
3: sí, sí.
2: no, deies?
3: Tinc tres nenes precioses.
2: Tres nenes?
3: Sí.
2: Molt bé. Les tres nenes, la mare de ve aquí també,
3: sí,
2: I... parlen també l'idioma ucranià.
3: Bueno, les meves filles són les filles d'aquest noi que vaig trobar, que ja portem gairebé també 30 anys junts.
2: Sí. Mira, catalanes.
3: Sí, ens ho hem pensat una mica, però després hem tingut tres filles precioses.
1: I parlen ucranès?
3: És un deute que tinc amb elles perquè des del pensament pràctic que tenia jo quan érem petites, perquè ja ara són grans i són les dues grans són universitàries,
0: clar, és més complicat.
3: I pensava que més pràctic per elles seria el rus.
1: Sí.
3: I el rus ho parlen, ara no volen, no volem, parlem ucraïnès i clar, és un... És un deute que tinc amb elles que m'han dit, mama, per què no ens has ensenyat mai a l'ucraïnès? Són molt semblants. De fet, elles
2: sí.
3: quan van i viatgen a Polònia, a Txèquia,
2: s'entenen
3: perquè des de la base de... ucraïnesa s'entén molt amb tots els
0: clar.
3: Pobles eslaus.
1: Amb el polac també.
3: Sí, sí, sí. De fet, és més semblant amb el polac.
1: De fet, l'ucraïnès és eslava oriental.
3: Sí.
1: El polac és eslava occidental, no?
3: Mm.
1: Però va haver l'època aquella que una part de l'actual Ucrània era part de Polònia i Lituània, no? I segurament
3: sí,
1: hi havia molta influència.
3: Feia part històricament de l'imperi Reci Pospolita, però Ucrània jo dic que és l'eslavo central. M'apropio d'aquest termín que he acunyat
1: sí.
3: jo perquè...
1: De fet, totes
3: ucraïnès,
1: aquestes llengües, del,
3: sí.
1: la, bueno, tant el... Les, totes les orientals, el bielorrus, van començar amb el rus de Kiev, no? Històricament. L'època
3: Gràcies.
1: Que Kiev era el nucli, després ja
3: sí,
1: es van difondre cap al nord de Rússia,
3: sí.
1: i de, però el rus de Kiev era el nucli
3: gràcies
1: inicial, no?
3: Sí. A la persona que està interessada en aquesta part de la història perquè intenten oblidar, intenten reescriure la història nostra ara, però sí. Aquesta part és correcta.
2: Cuando...
3: Des del segle V, abans de que en Europa començava a fer-se els estats, ciutats, ja existia un gran país allà
2: sí.
3: dins.
1: Hi havia Iaroslav, no?
3: Documentat.
1: Era un...
3: sí. sí, però sí. abans d'ell ja existia des del segle... Des del segle... De fet, Kiev oficialment té 1.500 anys d'història escrita com la capital.
0: Mm-hmm.
3: 1.500 anys com la capital d'un gran estat que unificava tribus entre, segons les èpoques, entre 12 i 15 tribus diferents eslaves del muntant.
2: Quan dius que intenten redescriure-la, vols dir deformar-la en certa forma?
3: Sí.
2: O sigui, totalment. Dius, això no és el que realment és. O sigui,
3: exacte.
2: Canviar-la per interessos, evidentment.
3: Sí, sí.
2: És una pena. Escolta, voldríem sentir la música aquesta que ens has enviat?
0: Perfecte, doncs mira, Consol, ara mateix no la tinc preparada.
3: Ah, no passa res.
0: Per tant, la busco, la busco.
2: Tu la busques i quan estigui preparada parlem.
1: Aleshores, parlant de la llengua, sí, ucraïnesa, hi ha una cosa que m'ha cridat l'atenció, que aviam si ens ho expliques una mica, que és que hi ha unes preposicions que són d'una sola lletra,
3: sí,
1: però que canvien segons que la paraula següent sigui consonant o vocal, no? El començament.
3: Sí, bueno, d'una manera molt bàsica de dir-ho, però també, encara que sigui una lletra només, significa o, és la intencionalitat, direccionalitat, vale? Tenen sentit.
1: Sí.
3: Aquelles que m'ensenyaves que deien, va, la V és in dirección a,
1: sí,
3: vale? L'altra és a dins d'algú, vale? Doncs encara que sigui una sola lletra, que tenen un significat també.
1: Però que canvia segons que comenci, sí, la
3: senyor,
1: següent, per consonar,
3: sí,
1: no vocal.
3: Sí,
1: curiós.
3: Sí, per ser més sonor.
1: Sí, sí.
2: Alguna curiositat més o què? De les,
1: bueno,
2: que tens aquí. O què? O no? O passem a la música.
3: Moltes,
2: quan estigui la música,
1: sí, la música,
2: ja ens,
1: sí,
2: ho diràs, eh? Tu,
0: sí,
2: ho dius.
0: Jo us ho dic. Ho estic buscant. Jo sí que tenia una pregunta per la Maya.
2: Vinga.
0: Perquè, clar, ens has descrit que la teva feina abans era de contractadora, no?, amb aquesta gran empresa del,
3: sí,
0: teu país, però també la Gonzola ens deia al principi que també ets artista. Aleshores, aquest pas, com es fa? En quin,
3: ai,
0: moment?
3: Quina gràcia. Jo faig la culeta perquè sóc una artista novel.
0: Vale.
3: De fet, està molt vinculada a la història amb el tema de la guerra, perquè amb refugiats que venen a casa meva ve una amiga del món del turisme, també,
0: vale,
3: sòcia dels meus antics socis també de l'altra vida d'allà, venen a casa meva, i aquesta noia, Olena, que ja és una pintora reconeguda, i estava en una crisi molt gorda amb tot això que passava, que no podia fer el seu art, tenia ja contractes amb les galeries franceses i
0: no podia
3: perquè
0: no la deixaven, o...
3: No, bloquejada,
0: bloquejada mentalment,
3: sí,
0: eh?
3: Amb tot el sentiment negatiu,
0: clar.
3: No sortia. I doncs ajudant-la a muntar el seu estudi, a buscar materials i tot això, li he demanat a Elena, ensenya'm com ho fas.
2: Des de quan? Quant temps fa d'això?
3: Bueno, precisament en el 22.
0: Fa 4 anyets.
3: El 22, l'any 22.
2: Tampoc.
1: O sigui,
3: sí, sí,
1: fet,
3: quan ha començat 3, la gran invasiva.
2: Sí, o sigui, fins guerra, aquest moment tu un pinzell no l'havies agafat.
3: No.
2: Perquè ara ens continuaràs explicant tot allò que diem. No l'havies agafat.
3: I doncs amb ella, i em fa, em perdon per la palabrota, la putada, en més d'ensenyar-ho com ho feia ella, em posa un llenço, em posa materials, i ja, fes això, i en 4 dies em diu, tia, ets una... Tu tens un potencial brutal, posa't i fes-ho. I em ha fet com un manual d'instruccions de com enfocar la meva vida, si ho vull tomar en sèrio, i pinta. I em diu, és una mena d'expressar-te, expressar els teus sentiments, allò que estàs passant, i a mi em va ajudar molt posar-me amb el tema d'art. Ara existeix molt també coses això d'art-teràpies, històries així, no hi coneixia pas, diu tot,
0: clar,
3: això.
0: Clar.
3: I doncs, sí, m'ha alliberat el cos, la ment, l'ànima, i
2: bueno,
3: m'ha ajudat molt.
2: Indiferentment ja no toquem la teràpia, perquè hi ha gent que és per teràpia, però hi ha gent que és perquè li surt, perquè et fan fer 4 coses, podries fer-les malament, però les fas bé. O sigui, te diu que continues.
3: Sí.
2: Tu no t'havies ni imaginat mai que dintre de l'art podies fer realment coses com aquests quadres que sí que estàs,
3: exacte,
2: fent i que em vas enviar i són ben,
3: exacte,
2: bonics. Has fet alguna exposició?
3: De la meva pròpia, no.
2: No, però conjunta o així també has exposat? O dona
3: no, esporàdicament vaig prestar també per obres benèfiques de les amigues que feien. Doncs vaig presentar exposicions, quadros, però eren unes coses així un poc... No és exactament una exposició.
0: Clar.
3: Vaig tindre d'una amiga un espai on tenia els meus quadres, on portava la gent, ho ensenyava... La veritat és que agrada.
0: I abans de passar amb la música, et volia fer una última pregunta sobre, relacionada amb el teu art. Com el descriuries? Com l'hem d'imaginar? Perquè ara ens estàs parlant de les teves obres, però jo que no he vist cap, Com m'ho he d'imaginar?
2: Explica-li, figuratiu.
3: Comença molt de color, és, no sé, quan em pregunten, encara no tinc ni idea, jo vaig, vaig explorant, perquè
0: fas,
3: hi ha
0: eh?
3: Coses, sí, jo vaig fent, perquè també Elena m'ha dit, mira, allò, fas allò que tu sentis, i realment és un sentiment. Però he trobat la cosa que sí, que em grida molt la natura, flors, colors, i encara que ha sortit d'un dolor profund, veig que m'agrada transmetre alegria, color, natura.
2: Sí, amb els colors, sí. Tot treballes molt. Sí, sí, no, és que està bé, és que és tot... Clar, perquè clar, hi ha nanos que comencen petits, no? Però tu molt bé. Escolta'm, ara sí.
0: Anem amb la música, va.
2: Vinga.
3: Ai, que fort.

0: Déu-n'hi-do, Maya, lo que ens diu la música, perquè a mi m'han posat los pelos de punta. T'estic mirant i tu estàs absolutament emocionada.
1: Sí.
0: Perquè explica'ns aquesta música.
1: A veure, aquí hi ha, per mi personalment, un cúmul de sentiments tantíssims que no sé si ens donarà temps d'explicar-ho tot. És una cançó, i quan sona, jo vull cantar, vale? I és una cançó en principi molt romàntica, és molt de l'amor, que és un noi que canta la seva nòvia, els jardins de flor de primavera, és molt bonica, a l'amor, a la natura, a la passió, a la pau. Era la cançó favorita del meu avi, i el meu avi m'ensenyava de petita a tocar-la, i jo, no sé, tocar piano, no t'ho pensis, però tocava amb una mà, tocava
2: les quatre
1: notes d'aquesta melodia, i el meu avi la tocava molt, però el meu avi era artillerista.
0: Era?
1: Militar.
0: Mm-hmm. Activista.
1: Artilleria. Ha arribat fins al Berlín, l'únic que ha tornat viu, i de sentir aquesta interpretació amb els dispars al fons, amb la guerra al fons, tu suposo que has vist també el vídeo, i la toca un noi que és un músic, que és increïble, i és un noi que està a la primera línia. Uh-huh. I entre combat i combat toca el violí. Vale? I ho toca amb un sentiment que tothom plorem. Doncs així és tot. És la meva infantesa, és la meva vida, és la meva família, és la meva cultura, la meva tradició, és una cançó popular.
3: O sigui, el teu avi deies Berlín, que va entrar a Berlín a l'acabar la Segona Guerra Mundial.
1: Sí.
3: I allà hi havia el senyor aquest que del violín que estava davant de
1: l'exèrcit. No, és que parlava del meu avi, que era la seva canció favorita.
2: Mm-hmm. I ara mateix hi ha un soldat al front que quan pot toca el violí.
1: Exacte, com tocava el meu avi al piano.
0: Exacte. Escolta, sembla mentida el poder de la música.
1: Sí.
0: Sembla mentida, és que és de llarg el més poderós de tots els sentiments. Mm. Escoltes una música i t'arriba allà, que no saps on, però allà t'arriba, i allà caus, i tu estàs ara absolutament emocionada amb allò que ens has portat,
2: Al final la música té aquesta força, no? O aquesta màgia, no? De que al final ens transporta a un lloc on no hi som, no? O a versions nostres que ja no hi són, però ens porten, no? cap aquí. Tenim una altra cançó, la segona que em vas enviar, si vols també la podem posar.
0: Vinga, la podem posar. Sí. Vinga, sí.

0: Molt bé. I aquesta què?
1: Aquest és el nostre himne.
0: Aquest és el vostre himne?
1: Sí. I també té una lletra preciosa, una lletra que per a l'himne, per mi també té una lletra molt romàntica, perquè diu que els que en fan dolor i el que serien nostres enemics a la llar desapareixeran com el rociol sol de la matinada. Mira que bonic.
2: I de fet el vídeo és un camp de girassols en una matinada.
1: Sí, sí, sí. I bueno, està interpretada per el mateix noi, només música perquè no té sentit posar la lletra és molt, molt, molt bonica. A més també és un himne històric, vale? Que quan després, quan mencionàvem l'antiguitat de nostra cultura, del nostre país, quan els cosacs intentaven reunificar totes les terres ucraïneses entre els polacos, húngars i tots, i recuperar el país sencer, precisament és ahir on està naixent el tèrmin d'Ucraïna, ja no hi existia ja la Rus de Kiev, ja com quan comença l'Ucraïna, i doncs això era l'himne dels cosacs. Vale? Estem parlant del segle XVI.
3: Perquè inicialment van sortir del centre d'Ucraïna, no?, els cosacs?
1: Sí, exacte.
3: I després ja van conquerir Sibèria i tot això, sí.
1: Sí, sí, sí. Bueno, de fet, el Pedro I s'apropia d'aquestes... Sí, s'apropia de les tropes dels cosacs, lluitant entre suecos, polacos i turcs, els passa al seu banc amb un tema d'engany, els crema les seves poblacions autòctones i alguns els mata i els altres, perdó, els enganya i els compra. Els dona unes terres i aniquila aquesta competència militar. Vale. Doncs, i ahir s'ha ofegat l'intent de recuperar el país.
0: Ara ja estem acabant. Jo estava desitjant de parlar amb tu de tu mateixa, perquè clar, sempre parlàvem d'Ucraïna, de tot, dels acollides, de tot el que tenies, sí. Però darrere de tot això, trobar la persona que ha fet amb aquesta generositat, has tingut tanta gent a casa teva també, i sobretot avui et coneixem més a tu.
3: Sí.
1: Moltíssimes gràcies.
3: I la generositat de venir tres cops aquí amb nosaltres.
1: Home, que generosos sou vosaltres, perquè és un prestigi i un privilegi d'estar aquí amb vosaltres i poder parlar de casa meva i de mi.
2: Molt bé.
1: Gràcies.
2: Doncs Maya, Consol, Jordi, gràcies per venir. Toca'ns a les 7, ens hem d'acomiadar. Fins aviat.
1: Vinga. Moltíssimes gràcies.
2: I fins aquí el refugi del dilluns, fins aquí el primer refugi de la setmana. Ens retrobem demà. Fins aviat.

0: Les 7 d'aquest dilluns 5 d'octubre de 2026, l'endemà de l'enèsim atropellament... Que rius, corredera. De l'enèsim atropellament del Barça al Madrid femení. Sònia Gelmà, bona tarda.
1: Hola, bona tarda.
0: Què ens explica?
1: Doncs que el Barça masculí ha tornat a la feina després d'una setmana de festa. Ho ha fet ja amb els internacionals que tenien molèsties físiques. Eric García ha fet treball amb el grup i Rafinha, Joan García i De Jong han fet la sessió de manera individual. Encara, però, hi ha partits de Nations. Avui pot tornar a jugar Koundé en França contra Bèlgica, un Koundé que assumeix que el seu rol de suplent al Barça té a veure amb el seu rendiment la temporada passada i que accepta el repte de millorar per canviar l'opinió de Flick.
0: A veure què fa avui Zidane, que de moment un sí i dos no. Vaja, que no és cosa de Flick només.
1: Espanya jugarà demà a Split contra Croàcia, l'últim partit d'aquesta finestra.
0: Ara.
1: Lamin tornarà a jugar, veurem quants minuts.
0: Se sap.
1: Lamin tornarà a jugar, veurem quants minuts.
0: Val.
1: Que jugarà...
0: No, que si serà titular una altra vegada. Ho fas per burxar, no?
1: Exacte. El tercer partit només en van ser 45.
0: Vinga, Dolors, que tu
1: pots. Va reservar una part. El cap de setmana, com deies, ens deixa com a gran destacat l'històric 7-0 del Barça al Madrid. Ahir al Camp Nou, davant 40.000 persones. Des que el Madrid va comprar el tacón i es diu oficialment Madrid, s'han jugat 26 clàssics. 25 victòries pel Barça, una única derrota. En el cas d'ahir, el resultat del descans ja era de 5-0, amb un hat-trick de Pina, que van arrodonir Graham Payor i Sidney. Encara en futbol, avui s'ha fet el sorteig de la primera ronda de Copa, de Copa del Rei. Hi haurà un enfrontament entre catalans, el Manresa-Sant Andreu, i també destaca que el guanyador del Prat-Sant Rafel d'Eivissa jugarà contra l'Atlètic Club de Bilbao, és a dir, el Prat té l'opció de jugar contra l'Atlètic. De fet, el partit d'anada ja havia guanyat per 1-5. El Sant Rafel no va poder viatjar a Catalunya pel mal temps aquest cap de setmana i encara s'ha de jugar, per tant, la tornada, però amb aquest 1-5 hi ha moltes opcions que el Prat jugui contra l'Atlètic Club.
0: De fet, vaja, seria una autèntica tragèdia tal com va anar l'anada. L'equip que dirigeix Xavi Vilajoana, ex-vicepresident del Barça i ex

0: Bé, com deia, l'altre equip català de segona, el Sabadell.
1: El Marco se'ns està incomodant.
0: Se'ns està incomodant perquè, bueno, clar,
2: perquè a nivell és baix. T'ha vist amb un cable al voltant, sí, del coll, i ja s'ha començat a queixar. Ja,
1: com... això de canviar de pis fa que vagis carregat amb molts gadgets.
0: Deia que el Sabadell visitarà l'Utebo de la segona federació, i d'aquesta mateixa categoria el Calamotxa rebrà l'Europa.
1: No, t'has ficat tu sol en el jardí.
0: Jo ja no faig... El Calamotxa rebrà l'Europa d'una categoria superior. El Reus de la segona federació rebrà el Baracaldo de primera ref. I aquesta primera fase juga el 27-29 d'octubre, i també hi ha hagut avui el sorteig de la tercera eliminatòria de la Copa de la Reina. Aquí tenim un Europa Depor, el Deportivo és a primera divisió ara mateix, el Celta Espanyol i l'Sporting Club de Huelva, Badalona Women. El Barça encara no entra ni al sorteig de Copa ni del Rei ni de Copa de la Reina. En bàsquet, avui hi ha reunió important per decidir per decidir el futur de l'Eurolliga, que ha de pensar si accepta o no l'oferta de l'NBA. El nom del Barça hi ha anat Joan Laporta.
1: Cosa que demostra que és una decisió transcendental, perquè si no, evidentment, Laporta per una reunió de l'Eurolliga no
0: podria desplaçaria. Podria delegar en Josep Cubells, que segur
1: no,
0: que...
1: No, Cubells ja no.
0: El bàsquet ja no.
1: Ja està endreçat, afortunadament. En tot cas, l'Ernest Macià ens actualitzarà com va aquesta reunió, que en cas d'acordar el sí a la venda de l'Eurolliga a l'NBA, evidentment, tindria una repercussió històrica, però veurem com ha anat aquesta primera jornada de reunions.
0: I en hoquei patins, debut exitós de la selecció espanyola femenina al Mundial d'Assumpción, al Paraguai, aquesta matinada passada. L'equip espanyol ha guanyat 8-0 França. Recordem, 7 catalanes de 10 jugadores. Abans del partit, les jugadores s'havien queixat per l'estat de la pista. Fins i tot han demanat no jugar. Finalment s'ha disputat el partit, però s'espera una solució pels següents. De fet, aquesta nit juguen ja el segon contra Xile, en un duel més exigent, a 3:15 de la nit, hora nostra.
1: Abans que comenci aquest partit i abans que s'acabi el tot cost, hem quedat amb la Victòria Porta, una de les jugadores catalanes d'aquesta selecció espanyola i una de les que, via el seu oncle, va aixecar més la veu abans del debut pel pèssim estat de la pista. Parlarem amb ella a veure quines solucions ha plantejat l'organització. Aquest és el mapa esportiu d'aquest dilluns, que té una pregunta per la nostra audiència.
0: A veure, ara poseu-vos dempeus pels noms que diré a continuació. Ronaldinho, Romario, Rivaldo, Ronaldo i Neymar. A quin d'aquests brasilers històrics ja ha superat Rafinha al Barça? Si és que penseu que n'ha superat algun, potser penseu que no, que continua per darrere de tots aquests. Però a quin d'aquests brasilers de la història del Barça ha superat Rafinha? Podeu enviar les vostres... És un joc, evidentment. Podeu enviar les vostres respostes tant a Twitter com a Instagram i dir-hi la vostra a qualsevol de les nostres xarxes socials. Com sempre, ben pendent la Sony Lear.
1: Des d'ara i fins les 9. Sigueu benvinguts a una nova edició del Tot Costa, edició d'aturada. Tot costa més que mai. Fins les 9 a la sintonia de Catalunya Ràdio.
3: Connecta amb nosaltres. Busca'ns a Instagram, Twitter i Facebook. @totcosta. I deixa'ns la teva opinió o la teva queixa al WhatsApp de l'oient. 607-0709-28. 607-0709-28.
1: Però avui la indisciplina generalitzada. Dani de Sanabra, bona tarda.
2: El sentit de l'humor desbordant d'aquest programa és el que ha propiciat la nostra... Bona tarda.
1: Ja hem comentat en altres ocasions que la Sònia ha accedit a un nou nivell d'humor.
2: L'has bloquejat.
1: I que ens agrada. Ens agrada perquè demostra que es pot compatibilitzar l'humor del nivell xiquitistan amb el rigor que la caracteritza.
2: Exacte.
1: Marta de Corredera, bona tarda.
4: Bona tarda.
1: Marta també ha celebrat aquest nou vessant de la Sònia. No es pot dir el mateix
4: no
1: del director de continguts de Tot Costa, l'home que ens marca la línia i fins i tot diria que el comportament. Senyor Marcos de López, bona tarda.
5: Bona tarda.
1: No t'ha agradat?
5: No.
0: No està al nivell de Tot Costa, no. Tens raó.
5: No és propi de Tot Costa.
0: No ho farem més, Marcos.
2: No, home, no, però no li tallis les ales a la creativitat.
5: No és propi.
2: Aflora.
5: No és propi, tampoc és propi arribar a l'estudi en...
2: Americana.
5: No, en americana sí.
1: Avui
5: sí.
1: Com és aquesta elegància?
5: Bueno, perquè vinc d'aquest dia que ha sigut un dia molt mogut.

0: de la apertura de l'exposició d'Iniesta Experience en l'antic.
1: I quan obriu exposicions vas amb americana.
0: Home, és la primera que obro i...
1: D'acord.
0: És la primera i clar.
1: Molt bé.
0: Mereixia l'americana.
2: L'elegància te l'agraïm sempre, al Toc Costa, si vols venir cada dilluns així.
1: Sí. Ara que som un programa semitelevisiu, s'agraeix que el presentador vagi com un fardasses i, en canvi, els col·laboradors vinguin de 21 botons. Bé, hem tingut un inici impropi de programa. La part bona, la notícia bona, és que ens queda 1 hora i 51 minuts per apujar el nivell, com Condé.
3: Dilluns a divendres de 7 a 9 del vespre, Tot Costa, amb Jordi Costa i Sònia Gelmà.
4: Pina és dins l'àrea, pot carregar la cama. Pina, el xoc! Gol! Del Barça! Payor va contra Bela Anderson, és dins l'àrea, costat dret. Payor retalla cap a dins, continua Payor, continua Payor, continua Payor. Queda morta Pina, el xoc! La pilota enrere cap a Clàudia Pina, controla amb la dreta, deixa la pilota a la frontal. Ara sí, Pina, és dins l'àrea, Pina, el xut! Gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, de Clàudia Pina! I ara ataca altra vegada el Barça, Graia més dins l'àrea, Graia pot fer el quart, Graia en retalla el quart, el quart, el quart, el quart, el quart, el quart, el quart, quin golaç! Quin golaç, quin golaç, quin golaç! El quart de Graia, amb quina acció combinativa! De Graia amb Empire, fa el quart al Barça! Gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol! Ara el tema meva entre Payor i Pina, Pina, Pina, Pina, Pina, Pina, Pina, Pina, Pina, Pina, Pina, Pina, Pina, Pina, Pina, Pina, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, Sydney, Barça 7, Madrid 0.
1: Està guai, la cançó, el tema que ha triat avui el Salva Pou per arrencar aquest Tot Costa, avui que havia de començar aquest cicle de concerts de les Oques Grasses per acomiadar-se dels escenaris, però com sabeu aquesta hora ja, i ho sap millor que ningú la Marta Corredera, el concert d'avui per qüestions de meteorològiques s'ha hagut d'ajornar al dijous, vaja, no canvia gran cosa perquè han de fer 4 aquesta setmana abans de tancar la barraca dijous. El Salmurri rivalitzant amb els Castells de Tarragona i aquests 7 gols del Barça femení rivalitzant amb el 9 de 9 de la colla de Vilafranca en una... Va dir un vespre, havia de ser una tarda, que va acabar sent un vespre un cop més brillant pel Barça, també per Clàudia Pina, després en parlarem, però vaja, ens preguntàvem divendres quin era l'equilibri de forces tenint en compte
0: no hi ha
1: la fuita de jugadores importants del Barça. I se suposava que l'addició de talent del Madrid, però... Vaja, anava a dir, som allà mateix, no, pitjor, perquè el 7-0 és el...
0: No, no, millor pel Barça.
1: Sí, sí.
2: No s'hi havia arribat aquesta xifra en cap dels 26 previs. Sí, en el primer contra el Tacón, però encara, diríem, el nom oficial, tot i que ja era en propietat del Real Madrid, era Tacón. Per tant, podem dir que aquest és el primer cop que el Barça li enclava 7 al Madrid.
1: No m'atreveixo a dir-ho així, però tenint en compte que al descans la cosa anava 5-0, fins i tot diria que el Barça va frenar, o com a mínim s'ho va prendre amb més calma.
2: Sí, a mi la segona part, el ritme del partit va caure una mica. Per cert, que he dit hat-trick de Pina, perquè ja m'he quedat amb que anava amb la pilota, però van ser 4, que si no arribem al 7. Van ser 4 de Clàudia Pina. Sí, sí, a la primera part és que a la mitja hora jo crec que ja eren 4-0. I va acabar amb 5-0, i és veritat que la segona, no et diré, però amb els canvis i tot plegat, el ritme va afluixar, però el Barça
0: també, no?
2: Encara va fer 2. No, però encara va fer 2.
0: No, és que sembla que vagi a criticar la segona.
1: Home, no.
2: No l'he criticat en cap moment.
1: Però que si el Barça... Vaja,
2: si el Barça manté el ritme de la primera...
1: Tot feia pensar que la cosa seria... encara més dura.
0: Però a mi em sembla que va fer un partit meravellós.
1: Sí, sí.
0: Meravellós. Mm. O sigui, la primera part és increïble. Sí. I la segona, acaba en aquell golaç, o sigui...
5: Sí, sí.
0: El nivell de joc, el nivell de pressió, el nivell d'eficàcia, el nivell de contundència, el nivell de focus, de concentració, és meravellós. El que està fent aquest equip em sembla increïble. Mm. O sigui, canvies entrenador, canvies director esportiu, marxen jugadores... O sigui, la capacitat que té per a reconstruir-se en un temps molt limitat, o sigui, sembla que... Mm. No som conscients de lo que és aquest equip, eh?
1: I amb jugadores, Marta, que van fent passes endavant. Jo crec que no és el cas de Pina, que ja hi era. Vaja, no feia 4 gols contra el Madrid, però vaja, ha estat una jugadora important ja els últims anys, però, per exemple, sí que ha aparegut en el radar Center Leip, que, vaja, Sydney, perdó, que ha passat de ser una jugadora residual a ser titular en un clàssic i, a més, al mig del camp. És a dir, que ja, vaja... La Porta estava exultant i deia és que han marxat jugadores importants però n'han arribat unes altres que ens fan mantenir el nivell.
6: Sí, jo crec que aquesta és una de les riqueses d'aquest equip, no només aquesta temporada sinó l'any passat quan van haver tantes lesions. Pere Romeu va tirar de la cantera, va tirar de les joves i van respondre, no només Sydney, que de fet Sydney és una de les jugadores, i parlàvem la setmana passada a la TDG aquí amb la Sònia. Ella mateixa va demanar més minuts al començament de la temporada i tots dèiem que havia de ser la pròpia jugadora la que fes un passet endavant perquè sabia com ha estancat. I ahir jo vaig veure una gran Sydney, un partit molt bo, tornant a la seva posició al mig camp. No és que em faci por, però em fa patir una miqueta que torni Aitana, en el sentit de que segurament la que sortirà d'aquest 11 serà Sydney, i l'evolució que està tenint està sent molt bona. Òbviament hi haurà minuts per totes, però això la frena una miqueta i és una obvietat. Ara, Serra Jordi ahir torna a fer un partit espectacular. Van Asten, una jugadora que ha arribat, que està creixent moltíssim al costat d'Irene, ahir, és veritat que tampoc tenen gaire feina les dues centrals, però fa molt bon partit, també en pilota i molt concentrada. O sigui, és veritat que han marxat baixes molt importants, perquè jo crec que eren baixes molt importants, però les jugadores que estan pues estan fent que no es noti tant.
1: És que ara deies, si torna Aitana, potser perd el lloc a Sydney, però és que, per exemple, tens Vicky, que és una jugadora que semblava que era la següent generació i tampoc té ni molt menys el lloc garantit. És a dir,
6: no.
1: Que competència, tot i la sortida de futbolistes, n'hi ha.
6: Home, hi falta Laia, que a veure si torna aviat de la llarga lesió. Falta també Kika, que és una jugadora que vulguis que no també té minuts. O sigui, sembla que Pere Romeu a poc va recuperant efectius i cada vegada se li fa més complicat fer 11 sí. Quan semblava que aquesta temporada no seria així. Mm.
5: És que el resum del potencial del Barça és precisament, per mi, la figura de Sydney, que ahir fa un partidàs, que és ella molt millor que qualsevol de les tres migcampistes que té el Madrid.
0: Correcte.
5: I que no és ni la primera, ni probablement la segona, ni la tercera opció de Pere Romeu en aquella posició, que acabarà tenint minuts i... Si fa partits com el d'ahir, sí. Potser sí que ho acabarà sent, sí. La primera opció, però que, en principi, un cop Aitana estigui al 100%, Aitana va per davant. Pel que havíem vist fins ara, Vicky va per davant. Kika estaria allà, perquè jo crec que en el cas de Kika
6: va un cas
5: similar, però... Si n'hi ha aquesta temporada, ves aquestes jugadores que ha de fer un pas endavant i l'està fent.
6: Sí, totalment. I parlem del Barça, però jo també vull parlar una mica del Madrid. Jo, si fos... És que em sorprèn molt que encara no hagin rodat caps. És que és una altra vegada. Vull dir, si fos aficionada del Madrid, que per
1: no, no aficionada, no. Si fossis presidenta...
6: Bueno,
1: si fossis presidenta
6: sí,
1: i el masculí perdés 7-0 en un clàssic, l'entrenador no arriba
6: ni al
7: director. No, el president del Madrid, segons tothom, que és molt proper al president del Madrid, no vull dir que se li enfot al futbol femení.
6: No, però se li enfot.
7: Però
6: sí.
7: El té perquè no li diguin que el Barça el té i ell
1: no. Jo no dic que se li enfoti. Jo només dic que tinc claríssim...
7: Jo sí que t'ho dic.
1: Tinc claríssim que la diferència d'enfocament és...
6: De criteris.
1: De criteris és radical.
0: I de talent, eh? I de talent i de treball. Aquí han passat molts entrenadors, molts directors esportius.
6: Per mi el problema està a dalt. És clar. Que s'ha de mirar més a dalt. Al final les jugadores són una miqueta també... Arriba un moment que fins i tot em fa pena, de veritat ho dic, eh? Perquè la inoperància de la gent que està més amunt és la que està portant a la secció a ser així de ridícula, entre cometes, i que la gent m'entengui. Jo ja et dic, si fos aficionada, si estigués, a mi, jo estaria cabrejadíssima, perquè no és una vegada ni dos, és una vegada rere l'altra, i aquest any que dius, ostres, l'altre dia contra el City al Champions, el Madrid jo considero que va fer molt bon partit, jo vaig veure el partit, i ostres, a mi em va agradar, va ser un equip que ben plantat, amb actitud, però és que ahir, Ahir no tenien ni actitud. És que
5: jo crec que hi ha un factor mental.
6: Mental,
5: aquí.
6: Moltíssim. Sí.
5: És evident que quan en 6 partits de la temporada passada et claven 25 gols i només en marques 2, per molt que hagis canviat jugadores, no, sí, aquest vestidor sap que arriba a aquests partits i que
6: et marquen molt d'hora, també.
1: Hi ha un factor mental pels dos costats, perquè per les del Barça també és l'únic partit de Lliga que les motiva. Sí. Ja, perquè si el Barça volgués...
5: A l'Atlètic de Madrid també li en faria 10.
1: A l'Alavés li en faria 14.
5: Clar.
1: El que passa el dia del Madrid surt tothom com llops.
5: Exacte. I després hi ha una segona cosa per mi respecte al partit d'ahir, que és que Pau Quesada no va ajudar les seves futbolistes, perquè el plantejament d'anar a buscar el Barça...
6: És tirar-la als llops.
5: Quan no els hi robes la pilota, no. I el Barça cada vegada que sortia de la B de la pressió tenia tot l'espai del món amb Gray, amb Ipai.
1: Clar,
5: és que era un regal.
6: És el plantejament
5: que hauria demanat el Barça. Sí, però... fes-me aquest plantejament que és que et rebentaré.
1: Pregunto per desconeixement. El Madrid entre setmana va jugar al camp del City.
6: Sí.
1: I va fer això d'ahir o va fer una altra cosa?
6: No, va fer això.
1: Clar,
6: va ser valent.
1: El que dic és que ell potser com a entrenador no vol plegar-se a... vaig al camp del City.
6: Ja, Jordi, però has de tenir un pla B.
5: Sí, però...
6: En el gol sempre has de tenir un pla B. I et fiquen un gol al minut 4, et fiquen el segon, tu al tercer, i ja pares, has d'ajuntar ja línies, jugadores juntetes, hi havia tants espais.
1: Marta, tu has dit abans, s'ha de mirar més amunt, perquè ens fotíem de Toril... Va marxar Toril, ara ha vingut aquest senyor.
6: Bueno, i abans de Toril, David Aznar...
1: Vull dir que potser no és un problema d'entrenador.
6: No.
1: O és que els trien molt malament.
6: És un problema de la directiva, que jo crec que aquí hi ha gent molt incompetent al mando, als volants d'aquesta secció, que a Florentino ja li va bé, perquè és gent que no molesta.
1: Perquè la directora esportiva, corregeix-me, i és la que hi havia al tacó.
6: Sí, Anna Rossell, sí.
5: Anna Rossell. Però si mires...
6: Que són molts clàssics, vull dir que és que no és que sigui el primer o el segon, és que ja...
1: Saps què passa? Que jo quan sento tacó
6: ja
1: penso en un
6: vida.
1: Equip de la Meilan, i em sembla acollonant que el Madrid, a la secció que sigui... es permeti aquest
6: això,
1: nivell
6: sí.
1: de poc rigor. Sí,
5: però el Madrid no és un mal equip. És que jo, el que vull dir és que ells sí que han invertit. Les fan pitjors del que són. El Madrid va donar la cara al camp del City, que és el campió anglès, i que és un dels aspirants, en teoria, a la Champions. El problema que es troba és que la seva competició probablement es troba el millor equip del món.
6: Sí.
5: I fins i tot amb les baixes que hi ha hagut aquesta temporada.
6: Sí, però Sònia, el segon pressupost més alt de la Lliga no es pot permetre aquests resultats contra el seu rival directe. Per molt que tu diguis, ostres, és el Barça el que t'anul·la, perquè és una realitat, el Barça et treu la pilota i et mata, i et fa córrer, i et cansa, i no et dona opcions.
8: No estàs al partit,
6: però tu
8: ja.
6: Has de construir un equip capaç de guanyar el teu màxim rival.
8: O de sobreviure,
6: perdre per la mínima, no cada vegada perdre per més gols. I el Madrid ha tingut 7 anys per construir això.
5: Sí. I per mi el principal problema és aquest, que canvies de projecte any rere any. I aleshores és molt difícil construir res sòlid. Però
6: és no
5: si és pel
6: equip.
5: Que fa jugadores, jo crec que tenen millor mig del camp que l'any passat, però és que han canviat les tres del mig del camp.
6: Sí. I la davantera també és
5: tenen millor
6: que la davantera,
5: però...
6: Però no són un equip.
5: No, exacte. No els hi dona temps a construir un equip.
8: I és impossible que el Barça ho puguin fer. Perquè el Barça cada any...
5: Però és que el Barça té una idea de joc i es demostra cada any
6: que tens baixes
5: importantíssimes i l'equip ho aguanta tot.
8: I té una estructura.
1: És que no li vull treure a nivell perquè el té, però quan dius això de la idea penso en Serra Jordi. Potser Serra Jordi hagués aparegut i no jugaria al mig del camp del Madrid per nivell individual. Però ha caigut aquí. Se sap el guió i des del primer dia...
6: Entén el que ha de fer.
1: Sembla una jugadora absolutament feta, tot i que és tan jove que ve del Mundial Sub-20. Vaja, jo crec que el Madrid té no només un problema, en té molts i bé, en realitat ja se'ls arreglaran, però també és veritat que el gran partit de la Lliga F que resolgui així com a reclam de la Lliga és una mica...
6: No.
1: És una mica complex. Així tot...
8: Ja, però això no és problema del Barça.
1: No. Per descomptat. Bé, no és
5: el Barça, les 40.000 persones que van anar ahir al camp, s'ho
1: han passat
5: molt bé.
1: No és problema del
7: Barça,
1: però quan et trobes que hi ha jugadores que et diuen que se'n volen anar fora a buscar competitivitat...
5: Però compte, no se'n volen anar perquè el dia del Madrid sigui massa ampli el resultat.
1: No.
5: Se'n volen anar perquè les altres 18 jornades de Lliga surts al camp sabent...
2: 18, 30, però surts al camp sabent que guanyaràs.
1: Però és que si al segon equip li fa 7, això vol dir que la resta de partits, com dèiem abans, els podrien guanyar 15-0, si volguessin.
6: Però, o sigui, hi ha equips que li planten més cara al Barça, clar, que no fa pas al Madrid.
1: També perquè segurament plantegen un altre tipus,
6: bueno,
1: de
6: partit. Bueno, i perquè la barrera aquesta mental que dèiem és que també és l'escenari, és que és un camp nou. Vull dir, ja vens de perdre molts partits, les jugadores...
1: I jo insisteixo, hosta, jo recordo... en la diferència d'enfocament del Barça, que surt a jugar la resta de partits de Lliga fa d'una manera, és que, vaja, no cal veure gaires partits, ja veus com
6: sí, amb la gana que surten, sí.
8: Però és normal, eh? També
1: com que sí, que sí, home, només faltaria.
6: És que és el que han de fer.
8: Clar. Però, I ho fan bé, i juguen molt bé a futbol. I tant. Juguen molt bé a futbol. O sigui, la primera mitja hora és extraordinària, o sigui, extraordinària. El Madrid no passava al mig del camp.
2: El Barça, jugant com ahir, jo crec que també guanyaria tots els partits de la Lliga anglesa, eh?
8: Correcte.
1: Podria ser, però segurament no per 7-0.
8: Bueno, no, però 3-0.
2: Però insisteixo que és que el Madrid li va empatar al City, que és el campió.
1: Sí, Sònia, però quants cops li has fet 7 gols al Chelsea o al City?
6: Bueno, però
2: no,
6: també
2: però li
6: m'has
2: fet 4 en una semifinal al City i 7 en el global de l'eliminatòria.
8: El
2: que vull dir és que jo crec que hi ha molta part del mèrit del Barça.
1: No m'ho expliquis a mi, explica-ho a les jugadores, que són les que se'n van.
2: Té molt a veure, perquè aquesta competició té molt a veure... El problema no és només la competitivitat d'aquesta competició. El problema és l'estructura en si. La Lliga anglesa està molt millor muntada.
1: Evident, no.
2: Però jo dic que a nivell esportiu hi ha molt mèrit del Barça, que és molt superior a la resta d'equips.
1: La competició està mal muntada, però entre altres coses perquè a Anglaterra juguen... gairebé tots han estat en l'estadi gran i aquí alguns juguen en ciutats esportives i en camps ignominiosos, però bé, la realitat és que... Jo és que em poso... quan parlàvem amb Patria a l'inici de temporada, penso, com et pots motivar per una competició que al principi de temporada te la descompten?
2: Bueno, bé, això és el que comentava ahir, i t'anava al matí, però sí, te la descompten.
1: És que
2: Aitana
1: està tipa de dir-ho.
8: Quasi totes, excepte la Champions, sí. Eh?
7: Totes menys una, clar.
1: Sí. No.
7: Però això ha passat històricament a l'hoquei del Barça, a l'embol del Barça, en altres seccions que eren tan dominants.
6: I a la Champions, perquè ara és el Barça, però abans era el Wolfsburg, era el Lió, clar, és que això tot són també etapes, i arribar un dia que el Barça...
8: El Barça ja no estigui.
6: Clar, però això és la vida i són els cicles.
1: Mentre continuïs seguint una línia i produint jugadores.
8: I un
1: cicle en cobreixi un altre, que jo no sé, ara venim d'aquest 7-0 i després arribaran les semifinals de la Champions, sí, i ja veurem.
2: Això pot passar i podia haver passat l'any passat, és a dir, evidentment, quan arriben quarts, semifinals, finals, ja són equips que es poden eliminar. I la cosa és que més igualada, però insisteixo que el Barça ha arribat anys que ha estat tan superior que ha estat capaç de guanyar 1-4 al camp del Chelsea, perquè el Barça és molt bon equip malgrat marxin jugadores, que això també és molt de mèrit del Barça. Segurament el Madrid té la mala sort, a la Lliga anglesa no estaria fent el ridícul com el fa aquí.
6: No l'acabes de convèncer, el Jordi.
2: Jo crec, eh?
1: No, jo el que no em començarà és que el nivell de la Lliga Espanyola té res a veure amb el de l'anglesa.
8: No, però mai,
1: jo no sé què faria el Madrid.
8: Això,
2: Jo crec que la diferència és que potser a la Lliga Anglesa hi ha 3-4 equips del nivell de Madrid.
6: La diferència és que no hi ha un equip com el Barça, que destaqui per sobre de la resta. Aquesta és la gran diferència, però tampoc ens imaginem aquí que és una lliga que és l'hòstia, malament parlant. Vull dir, és més competitiva perquè les jugades estan més repartides en la resta dels equips.
8: I perquè hi ha 3 o 4 equips.
6: Exacte, i no hi ha un equip dominador sobre la resta, per això és més competitiu.
8: Sí, a mi m'agradaria veure el Barça a la Lliga anglesa, en el dia a dia.
1: O em dieu que allà els hi paguen molt més que aquí.
6: Però és que això és una evidència. Això és una evidència, Jordi.
2: Que els hi paguen molt més que aquí, és així.
8: Però això marxa.
1: Però també
2: hi ha un punt de competitivitat, però perquè tots els equips estan igualats, però per sota, no per sobre.
1: Ho dic perquè jo no tinc cap interès en vendre la Premier, simplement veig que passen coses.
2: El que jo vull dir és que no és que hi hagin 3 o 4 equips del nivell del Barça, n'hi ha 3 o 4 equips del nivell del Madrid.
1: D'acord, doncs és millor competició, perquè la paraula competir...
2: Sí, però això ja no és responsabilitat del Barça.
8: Qui és el segon millor equip d'Europa?
2: Segons l'any passat, el Lió.
6: Exacte, ara mateix.
8: Ja està. No està la Premier, per exemple.
1: I també va palmar 4-0, és veritat que el partit va tenir més història que el 4-0, però...
8: Sí, però no està la Premier.
1: Bé, en fi, que ja s'ho faran. Sònia Oleart, bona tarda.
9: Hola, bona tarda.
1: D'ahir, la votació del millor jugador, crec que la Susi Sala va votar Patri, però en general sí. Us vau rendir tots i totes al partit de Clàudia Pina i no m'estranya.
9: Sí, sí, sí, sí, Clàudia Pina va ser l'estrella del partit d'ahir i he estat mirant una mica els números de, des de que va començar, per dir-ho d'alguna manera. Ha jugat, atenció, 225 partits oficials en totes les competicions amb el Barça i amb el d'ahir ha marcat 110 gols, cosa que suposa una mitjana de 2 gols per partit, concretament són 2,04 gols per partit. A partir de la temporada 21-22, que és quan agafa...
1: Sònia, crec que és al revés. Si ha fet 110 gols en 225 partits, vindria a ser mig gol per partit, que està molt bé, però per fer 2 gols per partit n'hauria d'haver fet 500.
7: Sí, Pitàgores no menteix.
9: Sí? Sí, sí. Bé, jo les matemàtiques no són el meu.
1: No, no, és que dic, hòstia, 2 gols per partit són registres... Bé, però en tot cas, 110 gols en 225 partits, que és gairebé un gol cada 2 partits, és una molt bona xifra.
9: A partir de la temporada 21-22, que és quan ella ja va agafant més presència a l'11, són 6 temporades consecutives després de tornar del Sevilla, el salt en aquest moment és molt evident, però arriba la temporada 24-25, les 3 primeres fa 19 gols, el primer any, 14 al segon, 16 al tercer, i ja la 24-25 en va fer 24. Ui. I la 25-26 també 24. Va fer 21 gols a la Lliga la temporada passada, això la van convertir en Pichichi, va fer 21 gols en 27 partits,
1: sí,
9: i ja faràs tu la mitjana.
1: Sí, l'any passat va fer més gols que Payor a la Lliga, eh?
5: Sí, va fer més gols.
9: Sí, sí, sí, en va fer 21. I aquesta temporada la Lliga ja en du 9. Va...

0: Music Club Selecció. Dilluns, 10 de la nit. Prepara els auriculars. Sintonitza Ràdio Desvern 98.1 FM. Ja ho tens. Dilluns al Rock. El programa amb la música que no trobes a cap emissora, i és que Dilluns al Rock explica coses i posa cançons desautoritzades. Dilluns al Rock, amb en Joan Soto a la Borda i l'Enric Orozco se toca.
1: Ràdios n'hi ha moltes. Programes, també. Però cap, com Ràdio Desvern i La Rambla. Cada matí us acompanyem amb tota l'actualitat de Sant Just. Entrevistes, tertúlies, entreteniment i, sobretot, la veu dels veïns i veïnes i també de les entitats del poble. Informació, proximitat i entreteniment per començar el dia ben connectat amb Sant Just. La Rambla, de dilluns a divendres, de 10 del matí a 1 del migdia. Escolta'ns al 98.1 FM, a radiodesvern.com i segueix-nos a les xarxes socials, @larambla981. La Rambla, passa-t'hi, no t'ho pensis.

Benvinguts i benvingudes a Music Club Mix Session, el programa on el house es viu en totes les seves formes. Durant la propera hora viatjarem per diferents estils del house més actual i sofisticat, amb una atenció especial als sons Afro House, orgànics i profuns, que marquen tendència a les pistes d'arreu del món. El mix d'avui, com sempre, ve signat per en DJ Carlitos, amb una selecció cuidada que combina groove, emoció i molta ànima club. Escoltarem temes de Black Coffee, Hot Naturate, Slash and Dope, Lovebirds, Sparrow amb Barbossa i molts més. Puja el volum, desconnecta del món, que això comença ara. Això és Music Club Mix Session.

0: Ràdios n'hi ha moltes. Programes, també. Però cap, com Ràdio d'Esvern i La Rambla. Cada matí us acompanyem amb tota l'actualitat de Sant Just. Entrevistes, tertúlies, entreteniment i, sobretot, la veu dels veïns i veïnes i també de les entitats del poble. Informació, proximitat i entreteniment per començar el dia ben connectat amb Sant Just. La Rambla, de dilluns a divendres, de 10 del matí a 1 del migdia. Escolta'ns al 98.fm, a radiodesvern.com i segueix-nos a les xarxes socials, @larambla981. La Rambla, passa-t'hi, no t'ho pensis.
1: Les teves tardes ja tenen refugi. Soc el Jaume Elias i arribo amb la tercera temporada del Refugi, el programa més fresc, dinàmic i jove de la ràdio, de dilluns a divendres de 5 a 7 de la tarda. T'acompanyarem amb humor, informació i molt bon rotllo. Vine a riure, a reflexionar i, sobretot, a passar-ho molt bé. Sintonitza al 98.1 FM i segueix-nos a les xarxes socials. El Refugi, on les teves tardes se't faran molt curtes.

0: Bona nit, dilluns al Rock tenim l'Adrià Les Tecles, l'Enric aquí i el Joan. I què millor que el Joan?
1: Res, mira, bona nit a tothom.
0: Que... Digues.
1: I què tal? Ha anat el primer dia de la setmana. Si esteu cansats, poseu-vos còmodes, perquè a partir d'ara ens encarregarem nosaltres de posar-li energia. Són les 22 en punt, en el nostre rellotge. El vostre no
0: sí.
1: Es com va, pel meu.
0: Sí,
1: no
0: bueno,
1: va
0: el meu sí, perquè
1: i arrenca el vostre refugi preferit de la setmana, el dilluns al Rock. Avui tenim un programa carregat de bona música, anècdotes que us suspendran, i sobretot, moltíssima actitud. I gràcies per ser a l'altra banda una nit més. Són les 10, és dilluns i és hora de Rock.
0: Dilluns del Rock, sí senyor, i amb què comencem?
1: Pues mira, avui començarem amb el rei del desatino, que és del grup Barrena, que tu els coneixes bastant bé.
0: El grup Barrena, que és una banda de rock urbà originària de Barcelona, que va néixer inicialment el 2009, com un impactant tribut a Barricada. Amb el pas dels anys, el grup ha evolucionat amb èxit cap a la creació del propi material i sense abandonar l'energia en directe que els caracteritza. Aquesta cançó que ens diu, Joan? Doncs
1: pues mira, aquesta cançó gira entorn a la pèrdua, al desengany i a la resiliència. A diferència d'uns altres temes que del grup enfocats en la crítica social, aquesta composició profunditza en la vulnerabilitat i el món emocional de l'individu. I té tres punts claus. Un és l'acceptació de l'error, el pes de la pèrdua i la superació personal. Jo només us diré la primera. L'acceptació de l'error, el títol fa referència directa a una persona que reconeix haver pres males decisions arran repetidament i sentint que ha viscut en el desacert.
0: Bueno, si això ho reconeix al final, doncs...

0: rei del desatino. Al Joan no li agrada, ho veig.
1: Home, no, a veure, és un rock molt vulgar, molt normal. És les bandes quan comencen, aquest to de veu, aquesta música, és la que comencen després, no? Després es converteixen en grans bandes.
0: Bueno, doncs esperem però que evolucionin.
1: Sí, jo crec que sí. Que...
0: Vinga. Jo, en certa manera, estic d'acord amb tu, el que passa que no em desagrada la banda ni la cançó, eh?
1: No, no, desagradant no ho he dit jo. Senzillament et dic que se'ls
0: li nota... manca voltatge.
1: Sí, li falta experiència, sí. En marxa.
0: Bueno, doncs ara, estan començant.
1: Ara anem per un altre anàlisi d'una altra cançó, que és Cicatrices, que és de Malos Tragos.
0: Uh-huh.
1: Què tens que dir d'aquesta gent, de Malos Tragos?
0: Bé, de Malos Tragos hem de dir que és una veterana banda de punk rock i hardcore, formada a Barcelona l'any 90, al 1990, el segle passat, els que no sabeu de què es tracten els segles, i el projecte va néixer originalment sota el nom de Mala Vida, abans de consolidar-se amb la seva denominació actual. Es caracteritzen per un so directe, guitarrero, amb lletres repletes, bueno, farcides de consciència social i actitud combativa, i al llarg de més de 3 dècades que ja porten, 30 anys de trajectòria, la banda ha viscut dues etapes diferenciades, marcades per una parada a finals dels 90 i la seva reactivació a l'any 2011. Tenim un exemple de tot això, que és Cicatrices, i jo diria que és de la primera època. Són Malos Tragos i Cicatrices.
1: Pues mira, la banda utilitza la metàfora de Cicatrices com una marca d'identitat que demostra la capacitat de sobreviure als cops de la vida i convertint el dolor passat en una fortalesa present, no?
0: Uh-huh.
1: El tema assumeix el pes del passat i la inhabilitat del temps. Lluny d'estancar-se

0: en el lament o la melancolia, planteja recordar els moments difícils i indispensables per comprendre el present i adelantar o avançar amb maduresa.
1: Doncs els escoltem, Cicatrices de malos tragos.

0: Forta, forta, forta. Molt bé, Cicatrices de Malos Tragos. A mi la cançó sí. Vale?
1: Sí, a mi m'agrada també.
0: Vinga, i ara anem per una altra, que seria el grup Invicti, que és una banda espanyola, ara parlàvem d'això, una banda espanyola de heavy metal clàssic, fundada...
2: Estaves tu parlant de la, cantant.
0: Sí, estava parlant de la Marta.
2: De la Marta.
0: Que no és la cantant, és la, bateria. És la
2: perdó. Sí, és veritat.
0: I és la que porta el
2: grup.
0: El grup, i és que és ferma de collons perquè els domina. Amb el sentit de que tota la fortalesa que porta a la bateria la contagia amb els altres del grup.
2: Sí, sí, és tota energia.
0: Sí, sí, és energia total, és bestial. Estan fundades el 2022 a Sevilla i el projecte va néixer després de la dissolució d'una banda tribut a Manowar. Mantenen encara aquesta font, però com a influència èpica i junta referents del gènere com Acept, Dio o Iron Maiden. La seva cançó, com vols...
2: Pues mira, la cançó parla de la dolorosa acceptació del final d'una relació llarga, com quasi la gran majoria, no? I descriu l'esgotament de lluitar per un amor que s'està morint i el procés de dir adéu a una persona com... Bueno, adéu tant a una persona com a la ciutat on va viure aquesta etapa.
0: Uh-huh. Doncs escoltem Larga vida al rei, Long Live the King, de Invicti, Sevilla.

0: Long live the king.
1: Molt bé.
0: ¿Qué tienes, Juanito?
1: Pues nada, ahora vamos pel significat de la cançó de Hecate, de Wind and Demon. Què dius d'aquesta gent?
0: Mira, Wind and Demon és una banda d'atmosfèric group metal nascuda a Barcelona l'any 2022 i destaquen per fusionar un so contundent i pesat amb passatges atmosfèrics carregats de dualitat entre l'agressivitat i la melanconia. El projecte es va originar inicialment a partir d'un treball acadèmic del seu vocalista, consolidant-ne l'alineació definitiva pocs mesos després. Hecate és el que és? Saps el que és, Hecate?
1: Sí, ara t'ho explicaré.
0: Vinga, pues.
1: Pues mira, pues, és un potent himne d'empoderament femení, per a que veus. Misticisme i rebeldia. Construeix al voltant de la figura de la mitologia grega del Hecate. La banda utilitza el seu estil, definit com a groove metal atmosfèric, per invocar la força d'aquesta deessa protectora de les bruixes, les cruïlles i l'inframón. Bueno, pues mira, això, a l'empoderament i a la germana femenina. I la lletra proclama obertament "All women's power are inside men", i vol dir "tots els poders de les dones estan dins meu".
0: Perill,
1: i funciona com un crit de guerra que reivindica la força col·lectiva de les dones enfront de qualsevol intent d'opressió, enviant un advertiment clar. Be worried, we can do what we want.
0: A ver què t'has comido.
1: I la traducció vol dir, preocupa't, podem fer més, fer el que vulguem.
0: Saca ese sapo d'ahí, tio.
1: No, és copió, ara.
0: Doncs vinga, sí?
1: Sí.
0: L'escoltem, és Wind and Demon amb Hecate. Digues.
1: Posa't a...
0: Sí, a cobert.
1: A cobert.
0: A cobert, perquè
1: aquesta
0: són...
1: Aquesta venen forts.
0: Dones...
1: Són perilloses. No sé per què hi ha fan aquí que no estan a Ucrània.
0: Bruixotes, Hecate.

0: Bueno, això era Hecate, Hecate, i era The White Demon. I ara anem a passar a The Bearing. The Bearing amb la cançó Time is a Mother, que és una banda metalcore i metal alternatiu formada a Barcelona al setembre de 2023. Van llançar el seu primer treball de llarga durada i el maig de 2026 la banda va estrenar el seu aclamat single Time is a Mother. El títol i el rerefons líric estan inspirats en el poemari homònim de l'escriptor vietnamita-americà Ocean Wong. En aquest tema i aquest renovat el seu so, apropant-se a les influències de la primera línia del metall modern actual.
1: Per res, el significat de la cançó, a grans trets, la cançó gira al voltant de dues idees principals: el pas del temps i la memòria. El títol juga amb la noció del temps com una entitat, la mare, que ens dona llum, bueno, o la llum, com li vulguis dir,
0: sí,
1: ens transforma i alhora ens veu créixer i canviar. S'explora com el temps ho cura.
0: Aquest és el temps de la mare, no? El temps és la mare. I aquesta és una versió de... De fet, una cançó de Bearing, que escoltem ara, Time is the Mother.

0: Depèn, The Time is Mother. A mi em recorda molt a la música electrònica dels anys 90, no?
1: Bueno, sí, un empel, sí, tens raó.
0: Ara podria posar exemples, perquè com tinc el cap emboirat, doncs no. No, perquè ja fa temps d'això, escolta.
1: No, emboirat i petit.
0: I petit, sí, clar, això no, és el pitjor.
1: I a sobre amb els cascos
0: és com els, elefants,
1: els tens apressionat.
0: Els elefants encara menys, vull dir.
1: Sí, bueno, però els elefants tenen trompa. Sí. Tu la trompa com la tens?
0: Jo, bien, gràcies.
1: Ja, gràcies.
0: I tu?
1: Jo també, bé.
0: Com la tens, Adrià, tu, la trompa? Bé, també. Bueno, vinga, doncs. Com tots la tenim bé, anem per una altra. Joan.
1: Ara anem per la cançó de La tristeza quiere matarme, del grup barceloní Donuts Hall. Mm-hmm. I, bueno, tu diràs com
0: Donuts
1: és
0: Hall,
1: aquest grup.
0: Donuts Hall, que és una banda de metal alternatiu i pots metalcore, fundada a Barcelona l'any 2009. El grup destaca per la seva proposta multicultural amb integrants, a veure si ho aclarem, això.
1: Són ingredients o Instagrams?
0: Són integrants, Són integrants procedents de Sud-amèrica, Àsia i Europa. I per entrellaçar riffs contundents i tecnos amb rítmiques, melodies i atmosfèriques, tot cantant en castellà. Aquests són Donuts Hall, i tu tens que dir has de dir de la cançó.
1: La cançó és un retrat cru, directe i honest de la lluita contra la depressió i l'aïllament i el desordre interior. A diferència d'altres cançons que utilitzen títols cridaners de forma purament efectista, el grup aquí presenta la tristesa com una presència real i aclaparadora, que amenaça...
0: Passa com a mi,
1: sí, passa com a mi.
0: Hablable.
1: Que amenaça... Això és el culpa del cava. Que ens
0: quin
1: hem fotut,
0: cava?
1: Del cava que ens hem de fotre ara, que encara tenim la necessitat i tenim el mono aquell de dir...
0: Doncs després del cava ja vindrem a fer una altra vegada
1: per això,
0: la ràdio.
1: Programa. Bueno, pues res, la tristesa com a càrrega invisible. La lletra descriu una angoixa inexplicable i un esgotament mental profund. S'explora la sensació de viure en un recorregut nocturn on no hi ha respostes ni sortides fàcils. Vamos, todo literatura.
0: Sí, però escolta, ahí t'has quedado, eh?
1: Todo literatura.
0: La mama que us va dir. Donuts Hall, la tristesa quiere matarme.

0: donin altra hora per fer dues hores. I estem parlant de que entrarem ara amb la següent cançó. Doncs la pues següent sí. Cançó, ja saps quina és, Joan.
1: Els vents bufen a favor, de vidres a la sang. Que no són pedres, són vidres.
0: Sí, bueno, les pedres són el ronyó. Ah, mira, aixeca el dit. Aquest és l'Adrià, que està fotudit. Fotudito.
1: Bueno, digue'm a veure aquest grup de què va.
0: Mira, Vidres a la Sang és una influent banda de metall, metall extrem, o sigui, death, black metal, originària de Terrassa, encara que algun dels seus components és de Vallirana, i està formada el 2002 i considerada pionera i una institució a l'escena metalera i amb 5 àlbums d'estudi fins al 2024. Ojo, 5 àlbums d'estudi, Vidres a la Sang. La cançó, Els vents bufen a favor, i què tenen aquests vents?
1: Pues mira, tot i que el títol i la tornada puguin sonar optimistes o triomfants a primera vista, la lletra i la intenció del seu compositor, l'Eloi Boucherivi, qui francès? Amaguen un missatge profundament crític, fosc i existencialista. Els eixos principals del significat són una ironia social i existencial. La frase que dona títol a la cançó funciona com una sàtira de la direcció que està prenent la societat occidental contemporània. En realitat, el grup transmet que els vents no bufen a favor en un sentit positiu, sinó que som arrossegats de forma inevitable cap a una deriva decadent, consumista, individualista i buida de valors reals.
0: Sí, senyor, i tenen, per la meva part, tenen la seva raó. Els vents bufen a favor i són vidres a la sang.

0: soy el pollo. Guay, guay, guay, guay, sí. Dead Black Metal, en plan europeu. Ells són els vidres a la sang. Sí, sí, sí, sí. I tenim més abans d'acabar.
1: Ara sentirem la cançó de War of Violence.
0: El món de la violència.
1: Tu?
0: Son Redditi, una jove banda i futura promesa del thrash metal formada el 2023 a Barcelona, guanyadors de la Wacom Battle Spain 2025 i van quedar a la sisena posició a nivell mundial. La seva cançó, War of Violence, Joan?
1: Pues res, com és habitual en el gènere del trans metal d'estil vella escola, la lletra i la temàtica de la cançó giren al voltant de la crítica social, la crueltat del món actual i, bueno, la destrucció inherent a la humanitat. Els eixos conceptuals de la cançó, pues hi ha tres, pot dir-ne una més, l'hostilitat global. El títol descriu una societat deshumanitzada on els conflictes, la ràbia i la brutalitat són la norma i no l'excepció.
0: Doncs escoltem-los a veure com va aquest Redditi de jove banda i World of Violence.

0: Bé, i acabarem el programa dient adeu, que ens despedim perquè anem a fer una cosa. Ens despedim perquè hem estat aquí i esperem que el dilluns estigueu aquí i hem estat a l'Adrià, de les Tecles.
1: El Joan.
0: I l'Enric, un servidor. I en Joan, per què ens despedim així?
1: Pues mira, abans de despedir-nos ens toca, perquè els que som de la gent que ens agrada el rock i la música, que menys que fer-li un homenatge, igual que vam fer amb el... quan va morir el d'Extremoduro. Pues avui ens tocaria fer un homenatge amb el senyor Eduardo Rodríguez, entre cometes, Rodway, una era i a l'inici d'un mite que va ser. El passat fi de setmana es va pagar de forma definitiva l'última guitarra original d'una formació que va canviar per sempre la història de la música espanyola i sobretot de la música andalusa, te'n recordes? Amb la partida d'Eduard Rodríguez, el trio fundador de Triana, pues ja descansa tots units perquè era l'últim que quedava, ell, i bueno, allà estan a l'eternitat, suposo que fent bona música, com no feien aquí. I avui no sol venim a despedir-nos d'un músic, sinó venim a rendir el tribut a la Trinitat del rock andalús. El patio, hoy, es queda un poco, com diuen en castellà, más vacío.
0: Más vacío. I per això posarem una cançó d'ells i ens despedim. I fins la setmana que ve. Ciao, bona nit, rockers.
1: Bé, bona nit a tothom.

La sardana va de baixa? La resposta a aquesta pregunta que us tortura és no pas a Sant Just Desvern, perquè a Ràdio Desvern s'emet un nou programa dedicat a la sardana i al seu món. Es diu Just Sardanes i té per objectiu dinamitzar el panorama sardanista local. Just Sardanes s'emet els divendres de 8 a 9 del vespre i els dissabtes de 10 a 11 del matí, però també el podeu escoltar per internet a radiodesvern.com. Soc en Josep Soler Pareta i presento Just Sardanes. Us hi espero.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 11.
1: Bona nit, us informa Marta Prat. Continuen els incidents protagonitzats per un grup d'activistes que s'han enfrontat als Mossos d'Esquadra després de la manifestació a favor del dret a l'habitatge d'aquest vespre a Barcelona. Els concentrats han llançat mobiliari urbà i han cremat contenidors al centre del Passeig de Gràcia. Allà hi tenim una unitat mòbil amb el Pep Casanovas i el Jordi Canal. Bona nit.
2: Bona nit. Sí, aquesta protesta que acaba amb enfrontaments entre manifestants i policia. Els Mossos d'Esquadra han tallat el pas de la manifestació quan pujava per Passeig de Gràcia. Els organitzadors l'han donada per finalitzada, però moltes persones s'han resistit a marxar, malgrat els advertiments policials. Al final hi ha hagut llançament d'objectes, els agents marxant contra els manifestants, cops de porra, persecucions i barricades de contenidors cremant al voltant de Plaça Catalunya, on hi ha l'acampada. Abans, milers i milers de persones, 120.000 segons els organitzadors, 20.000 segons l'Ajuntament, han participat en la protesta contra el negoci de l'habitatge i a favor de la vaga general, segons el lema que encapçalava la marxa. Jordi Canal, Catalunya Ràdio, Plaça de Catalunya de Barcelona.
1: Més informacions amb Nando Sanoguera.
3: Comissions Obreres i la UGT anuncien la convocatòria d'una vaga general aquesta tardor. Els sindicats majoritaris plantejaran una aturada de 24 hores per reivindicar salaris dignes que permetin accedir a l'habitatge. Ho ha explicat al Catalunya Nit la secretària general de Comissions a Catalunya, Belén López.
4: Si nosaltres podem negociar increments salarials d'un 7, d'un 8, d'un 10, és igual si la vivenda puja un 20. Els increments que pactem van a parar les butxaques dels rentistes i això no pot ser. Per tant, hem d'actuar a les dues potes que determinen la vida de les persones, que és el seu salari i la vivenda. Mm.
1: Això coincidint amb que Pedro Sánchez ha convocat avui eleccions generals pel 29 de novembre. El president espanyol ha decidit avançar 9 mesos als comicis amb l'objectiu que la crisi política pels decrets d'habitatge activi el vot de les esquerres i reverteixi el que els pronostiquen les enquestes. Sánchez ho planteja com un plebiscit contra l'ascens de l'extrema dreta.
5: Si deseáis sumaros a esa ola ultraderechista que involuciona allí donde gobierna, o deseáis que España continúe siendo un baluarte de apertura y de justicia social.
3: El Tribunal Constitucional s'inclina per aprovar només la sentència més contundent sobre l'aplicació de l'amnistia. És la ponència que haurà d'acabar aplicant el Suprem sobre Carles Puigdemont, Oriol Junqueras i la resta d'exconsellers de l'1 d'octubre. Segons ha pogut saber Catalunya Ràdio, els magistrats aposten perquè només s'aprovi la sentència del president del Tribunal, Cándido Conde Pumpido, la més clara a favor d'aplicar l'amnistia. L'advocat de Carles Puigdemont, Gonzalo Boye, explicava al Catalunya Nit que el calendari per al retorn de l'expresident el marcarà el jutge Pablo Llarena.
6: Va depender de lo que ellos la velocidad con la que ellos resuelvan y el sentido de que ellos resuelvan, porque se está dando por hecho muchas cosas, pero nosotros no somos el Tribunal Supremo y tenemos que esperar a ver qué resuelven ellos, ¿no?
1: El servei de Rodalies no tornarà a la normalitat aquest dimarts. Renfe reconeix que es mantindran les incidències en les línies que passen pel Vallès Oriental i el Maresme pels efectes dels aiguats en la infraestructura. Només es recuperaran els trens de l'R1 entre l'Hospitalet i Arenys de Mar i a partir d'aquesta estació el servei continuarà per carretera. On no hi haurà combois és a l'R2 Nord entre Barcelona i Granollers i a l'R11 entre Barcelona i Maçanet-Massanes. La resta de recorregut es completarà amb autocar. I els esports, el primer equip del Barça ha tornat avui als entrenaments després d'una setmana de festa. Eric García ha fet part de l'entrenament amb el grup sobre la gespa, mentre que Rafinha, Joan García i Frenkie de Jong han fet treball individualitzat.
3: Mentrestant, els partits de seleccions continuen. Demà, Croàcia-Espanya, Split, a 3:15 del vespre, en la quarta jornada de la Nations League. A la prèvia, el seleccionador Luis de la Fuente afirma que Lamine Yamal té l'ansietat del geni que sempre vol competir.
1: Aquest vespre s'han disputat el França 4, Bèlgica 1, el Blau Grana Jules Koundé ha jugat tot el partit i l'Ucraïna 1-Hongria 2. Benat del Girona ha disputat l'última mitja hora de joc.
3: Ja se saben els aparellaments de la primera eliminatòria de la Copa del Rei de Futbol. Pel que fa als equips catalans, Manresa, Sant Andreu, Sestao, Espanyol, Quarta, Girona, Utebo, Sabadell, Calamotxa, Europa, Reus, Baracaldo i el guanyador del Prat, Sant Rafel d'Eivissa, jugarà contra l'Atlètic de Bilbao. Els partits es disputaran entre el 27 i el 29 d'octubre.
1: I en bàsquet, la sisa Joventut i el Fiat Girona s'estrenen demà en competició europea. La penya rebrà el Bnei Herlitza israelià a la Champions League a l'Olímpic de Badalona, mentre que el Girona debutarà a la Europe Cup contra el Dinamo de Bucarest a Fontejau.
0: Fins aquí les notícies.

0: Catalunya Ràdio.
1: Som 3CAT.
0: Som 3CAT.
2: A vegades les paraules ens roben una història.

0: Mai havíem sentit parlar tant de patriarcat com ara. Fem servir patriarcat a totes hores, sense que a vegades tinguem molt clar, ja us ho diré, el que significa. El mateix passa amb el matriarcat. Què vol dir? Les dones al poder o significa alguna cosa més? Vam manar algun dia o és una cosa per les enciclopèdies? Parlem-ne. La cosa és, si vivim en un patriarcat, quin lloc hi ocupen les dones? Quin embolic, amigues. Això sí, mentre ho pensem, algunes dones cobren menys que un home per la mateixa feina. O, per exemple, quan una noia la violen en una universitat americana, els seus companys l'amenacen perquè retire la denúncia, que fa caure el prestigi de la universitat, li diuen. Res, coses, només per donar-hi un tomb.
1: A Catalunya Ràdio, les dones i els dies, amb Montse Virgili.

us deixeu endur pels prejudicis, escolteu les dones i els dies. Comencem aquest dilluns plujós amb la cantant nord-americana Shopgirl, Kate Bollinger. Preguntareu per què hem començat parlant i preguntant-vos pel patriarcat. És perquè Mara Malibran ha escrit un llibre on reflexiona sobre el matriarcat. Va existir i va desaparèixer quan el patriarcat va arribar. Comencem el dilluns amb ganes de reflexionar i un llibre que tenim aquí damunt de la taula, Cuando las mujeres mandaban. Benvingudes, benvinguts a Les dones i els dies, al programa on les dones manen sempre.

0: Catalunya Ràdio. Som 3CAT. Som 3CAT.
1: 9 per 3, 27.
2: Següent.
1: Te les vas a prendre amb suor i llàgrimes. Ara les recites sense pensar-hi. Però saps també que tens dret a rebre informació sobre el lloc de procedència dels productes frescos abans de comprar-los? A l'Agència Catalana del Consum t'ajudem a conèixer els teus drets perquè te'ls sàpigues tan bé com les taules de multiplicar. Troben més informació a consum.gencat.cat. Els teus drets de memòria. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
3: La comèdia teatral Perfectes Desconeguts arriba a Lleida. Quatre parelles, un sopar i un joc innocent. Compartir els missatges i les trucades dels seus mòbils. Que pot sortir malament? Dirigida per David Selves. Divendres 16 d'octubre a les 8 al Teatre de la Llotja de Lleida. Entrades al web del Teatre de la Llotja.
4: La nit dels ignorants és un programa que relaxa.
5: De 12 a 2 és la meva isla de pau.
4: Que està en constant evolució.
6: Aquest programa està fent un canvi, com la vida.
4: Un espai que els fills han heretat dels pares, encara que ara visquin molt lluny.
7: Ara, sense els pares vius, però sempre, sempre molt presents, us agraeixo per haver mimat i mantingut aquest pont.
0: La nit dels ignorants. De diumenge a dijous, de 12 a 2 de la matinada, amb Marta Romagosa.

0: Fa no res, abans de la publicitat, ens preguntàvem si existia el matriarcat. El que sé segur és que existeix el patriarcat, perquè si no la notícia d'avui que us expliquem no hi hauria manera d'explicar-la. La dona que ha denunciat una violació grupal a la Universitat de Cornell, a Nova York, ha rep amenaces perquè la retiri. I per parlar, evidentment, de Nova York i per parlar de tot el que passa allà, tenim a la nostra periodista i ja amiga, Marta Martínez. Com estàs, Marta? Bona nit.
1: Hola, Montse.
0: Què tal? Escolta, hem d'explicar, posem una mica en context, perquè potser hi ha algú que no coneix la història. Aquests dies està sortint, se n'està parlant sobretot als diaris. Què ha passat? I com ho situem, això? Com situem aquesta història?
1: Doncs bé, el cas ha causat molt d'escàndol perquè és una noia de 20 anys que suposadament va ser violada per 7 membres d'una fraternitat durant una festa, una nit, a la Universitat de Cornell, que és precisament una de les més prestigioses del país. Estem parlant que forma part d'aquesta lliga que li diuen Ivy League, no? Que són Harvard, Princeton, totes aquestes universitats més selectes. I Cornell és una d'elles, no? Aleshores, això va passar el 2024. Va ser una nit en què ella havia begut alcohol, va arribar en aquesta fraternitat, que bàsicament ella coneixia un dels nois. Aleshores, se'n va anar a l'habitació, ell li va proposar de fer un trio, li va oferir drogues, sobretot ketamina, és una droga que ella diu que no havia provat mai. Van acabar fent un trio, quan ella deia que no se sentia capaç ni tan sols de consentir, perquè ja no estava en els seus cabals, diguéssim, per la droga i per l'alcohol. I després un d'aquests nois va enviar un missatge a la Snapchat que tenien privat del grup de la fraternitat, on bàsicament els deia a la resta: «Ei, pugeu si voleu sexe gratis». Va dir «free pussy», que bàsicament
0: mare
1: és perros gratis. O sigui, que imagina't. I els veies, hi ha imatges d'aquest chat on bàsicament els altres contesten «com m'agrada ser membre d'aquesta fraternitat», «ui, encara està la botiga oberta», comentaris d'aquest estil.
0: Terrible.
1: Vull dir que al final van ser 7 els nois que van abusar d'ella.
0: Jo ho deia ara al principi, que el que està passant, allò notícia d'últimes hores, és que se l'està amenaçant a ella perquè no denunciï. Perquè
1: Exacte.
0: Aquí el que està en joc no és la salut mental ni el camí que ha fet aquesta noia, que per cert ha deixat la universitat, sinó que no perdem de cap de les maneres el privilegi i el prestigi d'aquesta universitat.
1: Sens dubte, perquè ella, de fet, ja el 2024, dues setmanes després dels fets, va parlar amb la policia. Ella va fer una declaració amb la policia de la universitat. Aleshores, la policia de la universitat el que va fer és enviar una mena d'informe al fiscal, diguéssim, d'aquest districte, on està Cornell, que és dins l'estat de Nova York, i aquest fiscal ni tan sols es va llegir la declaració completa de la noia, que tenia 6 pàgines, i la veritat és bastant detallada, ni se la va llegir, només es va llegir l'informe més reduït que li havia enviat al Departament de Policia, que pertany a la pròpia universitat, que ja això no és gaire bona senyal, i en base a això va decidir que no hi havia suficient indicis com per investigar, i que sembla que la noia havia mantingut aquestes relacions sexuals de manera consentida. Aleshores, ella, just fa un mes ara, que és quan ha formalitzat, no, la denúncia davant dels jutjats, i és per això que ara estem veient tot aquest escàndol, tot aquest revolt que ha creat a nivell nacional, perquè realment tots els polítics estan parlant...
0: Això va passar potser una miqueta allò, setmana 74, però clar, ara, justament, parlaves que tot això va succeir el 2024 i 2 anys després dels fets, ara és quan s'està removent la cosa. Per què creus que passa això?
1: I una de les coses que jo crec que ha tingut més... ha creat més rebuig és el fet que això, primer, no va tenir conseqüències criminals, no va haver investigació judicial de cap tipus, i segon, la Universitat de Cornell internament sí que va investigar, però les màximes conseqüències que van haver-hi són fer fora a 2 d'aquests nois, els altres 3 els van durant un temps suspendre, però en el fons han pogut tornar i es poden seguir traient un títol d'aquesta universitat tan prestigiosa, i 2 més que l'únic càstig que han tingut és bàsicament escriure una redacció pensant i reflexionant sobre el que havia passat i que s'apuntin als cursos sobre abús sexual.
0: Terrible, terrible. Aquí el més bèstia de tot és que això és la punta de l'iceberg, jo crec, perquè, clar, el que estem veient és que aquestes fraternitats americanes, que les hem vist tant a les pel·lícules, i que,
1: exacte,
0: com a mínim parlo des de la perspectiva catalana, tenen molt poder, i igual que ha passat això amb aquesta noia, segur que hi ha altres històries, segur que hi ha altres casos, perquè això,
1: sí,
0: és a dir, és com ciment armat, és a dir, ho esborren
1: tot. És un problema sistèmic, no és la primera vegada que passa ni a la Universitat de Cornell ni a moltíssimes altres que també són molt prestigioses, com la Universitat de Columbia. Fa pocs anys, una altra noia a la Universitat de Columbia va denunciar que l'havia violat un noi, i ella, la manera que va tenir de protestar va ser passejar-se amb el matalàs per tota la universitat, per tot el campus, i va dir, jo no deixaré de portar aquest matalàs fins que no facin fora l'estudiant que em va violar. I no el van fer fora mai, no el van expulsar, i ella va haver d'anar a la seva graduació amb el matalàs.
0: Mare meva. Doncs així està Amèrica. Així està Amèrica. No m'estranya.
1: Sí, al final veiem que és una cultura que té molt, molt, molt per aprendre, i de com tractar els casos d'abús sexual, que són molt complexos, i que al final no se'ls està donant l'atenció que fa falta, ni tan sols en un context tan d'èlit com aquestes universitats.
0: Exacte, el patriarcat en l'era Trump. Així ho podríem definir i resumir. Moltes gràcies, Marta Martínez. Fins aviat.
1: Gràcies a tu.
0: Merci, una abraçada. Com ens agrada parlar amb la delegació de Tarragona. Ara marxem dels Estats Units a Tarragona amb l'Anna Maria Endebert. Bona nit, com estàs?
2: Bé, molt interessada amb el que esteu explicant.
0: Sí, perquè em sembla que tu coneixes aquesta història de la que ara mateix ens comentava la Marta Martínez.
2: Sí, bàsicament, això que comentava la Marta sobre aquesta noia que va estar portant el seu matalàs a sobre, en realitat va ser una acció artística molt performativa, artivista, gairebé diria jo, d'una estudiant que en aquell moment estudiava el grau d'arts, l'Emma Sulkowicz, i aquesta performance la va titular Carry That Weight, que vindria a ser com suportar o carregar el pes, i llavors ella anava per tot el campus, a vegades sola, a vegades amb les amigues, a vegades en moments més festius, a vegades menys, fins a la graduació, això és cert, amb aquest matalàs, símbol, prova i gairebé metàfora del pes que li havia deixat per tota la vida aquesta agressió sexual.
0: Mm-hmm. Del que li havia passat. És a dir, aquí art i vida es barregen d'una manera molt interessant, tot i, vaja, la duresa del que ens ha explicat la Marta Martínez. Doncs escolta, m'encanta aquest apunt, que estiguis tan atenta, Anna Maria Endebert, i que ho sàpigues tot. Vaig a posar música perquè canviem de tema.

0: A Barcelona estem nosaltres a la Diagonal 614 i a Tarragona tenim l'Anna Maria Endaver, acompanyada d'Albert Cots, per parlar-nos del tema del dia. Parlem d'art, ja ho sabeu, si ve l'Anna Maria Endaver ja sabeu de què parlem. I avui vens a fer-nos una pregunta, trobo que forteta, Anna Maria Endaver. A veure...
1: Sí, avui us
0: fes la pregunta, sí, a Catalunya.
1: La pregunta és si cal que ens morim, les dones que són artistes, perquè algú ens reconegui. Aquesta és la pregunta de partida, Montse.
0: Vas forta. Tot això ve per una qüestió que estem vivint aquests dies, que és de pura actualitat, eh?
1: Sí, el fet és que ara fa poc el Museu del Prado va fer l'ingrés d'una obra d'art d'una artista que es deia Luisa Roldán. La Luisa Roldán va néixer a Sevilla l'any 1652 i, alerta, va ser la primera escultora de cambra de la cort a Madrid. És com la gran escultora del barroc espanyol. Ella treballava sobretot en fusta, temàtica religiosa, i era molt bona, perquè si no ja et pots imaginar que no hagués arribat a ser escultora de cambra.
0: Sí, busqueu-la, Luisa Roldán, unes verges, unes escultures sí. Magnífiques, precioses.
1: El que passa, però, és que aquesta peça no arriba fins al Parador, fins res, aquest any, tot i que prèviament, això és curiosíssim, el Parador ja feia temps que tenia unes banderoles amb el nom de la Luisa Roldán com una gran mestra de la història de l'art d'aquí. Però no hi havia cap peça dins. És a dir, no és... Fins fa 4 dies que el Ministeri de Cultura compra una Sagrada Família descansant en la fugida d'Egipte, una escena típica, una peça de finals del segle XVII, de la Luisa, per exposar-la. La compra, prepara't, per 275.000 euros.
0: Mira, és el que val un pis. A Madrid sí. No, a Madrid només tens la porta.
1: A Madrid només tens la porta i ara potser ni una tenda de campanya.
0: I aquí, a 275.000 euros, el pis dels compres de Tarragona, Barcelona, i ja et dic jo que no.
1: Ni així. Però això és curiosíssim, perquè ara això sembla una calarada, una milionada, digue-li com vulguis, i tu pensaràs, que aquesta senyora es va guanyar bé la vida. Doncs mira, tot i treballar per grans mecenes, la pobra Luisa Roldán va haver de lluitar molt per sostenir econòmicament la seva família, perquè moltes vegades els clients ni li pagaven, i sabem que quan va morir, segons un document oficial de l'època, era pobra. I a sobre ningú la recordava, Montse.
0: Ai, la història, com ens maltracta, sobretot algunes dones. I com és que fins ara no hi havia cap peça d'ella al Prado? Només tenia la banderola. És una mica...
1: Sí,
0: perdó,
1: és tristíssim.
0: És una mica allò, tenim l'etiqueta de la taronja, però no tenim la taronja.
1: Exacte. Bueno, bàsicament, sempre s'ha prioritzat el mercat de l'art, la compra d'artistes homes, així com el seu estudi, evidentment.
0: Sí.
1: No obstant això, cada vegada coneixem més la vida i l'obra de la Luisa Roldán, i fins i tot, molt interessant, totes les professores que ens esteu escoltant, existeix una associació anomenada la Roldana, que mira, ara penso que els hauríem d'entrevistar, que són professores d'educació secundària obligatòria que lluiten per visibilitzar més dones artistes en el currículum, en els temaris. Tenen una web increïble, us podeu fer sòcies. Jo no vaig ara mateix a comissió, però de veritat que fan una feina increïble.
0: Tu ets sòcia.
1: Sí, i es fan dir, clar, les Roldanes.
0: Les Roldanes, escolta, m'encanta les Roldanes. The queen on the downtown scene, prowling around at night. Quina desgràcia ser dona i que hagin de passar segles, ser dona i artista, que hagin de passar segles i segles perquè et reconeguin. Hi ha més casos, segur. Ja sí, me'n ve un al cap, que ja he vist que me l'havies apuntat al guió, però sí. Ja en tenia un de claríssim.
1: És aquest el que pensaves?
0: No, és l'últim. A veure si tenim temps.
1: Ah, hi arribarem.
0: Espaviles.
1: Espavilo. Ara vaig amb Artemisia Gentileschi. L'he volgut posar perquè tothom es pensa que és com la gran artista reconegudíssima. Tothom sap qui és. No, mentida. Aquesta senyora, que va néixer a Roma l'any 1593, gràcies a qui sigui, gràcies a Déu, gràcies a la sort, va ser filla d'artista i això va facilitar una mica la seva formació i poder-se dedicar a l'art. També va treballar durant el barroc, va ser una artista increïble del clarobscur, aquesta tècnica de fer llums i ombres molt dramàticament en una mateixa escena, i la pobra es va quedar totalment enterrada, soterrada per dues qüestions. Una, el company Caravaggio, que sembla que fos l'únic que feia clarobscurs, i segona, per la història personal...
0: El company, vols dir que eren nòvios?
1: No, res a veure.
0: Ah, d'acord.
1: Sí, res, professional. Per Caravaggio,
0: el col·lega,
1: que sembla que fos l'únic que sabia fer clarobscurs, i després també amb Artemisia Gentileschi li ha passat que la seva història personal, la violació que va patir pel seu professor de pintura, això és que és increïble, eh? És com que sempre expliquem aquesta història d'ella i que sempre ha fet va fer personatges bíblics en femení i com una mica maltractant senyors, recordem pues, un quadre increïble, Judit matant a Holofernes, per exemple, o també va fer la Susana, una mica en venjança. Llavors, com aquesta història és molt sucosa, ha quedat molt la pobra Artemisia Gentileschi molt atrapada per aquesta mateixa versió i fins i tot amb un poc respecte cap a la seva obra que no s'ha recuperat fins fa 4 dies. Per exemple, ella té una peça increïble, un quadre de Maria Magdalena melancòlica que se li veu un pit. Imagina't, Montse, quin poc respecte que aquest pit li van repintar perquè no era decorós que una dona pintés això.
0: Perdona, quan això? Li van repintar l'època o ara?
1: Sí, al cap de poc. No, ara l'hem tret el repint, diguéssim.
0: Sí.
1: Però mira quin poc respecte cap a la seva obra.
0: Imagina com si haguessin posat típex, no? Una mica allò...
1: Talment com si li haguessin posat típex. I sí. No és fins fa 4 dies que ara la veiem com una gran artista més enllà de la seva història personal.
0: O quan pixelem els pits de les senyores que van a la platja. El mateix.
1: Un estil.
0: I ja passa això d'explicar sempre la vida personal de les dones i no la professional, i no només en l'art, també, no?
1: Sí, tota la raó. A Artemisia Gentileschi li va passar això, que la seva vida personal sempre la va aplastar enfront la seva professional, però després també et porto un altre artista que va decidir ocultar molt conscientment la seva vida personal i professional perquè no la titllessin de boja. Una altra senyora, pobreta meva, increïble, que fins fa 4 dies no ens n'hem recordat.
0: Aquesta la vaig veure a l'exposició a Londres, sí. Em va encantar.
1: La Hilma af Klint va néixer el 1862 a Suècia. Va tenir la sort d'anar a la Real Acadèmia Sueca de les Arts d'Estocolm, de les poques d'Europa que admetia dones, i allí ella va aprendre a pintar de forma acadèmica, però constantment ella anava més enllà. Perquè ella el que li interessava, Montse, era l'espiritualitat, no? Aquest món terrenal i podrit. Ella li interessava coses...
0: Jo ho entenc, eh? A mi cada vegada m'interessa més el món espiritual perquè el món que ens ha tocat viure és... Vaja...
1: Fa com a pena, la veritat.
0: Exacte, més val mirar l'horòscop.
1: Sí. Llavors ella, per fugir d'aquest trist món, feia sessions d'espiritisme, que estaven molt de moda, i es va posar a pintar coses abstractes, coses que perdien la figuració. Els quadres de figuració eren per pagar les factures, però els que li interessaven a ella eren abstractes.
0: Sí, sí, que eren aquells de les circumferències, els colors... I tot això. I escolta, i per què ningú la coneixia?
1: Mira, ningú la coneixia perquè
0: es va fer la sueca?
1: És
0: la broma, era la broma. M'aprofito, com que estàs a Tarragona, per dir aquestes animalades.
1: Està bé, te les permeto totalment. La cosa és que ningú la coneixia per dos motius. Un, perquè quan ella es va morir, en el testament va deixar escrit que tota la seva producció d'obra abstracta quedés amagada i tancada almenys fins al cap de 20 anys de la seva mort, perquè ella sabia que la tractarien de boja si algú veia això, no?
0: Es va resguardar davant del patriarcat.
1: I aquí va passar una cosa també, que un altre espavilat va adelantar, que és Kandinsky, un senyor que l'any 1900 fa un quadre abstracte i diu, mira, el primer quadre abstracte. Però ara, que ens hem posat d'investigar la Hilma af Klint, resulta que la Hilma, l'any 1911, que és aquest primer quadre abstracte de Kandinsky, ella ja havia fet, prepara't, més de 1.000 pintures abstractes.
0: La cosa és que les tenies guardadetes a les gorfes.
1: Exacte.
0: No? Això no ho heu de fer, no heu de guardar res a les gorfes, ho heu d'ensenyar tot.
1: S'ha de treure tot, i fixa't que et diré una altra cosa, perquè sembla que parlem del segle XX, de fa molts anys, 1911, no, perdona. Fins als anys 80... Que un quadre seu no entri en una exposició sobre abstracció als Estats Units, i no és fins l'any 2018, increïble, 2018, que el Museu Guggenheim de Nova York li fa una exposició única i exclusivament dedicada a ell.
0: I després ja van vindre les altres exposicions, em va fer una al Guggenheim, una a Londres, que les he vist totes. Estàs parlant amb una fan.
2: Les dones i els dies, riques d'esperit. Imaginar-te a ti en mis collares,
0: escuchar-te. Riques d'esperit sí que ho som en aquest programa. Escolta, déu-n'hi-do les històries de ràbia i ocultació que estem escoltant avui. I no vull que acabis aquesta secció sense parlar de Lluïsa Vidal. Que és que, és que a mi, cada vegada que pronuncio aquest nom, m'entra Picasso. que diuen al meu poble, mentre Picasso.
1: Pell de gallina.
0: Picasso, Picasso és la paraula, perquè durant anys va estar... Justament els magatzems creen pols.
1: Molt fort, de la Lluïsa Vidal no té nom. La Lluïsa Vidal, situem-la, neix l'any 1876 a Barcelona. Ella és filla d'ebenista, el seu pare, el Francesc Vidal, era un ebenista que es treballava molt amb els modernistes, gent que tenia pela, gent que tenia calés. Llavors el pare veu que la xiqueta té gràcia, té art, i impulsa la seva carrera. L'envia a París, en una acadèmia mixta, a estudiar, ja que a Catalunya no existia. També et diré, Montse, que el pare estava malalt i la família tenia molts problemes econòmics. Per tant, què havia de fer la Lluïsa? Treballar. Treballar per tirar endavant la família. Vull dir, a part de que el pare devia ser més o menys progre, la Lluïsa havia de portar els calerons a casa, a pencar. Tant penca que obre el seu propi taller i fins i tot estableix una escola femenina de dibuix i pintura. Pensem que és de les poques dones que Europa es pot dedicar plenament a l'art, a viure d'això. I no només era això, sinó que era una gran feminista, perquè sabem que col·laborava amb revistes com Feminal. Malauradament, als 42 anys, mort de la grip, i al moment en què mor, la Sala Parés de Barcelona li fa una gran exposició. És a dir, en aquell moment, la Lluïsa Vidal és una persona totalment coneguda i reconeguda.
0: I respectada.
1: Exacte. Mm-hmm. A més, és de les primeres artistes que retraten dones que no estan sexualitzades, sinó en una fase més de vida quotidiana, fent la bugada, cuidant els seus fills, llegint, cosint... Aporta novetats. Però llavors...
0: T'anava a dir si quan va morir li van fer una exposició perquè va caure en l'oblit...
1: Pues pel que et deia abans, exactament el mateix, perquè sempre hem valorat la producció artística masculina com millor de la femenina pel simple fet de ser feta per homes. I això és molt fort, perquè la majoria de llibres de modernisme que jo vaig estudiar no hi era.
0: És que ni és, ni és. Ens hem d'esperar fins al 2016, que és el que estem parlant, perquè el Museu Nacional d'Art de Catalunya li faci una exposició, que és aquest Lluïsa Vidal, pintora del modernisme, a càrrec, això sempre, d'una comissària, que és la Consol Oltra.
1: Si bé cert, s'ha de dir que la Consol Oltra li havia fet una altra expo uns anys abans, no va tenir cap èxit.
0: Doncs
1: i no va ser fins aquesta del 2016.
0: Doncs 2016.
1: De quants anys parlem? O sigui, quants anys han de passar perquè algú et reconeguis que t'has de morir, remorir?
0: Mira, jo faré una cosa, no moriré pel que pugui ser, perquè hi hagi temps perquè em reconeguin. Anna Maria Endaver, moltíssimes gràcies.
1: A vosaltres.
0: Us ho deixo aquí, que ja arriben les 12 de la nit i arriben les nit dels ignorants. Aquest programa que fem, Roser Parera Moraga, Cèlia Forment, Mireia Isar, Albert Castellví, Helena Miquel, Josep Maria Campillo, avui també Albert Cots, i qui us ha parlat, Montse Virgili. I tornarem demà a les 9 de la nit i coneixerem un projecte molt bonic, que és el Madre de Mi, un espai d'acompanyament a mares i infants amb discapacitat. Demà a les 11 de la nit, com sempre, a Catalunya Ràdio.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 12.
1: Hola, bona nit. Vos informa Nando Sonoguera. Comissions Obreres i la UGT anuncien la convocatòria d'una vaga general aquesta tardor. Els sindicats majoritaris plantejaran una aturada de 24 hores per reivindicar salaris dignes que permetin accedir a l'habitatge. Ho ha explicat el Catalunya Nit la secretària general de Comissions a Catalunya, Belén López.
2: Si nosaltres podem negociar increments salarials d'un 7, d'un 8, d'un 10, és igual si la vivenda puja un 20. Els increments que pactem van a parar les butxaques dels rentistes i això no pot ser. Per tant, hem d'actuar a les dues potes que determinen la vida de les persones, que és el seu salari i la vivenda.
1: La UGT i Comissions es comprometen a acordar la data concreta amb les organitzacions socials i el sindicat de llogateres. Milers de persones, 20.000 segons la Guàrdia Urbana, s'han manifestat aquest dilluns a Barcelona en defensa del dret de l'habitatge. Després de la manifestació, un grup d'activistes s'ha enfrontat als Mossos, han llançat mobiliari urbà i han cremat contenidors al mig del Passeig de Gràcia. Més notícies amb Oriol Pujadó.
3: Pedro Sánchez ha convocat eleccions generals el 29 de novembre. El president espanyol ha decidit avançar 9 mesos als comicis amb l'objectiu que la crisi política pels decrets d'habitatge activin el vot de les esquerres i reverteixin el que els pronostiquen les enquestes. Sánchez ho planteja com un plebiscit contra l'ascens de l'extrema dreta, mentre que el popular Alberto Núñez Feijóo diu que és un cop contra el cap de l'executiu.
4: Si deseáis sumaros a esa ola ultraderechista que involuciona allí donde gobierna, o deseáis que España continúe siendo un baluarte de apertura y de justicia social.
5: Por fin puede irse quien nunca debió llegar tan lejos. Por fin votaremos y por fin España podrá elegir el país que quiere ser. Esto va de que España le gane a Sánchez y a lo que representa.
1: El govern mantindrà activat en fase d'emergència el pla Inuncat fins dijous per la previsió de noves precipitacions. El president Salvador Illa ha anunciat que l'executiu aprovarà aquest dimarts un primer paquet d'ajudes pels desperfectes provocats pels últims aiguats d'almenys 75 milions d'euros. Granollers ha estat un dels municipis més afectats després que hi hagin caigut més de 100 litres en pocs minuts. Renfe ha anunciat que aquest dimarts es mantindran les incidències en les línies que passen pel Vallès Oriental i el Maresme pels efectes dels aiguats en la infraestructura.
3: Turquia i el Pakistan enviaran tropes al Iemen per ajudar-lo a recuperar la zona del Mar Roig ocupada pels rebels hutis aliats de l'Iran. Les forces governamentals, amb el suport de l'Aràbia Saudita, han reprès punts estratègics, com ara la ciutat de Moka, amb l'objectiu d'alliberar l'estret de Bab el-Mandeb i assegurar la lliure navegació pel Mar Roig. Els rebels hutis asseguren que han atacat territori saudita amb míssils i drons i que han colpejat una refineria de petroli i dos aeroports, un dels quals el de Riad, la capital.
1: Massive Attack, Phoebe Bridgers o Fontaines D.C. són alguns dels caps de cartell del Primavera Sound. El Festival Barcelona ha presentat avui l'enorme llistat d'artistes amb bandes històriques que han passat pel festival, artistes que presenten disc i grups catalans. Marc Ruiz.
6: Fa setmanes que els fans han anat penjant a les xarxes possibles cartells amb els artistes que els agradaria que toquessin, i n'hi ha molts que els han encertat de ple. Sobretot els que acaben de publicar disc, com Phoebe Bridgers, Fontaines D.C., que publicaran Dopamine Chamber divendres de la setmana vinent, Doechii, que estan enllestint el primer àlbum, Dinosaur Jr., Churches o Kim Petras, entre d'altres. És l'edició del 25è aniversari, per això hi ha grans noms històrics que han format part del cartell del Primavera, com Chemical Brothers, Massive Attack, Richie Hawtin, Skrillex, Anony, FKA Twigs o Pavement. Que són per tu les flors de lotus, lotus, lotus. La selecció de bandes catalanes també és interessant, amb Muixca, Batguial, Guillem Gisbert, Fades, Mishima o el DJ John Talabot. Entre els 151 artistes del cartell hi ha sorpreses com la creativitat de l'argentina Juana Molina, l'electrònica 2000era dels anglesos Metronomy, la bogeria post-rock de King Gizzard and the Wizard Lizard, la sensibilitat de Waste Blood i de la veteraníssima Vashti Bunyan i fenòmens virals. Com en Gin de Potrin.
1: I els esports, el primer equip del Barça ha tornat als entrenaments després d'una setmana de festa coincidint amb l'aturada de seleccions. Eric García ha fet part de l'entrenament amb el grup, mentre que Rafinha, Joan García i Frenkie de Jong han fet treball individualitzat.
3: Mentrestant, continuen els partits de seleccions. Aquest dimarts, Croàcia-Espanya, Split, a 9:15 del vespre, en la quarta jornada de la Nations League. A la prèvia, el seleccionador Luis de la Fuente diu que Lamine Yamal té l'ansietat del geni que sempre vol competir.
1: Aquest dilluns s'han disputat França 4, Bèlgica 1, el blaugrana Jules Koundé ha jugat tot el partit i Ucraïna 1, Hongria 2. Benet del Girona ha disputat l'última mitja hora de joc.
3: També s'ha fet pública la llista dels 25 finalistes al Golden Boy, el guardador que anomena el millor futbolista del món menor de 21 anys. I són tres candidats del Barça: Pau Cubarsí, que és el gran favorit, Marc Bernal i també Xavi Espart.
0: Fins aquí les notícies.
7: La nit dels ignorants, amb Marta Romagosa. La nit dels

0: No seria la persona més adient per predir el futur de ningú ni de res. N'he fet unes quantes de cagades quan faig el paper d'entesa. Però ahir a la nit li deia a l'Aina, just quan plegàvem, que aquest dilluns Pedro Sánchez convocaria eleccions anticipades. I ha passat. I aquesta tarda he escrit en un xat d'amigues que al final es convocarà una vaga general i unes hores després els sindicats, Comissions Obreres i UGT anunciaven la protesta per la tardor, encara sense data. I jo crec que començo a endevinar coses gràcies al pols que em doneu als oients quan truqueu al programa. Escolto el vostre to, les vostres indignacions, a part de les preguntes que feu i les respostes que doneu, i m'atreveixo a preveure coses que passaran. Del que no tenia cap idea és que aquest matí tornarien a sonar les alarmes d'Alert, que quan encara estava dormint, que per cert no he sentit res jo, i que tota la roba estesa que ahir no vaig treure perquè encara estava humida, aquest matí em quedaria xopa, com si l'hagués tret d'una piscina. He fet un salt del llit, no amb la Alert, sinó amb la tempesta, he sortit com una zombi a l'estenedor i he tret tot el que he pogut mirant que no em caigués cap mitjó a casa la veïna perquè encara tenia la son a les orelles. Després, amb la taula de la terrassa plena de roba com si fos una escultura abstracta contemporània, he decidit tornar al meu llit i m'he tombat fins a les 10:10 amb el so de la pluja de fons, la fresqueta del matí, i no he tornat al món real dels vius fins que el despertador ha sonat a les 10:10. És després, quan he vist l'alarma per tempestes i les eleccions anticipades, tot seguit, sense un moment de descans per assimilar-ho. I el vostre dilluns, com us ha anat? La nit dels ignorants la fem. Eduard Nas, Oriol Fidalgo, que el tenim al taller fent una posta a punt de les rodes del darrere i a qui li desitgem el millor per la seva recuperació, Raül Orgales, Aina Grau, Andy Franco, Sílvia Andrés, Judit Perpinyà, Domènec Sobirà i Albert Duran. I la vostra veu és el primer que volem escoltar.
1: 93-201-7474. La nit dels ignorants. Catalunya Ràdio.
0: Què tal? Bona nit. Són les 12:09. Benvinguts un altre dia a la nit dels ignorants aquí a Catalunya Ràdio, esperant les vostres trucades al 93-201-7474 per fer les preguntes, per dir algunes de les respostes a altres consultes que han fet oients en dies anteriors, i també podeu, com sabeu, deixar els missatges de WhatsApp al 667-220-148. I avui, en aquest WhatsApp de la nit dels ignorants, hi hem trobat diversos missatges, alguns que són amb àudio, els altres que estan escrits. Per exemple, un descrit és del Sergi, des de Sant Sadurní d'Anoia, que ens diu que aquest cap de setmana s'ha celebrat l'Escomostra, la Fira d'Escomosos, i és per això que demana, a través de l'enigma dels ignorants, que vol saber quina diferència hi ha entre el cava i el vi escomós. A veure si algú el pot ajudar, ens truca i li fa la resposta. En Josep, des del barri del Poblenou, a Barcelona, diu, quina diferència hi ha? Aquí avui va de diferències, eh? Veig entre una clínica i un hospital. Diu, tots dos tenen hospitalització i quiròfan. A veure si algú ens pot explicar si és que n'hi ha alguna diferència. En Joan, des de Lleida, volia preguntar als nostres ignorants camioners de bestiar, en concret, que en tenim uns quants que estan treballant i fent ruta a aquesta hora de la matinada, doncs en Joan demana quants quilòmetres, com a màxim, poden fer els animals des de la granja fins a l'escorxador. I una altra pregunta que fa, a quina temperatura han de tenir l'interior del camió? I és cert que se'ls hi posava música, demanant el Joan des de Lleida. Després, un altre missatge, aquest en forma d'àudio, que ens ha deixat l'Anna des del barri del Raval de Barcelona.
2: Primer, només una observació. Fa molts anys que escolto el programa, des de l'època d'en Cuní, i he notat un canvi bastant substancial. Recordo aquella època, quan jo vaig començar a sentir el programa, que la majoria dels que trucaven per la nit acostumaven a ser joves, que estaven estudiant i tal, i era diferent. I ara, amb el pas dels anys, trobo que la majoria de gent que escolta aquest programa és gent gran, d'una certa edat.

0: la franja d'edat elevada. Només és una curiositat. I després voldria fer també una pregunta, aprofitant. El rellotge que hi ha a sobre de l'edifici, que ara està ara, que havia sigut el BBVA, a la plaça Catalunya, fa uns quants anyets que no funciona. A qui li correspon reparar aquest rellotge? És que la imatge és patètica. Un rellotge que es veu de tota la plaça Catalunya, que sempre estigui parat i que no funciona, francament, és bastant lleig. A qui li correspon reparar aquest rellotge? A Zara? A BBVA? Què passa amb això? És simple curiositat.
1: Doncs va, Anna, a veure si algú sap respondre, perquè jo diria que aquesta pregunta ens la va fer la temporada passada algun altre oient i encara ningú la va poder respondre. Per tant, haurem de treure tots l'eina que fa d'investigadora privada gairebé moltes vegades, a veure si troba, perquè ja que ningú ens ho ha contestat, a veure si alguna vegada trobem qui ens pot dir per què aquest rellotge de la plaça Catalunya, que és veritat, si tu no portes rellotge, no tens el telèfon, el que sigui, i mires, aixeques el cap i mires, allò està aturat completament, és com si no hagués passat res. En fi, a veure si algú ens pot contestar aquesta consulta de l'Anna des del Raval. Ara ens truca el 93207474 la Maria Àngels des de Barcelona. Bona nit. A veure que no ens entren les trucades. Un moment de res que ho estem arreglant, perquè sé que tenim diverses persones. Ara sí, la Maria Àngels des de Barcelona, ara sí.
2: Vale, gràcies.
1: Digues, bona Maria nit. Àngels, bona nit.
2: Mira, hi ha una cosa que ens sorprèn, o sigui, és com una mena de reflexió des de fa temps. Per què a l'entrenador, o sigui, el Barça, el Barcelona, el club de futbol,
1: sí,
2: és, bueno, supercatalà, i visca el Barça i visca Catalunya. D'acord. Però per què a l'entrenador del Barça no diu ni bon dia? Perquè aquest senyor té el privilegi de parlar amb un idioma que no és el nostre i representa una cosa molt nostra, no?
1: Sí, sí, representa una cosa molt, molt, molt de Catalunya, sí.
2: Sí. Sí. Doncs ens resulta curiós, perquè em ve un pobre desgraciat. Bueno, no, malament, ja m'he expressat malament. Vull dir, venen alguns estrangers així amb poca cultura i de més, i se'ls obliga o se'ls parla en català, i si no, doncs és igual, jo et contesto en català i espavila't, no? I també, vull dir, bueno, els metges que venen a fer aquí, doncs el MIR o el que sigui,
1: Sí, i tant, sí, el català, sí. Però amb els entrenadors del Barça no passa, eh? Estic recordant altres casos que ja no hi són i per tant no vull dir noms, però que tampoc havien parlat ni un bri de català, és veritat. Tens tota la
2: raó,
1: Maria Àngels.
2: Em fa molta ràbia. Vull dir, mira, no sé, potser no és gaire important, però jo sí que ho trobo important i em fa ràbia. I després hi ha una altra cosa que a partir d'ara, doncs m'ha sorprès que Junts per Catalunya vagi una mica del bracet amb el Rajoy, o sigui el PP
1: i
2: Vox.
1: Ho diu pel decret de l'habitatge, no?
2: Sí, sí. Vamos, el trio la, eh? Per favor, fins on hem arribat?
1: Sí,
2: no?
1: Sí. Sí, sí, és així. Com a mínim aquesta és la votació. Sí, sí, està clar.
2: Bueno, és fatal això. I llavors, una cosa, ja va bé ja fa dies, perquè jo escolto sempre el programa, el que passa que no truco, a vegades no deu estar el telèfon saturat i d'això. Va haver una senyora que va parlar dels ous durs,
1: sí,
2: com es deien i tal. Sí, sí, és veritat, eh? A mi m'ho va dir un cuiner i s'ha de posar a l'aigua freda, un bon grapat de sal i llavors, bueno, els ous i que bulli el ratet que correspon, i llavors quan es refreden és molt fàcil de treure
1: la closca de l'ou. Sí, sí,
2: ara, sí.
1: Però tu estàs dient de tirar els ous amb l'aigua freda i la sal posada, és això, eh? O posar-los després.
2: Sí, sí. No. Perquè si els poses quan estan bullint, quan està bullint l'aigua, potser es trenca mentre es van agafant la temperatura.
1: D'acord, d'acord.
2: Eh?
1: Sí.
2: I llavors Va bé. Bueno, jo avui els he fet moltes vegades.
1: Vull dir, no s'ha d'enganxar.
2: Diferents coses. I està, bueno, queda perfecte.
1: Molt bé.
2: Pues res més.
1: Doncs
2: més
1: moltes coses, gràcies.
2: Hi ha més coses, però vull dir, no, no sé, que han preguntat i les sabia, però ara no me'n recordo.
1: Tranquil·la, t'ho apuntes i truques un altre dia, Maria Àngels.
2: Això.
1: Molt bé, moltes gràcies. Bona nit. En Josep, des de Claravalls, bona nit.
3: Bona nit, Marta.
1: Què tal, Josep?
3: Bé, si hi ha alguna cosa que no m'agradi, me talles.
1: Que no, jo no et tallo, només faltaria. Tu no, digues no. El que consideris. Jo t'escolto.
3: Bueno, jo, igual que aquesta senyora que acabat de trucar, m'ho porto molt a dins. Jo, Pere, pare ja no, independent per Catalunya, pare ja no.
1: Era independentista, vol dir, eh?
3: Independentista, sí.
1: Sí. Ara ja no és independentista?
3: No.
1: No,
3: perquè m'ha fallat el grup. I això de que s'ajunten per el PP, que no se n'en recorde, que vos va posar el 155 i van pujar aquella colla de números cantant va por ellos.
1: Sí, sí.
3: I després tenim a Vox, que és el pitjor que hi ha per tot Espanya, que hem d'esperar. I aquesta pobra gent que un dia no podran pagar lloguer per dins, per fotre'n fora.
1: Sí, sí.
3: Tu què et sembla?
1: Em sembla que té tota la raó.
3: Ja em fa l'efecte que la mídia s'hauria de fer marxar cap allà per Waterloo, quedar-se amb un president i no cal que tornen. Per mi, aquest partit hauria de desaparèixer.
1: Déu-n'hi-do avui, Josep. Clar i català, eh? Avui no, clar i català.
3: Jo m'agrada les coses clares.
1: Sí, sí, i tant, la xocolata calenta. O espessa, perdó, la xocolata espessa. Gràcies. Molt bé, Josep, moltes gràcies. Una abraçada. Bona nit. En Ferran, des de Santa Coloma de Gramenet. Bona nit.
4: Bona nit.
1: Digues, Ferran.
4: Bueno, la senyora aquesta ha posat un tema que és molt interessant pels que som culers. Jo tinc 68 anys i me'n recordo que havia un entrenador que es deia Buckingham, anglès, i no deia mai una paraula ni en castellà ni en català, tot en anglès. I després, bueno, ja va morir aquest senyor, hi havia un altre que era Robson i tenia de tracte un amic nostre, Mourinho. I es va passar aquí diversos anys i el Mourinho, que és portuguès, que és de va ir de la península Ibèrica, com Andorra, pues aquest li feia de traductor.
1: Sí, sí,
4: però no va dir mai ni
1: tampoc
4: una paraula
1: tampoc
4: en català.
1: Sí, sí, sí.
4: I bueno, lo principal, bueno, això és per que la senyora no pateixi que
1: és un clàssic, no?, dels entrenadors del Barça, vols dir.
4: Més els anglesos, que són els que han alimentat del futbol.
1: Sí, sí.
4: Vaja uns. Bueno, i després la clínica i l'hospital.
1: La diferència entre clínica i hospital,
4: Sí, digues. Jo quan tenia 21 anys, jo treballo amb seguretat.
1: Sí.
4: Em van enviar una unitat d'informació a Ciudad Real. I allà no havia hospital militar. L'hospital militar està a Madrid, com totes les coses importants. I doncs teníem la pega d'agafar una clínica privada. Aquesta era la pega. I vam agafar la meva dona, Feli, i jo, la clínica d'Adeslas, Coreixa, que era una clínica privada, que era un somni. Un somni. Un bon menjador, uns bons quiròfans. Bueno, a més, la meva dona, bueno, és dona, però és Feli, que tenia 21 anys, va utilitzar la clínica Coreixa 4 vegades. Una per un aborto, una altra per una apendicitis, una altra per un desprendiment de riñón i una altra vegada ja per l'embaràs de la nostra filla Clara, que va néixer a Ciudad Real. I luego està la residència Valle d'Hebron, que en realitat, aunque no es veu en les lletres, es deia residència Generalísimo Franco. Però
1: ara ja
4: la coneix... No, ja, la meva mare em deia, veig a Valle d'Hebron i metes les recetes. Sempre l'hem dit Valle d'Hebron. Pues és una ciutat sanitària. Crec que ja queda clar, no?
1: Molt bé. Molt bé, Ferran. Doncs moltes gràcies.
4: No, gràcies a tu.
1: Vinga, que vagi molt bé. Bona nit. A veure, en Lluís, des de Premià de Mar, que em sembla que està content. Bona nit.
5: Bona nit.
1: Mare meva.
5: Avui, Marta, toca explicar la vida de cada un. Mira,
1: no,
5: jo
1: però ja m'ho
5: penso. No, però ja saps per què, no?
1: Sí, ja m'ho penso.
5: Bueno, jo, per sort o desgràcia, i jo dic per desgràcia, abans era per sort, visc com un poble que es diu Premià de Mar. Dic per desgràcia, perquè abans era un goig viure en aquest poble. Ara, per mi, no ho és gens ni mica, per molts motius. Però, bueno, és igual, deixem-ho de banda, que algú es podria emprenyar i potser en raó. Mira, jo he estat segrestat, bueno, jo i molta gent, però vull dir, jo particularment pel tema de l'edat i la mobilitat, he estat segrestat a casa 3 dies. I dic divendres, dissabte i fins avui a les 8:30 del vespre, o sigui 3 dies. I què ha estat? Ha estat per la culpa de la distribuïdora, que no és la subministradora, que no és la que factura. La que factura és Energia 21, però la distribuïdora es diu Endesa. I vull dir-ho clarament, Endesa i els seus secuaces. I diré per què, Marta. Mira, com he dit a Premià de Mar, tothom sap que ha sigut la segona o tercera població de Catalunya que ha plogut més fort. La segona o la tercera. Per sort, desgràcies personals no n'hem tingut. Ha quedat moltes coses inundades, molts pàrquings, el meu mateix, i molts puestos, vale, d'acord. Però en el sector que jo visco, no tot Premià, en el sector que jo visco hem estat 3 dies els veïns sense llum, i són diversos blocs on jo visco. Bé, per quin motiu? Mira, el primer és que a Premià, i tinc 80 anys i en coneixement de causa perquè he estat també fotut a l'Ajuntament, per sort o desgràcia també, i conec una mica el poble, una mica, només, a Premià no s'han fet, diguéssim, inversions amb els cables d'electricitat per reforçar-se, tenint en compte que ara es gasta molta més llum que abans, perquè hi ha més gent i més aparells electrònics, tant els cables d'alta tensió com les torres aquestes que en diuen el que es crema, vull dir que ara no me'n recordo com se diu, els cables d'alta tensió i els...
1: Sí,
5: els transformadors.
1: Els transformadors, d'acord,
5: no,
1: sí.
5: Ai. A Premià ha degut això. A per culpa dels transformadors, però per què? Perquè són antics, són de l'època, i ho dic clarament, són de l'època dels Reis Catòlics. Escolta'm, és que són molt, molt antics i no s'han fet reparacions. Què ha passat? Hi ha estat 3 dies a casa tancat. Això que vol dir el que ha estat tancat 3 dies? I dic 3 dies, sempre amb els 80 anys hi ha estat hores només. No ho recordo més, un dia impossible, 2 menys i 3, encara menys. Però mira, sense llum, no es pot cuinar. Per sort, desgràcia, a casa tenim tot elèctric.
1: Sí.
5: M'entens? No puc treure el cotxe del pàrquing perquè van amb uns motors les portes que són metàl·liques...
1: I no pugen.
5: I no pugen, que són d'aquestes que diuen basculants.
1: Sí.
5: La manca, diguéssim, que no tinc telèfon mòbil, que no tinc per poder carregar el telèfon mòbil. Manca d'electricitat, no tinc telèfon, m'entens? I sobretot, la manca d'informació que dona fàstic de la companyia d'Endesa, ho dic clarament. Un verdader desastre. Si m'he enterat d'algú, ha sigut gràcies a la policia de Premià de Mar, que ha anat telefonant i m'ha anat informant, perquè ells potser tenen més accessibilitat que jo. Però ara vaig a dir la més grossa. S'ha cremat un transformador de Premià de Mar. Avui me n'he enterat, després de 80 anys. Sabeu on està? I això, si algú de Premià de Mar de la barriada on he viscut jo ho sap, també ho pot ratificar-ho ara per antena. Sabeu on estava tots els oients ficats, aquest transformador de Premià de Mar? Amb uns soterranis d'un pàrquing. Des de quan una companyia de llum té els seus transformadors?
1: Però els transformadors no estan habitualment a l'exterior, per si passa alguna cosa.
5: Això hauria de ser així. Aquest que s'ha cremat i ens ha deixat sense llum i ens ha tocat a mi els nassos, per no dir altra cosa, Marta, ha estat a dintre d'un pàrquing, torno a repetir.
1: Que devia estar inundat i per això s'ha espatllat, no?
5: Naturalment.
1: Clar.
5: Vull dir, algú hauria de prendre consciència d'això i fotre caps, rodar caps a qui correspongui, perquè jo penso que això, en fi, per mi quasi arriba a ser un delicte, això. Ja. D'on t'ha vist un transformador en un pàrquing?
1: No, home, per l'amor de Déu. Jo no ho he vist mai, però vaja.
5: Pues ho tinc que denunciar i ho dic en aquesta misura, perquè ja dic... m'ha emprenyat molt estar 3 dies tancat a casa.
1: Sí, sí.
5: I quan ha arribat la llum sembla que m'hagi tocat la loteria. Saps quina alegria que he tingut?
1: Sí, sí, m'ho penso, i tant.
5: Però 3 dies, sí, el que dic, 3 dies. Tot el divendres, tot el dissabte, tot el diumenge i fins avui. Home, per l'amor de Déu, fins avui a les 9 del vespre. Home, ja està bé, per l'amor de Déu, ja està bé. Ah, llavors jo ja faré els meus... Ja el meu fill ja tirarà endavant a demanar danys i perjudicis a la companyia de llum per falta de subministrament. M'entens? I a la companyia d'assegurances tot el menjar que hem tingut que tirar.
1: Exacte.
5: La meva dona tenia un munt de coses perquè és una dona que li agrada copiar molt per el que pugui passar. Bueno, feia com ma mare en pau descansi. Ha copiat molta cosa. I tenia la nevera i l'arcón.
1: I el congelador,
5: ple de menjar.
1: Clar,
5: i s'ha fet malbé tot, no? Fotut tot malbé en 3 dies. Esclar, jo, per sota desgràcia, sóc una persona que guarda moltes coses, i entre això guardo els tiquets. Esclar, que els presentarem els tiquets a la companyia. I intentaré cobrar-ho. I si no ho cobro, també ho denunciaré. Perquè si és un gasto que he tingut per culpa d'ell, jo no tinc cap culpa que ells hagin estalviat calés i a final d'any reparteixin dividendos. Tampoc tinc cap culpa que tots els polítics estiguin fotuts a la sala de juntes i a la presidència de la companyia.
1: Eh? Sí, sí. Entenc perfectament la teva ràbia, Lluís. Entenc perfectament.
5: Bueno, més que ràbia. Bona nit. Ah, més. Avui he vist un senyor que també coneixes amb calçotets. Bueno, la tele l'ha difuminat, eh?
1: Avui has vist un senyor que jo coneixo... Jo no l'he vist, eh? Jo no l'he vist. Això no puc parlar.
5: Que calçotets i la tele l'ha difuminat. Pregunta-li, fer l'anunci.
1: Quan el vegi, que no el veig, que no ens trobem. Però ja li preguntaré, Lluís. Gràcies.
5: Bona nit.
1: Adéu. Sort que hi posem una mica sentit de l'humor, perquè si no, amb tanta gent enfadada, que ho entenc perfectament, eh? Perquè només faltaria. A veure, en Joan Josep, des d'Ulldecona, bona nit.
6: Hola, bona nit.
1: Digues.
6: Mira, jo volia fer una pregunta, això que parleu del rellotge de la plaça Catalunya, heu dit?
1: Sí, bueno, sí.
6: Sí. És mecànic o elèctric?
1: A veure, si ningú ens sap dir qui l'ha d'arreglar, no sé si algú sabrà si és mecànic o elèctric, no ho sé. A veure si algú ho intentem esbrinar. És mecànic o elèctric? A veure si algú respon, doncs, Joan Josep.
6: Sí, claro, perquè hi ha elèctrics, que tot és un rellotge elèctric, i hi ha que són mecànics.
1: Sí.
6: Que és com un rellotge, però molt gran i, bueno, funciona de diferent manera. I la cosa curiosa és que si és mecànic, si és elèctric, no sé res. Però si és allò, hi havia la única o una de les úniques fàbriques de rellotges mecànics estaven a Roquetes.
1: Ah, sí?
6: Roquetes està al costat de Tortosa.
1: Sí.
6: I allí hi havia dos fàbriques de rellotges que subministraven
1: mecànics.
6: Per tota... I anaven fent-se.
1: Però aquestes existeixen encara, aquestes empreses?
6: No. Aquestes empreses ja van plegar. Primer se'n va plegar una i després l'altra. Perquè al posar rellotges elèctrics, pues, llavors ja, i claro, ells eren mecànics només.
1: Clar, doncs potser vostè té la resposta, la té vostè, eh? Potser aquest rellotge que diuen és mecànic i ja no hi ha ningú que el pugui arreglar. Potser aquest és el tema, no ho sabem. Clar.
6: No, és igual. Si és mecànic, li puc dir que al meu poble hi ha un rellotge que és mecànic. I s'arregla. Si hi ha alguna peça...
1: S'arregla.
6: Se trau i són les peces que es poden solucionar. I vas a algú que sigui ferrer, però, bueno, i fa la peça o li fa més o menys igual i ja està.
1: I t'ho arregla. No, doncs va, intentem esbrinar a veure de qui depèn aquest rellotge i així sabrem una cosa o una altra. Moltes gràcies, Joan Josep, per la trucada.
6: De res.
1: Que vagi
6: Escolta,
1: bé.
6: Escolta.
1: Què?
6: Al mateix temps que és... Mira, quan jo era petit, vaig anar a Barcelona, el meu pare, no sé, total, que vam entrar al carrer Castell, que hi havia una emissora que es deia EAJ1 Ràdio,
1: sí,
6: Barcelona.
1: Encara hi és, sí, sí.
6: Vale, pues, llavors, allí estaven fent un programa en directe o no sé què, i vam entrar a mirar, pues, hi havia gent que anava, i allí ens van regalar una botella que era una cosa que es deia Pitello, i jo no sé què és això, me'n recordo que ens van regalar una botella que era com tipus Coca-Cola o alguien de ara, no?
1: I a veure, torni'm a dir el nom, que m'ho apunto, com es deia l'ampolla?
6: Pitello.
1: Pitello.
6: Pitello.
1: Pitello, m'ho apunto.
6: I no sé el que era.
1: A veure si algú se'n recorda, doncs.
6: Gràcies,
1: Gràcies, bona nit.
6: Adéu i bona nit.
1: Adéu. En Lliberat, des de Navarcles, bona nit.
7: Hola, bona nit.
1: Digui.
7: Mira, Max, la meva mare va conèixer l'avi, el president Macià, allà a Osona, que la mare sigui a Osona. I
1: la seva mare va conèixer el president Macià, diu?
7: Deia, els catalans, la casa i el tet. Resulta que la casa és pel destinger i el tet pel canvi climàtic.
1: Mare meva.
7: Està tot dit.
1: Està tot dit, Lliberat, està tot dit. Moltes gràcies per la reflexió. Adéu, bona nit.
7: Bona nit.
1: Adéu-siau.
8: La nit dels ignorants. Un programa per ser feliç.
9: Mira, Marta.
1: Digues.
9: És la primera vegada que truco.
1: Ai, que contenta em fa això, Maria Àngels. Molt contenta, doncs.
9: Pues, quasi 40 anys que estic escoltant el programa i resulta que al començament, quan ho portava el Carles Cuner, els primers moments vaig pensar, això no tirarà endavant. Bueno, han passat els anys i ara us demano perdó a tots els ignorants perquè heu sigut tan forts, heu aguantat aquests 40 anys quasi, i a part a tots els equips que ho heu portat, us he anat escoltant sempre, m'heu fet molta companyia, una abraçada
1: per tu,
9: tots, per tots, per tots.
10: Des d'aquell dia per mi es va fer de mi.
8: La nit dels ignorants, Catalunya Ràdio, amb Marta Romagosa. Cites meravelloses, amb Josep Ignasi Vives.
1: Ja ho vam dir fa 15 dies, que aquesta temporada doncs, teníem amb nosaltres el Josep Ignasi Vives, professor... Jo diria que filòsof també, tots ho som una mica, però tu ets una mica més, i ens proposes cada 15 dies aquestes cites meravelloses que després tu vas agrupant-les amb allò que t'agrada més, amb allò que et va bé per poder explicar als oients d'on ve una frase, on la fem servir, d'on procedeix i quines ensenyances ens deixen, no? Una mica. Aquesta setmana, quina és la frase que has triat?
11: Doncs mira, porto una frase molt coneguda, molt popular, que és una imatge val més que mil paraules.
1: Mare de Déu. Tothom l'ha dit alguna vegada a la vida.
11: Tothom.
1: Segur, segur.
11: D'on ve aquesta frase?
1: D'on ve aquesta frase, va?
11: Doncs, la frase és molt coneguda.
1: Sí.
11: I el que és curiós és que no té gaire més de 100 anys. La idea va néixer en el món de la publicitat nord-americana, en algunes conferències i cercles de publicistes dels anys 10, sobretot en formulacions diverses, però va quedar fixada l'any 1918,
1: uh-huh,
11: en una revista que es deia Printers Inc. Ben aviat van intentar colar que provenia d'un proverbi xinès o que fins i tot l'havia dit Confuci.
1: Ah, és a dir, un fake ja, en aquell moment?
11: Sí, sí, no, evidentment, perquè a vegades això de posar un proverbi xinès o que ho faci Confuci li dona un cert pedigrí a les frases.
1: Tot el que sigui oriental
11: és com una saviesa ancestral.
1: Sí, exacte. Però no.
11: No és real. Apareix expressada de formes molt diverses, però sempre acaba cristal·litzant amb aquesta forma, no? Una imatge val més que mil paraules, i l'eslògan ha tingut èxit.
1: Doncs sí, perquè tothom el fa servir, i avui en dia més que mai, perquè la imatge té un poder brutal, però ja s'ha demostrat que també té molts, molts, molts riscos.
11: Immensos. Aviam, fixem-nos primer en per què la imatge és tan poderosa.
1: Per què?
11: Diu, una imatge, quina gràcia té, no? Que té un impressionant poder d'immediatesa.
1: Uh-huh.
11: És a dir, a diferència d'enfrontar-se, per exemple, a un text en japonès, quan parlem d'una imatge, l'accés és pràcticament instantani. Pot passar-nos que no coneguem algun dels objectes que apareixen en una imatge, o que desconeguem plenament el context. Però pel que fa a la majoria dels elements, sempre tenim eines suficients per interpretar-los, sí, ni que sigui mínimament.
1: Sí, estem d'acord, sí, sí.
11: En canvi, si seguim amb la comparació, és evident que és molt més fàcil gaudir d'una exposició de fotografia japonesa que no pas d'una novel·la en japonès.
1: Clar, perquè la fotografia tu la pots interpretar a la teva manera, i la novel·la japonesa o sap japonès o no sap res.
11: Exactament.
1: O no entén res, no?
11: És a dir, una imatge, si és bona, no sé, pensem en un quadre, en una fotografia artística o en un reportatge d'un fotoperiodista, no? És molt fàcil mostrar sense dir. És a dir, no calen paraules per mostrar idees. Com és possible, si no, que puguem emocionar-nos davant d'un quadre, no? O d'una fotografia de guerra que ens constreny el cor, a vegades sense saber res del context.
1: Sí, correcte.
11: D'allò. Clar, prescindint del llenguatge verbal, les fotos fan emergir als nostres ulls idees, emocions, conceptes que costarien molt d'expressar eficaçment en paraules. Però les imatges no són només tot això de bo. Sota aquesta aparença de veracitat, de retrat imparcial, hi pot haver narratives, distorsions o fins i tot trampes malintencionades.
1: El que dèiem ara, tots aquests fakes que dèiem, no? També.
11: Evidentment. Mm. I el fet que la frase triomfés en la monta de la publicitat, jo crec que ja ens hauria de prevenir una mica. Pot tenir usos magnífics, i poderosíssims, però també pot ser emprada per la manipulació.
1: Clar.
11: Per el mal. I que això de les notícies falses, del deepfake, té molts anys. I els humans controlen aquests recursos des de fa molts segles, no? Recordeu, per exemple, les estàtues d'Octavi August, sobretot si recordeu la de Prima Porta, que està al Vaticà. Sempre jove, serè, elegant, fortíssim. Clar, falsificaven la realitat, perquè hi havia milions de persones,
1: clar,
11: que mai podrien veure en directe l'emperador.
1: I llavors el posaven jove, no? El feien jove, clar, perquè la gent es pensés que sempre era així.
11: Clar, és a dir, si tu mai podràs veure en persona l'emperador, l'emperador pot triar amb quina imatge vol ser vist.
1: Clar.
11: I si l'estàtua és un tio impressionant, clar,
1: allà queda, l'emperador és així.
11: Evidentment.
1: Clar.
11: Avui dia sabem que Octavi August no tenia res d'aquell aspecte amb el qual es mostra, no? Però és curiós perquè els filtres de les xarxes socials o les fotografies fetes amb intel·ligència artificial o fins i tot la fabricació de proves gràfiques falses, no? Uh-huh. Tot això ja està a l'antiga Roma. Per
1: sí,
11: tant,
1: no tenim res nou en aquests moments.
11: En el fons, no.
1: Ens espantem per una cosa que ja ha existit sempre.
11: Evidentment. És molt fàcil mentir amb les paraules, però fer-ho amb les imatges és facilíssim, també.
1: És facilíssim, i ho era abans, perquè ara tu fas una foto, l'altre dia m'ho ensenyava algú de l'equip, una foto que sortia una mà amb un objecte i li va dir en el xat, treu la mà, i la foto va sortir sense la mà.
11: Sí,
1: que dius...
11: i és preocupant, perquè ara em sembla un joc, però arribarà un moment que això podrà portar versions molt dures.
1: Ja ens adverteixen, ja.
11: Exacte.
1: Que pot acabar molt malament.
11: Darrerament se n'està parlant molt, no?
1: Però, sí, sí, de totes maneres, tu també vols destacar les potencialitats que tenen les paraules, que té la paraula, no?
11: Clar, la frase a mi no m'acaba d'agradar, perquè sembla que menys tingui la paraula, no?
1: Clar,
11: mil
1: imatge,
11: paraules...
1: Clar, val més que mil paraules. Clar, però les paraules, ostres, són molt boniques, tu, també.
11: Exacte.
1: No?
11: Clar, ens podríem estendre molt sobre per què la paraula és una cosa tan extraordinària, no?, de l'ésser humà. Ho podem deixar potser per una altra cita. Però fixem-nos en un tema molt particular, molt, molt típic. La immensa majoria de persones t'admetrà que una novel·la és millor que la pel·lícula d'aquella novel·la.
1: A veure... Ostres, crec que el comentari quan surts del cinema és em va agradar més la novel·la.
11: És tipiquíssim.
1: Jo crec que sí.
11: Clar, és a dir, el bon text, amb la seva pausa, amb la profunditat que té, ens activa la imaginació, les il·lusions, les pors, d'una forma extraordinària. Existeixen a vegades pel·lícules que fan justícia als textos. I ja no diguem els unicorns que representen algunes escassíssimes pel·lícules que són millors que els textos que les van originar, no?
1: Poques.
11: Molt poques. Generalment el text guanya.
1: Sí.
11: El text guanya. I per què passa això? Doncs perquè el text, la paraula, encotilla molt menys la ment que la imatge. És a dir, la paraula...
1: A veure, torno a dir això.
11: La paraula
1: encotilla
11: molt menys la ment que no pas la imatge.
1: És bona, aquest titular és bo, eh? M'agrada.
11: Mira, no soc publicista, eh?
1: És una altra frase.
11: Sí, està bé. Potser triomfa, vés a saber.
1: És una altra cita meravellosa.
11: Exacte. Fixa't que la paraula sempre té quelcom d'abstracte, no? Encara que es refereix a una cosa concreta. I aquí intervenen elements que ja estan presents en Plató o Aristòtil, no? I que són molt interessants. Fixa't en un exemple. Si jo dic casa o cotxe,
1: sí,
11: és evident que no m'estic referint a cap cosa abstracta, no? Imagina't amor o condició humana, que són temes molt més complexos. Mm. Cotxe i casa són coses físiques, són matèria, en definitiva. Ara bé, si jo dic cotxe o casa, estic segur que cadascun de nosaltres s'imaginarà cases diferents o cotxes diferents.
1: Sí.
11: O com a mínim lleugerament diferents. Sí. És a dir...
1: Sí. Si tu dius casa, deus pensar en la teva pròpia, no?
11: Exacte.
1: Probablement.
11: O en la casa que tu has vist a les pel·lícules i t'agrada.
1: Sí.
11: O en la casa que tu has somiat sempre, no? Fixa't que cadascú aplica els seus patrons, els seus esquemes, les seves experiències per construir aquestes imatges. És a dir, tot això està en la nostra memòria profunda i va emergint quan jo dic aquesta paraula, no? Fixa't que la paraula, per tant, obre un marge amplíssim d'idees que estaven amagades dins la ment i que, en dir la paraula, s'activen per construir una imatge mental que és molt més lliure que no pas la imatge que t'imposen en una fotografia o en una pel·lícula.
1: Clar, perquè si tu veus la foto d'un cotxe concret o d'una casa concreta, tot això no sorgeix, no? Tot aquest bagatge que tu tens no sorgeix. Estàs Clar. Veient la foto d'un cotxe concret, d'una marca concreta, d'un color concret.
11: Correcte, hi ha una imposició molt més gran.
1: I és molt més pobre, no?
11: El sentiment... Des del punt de vista imaginatiu, sí, és molt més pobre. Pot ser potentíssima la imatge, eh? Pot tenir un valor molt gran.
1: Els fotògrafs se'ns enfadaran, eh? Però no.
11: No, hi ha fotografies veritablement extraordinàries. Sí. Però aquí és el que vaig, no? És a dir, per més que una fotografia sigui extraordinària, imaginem-nos una fotografia que abordi la qüestió de la tristesa, sí? Per més que sigui extraordinària, mai no podrà mostrar tantes cares del concepte tristesa com la paraula tristesa. Perquè la paraula, en cada persona, activa uns ressorts mentals que són molt més lliures que no pas la imatge. Per tant, per més que hi hagi fotos fantàstiques, de veritat, i exposicions meravelloses, la paraula sempre guanyarà.
1: Sempre guanyarà la paraula. M'encanta. Tu crec que portes un exemple d'algú conegut, no?, d'un vers.
11: Sí, un vers de Joan Vinyoli, que aprofito per recomanar-lo moltíssim. Hi ha un vers de l'últim poemari de Passeig d'aniversari que penso que recull molt bé aquesta idea, no? Diu, els mots, en veritat, no són sols per entendre'ns pel que signifiquen, sinó per descobrir el que transparents oculten.
1: Oculten. Ostres, els mots, en veritat, no són sols per entendre'ns pel que signifiquen, sinó per descobrir el que transparents oculten.
11: Exacte. És a dir, com si els mots fossin portals de la imaginació. No? És a dir, que activen uns recursos mentals extraordinaris que, si no exercitem la paraula, doncs els estem empobrint.
1: Sí, totalment d'acord. Parlant d'imatge, tu ens vols fer aprofitar aquesta cita meravellosa per fer-nos mirar un quadre.
11: Sí, un quadre crec que també és molt conegut. És un quadre de René Magritte, en el qual surt una pipa de tabac, dibuixada, no? I a sota, escrita en francès, la frase «Això no és pas una pipa». I és un exemple molt curiós, no? Perquè el nom del quadre és «La traïció de les imatges».
1: La traïció.
11: La traïció de les imatges. Sí. I el nom penso que és fantàstic, perquè és que és veritat, és que no és una pipa, per més que ens entestem a afirmar-ho. Només n'és una representació.
1: Home, clar, però tu veus una pipa.
11: Sí, però mai serà tan real com la pipa que va inspirar el quadre. És a dir, aquella pipa, en aquella pipa hi ha un empobriment respecte a la paraula
1: real.
11: Pipa o la imatge real d'una pipa, no?
1: Clar, clar.
11: Ni el dibuix ni la paraula no seran mai aquella pipa concreta que ell va estar mirant. És molt curiós que li van preguntar per aquesta qüestió a Magritte i va respondre que potser molta gent hagués preferit que el quadre es digués «Això és una pipa».
1: Clar.
11: Però llavors hauria mentit.
1: Ell diu que...
11: I és cert o no, per tant, que les imatges a vegades ens tornen acrítics?
1: Acrítics, no? Clar, perquè tu veus allò però no saps com era la pipa real
11: exactament,
1: que ell va veure. No?
11: Exactament.
1: Déu-n'hi-do. Escolta'm, quines, no sé si ensenyaments o lliçons finals, no? Aprofitant que tu ets mestre, ets professor, quines lliçons finals ens suggereix aquesta frase que tots hem fet servir, una imatge val més que mil paraules, que una mica l'hem destrossada, diguéssim.
11: Sí, una mica.
1: L'hem deixada una mica per terra, amb permís de tothom, eh?
11: Clar, mentre provem de saber si una imatge val més que mil paraules, o el que jo proposaria, que una imatge té més veritat, perdó, que una paraula té més veritat que mil imatges,
1: sí,
11: jo aconsellaria a tots que milloréssim molt en l'art de la mirada prudent. És a dir...
1: Què vol dir la mirada prudent a veure?
11: Ser capaços de no quedar... és a dir, completament despullats, acrítics, davant del poder de les imatges, no? Tenir una capacitat... Allò que tothom diu tant, però que exerceix tan poc, no?, del pensament crític. Que amb que fos pensament tan sols,
1: que
11: ja tanta, ens aniria molt
1: tanta
11: bé.
1: Tanta falta, ja tanta falta fa el pensament crític.
11: I fixar-nos que la mentida, ben intencionada o malintencionada, sempre busca camins per enganyar-nos de nou. I que és la nostra responsabilitat intentar posar-li-ho difícil.
1: A la mentida. Però és que la tenim per tot arreu, la mentida.
11: Clar, per això,
1: et lleves al matí i tens una mentida a prop. O sigui, surts al carrer i hi ha unes quantes mentides que estan caminant al teu costat. Puges al transport públic i en tens d'altres. O sigui, és molt difícil, evitar-la.
11: És molt difícil viure esquivant la mentida. De fet, tots en som víctimes constants, no? Però crec que podem ser una mica menys víctimes. Tornant a aquest estiu passat, no? Fixa't que... L'Odissea sobre què es construeix? Sobre un engany.
1: Sobre un engany.
11: És a dir, la nostra cultura està construïda sobre la mentida. El que ens fa humans, fins i tot en el nostre llenguatge, és que podem mentir, cosa que els altres animals no fan.
1: No fan, no.
11: Per tant, ens hem de protegir d'aquesta arma tan perillosa.
1: Clar.
11: I potser una forma de fer-ho és tenir aquesta mirada prudent, no? Davant d'una imatge, sempre tenir el fre de mà de pensar, bueno, alerta, i amb quina narrativa hi ha aquí, amb quina intenció està fet això... Què es veia darrere d'aquesta fotografia, no? És a dir, no et centris només en aquell angular, mira també què hi havia al voltant. Evidentment mai ho podrem saber tot, però potser podem saber una mica més del que sabem. Si fem això, doncs crec que serem gent més subtil i més prudent i, per tant, una mica més bons ciutadans.
1: I això és l'objectiu, d'aquesta secció. Aconseguir ser més bons ciutadans, no sé si ho aconseguirem.
11: Ho intentarem.
1: Però a través de les cites meravelloses, doncs cada dues setmanes és l'objectiu.
11: Exactament.
1: A veure si al final...
11: Aviam si ho aconseguim al llarg de l'any.
1: I convé molt, perquè estem tots una mica nerviosos i amb tanta mentida al voltant. Jo agraeixo aquesta secció perquè la gent es calmi una mica.
11: Sí, sí, serà un bàlsam.
1: A veure, mirada crítica ja en tenen molts, d'oients. Ja la tenen a la mirada crítica. Però està bé que la faci servir també en el teu dia a dia. No?
11: Correcte.
1: Està molt
11: correcte.
1: Bé. Doncs res, fins aquí 15 dies amb una altra cita.
11: A la propera cita meravellosa.
1: Gràcies.
11: Bona nit, moltes gràcies.

0: Va, que els nostres oients no diuen mentides, com diu aquesta cançó, Tell Me Lies. No, no, els nostres oients fan preguntes i ens donen respostes de coses que ens heu preguntat en algun altre moment. D'aquí a res, 10 minuts, arribem a la 1 de la matinada i ara el 93207474 i tenim en Pep des de Mataró. Bona nit.
1: Hola, bona nit, Marta.
0: Què tal, Pep?
1: Mira, jo no et diré cap mentida, com dius tu.
0: No, no, i tant que no. Però...
1: No, escolta, jo volia saber, perquè amb aquesta emissora ni en cap altre ni en cap diari no es parla de la llei de la Generalitat que, entra, que ha entrat en vigor avui sobre els certificats de l'amianto.
0: De l'amiant, sí.
1: No. Sí, no sé si saps del que et parlo o no.
0: Sí, tant que sé del que parles. Sí, sí, tant.
1: Les notaries estan aturades, el registre de la propietat està aturat, hi ha gent que té hipoteques concedides i no pot registrar perquè ningú sap el que s'ha de fer amb aquest...
0: A veure, aquesta altra part no la sabia. Vull dir que hi ha tot de coses aturades perquè no se sap què fer amb aquesta llei. Això sí que no ho sabia.
1: Amb aquest certificat, amb sí. Més que amb la llei, amb el certificat.
0: Amb el certificat. Sí, sí, ningú sap què ha de fer.
1: Ningú sap el que ha de fer. I a veure si hi ha algú que per casualitat ho sàpiga, a veure això quin camí agafa, perquè és un dalt a baix terrible, i el que més d'allò en sap, el que més greu en sap és que cap mitjà, ni de diaris, ni vosaltres, ni emissores privades, ningú en diu res.
0: No, ara ho buscaré, bé, a veure què passa. Això dius que entrarà en vigor avui, aquest dilluns?
1: Sí. Sí, sí, és la llei 8 del 2026 de la Generalitat.
0: Molt bé. Doncs ara...
1: En realitat va entrar dissabte, però bueno, dissabte era festiu i diumenge també, i ha entrat avui.
0: Entenc que és una llei que el que diu que és que ha de garantir que...
1: Que per comprar, llogar qualsevol terreno, pàrquing, pis, hi ha d'haver un certificat que hi ha o no hi ha amianto.
0: Molt bé. Perfecte.
1: Amiant, vaja.
0: Sí, sí, amiant, sí, sí, sí. Doncs va, investigarem a veure què passa amb aquest,
1: vale,
0: amb aquest certificat.
1: Perfecte. Marta, jo sé que aquest programa no té res que veure amb la compra-venta, però jo vull vendre una cosa i potser algú em podrà dir, inclús vosaltres, quin preu té, que són les revistes de Catalunya Ràdio des de l'any 1934 fins al començament de la guerra.
0: Les revistes...
1: Sí, revistes de Catalunya Ràdio. Catalunya Ràdio, Rambla dels Estudis número 8, telèfon 20.751 de Barcelona. O sigui, el número de telèfon en 5 xifres.
0: Però és que estic pensant, però Catalunya Ràdio va néixer...
1: Sí, sí, Catalunya Ràdio abans de la guerra existia, perquè jo tinc tota la revista.
0: Però es deia així, Catalunya Ràdio igualment?
1: Sí, sí, Catalunya Ràdio.
0: Ara sí que...
1: Inclús aquestes revistes a tu o qualsevol treballador d'aquí t'agradaria fullejar-se, perquè inclús els anuncis són superdivertits. Perquè, per exemple, les esqueles, per dir alguna cosa, la gent que s'ha mort, doncs hi posa els nostres companys que han passat a millor vida. I després surten els noms.
0: Mare meva...
1: Sí, va. Aquest tema que no pugui ser,
0: No pugui ser, sí. Això són... quantes revistes... Ho dic perquè la gent pugui dir-te una idea. Quantes revistes són?
1: Home, no sé, podem tenir entre 25 i 30, més o menys.
0: Molt bé. I m'has dit que són de l'any?
1: Del 1934, al començament de la guerra.
0: Molt bé.
1: El 1936.
0: Sí.
1: I els anuncis, ja et dic, són molt curiosos, perquè n'hi ha un, les contraportades, n'hi ha moltes, que hi ha el cel dibuixat, y allá hay a San Pere y ahí posa si vienes con calcetines Montfort o Montfort, las puertas del cielo siempre estarán abiertas. Sí, però vull dir que és curiós, no?
0: És curiós, és curiós.
1: Sí, sí, això, inclús si hi ha algun telèfon que pugui enviar fotografies, te'ls envio.
0: Doncs a veure si algú et pot dir què podries demanar d'això, com a mínim, ja sé que aquí
1: vale,
0: no fem compra-venda, però almenys dir...
1: Que,
0: o a quin lloc et podries adreçar.
1: Sí, o si tu vols alguna d'allò, em passeu per el número aquest, em passeu un número de WhatsApp i t'envio fotos.
0: Molt bé, d'acord.
1: Si et fa gràcia, si no, no.
0: Molt bé, perfecte, Pep, doncs moltes gràcies.
1: Vale, doncs res.
0: Vinga, una abraçada.
1: Perquè, escolta, perdó, en Xavier Solà, com tenia un client, un oient per primera vegada, aquella nota, aquella petita nota musical de dos segons,
0: sí,
1: com de, no sé,
0: feia un cling, feia un cling, sí.
1: Sí, aquell cling.
0: No, estaria tot el dia fent clings, jo, que tenim molts que truquen per primera vegada i no ho faig, jo no ho faig. Però estic molt contenta quan truca algú per primera vegada, o sigui, això sí.
1: Bé. Ja, però vull dir que crec que quedava molt bé. Inclús em sembla que aquella nota musical o mitja nota estava feta per algú que està molt dintre de Catalunya Ràdio.
0: Això no ho sé, mira.
1: És un pianista molt famós.
0: Molt bé, Pep. Doncs escolta'm, a veure què et diuen els oients. Gràcies per la trucada.
1: A tu.
0: Vinga, una abraçada, bona nit. La Carmeta des de Sants, bona nit.
2: Sí, que passa el temps, passa el temps.
0: Sí, sí.
2: Bueno, escolta, el Pitelo.
0: El Pitelo.
2: Aquest Pitelo és un botellín petitet de cava, que abans en deien xampany.
0: Ah, això és el que preguntava en Joan Josep, que no sabia què era.
2: En deien Benjamín, també, eh?
0: Sí, sí, sí.
2: Escolta, perquè jo la bodega la teníem a boxet de casa, i llavors al meu pare li agradava. I a casa vivíem porró amb graciós i vi negre, els avis i tots. I escolta, llavors el diumenge anaven a buscar la bodega del costat dos pitelos, un pel meu pare i un per la meva mare.
0: Era
2: un cava petitet, que ara en venen
0: als
2: supers,
0: no?
2: I a les bodegues. Que saps aquests petits, aquelles potetes de cava, que hi ha?
0: Però es diuen així, ara? Es diuen així?
2: Abans es deia un pitelo.
0: Però ara no, no?
2: No, ara no.
0: Ah, anava a dir...
2: Ara no sé com ens diuen, ara.
0: Ara deu ser, segons la marca, deu ser alguna marca que té les ampolles.
2: Sí, abans deia un Benjamín, un pitelo.
0: Exacte. Doncs mira, ja...
2: Moltes gràcies a tothom, eh?
0: Gràcies a tu. Adéu-siau, bona nit. Veus, ja tenim una resposta del Joan Josep que li van regalar quan va venir amb una visita a Ràdio Barcelona, al carrer Caspa, ens ha dit, crec que ha dit, una ampolla de Vitelo que no sabia què era. Doncs mira, ja sabem el que és perquè la Carmeta li ha fet la resposta. I encara tenim temps, tenim poc, per tant les trucades que tenim ara, si ens disculpeu, les passem a partir de després del butlletí de la una de la matinada, però si us sembla, encara tenim temps d'escoltar un altre missatge de WhatsApp que ens ha deixat, per exemple, el 667-220-148, l'Àngels des de Lleida.
3: Mira, ara estava escoltant això de les capses dels botons i tot això, doncs jo sóc una de les que en tinc molts. Aquelles caixes de galetes de llauna redones, en tinc una de molt plena. A més, sóc una maniàtica dels botons, perquè moltes vegades amb una peça nova que no l'he estrenat me l'he canviat ja. O sigui que en tinc molts. I també tinc bastantes cremalleres en una altra caixa. Mira, és una mania com una altra.
0: Que bona, aquesta de canviar-se els botons abans d'estrenar la peça, Àngels, gràcies. Un altre missatge que ens ha deixat al WhatsApp del programa l'Albert, des de Vilassar de Mar.
4: Potser no és el lloc que toca, però la reflexió va més enllà d'això. Toc d'atenció a Ricard Ostrell, que ara són les 11 del matí, i està dient que tinguem a mà pues, aigua potable, piles, llinternes, tot això, el kit d'emergència aquest que es deia i tal, igual, a veure... No sé, ens estem passant una mica. Veig un alarmisme molt bèstia amb tot el que són els mitjans de comunicació, sobretot el tema notícies i demés. Hem estat dia i mig parlant de l'huracan Mediterrani i quan se li fa la pregunta al meteoròleg diu és que bueno, la possibilitat és entre un 10 i un 20%. O sigui, estem magnificant una mica tot i pensem que no cal espantar-nos tant. Aquí ha plogut com està plovent avui. No són les... Jo estic a Vilassar, van caure 288 litres en dia i mig. Ara està plovent com ha plogut sempre a la tardor. I és el centre de la precipitació, segons acabem de dir ara per la ràdio. No sé, una mica de criteri, només davant d'això, no només amb el tema de la notícia en general, que sembla que s'ha perdut, però en temes aquests de la població, doncs no espantem més a la gent després de l'episodi que han passat.
0: Espantar no, espantar mai, però prevenir, informar sí. Informar, perquè a vegades hi ha gent que li dius que no s'han de fer determinades coses, i avui he vist una imatge d'una persona que es va banyar dissabte amb la caquella, i el van haver de treure de dintre l'aigua. I he pensat, realment, hi ha gent que ni que expliquis les coses no fa mai cas de res. Però no és el nostre cas. Però gràcies per la crítica, perquè també s'ha d'escoltar. Les notícies de la una i tornem després amb més històries aquí a la nit dels ignorants. Fins ara.
5: Catalunya Ràdio. Les notícies de la una.
6: Bona nit, us informa Quim Balaguer. Pedro Sánchez convoca eleccions generals pel 29 de novembre. El president espanyol ha decidit avançar 9 mesos als comicis amb l'objectiu que la crisi política pels decrets d'habitatge activi el vot de les esquerres i reverteixi el que pronostiquen les enquestes. Sánchez ho planteja com un plebiscit contra l'ascens de l'extrema dreta.
7: Si deseáis sumaros a esa ola ultraderechista que involuciona allí donde gobierna, o deseáis que España continúe siendo un baluarte de apertura y de justicia social.
6: El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, també ho planteja com un plebiscit, però contra Sánchez.
8: Por fin puede irse quien nunca debió llegar tan lejos. Por fin votaremos y por fin España podrá elegir el país que quiere ser. Esto va de que España le gane a Sánchez y a lo que representa.
6: L'avançament electoral ha enxampat Sumar sense candidat i Vox en ple ascens a les enquestes. Més notícies, Agustí Serrat.
9: El Tribunal Constitucional s'inclina per aprovar avui només la sentència més contundent sobre l'aplicació de l'amnistia. És la ponència que haurà d'acabar aplicant el Suprem sobre Carles Puigdemont, Oriol Junqueras i la resta d'exconsellers de l'1 d'octubre. Segons ha pogut saber Catalunya Ràdio, els magistrats aposten perquè només s'aprovi la sentència del president del Tribunal, Cándido Conde Pumpido, que és la més clara a favor d'aplicar l'amnistia.
6: El govern demana no baixar la guàrdia i mantindrà activat en fase d'emergència el pla Inuncat fins dijous per la previsió de noves precipitacions. L'executiu aprovarà aquest dimarts un primer paquet d'ajudes pels desperfectes provocats pels aiguats. Seran 75 milions d'euros que s'ampliaran si cal.
9: Comissions Obreres i la UGT anuncien la convocatòria d'una vaga general aquesta tardor. Els sindicats majoritaris plantejaran una aturada de 24 hores per reivindicar salaris dignes que permetin accedir a l'habitatge. Ho ha explicat al Catalunya Nit la secretària general de Comissions de Catalunya, Belén López.
10: Si nosaltres podem negociar increments salarials d'un 7, d'un 8, d'un 10, és igual si la vivenda puja un 20. Els increments que pactem van a parar les butxaques dels rentistes i això no pot ser. Per tant, hem d'actuar a les dues potes que determinen la vida de les persones, que és el seu salari i la vivenda.
6: L'anunci de vaga general ha estat ben rebut com una victòria pels milers de persones, 20.000 segons la Guàrdia Urbana, que s'han manifestat aquest vespre a Barcelona en defensa del dret a l'habitatge. Després de la manifestació, un grup d'activistes s'han enfrontat als Mossos, han llançat mobiliari urbà i han cremat contenidors. A hores d'ara, a l'entorn de la plaça Catalunya hi ha encara restes de la batalla, però ja no hi ha grups d'encaputxats llançant objectes. I l'Audiència de Barcelona ha absolt l'exconsellera de Salut, Alba Vergés, l'exsecretari de Salut Pública, Josep Maria Argimon, i la resta de l'antiga cúpula del Departament de Salut, acusats d'haver discriminat policies nacionals i guàrdies civils en la vacunació contra la Covid al març del 2021. Els acusaven d'haver retardat la vacunació dels agents estatals. El tribunal considera que no hi ha cap prova d'una voluntat de discriminació i creu que la decisió de retardar aquesta vacunació estava justificada per raons sanitàries. Esports, el primer equip de la Barça ha tornat als entrenaments després d'una setmana de festa, coincidint amb l'aturada de seleccions. Eric García ha fet part de l'entrenament en el grup, mentre que Rafinha, Joan García i Frenkie de Jong han fet treball individualitzat.
9: Mentrestant, els partits de seleccions continuen. Aquest dimarts, Croàcia-Espanya Split, a 8:45 del vespre, en la quarta jornada de la Nations League. A la prèvia, el seleccionador Luis de la Fuente afirma que Lamine Yamal té l'ansietat del geni que sempre vol competir.
6: Aquest dilluns s'han disputat el França 4, Bèlgica 1. El blaugrana Jules Koundé ha jugat tot el partit. I Ucraïna 1, Hongria 2. Benat del Girona ha disputat l'última hora de joc.
9: S'ha fet pública la llista dels 25 finalistes al Golden Boy, el guardó que anomena el millor futbolista del món menor de 21 anys, i són tres candidats del Barça: Pau Cubarsí, que és el gran favorit, Marc Bernal i també Xavi Espart.
6: Victòria de la selecció espanyola femenina d'hoquei patins per 2-3 contra Xile en el segon partit de la fase de grups del Mundial que es disputa al Paraguai. Amb aquest triomf, el combinat espanyol, amb 7 de les 10 jugadores catalanes, es manté al capdavant del grup A amb 6 punts, els mateixos que l'Argentina.
9: En bàsquet, la 6 de Joventut i el Fiat Girona s'estrenen aquest dimarts en competició europea. La penya rebrà el Bnei Herzliya israelià a la Champions League a l'Olímpic de Badalona, mentre que el Girona debutarà a la Europe Cup contra el Dinamo de Bucarest a Fontejau.
6: I aquest dimarts també jugarà a la competició europea el Franklin Granollers, que rebrà el Busau romanès a la segona jornada de la Lliga Europea d'Handbol, mentre que en waterpolo el Sabadell masculí visitarà el Jadranjet del Novi de Montenegro a la primera fase de la Champions.
5: Fins aquí les notícies.

0: la imatge i les mil paraules,
1: sí.
0: Doncs jo ara tinc una cosa. Però com que després han parlat dues persones més a darrere, m'han donat més idees encara.
1: Bueno, doncs començaré vinga.
0: Per l'última, que veig que t'ha fet gràcia allò dels botons que canviaven abans d'estrenar una
1: abans
0: peça de roba,
1: la peça,
0: no?
1: Sí, m'ha fet gràcia, sí.
0: Sí, doncs això, els meus avis i els meus pares havien tingut una merceria.
1: Sí.
0: I, és clar, de petit o de jove, també remenes per allà, estàs un rato allò, i ho veies, aquestes coses. I venien senyores a comprar botons perquè aquella peça, els botons que portaven els agradaven i els canviaven ja de nou en nou.
1: Ah, mira, tu.
0: I això és una cosa que ara potser no es fa,
1: Era una cosa habitual, O sigui, no m'agraden amb els canvieu per estrenar.
0: Era una cosa habitual. Ara suposo que et dono més ànsia treure els botons i posar-hi els altres que dius, bueno, ja està bé tal com està, no?
1: Això depèn de com estan cosits, no? Perquè a vegades els has de... Els has de rematar perquè si no cauen, això també passa.
0: Ah, també és veritat, això
1: sí,
0: també.
1: Sí, sí.
0: Bueno, ara, les lleis, aquell senyor de la llei de l'amiant.
1: Sí.
0: Bueno, de la llei de l'amiant jo tampoc no ho sabia ni que d'allò, i no ho discuteixo si està bé o està malament, Però que aquesta llei que ja l'han aplaçada al plàter, això del, de canviar, les, bueno, de posar molins de vent i plaques fotovoltaiques
1: sí, sí.
0: A per tot i d'imposició de la Generalitat,
1: Sí.
0: Aquestes lleis normalment es fan als despatxos. I gent que potser, i repeteixo, potser, no ha trepitjat mai el terreny allà on es volen posar aquestes coses. I hi ha vegades que s'ha de trepitjar el terreny i parlar amb la gent del poble, que també i tenen de dir alguna cosa i poder arribarien solucions favorables per tothom, vés a saber, no? Perquè tots estem convençuts que hem d'anar ecològicament amb aquesta llei, però no de qualsevol manera.
1: I
0: la pressa és correguent, que és com fa sempre quasi tot, Bé, ara vaig a la imatge de les mil paraules. Jo, esclar, si fan una pel·lícula, per exemple, aquella del Padrí, no?, de Marlon Brando i tot allò, també tinc el llibre, però, esclar, com que he vist la pel·lícula, ja no llegeixo el llibre.
1: Clar.
0: No?
1: Per això s'ha de llegir primer, el llibre, no?
0: Sí, però, veus, hi havia una pel·lícula que m'interessava veure l'any passat, que vaig estar amb la cama enguixada a 3 metres, I no la trobava per internet ni enlloc, bueno, allò per comprar el DVD i així. I bueno, doncs mira, te faré el llibre, i llegiré el llibre.
1: Sí.
0: Era Els indiferents, d'Alberto Moravia, una pel·lícula italiana de l'any 64. I jo vaig començar a llegir el llibre i vaig començar a veure Carlota i que si això i que si allò. Jo dic, espera't. Entro d'internet, miro un per un tots els personatges que sortien al llibre, que sortien a la pel·lícula, i el nom que hi deia. I després, amb la Carlota, que era la Claudia Cardinal, i l'altre, que era el Rod Steiger, la Pauleta Godard, i el Thomas Emilian, i la Shelley Winters, vaig anar llegint tot el llibre, posant-hi les cares, imaginant-m'ho tot, amb les imatges de la pel·lícula, que segurament no anava així,
1: Ja, però va fer així, et va anar bé, no?
0: Ah, sí que em va anar bé, perquè jo anava llegint i veia les cares d'aquella gent, dels actors que coneixia.
1: Anaves posant la cara dels actors, sí, sí.
0: Sí, perquè sóc una mica cinèfil, doncs...
1: Ja ho noto, sí, sí.
0: Aquesta d'allò. I després, allò que vaig proposar-te fa... Bueno, poder fa un any ja, no? D'allò que aviat l'any que ve em sembla que es faran 40 anys de la nit dels ignorants.
1: Oh, jo, això s'ha dit ja, i tant que me'n recordo, Jo ja això ho he explicat en un despatx, això. Dic, mira que hi ha oients que fan propostes. Sí, sí.
0: Però
1: això va passar el setembre del 87, clar, serà el setembre que ve, per tant, això ja és la següent temporada. L'inici de la temporada següent. Però sí, sí, no. està dit, Joaquim, està dit, Sí, sí.
0: Bueno,
1: està dit.
0: Si
1: altra
0: no
1: cosa és com ho comprin.
0: Si no és el Liceu que sigui el Tívoli...
1: On sigui, però un lloc... Sí, sí, està dit.
0: Una
1: festa grossa la farem. El que no sé és com ni de quina manera, però segur, perquè 40 anys s'han de celebrar d'aquest programa, només faltaria, sí, sí.
0: Molt bé.
1: Amb tothom que vulgui venir, i tant. Vull dir que, però vaig fer referència a la teva proposta. Sí, sí, que la vaig fer, i tant. Me'n recordo perfectament.
0: Bueno.
1: I el primer cop que la vaig fer, no diries mai on va ser, en una reunió informal, a la Basílica de Montserrat. perquè allà em vaig trobar amb allò equip directiu i va ser allà el primer lloc on t'ho vaig dir-ho. I em van dir, oh, quina bona idea. I dic, doncs mira, tinc uns oients que tenen bones idees. O sigui, que està, està embastat, per entendre'ns. No cosit, però està embastat.
0: Ara diré una cosa, que ara, la setmana passada, el divendres passat, vaig intervenir en un programa de la competència, però perquè m'ho varen demanar, de la SER Catalunya, de Ràdio Barcelona, que parlàveu abans.
1: Sí, sí, que va aquest, aquest senyor.
0: Amb un programa de, que parlaven d'en Xavier Cugat.
1: Ah, molt bé. Doncs perfecte. Ja, ets un expert, Joaquim, tu, parlant per la ràdio, o sigui que endavant, amb, amb les ofertes que tinguis, tu endavant. Molt bé.
0: No, no, bueno, era una col·laboració que em van demanar perquè coneixia el que va fer el llibre de Confeti,
1: sí.
0: L'Adrià Puntí.
1: El Jordi, el Jordi.
0: Ai, l'Adrià Puntí.
1: El Jordi Puntí. Puntí, sí, sí, sí.
0: L'Adrià Puntí és un altre.
1: És el músic, correcte.
0: És el músic, això.
1: Sí, sí, sí. Molt bé, Joaquim, doncs gràcies per, com sempre, per la teva aportació.
0: Vinga, bueno, no es mereixen.
1: Una abraçada.
0: I salutacions a tothom.
1: Igualment, bona nit. En bona nit. Joan, des de l'Espluga Calba, bona nit.
2: Bona nit, Marta, i tots els ignorants, no cal dir-ho. Bueno, jo trucava perquè fa uns quants dies van preguntar pel topònim de Caldes de Montbui.
1: De Montbui, sí senyor, ja fa dies, sí.
2: Sí, com que aquí aquests temes m'agraden, bueno. Doncs ho vaig buscar amb un llibre que es diu Topònims Catalans,
1: sí.
2: Que és del Josep Moran, Marc Batlle i el Joan Anton Rebella.
1: Molt bé.
2: I bé, llavors allí, aquí posa que Caldes prové del llatí aquas càlides, o sigui, aigües calentes,
1: calentes
2: termals.
1: Sí.
2: I Montbui, aquí, bueno, havia la qüestió del bui, no? Bueno, ara diré el que posa el llibre que et vagi. Montbui, en la documentació antiga ja apareix aquesta forma de Montbui, al segle XI, que és un compost de mont, o sigui, muntanya,
1: sí.
2: I el segon element, bui, que és d'origen incert.
1: Ah.
2: O sigui, que
1: no
2: bui...
1: No té res a veure amb bullir, eh?
2: Això mateix, pel que, bueno, a veure, pel que posa en aquest llibre, no?
1: Sí, sí.
2: Bui no té res a veure amb la forma bull del verb bullir.
1: Clar.
2: Aquí, doncs aquí, en aquest cas, bueno, el més prudent, crec jo, és ser ignorants.
1: Sí, sí, continuar sent ignorants.
2: Continuar els actes esperant que s'encengui un llum, no sé.
1: No,
2: o sigui, no aventurar cap hipòtesi que no estigui basada en algun document.
1: Molt bé, doncs escolta'm.
2: O sigui que...
1: Continuarem sent ignorants, a no ser que trobem algú altre que ens digui alguna altra cosa.
2: Això mateix.
1: Algun altre expert que ens digui alguna altra cosa. Perfecte, Joan, sí. Doncs moltes gràcies.
2: I una cosa que puc tornar, puc saludar?
1: Sí.
2: Doncs, bueno, es volia saludar amb una colla que ens diem les ignorants de Montserrat, que precisament
1: sí.
2: Ara que és anomenat Montserrat.
1: Sí, ja està, sí, sí.
2: Sí,
1: és que vau fer l'excursió, no?
2: Mm. Sí, vam fer, bueno, vam tenir, no sé si el privilegi o la sort de veure el programa en directe a Montserrat.
1: Sí.
2: Uns quants, i bueno, a mi em va fer molta gràcia perquè no ho havia vist mai,
1: clar.
2: Un programa així.
1: Clar, clar.
2: Vist, bueno, en directe, del Solà no coneixia de res, la veritat.
1: Uh-huh.
2: Només la veu.
1: Clar,
2: a tu t'he vist amb alguna foto, però no, si et trobes pel carrer no,
1: no, clar, no, jo tampoc, eh? Home, si et sentís, potser sí, potser sí.
2: Sí.
1: Molt bé, però, Joan.
2: Doncs això, doncs salutacions als ignorants de Montserrat.
1: Molt bé, salutacions a tu també, gràcies.
2: Doncs fins una altra, bona
1: fins
2: nit.
1: Fins una altra, bona nit, adéu. Més missatges que tenim al WhatsApp del programa, de la Marta, que diu: la senyora que per escoltar el programa a altres hores va dir no sé quantes peripècies que passava, diu, segur que li heu dit, però per si un cas, només posar a buscar La nit dels ignorants, et surt últims programes i allà tens fins molts mesos abans. Té solucions diverses, la Marta. Diu, la senyora buscant lavabos al sortir de l'estació de Sants, a la sortida que va cap a l'avinguda de Roma, i a la Torre Catalunya amb un hotel. I a baix hi ha un supermercat de nom amb lletres de color verd que a l'entrada pel carrer Tarragona hi ha lavabo. De moment encara no cobren, diu. I ara la Marta pregunta, Diu, universitats per la gent gran, de la UB i la UAB i alguns centres cívics. A l'hora de pagar tallers o sortides, només volen que paguis en targeta, quan hi ha gent que no la té o que no la vol tenir. Diu, abans podies fer una transferència al banc, ara ja fa anys que no volen. Pot ser que cobrin un curs només amb targeta? No tenen o haurien de tenir l'obligació de deixar pagar com li vagi bé a l'usuari? I la gent no pot tenir el dret de pagar com pugui o sàpiga? Pregunta la Marta. I després tenim un altre missatge, una mica més llarg perquè hi ha una història al darrere, del Carles des de Granollers, que diu: us volia explicar una història molt especial per mi i per la meva família. L'any 1957, el meu pare, Joan Dalmau, i uns amics es trobaven a la Font d'Europa de Granollers. Parlant entre ells, van pensar que estaria bé fer alguna cosa que quedés per sempre per la ciutat i van tenir la idea de crear una sardana dedicada a Granollers. Així va néixer Granollerina Xamosa, una sardana del mestre Enric Gratacós i Massanella, estrenada a Granollers l'any 1957 i dedicada al meu pare, Joan Dalmau. La sardana va ser enregistrada per Telefunken en un disc de 45 revolucions, interpretada per la principal de la Bisbal. Consta com a pista número 5 i té una durada aproximada de 3 minuts i 35 segons. Carai, Carles, que exacte. Diu, el nom significa granollerina encantadora. Xamosa és encantadora. La meva il·lusió, ens diu el Carles, seria poder recuperar aquesta sardana i aconseguir que tornés a sonar a Granollers, perquè crec que forma part de la història i del patrimoni musical de la nostra ciutat. I m'agradaria que, si aconseguim recuperar-la, la poguessin dedicar a la nostra alcaldessa Alba Bernusell i al president del grup sardanista Granollers, és Ricard Sauri, amb tot el carinyo. Diu en Carles, han passat gairebé 70 anys, però seria molt bonic que aquesta sardana tornés a casa. Moltes gràcies per escoltar-me. Doncs Carles, nosaltres l'hem trobada, i a més, com que Granollers, déu-n'hi-do com està Granollers després d'aquests aiguats des del cap de setmana fins al que hi ha hagut aquest matí, avui una salutació a tota la gent que ens escolta des de Granollers i, com demanava el Carles, aquesta és la sardana interpretada per la principal de la Bisbal, Granollerina Xamosa.

0: abans de l'estrena. Amb Sílvia Andrés.
1: Si hi ha una pel·lícula que reina a la cartellera és La Bola Negra, dirigida per Javi Calvo i Javi Ambrosi, coneguts com els Javis. S'ha convertit en el fenomen actual del cinema.
2: ¿Quién fue tu abuelo? ¿Y por qué escondió por toda su vida la bola negra?
1: Primer de tot, us vull situar. La pel·lícula entrelliga tres històries situades en diferents èpoques protagonitzades per tres homes. El títol que dona nom a la pel·lícula, La Bola Negra, és una obra inacabada del poeta i dramaturg espanyol Federico García Lorca. Un avís, la pel·lícula no va sobre Lorca, però l'esperit de Lorca la sobrevola.
3: Este país tiene demasiadas historias de amor enterradas en los campos. Hay que arañar la tierra para que salgan, para que puedan existir más.
1: A La Bola Negra la música juga un paper clau. Imatge i música dialoguen per crear moments únics que atrapen per la seva força poètica. El responsable d'aquesta extraordinària banda sonora és el músic, compositor i productor Raúl Refri. El Raúl ens explica com és treballar amb Javier Calvo i Javier Ambrosi.
4: Jo crec que tenen maneres molt diferents d'abordar el contingut de la pel·lícula. És cert que el Javi Calvo és amb el que cada dia comentem cada nou pas. Jo crec que és molt explosiu el Javi Calvo, però en canvi jo crec que el Javi Ambrosi té una visió global superinteressant. Jo crec que de vegades no interactua en el dia a dia com sí que ho fa el Javi Calvo, almenys en l'apartat de la música, però quan ja està sobre imatge i quan té una sensació del fluir de tota la pel·lícula, jo crec que porta una visió que no havíem tingut abans. Tota la pel·lícula ha estat una pel·lícula molt complexa, té molta música i la música ha de tenir el punt exacte d'emoció, perquè si em passava, crec que era massa i si em quedava curt tampoc empenyia la imatge suficient. No era una pel·lícula fàcil, jo crec que és una pel·lícula molt emocionant ja de per si, la història és molt emocionant i era complicat trobar el punt just. I després penso que aquesta muntanya russa que hem tingut especialment amb l'Alberto a muntatge, amb l'Alberto i els Javis, en què ells treballaren en paral·lel mentre jo composava, va ser molt xulo, però al mateix temps vaig haver de canviar moltes vegades l'estructura de les músiques perquè ells canviaven el muntatge, i això és cert que en algun moment va ser desesperant. L'Alberto se'n recorda d'algun moment de crisi que vaig tenir de ja no sé què fer aquí.
5: El sueño va sobre el tiempo.
6: El preso que custodia se llama Rafael Rodríguez Rapón.
5: Nadie puede abrir semillas.
6: Quiero que le vigile. Cualquier información que nos dé puede sernos útil.
1: També explica com ha enfocat la creació de la banda sonora d'aquesta pel·lícula amb tres històries tan diferents.
4: Penso que de vegades el més complex és trobar com desenvolupar un concepte. Un cop trobes el concepte, les coses van molt fluïdes. Sobre guió, ja vaig parlar amb els Javis. Em semblava més interessant que els personatges tocaven instruments, que Sebastián tocava la trompeta, que Carlos tocava el piano, i en canvi Alberto era un personatge actual en crisis, que li costava relacionar-se i que li costava relacionar-se amb el seu passat i amb ell mateix. Això em va definir i em va donar, jo crec, les eines per treballar el concepte de la banda sonora. Però un costat Sebastián està molt basat en la part de vent metall de l'orquestra, Carlos en piano i cordes, algo més clàssic. I, en canvi, Alberto doncs és un personatge que treballa molt en aquest moment de crisi, per tant, el silenci i la percussió fosca és el que il·lustra la seva història.
1: A la història de Granada hi ha una escena extraordinària, que és el moment del ball catàrtic de la taverna. El compositor Raúl Refri recorda com es va construir.
4: Hi ha una seguirilla que vaig composar perquè cantés Maria Terremoto, va donar moltes voltes. O sigui, en un principi jo crec que no volíem que fos una peça flamenca perquè podia ser redundant amb el moment, i però no teníem gens clar lo de la introducció de Yerma, que això va ser una idea del Javi Calvo quan va escoltar una peça que vaig fer fa temps amb el Niño del Che, i el Javi li va encantar, em va dir ¿y si introducimos esto y que lo haga el niño que está bailando en la taberna con María y que se establezca ya este diálogo casi de sueño? Y jo crec que al final va ser quasi directament a Set que es va acabar de forjar el que succeïa. Jo recordo que ja des de la lectura de guió que vam fer, ells volien que sortís. Els agrada molt que gent de l'equip surti a la pel·lícula. Ja passava a la Messias i torna a succeir aquí. I a la lectura de guió ja em van dir si surts tocant al piano, al casino, i després vam dir no, però millor puc sortir tocant al piano amb Nené, amb la Penélope. Però resulta que quan vaig començar a pensar en aquesta seguidilla, la veritat, en honor a la veritat, és que no se m'ocorria ningú altre que pogués tocar de la manera que jo volia aquesta seguidilla, i per tant va ser un gust, però em vaig veure com obligat a fer-ho jo també. Soldadito
1: español. El Raül explica com han treballat aquesta banda sonora, que no és massa habitual.
4: La dinàmica de fer música per pel·lícules fent bandes sonores es treballa molt quan el muntatge està tancat, perquè realment si el muntatge no està tancat és un mal de cap. Els canvis de muntatge afecten molt a la música i tu pots haver composat algo que té una coherència sobre un muntatge concret, i si te'l canvien la perd completament. Que sempre pot haver-hi canvis, però l'ideal i el que prefereixen molts compositors jo crec que és treballar sobre muntatge. Aquí no només vam treballar sobre el muntatge obert, sinó que ja vaig començar a composar sobre guió, i a ells els agrada molt inspirar-se en la música, i em van demanar que comencés a composar coses mentre ells escrivien. Per exemple, el Soldadito Espanyol del principi, ells tenien clar que volien Soldadito Espanyol però no sabien com, i jo crec que vaig fer una composició ja molt semblant al que hi ha a la pel·lícula. Quan la van escoltar em van respondre: ostres, ya vemos cómo tiene que ser el principio de la película, ¿no? A partir de la música.
1: Si hi ha un altre tret característic de La Bola Negra és aquesta cançó, que s'ha convertit en un fenomen. El tema el canta Guitarrica de la Fuente, Álvaro La Fuente, que a més fa el paper de Sebastián al film. La cançó sona en un dels moments més al·legòrics de la pel·lícula. Per què la cançó és tan única?
4: Jo crec que és tan maca perquè està molt lligada a la història de la pel·lícula, i perquè en aquest cas els Javis van tenir molt clar que volien que l'Álvaro cantés, és a dir, que Guitarrica cantés la cançó, però que no volien que fos una cançó, que fos un bolet, un parèntesis al mig de la pel·lícula, com passa de vegades, no? Cada cop la cançó original de la pel·lícula doncs salta, no? Salta i és una altra cosa. I quan l'Álvaro em va ensenyar el primer esbós, jo crec que em van donar tota la llibertat per refer els trossos que vulgués, per posar-li les parts que em vingués de gust, i al final penso que hi ha un lligam amb la pel·lícula, amb la història. La lletra que va fer l'Álvaro també està molt lligada al seu personatge. I després té un moment, el moment dels esquiadors, que per mi és un dels moments més emocionants de la pel·lícula. Mira.

0: El Raül ja porta uns anys treballant amb ell i ens explica la qualitat artística de l'Álvaro.
1: Guitarrica de la Fuente és un artista molt intuïtiu. Jo el vaig conèixer doncs, fa 4 o 5 anys que vam començar a treballar plegats i portem doncs, ja moltes coses conjuntes. I des del primer moment em va semblar que formava part d'aquestes noves generacions que arriben molt preparades. Tenen una capacitat estètica tremenda. Si han escoltat molta música perquè tenen a l'abast moltíssima música. Jo crec que és algú que té un criteri, per mi, molt desenvolupat, tot i ser molt jove. És veritat que moltes vegades triguem molt en trobar el camí, perquè té molt clar el que vol, però a vegades costa com explicar-ho, però ho té, en el seu cap té la foto perfecta del que on vol arribar.
0: Un altre dels moments més especials és quan veiem ballar i sentim cantar Penélope Cruz. El Raül recorda com van aconseguir que tot això, que aquests dos números funcionessin.
1: La Penélope, en un principi, es va imaginar que el seu personatge el cantaria un altre i que ella faria un playback mentre fes l'escena. I tant els Javis com jo li vam insistir que havia de cantar ella. I crec que la vam convèncer. Els Javis li van dir, Raúl estarà contigo, te acompanyarà durante estos primeros momentos de ir probando y de encontrar el personaje. I així va ser. Ens vam trobar a casa seva doncs, molts dies, perquè no era simplement cantar, era trobar quina veu tenia Nené. I un cop la va trobar, va arribar molt més lluny del que jo podia imaginar que era aquest personatge, i em va donar a mi les eines, sens dubte, per poder fer els arranjaments que necessitava Nené. Un cop ella va trobar Nené, jo vaig treballar les cançons perquè fossin tinguessin la potència i l'arranjament que necessitava aquest personatge.
2: T'has presentado socio en el casino y te han echado a la negra. ¿Y eso por qué?
3: Bola negra.
4: Bola negra.
5: Bola negra.
6: ¿Por qué te han echado la bola negra?
7: ¿Qué te han dicho?
8: Que soy homosexual.
9: ¿Y lo eres?
0: La pel·lícula, els actors, la cançó i la banda sonora sonen per als Oscars. Encara queden molts mesos, però com admet Raül Refri, tothom li recorda.
1: Però també és veritat que camino pel barri i jo que sé, vaig a comprar el pa i em diuen, bueno, a veure si et donen l'Òscar. O l'altre dia surt una dona que conec d'un restaurant també quan em veu passar, escolta'm, que fort això dels Òscars, no sé què, o sigui que tothom dona quasi per fet i és un camí molt llarg el que tenim per davant, queden moltes coses encara, però sí, veure que pot estar nominada a millor pel·lícula, la cançó, la banda sonora està superben posicionada també, ara mateix, però ja dic, queden molts mesos, però anem pas a pas i de moment el més important és això, que està arribant la pel·lícula a la gent, que la gent us esteu emocionant i això és el millor regal de tots.
0: Poca cosa més puc afegir, tan sols que si encara no heu vist La Bola Negra, aneu al cinema perquè és sense cap mena de dubte la pel·lícula del moment i qui sap si de l'any i sobretot gaudiu d'aquesta cuidada i delicada banda sonora.
10: Al matí de Catalunya Ràdio sempre hi som.
11: Molt pendents del temps i el temporal que està afectant Catalunya ara mateix a la
12: economia. Com és que no hi ha cap informador aquí a l'estació de Sants que expliqui la situació?
13: Catalunya es desperta pendent del cel. Protecció Civil manté el pla inuncat.
14: Han d'acabar de netejar i desinfectar la zona d'urgències de l'Hospital Comarcal de Blanes.
10: I som per informar-te i per escoltar-te.
15: Massa aigua. Aquesta vegada ha sigut terrible.
16: Tots els meus records, tot ha marxat.
17: A mi se m'ha començat abans de moure el cotxe sol, és a dir, que se l'enduia l'aigua.
18: El menjador de l'escola està completament inundat. L'aigua arriba al genoll.
19: Està molt bé que hem vist d'alarma, però avui s'ha de moure tothom. Avui és perillós.
20: Bueno, no es deia res, o sigui, hem passat molta por.
21: La situació ha sigut molt perillosa. Jo he travessat Granollers.
22: Protecció Civil està a punt de llançar un nou S-alert per risc de desbordament de rius i rieres.
23: És un desastre.
24: Màxima precaució.
10: Hi som sempre, també en l'emergència. Al matí de Catalunya Ràdio, amb Ricard Ostrell. La tarda de Catalunya Ràdio, amb Francesc Garriga.
11: Hem decidit que a partir d'ara farem realitat el teu somni i la tarda de Catalunya Ràdio tornem a començar en anglès. Vertex, a point where two or more lines... Welcome to the best hour of the day. It's 4 o'clock. This is Francesc Garriga.
25: It's the moment to believe in the project.
11: Mira quina sintonia que ens hem fet... A la intel·ligència artificial li han dit que convertís en anglès a la nostra sintonia.
10: The Afternoon of Catalunya Ràdio. amb Francesc Garriga.
25: Believe me, I don't understand anything. Maybe it's my person.
10: La nit dels ignorants, amb Marta Romagosa.
0: Són 2:15 de la matinada, aquí a la nit dels ignorants, a Catalunya Ràdio, i toca escoltar els millors moments de la setmana anterior, perquè l'Aina Grau fa estona que la tinc aquí dient que no entro. Aina, bona nit.
3: Bona nit, Marta, o bona nit deessa romagosa, com diria l'Eduard des de les Corts.
4: Com que soc molt optimista, només em falta sentir la teva veu i la sintonia del programa i em sembla que estic al cel.
3: Sort de les floretes que tiren els oients i dissimulen una mica les dificultats de la productora d'aquest programa per aprendre's als districtes de Barcelona.
0: Abans, al 932-07474, la Montserrat, des del barri de les Corts. Bona nit, Montserrat.
5: No, del barri de les Corts no.
0: Doncs de les Corts no, potser s'ha equivocat l'Aina, disculpa'm. D'on truques tu?
5: Jo truco del Guinardó.
3: No deixem la geografia de banda, perquè una de les preguntes que van sortir la setmana passada era aquesta, del Miquel des de Sabadell, relacionada amb els localitzadors.
6: Mira, era perquè jo al principi, per un exemple que tinc jo la meva filla, que té 9 anys, en principi pot anar a l'escola sola. Llavors jo em preguntava com puc saber jo, com puc tindre localitzada. Mòbil no puc portar cap. Llavors m'agradaria saber una de les maneres per poder tindre localitzada la meva filla.
0: Sense telèfon mòbil, eh? Vols algun altre estri per poder tenir-la localitzada, però que no sigui un telèfon mòbil, entenc?
6: Correcte, que sàpiga sempre on està i que estigui tranquil i que jo sàpiga que ha anat a l'escola tranquil·la.
3: Alguns oients li van dir quins artefactes podia trobar al mercat.
7: Els meus nens,
0: sí,
7: porten un rellotge,
0: sí,
7: que està comunicat amb el telèfon del pare i la mare, i ell, quan arriba al col·legi, apreta el botó i la mare, el pare, imagina, hagi trucat, sap que ha arribat a col·legi.
8: Hi ha 5 llibres que estan molt bé, que se diu La Mediadora. Hi ha el prota, és un policia, que té una nena de 9 anyets, i amb aquesta nena, en un dels episodis, la sequestren, i a dintre d'un cor, d'un penjoll, que és un cor, porta un localitzador. I això ho trobaria al botí. No és com mòbil, però és tot un senyal.
0: Clar, i tu saps on és la persona.
8: Això a la botiga de les Pies segur que ho tenen.
9: Hi ha un dispositiu que és d'Apple, que es diu AirTag, que són com unes targetes de crèdit,
0: sí, vale?
9: Però que hi ha, AliExpress ho trobaran, compatibles, que val uns 7 euros, i és com una targeta de crèdit que tu poses a una bossa, amb un portàtil, fins i tot hi ha gent que ho posa al gos, i llavors, amb l'aplicació de l'Apple a trobar el telèfon, et diu on està ubicada
0: aquesta targeta, clar.
9: Aquesta targeta, això, i això va molt bé. Que electricidad, vaya conexión,
3: la complicidad de alta tensión. Recuperem ara un tall de veu que ens va arribar fa uns dies de la Montse des de Barcelona, relacionat amb el preu de l'electricitat.
23: Una coneguda meva té una veïna que posa la rentadora a vegades a les 12 i a vegades a les 2, amb el soroll que això fa a la nit. Però ja no és per això, perquè bueno, això seria un tema a part. Seria, quan costa posar una rentadora en euros? Per exemple, si tu la poses a horari de nit, que diuen que és més barat, quan estalvies en euros?
3: És possible saber el cost exacte d'una rentadora? Ho demanem a Lluís Pinós, president de la Comissió d'Energia del Col·legi d'Enginyers Industrials de Catalunya.
24: És complicat, hem de tenir una idea del cost aproximat, perquè depèn del tipus de programa, depèn de la temperatura i, per tant, de la durada. I depèn del tipus de tarifa. I el tipus de tarifa depèn de l'hora en què es posi en marxa, no? Perquè, a més, no tothom té el mateix tipus de tarifa. Hi ha qui té la tarifa regulada, hi ha qui té tarifa de mercat lliure. Jo estimaria que entre una cosa i altra, entre un factor i l'altre, podríem estar entre els 25 cèntims i l'euro per rentada. El que passa, dius, dona la sensació de que és poc,
1: però al cap del mes, que és el període de facturació, s'han fet moltes. I, per tant, el cost comença a tenir un cert pes.
3: Per tant, si li demano si estalviem més posant la rentadora, els rentaplats, a altes hores de la nit, quan en teoria la llum és més barata, és difícil de saber-ho.
1: És difícil de saber-ho perquè, a més, actualment, amb el fet de que els preus de l'energia estan condicionats pels els elements que es necessiten per produir-la, fa que en alguns moments sigui més barata la producció d'energia elèctrica feta a les hores de dia, les hores del sol, en què qui marca el preu són les energies renovables i concretament la fotovoltaica, que a la nit, que en allà marca el preu energies més cares com pot ser les energies produïdes amb gas natural. Inclús tot això depèn del que dèiem abans, depèn també del tipus de tarifa que tenim. Però en general, ara, amb el fet de que hi hagin cada vegada més energies renovables i més fotovoltaica, l'hora més barata és el migdia i les hores més cares són a la tarda i a la nit. Sobretot a la tarda-vespre. Baix

0: Aquesta setmana hem reduït la ignorància respecte a les plantes, en concret sobre els hibiscus. Preguntava la Montse des de Barcelona i responia l'Albert en ruta.
1: Tinc una planta d'un hibiscus que havia fet unes flors. És una planta que, no sé si la coneixeu, és preciosa quan fa les flors.
0: Sí.
1: I m'havia fet. I, bueno, i de cop, bueno, ja es va passar la temporada, i l'any següent m'ha tornat a créixer la planta, però hi feia tot de capullos alhora, no sé com es diu capullos en català, ben bé, tot de capullos, podia fer quatre alhora, però no s'obrien, es trencaven i queien. I això m'ha passat ja fa dos o tres temporades, que em torna a passar el mateix. Tornen a sortir a lo millor tres o inclús quatre, però no s'arriben a obrir.
0: No s'obren.
1: I ho he preguntat a jardiners i a botigues de flors i tot, i ningú em pot aclarir per què passa això i què hauria de fer.
2: És possible que a la terra li falti alguna vitamina que la flor necessiti per florir. Aleshores, la planta, per sobreviure, per eliminació, doncs es desfà dels capolls, i així la planta sobreviu.
0: Ah.
2: El que pot fer és, si té quatre o cinc capolls, tallar-ne tres o quatre, deixar-ne en un, i és molt possible que s'asseguri una flor. Si la planta no té prou força per tirar-ne cinc endavant, l'estira. Però si les tallem totes i en deixem una, és molt probable que aquesta tiri endavant.
0: Que sí que floreixi, però entenc que si busca una vitamina per la terra o canvia la terra, potser tindrà més sort, no?
2: T'ha de saber quina és la vitamina que necessita aquesta planta per florir. It beats for you, so listen
0: close. Hear my thoughts in every note. Oh. I acabem recuperant una pregunta sense resposta. Ens la feia la Maria Lluïsa, des de Barcelona.
3: Dic, quin significat té que els jueus ortodoxos portin aquells tirabuixons a cada costat de la...
0: De la cara.
3: De la cara.
0: Sí.
3: Quin significat té?
0: Ens ajudeu a donar-hi resposta? Fine.

0: Va, que encara tenim una altra pregunta que l'Aina ha aconseguit que algú ens la contestés. Doncs sí, un dia més parlem del mar. Si recordeu, la setmana passada parlàvem dels sonsos, el xanguet i la llengueta. Aquests van ser els protagonistes. Doncs avui ho és el congre sec, perquè l'Antònia, des de Pons, preguntava on podria trobar congre sec. Qui ha respost és l'Àlex Gonyi, el president del Gremi de Peixaters de Catalunya.
1: Hola, bona nit. Bé, el congre sec es pot trobar normalment a les baquellaneries dels mercats. I dic dels mercats perquè fora dels mercats hi ha poquíssimes baquellaneries. De tota manera, és un producte que ha perdut molta preponderància perquè la cuina ha canviat i el baquellà sec s'utilitzava molt per fer arrossos, per fer sopes, que avui doncs, no s'utilitza tant. De tota manera, és un producte que havia estat molt, molt present i que ha decaigut. I si es troba en aquest moment, es troba a les baquellaneries dels mercats municipals.
0: Doncs, tot i que recordo que hi va haver algun oient que va dir que ja no, que hi havia una empresa i que ara ja no existeix. Si ho voleu saber, com diu el president del Gremi de Peixaters de Catalunya, que li agraïm la resposta, aneu als vostres mercats municipals, pregunteu allà on venen el bacallà, si en tenen, en tindran o us en podran portar, i així tot solucionat.

0: Receptes per anar a dormir amb Anna Maria Ricard.
1: L'Anna Maria Ricard, sí, l'Anna Maria Ricard la vam tenir ahir, però avui no. L'Anna Maria Ricard és qui ens ha proposat conèixer aquesta setmana la primera obra de l'escriptora de Castellà del Vallès, Natàlia Cerezo. És el recull de contes a les ciutats amagades que va publicar el 2018 l'editorial Rata i que després es va traduir al castellà. Avui hem d'acabar el relat que porta per títol Com pot ser que aquest home sigui el meu pare, i que ahir ens va començar l'Anna Maria. Érem aquí, una nena de 14 anys acompanya el seu pare camioner a entregar una càrrega en algun lloc al nord. Un matí s'aturen en una gasolinera per esmorzar i la nena s'allunya mentre el pare fa una becaina. Plou. Un dels camioners li crida i li diu que és l'Aitor, que coincideix molt amb el seu pare en les rutes, que potser es veuen més endavant i que li doni records. Vaig arrencar a córrer. Em va costar molt de trobar el camí entre la boira. Per fi vaig veure el morro blanc i brillant. El pare em va obrir la porta del copilot i vaig pujar a la cabina amb les sabates i els mitjons a la mà per no embrutar el terra. El pare em va preguntar on havia estat i li vaig dir que havia anat a explorar i que l'Aitor li donava records. Va sentir i va engegar la calefacció. Em vaig treure l'impermeable i ens vam tornar a posar en marxa quan em vaig haver canviat de roba. Pel retrovisor vaig veure que el camioner Lleó ens avançava. Va fer sonar la botzina dues vegades i el pare li va contestar traient el braç per la finestra. Semblava que el bosc no s'acabava mai. Els arbres eren estrets i estaven molt junts i la carretera enfilava amunt i avall en un vaivé constant. Avançàvem a poc amb un ronc suau d'os adormit. De tant en tant, un esquirol se'ns encreuava, deixava petjades a la neu del marge i s'enfilava als arbres que gotejaven aigua neu. Ens vam aturar en una gasolinera, en un poble petit, i vam trobar l'Aitor, que fumava recolzat el seu camió, seguia la mateixa carretera que nosaltres, cap al nord, amb un encàrrec urgent de flors de plàstic. Vam sopar al bar que hi havia al costat de la gasolinera. Va començar a nevar quan ens van portar la sopa i al segon plat la neu s'apilava a la finestra. El cambrer ens va advertir que a la nit segurament gelaria. L'Aitor va menjar-se les dues últimes cullerades d'estofat i ens va dir que no s'arriscaria a quedar-se atrapat i que sortiria de seguida. Travessaria el bosc aquella mateixa nit i l'endemà dormiria en una fonda que hi havia a l'altra banda, on el coneixien. Va marxar sense fer les postres. El pare va mirar com desapareixia darrere la cortina de neu i em va preguntar si em veia amb cor de fer el mateix. Li vaig dir que sí. El pare va demanar que li omplissin els termos de cafè i vam sortir. Els fars del camió il·luminaven la carretera i les volves de neu que volaven empeses pel vent com flocs de cendra. Costava de veure el camí. Les branques resseques dels arbres rascaven el sostre. Els aixugaparabrises anaven amunt i avall amb tic-tac de rellotge i el pare agafava fort el volant. De tant en tant feia un glob dels termos. El cafè escalfava la cabina. Em vaig preguntar si recorria sovint aquest camí, il·luminat només pels fars a mitjanit, desvetllat pel cafè i amb els ulls vermells de cansament. Potser alguna nit, pensava mentre m'agafava el cinturó i sentia el camió que rugia com una barca de motor en un llac fosc, s'havia aturat a dormir, pensant que no nevaria, i es va despertar cobert de neu amb el camió colgat i la càrrega congelada. L'altra vegada havíem marxat només 3 dies, assolellats i calorosos, per fer un encàrrec no gaire lluny de casa. El camió era una mica més nou que ara i les lletres del costat de la porta encara no estaven tan gastades i quan vam tornar, la mare ens esperava. El pare va aturar el camió en un voral ample i em va demanar que l'ajudés a posar les cadenes. Vaig fer-li llum amb la llanterna mentre li estenia a terra i li vaig fer senyals quan va tirar el camió marxa enrere abans de cobrir les rodes i lligar-les. Avançàvem molt a poc. El pare tenia els ulls clavats a la carretera i se li va refredar el cafè. El bosc resplendia amb la llum dels fars i la neu queia silenciosa, com nosaltres, com la resta del món. Només la vaig veure un moment, la rosa, vermella, com una brasa al bell mig de la carretera. I vam passar per sobre i es va enfonsar a la neu. Ho has vist? Semblava una flor. El pare es va encongir d'espatlles. No devia ser res. Però van aparèixer més i més flors, roses, magnòlies, liles i orquídies brillants, encarcarades i mig cobertes de neu com un casament. Embadalida, no em vaig adonar que el pare frenava i que el camió derrapava. Em vaig cobrir el cap amb els braços i el cinturó em va clavar una estrabada al pit que em va deixar sense alè. Quan ens vam aturar del tot, el pare va arrencar a córrer per la neu i aleshores vaig veure que el camió de l'Aitor havia volcat. La càrrega s'estenia per tota la carretera, les flors de plàstic, la primavera que no era. No sé quanta estona vaig estar-me dins el camió. Vaig veure que el pare arribava a la cabina volcada, sentia el motor que encara estava en marxa, el vent i una veu espantada, aguda i trencada. Potser era el pare que cridava o l'Aitor que demanava ajuda. La veu em va fer sortir. El fred m'entumia la cara i em feia tancar els ulls. Vaig creuar la carretera cap a la foscor de la cabina. Tenia el parabrisa rebentat i el metall abunyegat. Els vidres cobrien la neu i hi havia un rastre vermell i dos cossos més enllà. En veure'ls, em vaig girar cap al nostre camió amb un sospir i les mans a la boca. Els fars em van encegar i vaig tancar els ulls. Vaig sentir una altra veu, una veu greu i tranquil·la, i em vaig adonar coneguda, el pare em parlava. Nora, estigues tranquil·la, vés a buscar les mantes i la farmaciola. Vaig portar la farmaciola i totes les mantes, mocadors, bufandes i jerseis que vaig trobar amb una punxada d'esforç i de por al pit. De camí, vaig trepitjar un bassal negre que fonia la neu i que s'estenia per l'asfalt fins a les mans del pare, tan vermelles que estrenyien la cama de l'Aitor. S'havia tret el jersei i li feia un torniquet amb la camisa i un pal. Em va agafar les mantes i la roba i el va tapar bé i fins i tot li va embolicar el cap amb la meva bufanda. Ara vinc, em va dir després de tornar-se a posar el jersei. Queda't al seu costat i parla-li. Va córrer cap al camió i vaig sentir la tos de la ràdio. Després va posar els intermitents d'emergència i el vaig veure que treia els triangles, es posava l'armilla reflectant i desapareixia en la fosca. Aviat vindrà algú, vaig dir. Vaig agenollar-me al costat de l'Aitor, tenia els ulls oberts, però no es movia ni deia res. El pare l'havia tapat tan bé que només sabia que respirava per un núvol de baf que se li feia a sobre de la boca. El veia borrós i groc per la llum dels intermitents. Tenia la cara tallada i inflada, els flocs de neu li caien al front i a les pestanyes. Vaig agafar un tros de cotó fluix de la farmaciola i el vaig netejar, a poc, sense gairebé tocar-lo, fins que la neu fosa li va relliscar per les galtes. Tremolava. Se li va afluixar la bufanda i va treure una mà garrativada de sota les mantes. Vaig tenir por. Una por molt grossa. El vaig tornar a tapar bé, em vaig treure la jaqueta i vaig acotxar-lo. Em vaig estirar al seu costat i el vaig abraçar fins que va deixar de tremolar. L'asfalt estava gelat, però la neu era gairebé càlida. Ens cobria com una mare. Sentia el batec llunyà del cor de l'Aitor, que de tant en tant s'estremia, i el vaig abraçar més fort i li vaig explicar tot, aquells dies amb el pare, els quilòmetres que vam fer, les coses que vam veure. L'abraçava i parlava, i veia el pare, lluny, que tornava carregat de caixes. Ens vam mirar i va ser com si ens veiéssim després de molt de temps. Va obrir les caixes i ens va tapar amb les flors. Es movien amb la respiració dèbil de l'Aitor com si fossin vives i em feien pessigolles al nas. Feien l'olor de l'armari de casa. El pare va buidar totes les caixes, va seure al nostre costat i em va estrènyer fort la mà. Tot anirà bé.

Una història que semblava una cosa i després ha sigut una altra, però tan ben escrita i tan bonica, sobre aquesta relació entre una nena i el seu pare dalt del camió, que l'acompanya, amb aquest final incert que ens ha quedat, cadascú que interpreti com vulgui, si l'Aitor es recupera o si li passa alguna altra cosa, que esperem que la majoria de gent... No sabem què va decidir la Natàlia Cerezo quan va escriure aquesta història, però sí que ha quedat al final, que cadascú, segons el seu tarannà, doncs pot decidir una cosa o una altra. És aquesta A les ciutats amagades, de la Natàlia Cerezo, que de fet era la primera obra que va publicar l'any 2018. Aquí aquesta setmana dediquem els últims minuts del programa llegint diversos contes. Aquest l'hem llegit en dos dies perquè era massa llarg, i per fer-lo en un dia sol. Demà tindrem una altra història i així fins a acabar la setmana. Res, que arribem a les dues de la matinada i això vol dir que venen els companys dels serveis informatius, ens posem al dia de com està la situació, de veure quines sorpreses tindrem demà, perquè aquí cada dia anem de sorpresa en sorpresa i hem d'estar a l'aguait, sense exagerar, però sí informar i prevenir, que seria una mica en definitiva el que hem de fer els mitjans de comunicació. Informar, que vosaltres tingueu les claus de tot i després que cadascú decideixi el que vol fer, però com a mínim que tothom sàpiga quina és la situació en cada moment. Demà tornem a partir de les 12, si no passa res de nou, si no hi ha cap alerta, esperem que les pluges, que també poden continuar demà a partir de la tarda, he sentit, doncs, que es comportin, que no hi hagi cap altra situació excepcional, perquè els llocs on ha plogut tantíssim ara mateix no poden acumular més litres d'aigua, per tant, intentem demà venir a les 12 amb la normalitat, a ser possible. Us explicarem, esperem, les vostres trucades, les més preguntes i més respostes i moltes més converses que tenim pendents aquí a la nit dels ignorants a Catalunya Ràdio. Gràcies per ser a l'altra banda. Fins demà, que descanseu. Bona nit.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les dues.
1: Bona nit, us informa Quim Balaguer. El Tribunal Constitucional aprovarà aquest dimarts avalar l'aplicació de l'amnistia pel delicte de malversació que pesa damunt dels líders del procés. Amb aquesta aprovació desapareix un dels principals esculls pel retorn de Carles Puigdemont i la resta d'exiliats. El text que preveu el Constitucional serà el que haurà d'acabar aplicant el Tribunal Suprem a Puigdemont, Oriol Junqueras i la resta d'exconsellers de l'1 d'octubre. L'advocat de Puigdemont, Gonzalo Boye, ha explicat a la Catalunya Nit de Catalunya Ràdio que, malgrat el que decideixi el Constitucional, el calendari pel retorn de l'expresident el marcarà el Suprem.
2: Va a depender de lo que ellos, la velocidad con la que ellos resuelvan y el sentido de que ellos resuelvan, porque se está dando por hecho muchas cosas, pero nosotros no somos el Tribunal Supremo y tenemos que esperar a ver qué resuelven ellos, ¿no?
1: Fons del Constitucional concreten que la resolució que s'aprovarà aquest dimarts es remetrà de manera immediata al Suprem, que ja ha dit que l'acatarà, tot i que no ha fixat data. Repàs ara altres informacions amb Agustí Serrat.
3: Pedro Sánchez convoca eleccions generals el 29 de novembre. El president espanyol ha decidit avançar 9 mesos als comicis amb l'objectiu que la crisi política pels decrets d'habitatge activi el vot de les esquerres i reverteixi el que els pronostiquen les enquestes. Sánchez ho planteja com un plebiscit contra l'ascens de l'extrema dreta.
4: Si deseáis sumaros a esa ola ultraderechista que involuciona allí donde gobierna, o deseáis que España continúe siendo un baluarte de apertura y de justicia social.
1: Els Mossos d'Esquadra han detingut 3 persones pels aldarulls que hi ha hagut aquesta nit al centre de Barcelona en acabar la manifestació per l'habitatge. Entre els detinguts hi ha una noia menor d'edat i la resta, homes majors d'edat. Es tracta d'un primer balanç provisional dels Mossos que també han informat de 28 agents ferits lleus. Els manifestants han llançat pedres contra els Mossos aprofitant material de les obres de la Rambla. S'han muntat també 28 barricades i els bombers han hagut de apagar 22 incendis sobre